No us recorda una miqueta la música clàssica, Schoenberg, per exemple? Per als que no tenim formació musical, és difícil d'entendre la dificultat que representa el que seria canviar la gramàtica per parlar una mateixa llengua. Però el resultat, com heu escoltat, és extraordinari. I ara ve la peça que els va portar al cim de l'èxit i a la venda massiva d'aquest disc innovador. Take 5, composta per en Paul Desmond en un compàs de 5x4. Pel que sembla, el 25 de juny del 1959, el productor Teo Macero va aturar l'enregistrament d'aquesta peça després de 40 minuts i 20 intents infructuosos perquè cada vegada algun membre del quartet perdia el ritme. No va ser fins l'1 de juliol que amb només 2 intents ho van aconseguir. Tot i que en Paul Desmond va dir que era una peça d'un sol ús, és a dir, que no la tornarien a tocar més, la van interpretar moltíssimes vegades.

0: Magnífic.
1: Brutal.
0: Exacte, sí, sí. Falta dir Meleta de Romer.
1: Exacte.
0: La peça que tanca el disc original és una altra mostra de la qualitat que podeu trobar en aquest vinil i dels canvis profuns que aquest parell de músics van aportar al jazz de la segona meitat del segle XX. Escoltem ara Pick Up a Stike.

0: Bé, el Joe Morello aquest toca la bateria com els àngels, i per no parlar dels seus companys, però bé, escolteu aquest disc sencer perquè val molt la pena. L'any 2009 es va fer una edició en CD d'aquest disc que va incorporar fins a 8 bonus tracks enregistrats en directe a Newport als anys 1961, 63 i 64 en 3 concerts en directe. Aquesta que escoltarem ara és el conegut St. Louis Blues.
1: Would you join me in welcoming to the stage the Dave Brubeck Quartet?

0: Esplèndid, la música en directe és sensacional.
1: Sí,
0: sí, sí. I, és clar, si ens situem al Festival de Jazz de Newport, ja és el màxim. Tots aquests concerts que a Newport els va fer el mateix quartet amb un esplèndid Joe Morello a la bateria i l'Eugeni Bright al contrabaix. Us posarem ara una altra peça anomenada Waltz Limb. No us perdeu el piano d'en Brubeck.

0: com s'ho passava la gent als concerts. Esperem que vosaltres, on sigueu, també us ho passeu bé. Crec que en Monté ens ha donat permís per posar-ne un altre, així que...
1: Tu tira.
0: Així que us posarem, per acomiadar-nos ja del dia d'avui, un tema que es diu Science Love Had Its Way.
1: Bé, ara sí, això ja s'ha acabat. La setmana que ve prometem tornar-hi amb més música i...
0: molta més.
1: Ah, sigueu feliços.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
1: Bona tarda, els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim Mercès a l'aigua calenta.
3: Però la C-59.
4: Ai, què passa ara?
5: Abans de començar amb el tema anecdòtic, recordar, com sempre, que ens podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 i al correu electrònic de radiocaldes@caldesdelmoll.cat. Avui seguirem on ho hem deixat la setmana passada. Tranquils, avui no hi ha col·laborat el queixal, relax, perquè tenim les continuacions de les anècdotes dels bastoners a Bastia.
6: Digueu-me vosaltres, ja, què us sembla.
7: És molt agradable, té un aroma intens,
8: sí.
7: I agradable. Sí que se'n va més a la fusta i a de bones a primeres.
6: No hi ha un punt de cola?
8: Aquí.
6: Oi?
8: Prou aquest.
7: Jo aquí no l'he trobat. Sí que té unes notes rares.
9: Tengo que decir que no sabía el día, así que la intro ha tardado un poquito más en seguir. Pero nada, aquí estamos. Yo soy Javier, por si no me recordáis. Marc y Mario, hace mucho tiempo que no nos vemos las caras y no nos escuchamos. Y nada, ha sido un placer, ja està, acaba aquí el programa.
10: Bueno, venga. Amb vosaltres, Pepe Santos, Som Esports, programa esportiu de Ràdio Caldes. Quasi res, darrer divendres ja d'aquest mes, del mes de novembre. Bé, com sempre comencem, avui portem un programa amb una miscel·lània de temes variats, per comentar.
11: Sota les llambordes, un espai de conversa literària. Dins d'un llibre trobarem emocions, coneixement, aventures i reflexions que ens enriqueixin. Així que, si et trobes davant d'una llamborda literària, no dubtis a aixecar-la i descobris els tresors que amaga. De la mà de Conchi Sánchez.
12: Estimats germans, ens hem juntat a la casa de Déu per donar un miracle, una veracitat. Al punt de ràdio hi ha una innovació, l'hora d'en Canjo.
1: Hola a tothom i benvingudes, benvinguts a Viatge Electrònic, el programa que parla de les novetats de la música electrònica underground. Salutacions del vostre host, sóc Andoixa, avui capítol 204 de Viatge Electrònic, un capítol avui especial, ja que la música que escoltareu en el DJ Mix d'avui és música d'unes recopilacions que ho van petar als 2000.
10: Hi ha gent que es vestia al dematí a primera hora i es canviava de traje segurament cap allà a les 7 de la tarda per anar una mica vestit diferent al vespre.
13: Quasi no totes les fotos sorties igual.
10: Però estava concentrat. La plec del Rai és una altra cosa,
13: Sí, però la festa major,
10: la
13: el casino.
10: Major de Caldes,
13: els teus records és el casino.
10: Les atraccions i el casino. I el castell de focs.
14: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 179 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui presentem un dels àlbums més singulars de la música culta que es fa a casa nostra. Som-hi!

0: Avui us presentem un dels àlbums més singulars de la temporada, Tenebrae Responsoria, de la gravació en directe del concert que el compositor Joan Magraner va estrenar el divendres sant de 2024 a l'església del Castell de Peralada. Una obra que fa un diàleg fascinant entre una tradició medieval, les antigues lliçons de tenebres que acompanyaven les cerimònies de Setmana Santa, i la música contemporània més innovadora. Senyor Joan Josep, davant d'un àlbum com aquest, de vegades costa saber què dir, oi?
1: I tant. Aquestes lliçons de tenebres són una música sacra que es tocava durant les nits de dimecres, dijous i divendres sant.
0: Déu-n'hi-do.
1: I quan a les esglésies es llegien els textos sobre la passió de Crist. Era una música pensada per a la foscor, per al silenci i per al lament. No a la ment, sinó al lament. I el que fa Magraner aquí, i és el més interessant, no és fer una recreació historicista, és a dir, no intenta imitar la música sacra medieval ni del Renaixement, sinó agafar l'esperit d'aquella litúrgia antiquíssima i buscar noves formes de dir les mateixes coses.
0: Això va ser un encàrrec especial per al Festival de Peralada, no?
1: Exacte, i em sembla una superbona idea. El context era perfecte. Era l'església del castell, poca llum, quasi les fosques, silenci complet. La peça està dividida en tres nocturns, com demana la tradició litúrgica, però el que Magraner fa és construir una espècie de sinfonia de cambra on l'expressió és cada vegada allò més despullada, més essencial. Hi ha la soprano Maria Hinojosa, el violoncel de Pau Codina i un conjunt de cambra que crea una paleta sonora de gran riquesa. Cordes, vents, metalls, que sembla realment dibuixar la mateixa passió de Crist.
0: Aquest és un tipus de música que normalment es cataloga com a música complicada, difícil.
1: Sí, aviam, per una banda sí, però per altra no. És a dir, Magraner escriu sense tonalitat fixa, sense la rigidesa dels compassos tradicionals, però el que és sorprenent és que, tot i ser completament contemporani i, per tant, en bona mesura atonal, en realitat la posada en escena és totalment fidel a l'ofici medieval i no desentona, sinó que hi ha una conjunció que és fascinant entre avantguarda i tradició.
0: Doncs encara que no puguem escoltar la totalitat de l'àlbum i per preservar la idea de ritual continu, escoltarem les quatre primeres peces d'aquesta Tenebrae Responsoria, gravació en directe del divendres sant de 2024, Joan Magraner, Maria Hinojosa, Pau Codina i Legio Sinfonia, dirigida per Francesc Prat, àlbum publicat per Ficta Edicions, que sonin els primers quatre moviments dels Tenebrae Responsoria de Joan Magraner.

0: I acabem el programa amb el poema Abans no arribi la primavera, d'Eduard Escofet.
1: Abans no arribi la primavera. A fora hi ha el que podria ser una mala companyia per en whisky i un tel que llesca la llum del sol, si ens ateny. Hi ha dies, per sorpresa, esblaimats, que ressusciten un poc, però són només això, esporàdics. I mentrestant, el gel, el vent, el fang, a dins, els llençols, on la suor hi escriu, hi traça. El cos, el llit, s'escola pels poros, s'espolsa els freds, els fangs i el gris de l'hivern, llarg. Només això, la purga, els llençols, en deixa paisatge. La higiene, d'abans no esclati, el temps novell.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.
2: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.

0: Hola, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Una cita que bàsicament serveix per conversar, per discutir i una setmana més també per posar el termòmetre a la temperatura de la política local. El Safareig són dues hores a la setmana en les que aprofitem per comentar tot el que passa a Caldes, però també el que passa més enllà. Avui, com cada primer dijous de mes, dedicarem el programa a prendre el pols a la situació política de Caldes. Dues hores en què també tindrem ocasió de comentar alguns dels aspectes més destacats del que va donar de si el darrer ple municipal celebrat precisament la setmana passada. Un ple llarg, de més de dues hores, amb una vintena de punts a l'ordre del dia. En parlarem, això sí, al tram final del programa. Abans, però, per començar, com sempre, donem la benvinguda als tertulians d'avui. D'una banda, la Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Molt bona tarda.
1: Hola.
0: També l'Albert Sant Andrés, periodista dels serveis informatius de Ràdio Castellà. Molt bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: La Laia de Déu, periodista d'Ona Codinenca. Molt bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I també la Dana Ricard, periodista de BOTV, dels serveis informatius de BOTV, si volem posar. Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda.
0: Gràcies a tots per acompanyar-nos i benvinguts a una tertúlia política que avui també té com a protagonista el líder del PP a Caldes, Francisco Javier Suárez. Molt bona tarda, benvingut al Safareig, gràcies per acompanyar-nos.
5: Molt bona tarda i moltes gràcies, eh? Ens podem veure
6: al Safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.

0: Què vol dir això? Que ja la temperatura de la situació política de Caldes estaria com la font del Lleó o com la font de l'Església? A quina temperatura la posaríem, això?
1: 50 graus. No, era, jo crec que s'ha adelantat molt la campanya, eh? Falta un any de vida política per acabar la legislatura i hi ha molta feina per fer, i llavors jo crec que hi ha molta gent que està molt nerviosa, abans seran candidats i van accelerats. Jo crec que la política el que hem de fer és frenar una mica, no?
0: Ara parlarem de la situació política, posarem el termòmetre i desenvoluparem aquesta resposta, però abans seguim la tradició. Per començar el safareig, normalment la persona que arriba sempre li demanem que per començar a fer safareig ha de portar alguna cosa, una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota, que vulgui compartir amb els que ja estem aquí fent safareig. Quina seria la seva aportació?
1: Bueno, per exemple, nosaltres vam tenir una reunió amb unes persones afectades per la malaltia d'ELA, aquí a Caldes, i amb un senyor que vol fer una carrera a la cursa aquesta 66, no?, per als Estats Units.
2: Sí.
1: I vam tenir una reunió molt agradable amb ells, van explicar moltes coses, i nosaltres intentarem ajudar-los de la manera que puguem, no?
0: I què és el que demanaven, per exemple?
1: Home, aquesta gent buscant esponsors, sobretot el corredor, eh? Perquè això vol una pasta gansa. I tots aquests diners que recull ho donen a una associació de malalts d'ELA, o sigui que no són calés per ell, no? Però tenen que tens que córrer prop de 4.000 quilòmetres, una animalada.
0: I realment moments com aquests, trobades com aquestes, són els que d'alguna manera posen en valor la feina política? Perquè va més enllà de les trames polítiques o de les estratègies polítiques, vull dir, això passa, va un punt més enllà.
1: Xavi, la política té molts trams, aquest és un d'ells, no? Va venir un diputat nacional i que va ser un promotor de la llei d'ELA, que tira entès que Sánchez la té paralitzada, que no da un duro.
0: I en teoria s'han començat a cobrar ja a Catalunya.
1: Sí, hi ha hagut.
0: Alguns han començat a cobrar en teoria a Catalunya ja. Sí. No sé si més enllà, això ho desconec, no, sí. Digui.
1: Bueno, la veritat que va ser una reunió molt enriquidora, no? I aquestes persones van estar molt contentes d'escoltar-se a nosaltres i parlar amb ells i passar un rato un altre amb ells, no?
0: Com deia, d'aquí un any hi ha eleccions. Les darreres setmanes, com explicava, algunes formacions polítiques a Caldes ja han anat fent públics els seus caps de llista. D'alguna manera es va començar a dibuixar el que ha de ser el proper mapa polític a Caldes. Repetirà com a cap de llista del PP?
1: No ho sé.
0: I qui ho sap?
1: Ah. No ho sé. Si m'ho proposen, doncs sí, endavant, no?
0: Però vostè què vol fer?
1: Home, m'agradaria continuar, perquè em trobo molt a gust, m'agrada el que estic fent, i, bueno, i puc ajudar gent, però l'ajudo.
0: I qui li ha de demanar?
1: El capo.
0: Qui és? A veure...
1: No, home, tu saps que els partits busquen els candidats, no?
0: Uh-huh. Bueno, n'hi ha de més assemblearis, de menys, de primàries, no, de no primàries...
1: El partit decidirà qui és el candidat i llavors es passarà a votació amb els afiliats i el que serà.
0: Però vostè, si cal, farà el pas endavant?
1: Sí, intentaré fer-lo.
0: Creu que es trobarà amb algú més, amb el que s'haurà d'enfrontar?
1: Però no sé, això és una sorpresa, una caixa de...
0: Sí, però vostè coneix el partit.
1: Home, jo crec que el partit, clar que
0: sabrà més o menys, que sabrà més o menys si hi ha algú altre que...
1: Pot haver una altra persona que li agradi, doncs, escolta, si té més força que jo, doncs endavant.
0: Vostè encara està amb ganes.
1: Jo tinc
0: ganes. Amb energia.
1: Sí. Em trobo bé.
0: I quina valoració fa d'aquests pràcticament 3 anys que ja portem de legislatura?
1: Meva o de tot
0: seva? Després entrarem amb els altres, després començarem a posar les notes a la resta, però de moment...
1: Home, jo no soc gaire amic de números, no? Perquè penso que un polític la valoració no té que fer la gent del poble. O sigui, jo em posaré en 10 i el meu de fora em posa en 0, no? O sigui, la valoració no té que fer la gent del poble, no nosaltres.
0: Però la seva... També. Creu que ha fet el que volia, el que podia?
1: Home, quedat... he fet el que volia i en alguns moments el que volia. No de tot, però bueno, ho he intentat.
0: Quan s'ha de fer aquesta elecció, aquesta votació que deia que...
1: Això és una que es farà al setembre, votar des de sempre a octubre, si hi ha temps de sobres per fer-ho.
0: Criticava d'alguna manera que alguns s'han avançat massa.
1: Jo crec que sí, que hi ha gent que s'ha adelantat massa, que va amb un coet al cul, no?
0: Per què?
1: Perquè tenen pressa de ser jo el candidat o de tal. Igual.
0: Parla d'algun concret?
1: No, parlo general.
0: A Caldes?
1: A Caldes.
0: En general a Caldes. De moment només s'han avançat dos noms de cap de llista.
1: Sí, sí, dos.
0: Són els dos que creu que van massa ràpid.
1: Jo crec que sí, que les coses tenen que prendre més calma, no? I la política... Hòstia, vivim un moment complicat políticament, no? I tothom s'està discutint i barallant-se que tu eres bueno, que jo soy malo. Bueno, crec que la decisió final, qui té que valorar el polític és el poble, la gent del poble que té que valorar, pues aquesta persona ha estat bé o està malament, el voto o no el voto.
0: A Caldes, diguéssim que aquesta situació política que deia alterada també es repeteix, és a dir, sí que a nivell general o a nivell estatal podem parlar d'una situació un punt alterada, però a nivell local també?
1: Te podria haver brillat NPI. Home, jo imagino que si en què es repetirà, però depèn, cada partit té la seva problemàtica, la seva imatge i les seves idees, i són molt respectables que facin el que tinguin que fer i ja està.
0: Vostè es veu amb ganes, diu, per les properes eleccions, les del 2027, però amb quines expectatives mira el maig de l'any que ve? És a dir, mantenir el que ja té, pujar, baixar...
1: Home, la meva decisió seria pujar, però no, ja et dic que no és la meva decisió, que és la decisió de la gent que està fora del carrer, que posarà papeleta a la urna.
0: Però vostè també està molt pel carrer, parla amb moltíssima gent, ho acaba d'explicar, que hi tenia una reunió, parla amb molta gent, què li arriba, quina sensació li transmeten?
1: Bueno, la sensació és que podem pujar, algú pujarem. A quin nivell? No ho sé. No m'atreveixo a dir...
0: No, però...
1: A dir números.
0: Fer previsions també de moment són gratis, amb la qual cosa, doncs, mira, escolti'm. Per tant, confia en què podrà afrontar, com a mínim el PP a Caldes, uns propers comicis locals...
1: Sí, home, que...
0: Amb unes millors expectatives, d'alguna manera. Ja té clar l'equip per la propera cita electoral...
1: Estem treballant en això, eh?
0: Costa trobar gent per anar a la llista del PP?
1: Jo crec que pel PP i pels altres.
0: Per tots?
1: Costa trobar gent.
0: Però ara és una època, diguéssim, que podríem dir dolça pel PP. Està en una onada, en general, de bona. També en aquests moments costa. Quan les coses van mal dades no. És normal que costi més.
1: Costa menys. Però la gent moltes vegades diu, escolta, a mi digue'm el que vols i jo t'ajudaré, però no me pongas en primera línia, no? Bueno, és molt respectable això, no? Nosaltres estem treballant, estem fitxant gent i, bueno...
0: Home, està molt bé això.
1: Bé, hi estem.
0: Està molt bé que estigui treballant amb una llista quan encara no sap si serà el cap de llista.
1: Bueno, si ho soc, ho seré, si no soc, pues em conformaré en el que em toqui, no?
0: Però estaria a la llista, també? Si no és cap de llista, també aniria a la llista?
1: Segurament que sí, segurament.
0: Té alguna sorpresa, alguna a la màniga? Algun fitxatge estrella, alguna...
1: En aquest moment no puc dir-te això, no puc contestar-te, perquè estem treballant amb això.
0: Això és un sí.
1: O un no, un interrogant. És un interrogant.
0: Però això vol dir que alguna està treballant, com a
1: estem
0: mínim.
1: Estem treballant amb això, sí.
0: Alguna persona significativa de Caldes... per anar a la llista.
1: Intentarem.
0: Que podria portar, per exemple, què? Experiència, coneixements, contactes...
1: Portar de tot. Aquí falta que... El que vingui al partit té que portar de tot. Experiència, idees polítiques clares, què vol fer amb el teu poble, i portar gent, clar.
0: Se sent sol?
1: No, perquè no estic sol.
0: Perquè, clar, la gent que potser només segueixi l'activitat política a través dels plens, clar, està vostè sol allà. I no sé si és la imatge que es transmet i realment és el que hi ha després al darrere, com a partit de...
1: Hi ha més gent a darrere, hi ha més gent.
0: Expliqui.
1: Demà, som una pandilla. Bé, bueno, va dir una pandilla, tampoc som, no? Som una colla de persones, en aquest moment són 12 persones, bueno, pues estan a darrere meu.
0: Se sent acompanyat, per tant.
1: Sí,
0: quin creu que serà el principal rival pel PP a les properes eleccions? Vox o Aliança Catalana?
1: Jo no sé si Vox es presenta o no es presenta, no sé si Aliança es presenta aquí o no es presenta. Bueno, són rivals i no rivals, no? Ells tenen la seva política, nosaltres tenen la nostra.
0: Però no els veu com a rivals, no? A l'hora de repartir el pastís, és el mateix tipus de perfil de votant?
1: El de Quina... Vox i nosaltres? No.
0: I amb Aliança, no sé.
1: I amb Aliança Catalana encara menys.
0: No?
1: No.
0: Acostis el micròfon.
1: No. Vox té el seu públic i nosaltres tenim el nostre, no?
0: I no hi ha punts de contacte en algunes...
1: No, jo m'he parat en igual.
0: No el fa por, no el fa por, no li fa por.
1: No, a mi gens.
0: I no saps si es presentaran? Pues no li arriba veritat... campanes de...
1: Mira, campanes sense el carrer de tot mena de colors, eh? és un vano molt, molt ampli. Però de les campanes als fets te pots canviar molt la vida, no? No ho sé, la veritat que en aquest moment no t'ho puc dir perquè no ho sé.
0: I no li preocupa?
1: No, gens.
0: I li hauria de preocupar algun altre partit, creu, a nivell local, si es presenten?
1: No, perquè cada un té la seva trajectòria, el seu color. Si nosaltres facem una postura, que la gent la pot entendre, si l'entén, doncs això anirà cap endavant, no?
0: Vostè representa el PP, li han dit alguna vegada, li han qüestionat de la seva manera de fer, la seva manera de votar, no sembla del PP? Li han dit això alguna vegada?
1: Bueno, alguna vegada m'ho han dit, no? Però jo soc de la manera de ser que crec que quan estàs en una sessió plenària i estàs en un ajuntament, tu tens que respectar sempre la majoria que té una persona, no? Si jo veig que hi ha coses que són beneficioses pel poble, però li voto que sí, si no, no voto.
0: Però això, potser la política actual l'ha perdut una miqueta de vista, aquest punt de vista de treballar pels interessos polítics globals i no tant per l'interès polític partidista.
1: Jo normalment no treballo en temes partidistes, no? Tinc un partit que em rescolda, que m'ajuda, que et guia, més o menys, no? Però jo aquí faig la política que crec que és convenient pel poble de Caldes.
0: Li han tocat el crostó alguna vegada des del PP per haver votat o per haver fet algun tipus d'actuació de defensa d'alguna moció, d'alguna votació, del que sigui?
1: Mai.
0: I algun partit s'ha sorprès pel posicionament que vostè ha defensat en aquell ple o en aquella política o en aquella actuació?
1: Bueno, imagino que hi ha gent que criticarà la postura o no criticarà la postura, no? Jo tinc aquesta postura i la que va cap endavant, no?
2: Com es relaciona amb el partit? Perquè fa molts anys que està vinculat a aquest partit. Des de Barcelona, qui li despenja el telèfon?
1: Jo tinc molts amics des de Barcelona, eh? Mira, a final d'aquest mes farà 31 anys de militància que porto el PP. Bueno, pues si a vegades sí que és veritat que si tens una dubte com actuar, pues vas, fas la consulta, tenim una oficina del regidor, que el que farà aquesta oficina és ajudar no a mi, sinó a tots els regidors. I si tens una dubte, pues te l'expliquen i et poden aconsellar. Oye, jo no votaria, però jo sí votaria.
2: I quina influència té el partit en la designació de candidat? Perquè això, fins a l'anterior mandat, havia estat així, no? Vostè ho havia explicat, també, no? Ara també ho ha donat a entendre, no?
1: No.
2: El capo del partit.
0: El capo decidirà.
2: Exacte.
0: Que entenc que és Alejandro Fernández.
1: No, home, Alejandro ja és el màxim responsable del partit, no? Hi ha molta gent per mig. Però vaja, jo ja t'ho dic, que no mai he tingut problema, al contrari, si necessita ajuda m'han ajudat i ja està.
2: I no sent una mica, ha refet les relacions del tot amb el partit, perquè en els últims 4 anys vostè ha estat designat el candidat sense problemes, però no va poder ser així en els mandats anteriors. Ha refet doncs aquesta...
1: Mira, a mi m'han oferit 50.000 càrrecs al partit, jo sempre dic que no.
2: I de Vox i de Ciutadans també li havien ofert, no, em sembla, altres vegades?
1: No, de Vox no.
2: Ciutadans sí que l'havia vingut a buscar, no?
1: Ciutadans tampoc. Sí, que és veritat que tinc una amiga meva que era regidora de Granollers per al Partit Popular, se'n va anar a Vox i tinc contactes amb ella, no? Però entre contactes que t'ha fitxat Vox, no creo, eh?
2: I aquest equip...
1: Jo no aniria a Vox, eh?
2: I aquest equip de 12 es queda al PP. Està tranquil que no hi haurà fugues ni captació de...
1: No. En aquest aspecte, amb la gent que tenim i que el grup que som, jo estic, tinc molta confiança en ells, no? Dubto molt que hi hagi alguna fuga de Vox. Pot ser al revés, eh?
0: Ah, expliqui. Què vol dir?
1: No puc aplicar més, explicaré.
2: Perquè ja ho dèiem, sap més del que diu, però veieu com havíem de preguntar?
0: Ara d'explicar...
3: d'explicar res.
0: Ara d'explicar alguna coseta. No cal que posi noms, només inicials.
1: No, home, no, ni nom ni inicials. És una cosa que estem treballant i ja veurem bé el que passa, no?
0: Per tant, podria ser que el PP desactivés una possible candidatura de Vox a Caldes?
1: No, no crec. Jo tampoc em preocupa gaire que sigui Vox. Pot ser que Vox tingui alguna fuga d'afiliats. Pot ser, no ho sé.
3: Sí, no, per comentar aquest trasbassament que dèiem, d'això, d'afiliats de Vox al PP o del PP a Vox, vostè fa un moment deia que són molt diferents, però si hi ha aquests trasbassaments vol dir que algun punt de comunió hi ha d'haver entre els dos partits. Per vostè, quina seria la principal diferència?
1: O sigui, jo crec que Vox i PP és com la lluna i el sol, eh?
3: Per quin motiu?
1: O sigui, nosaltres fem una pel·lícula tranquil·la, nosaltres no som tan extremistes com poden ser ells. A mi no m'agradaria pactar amb Vox, o sigui, t'ho dic sincerament. I, crec que no.
0: I a nivell estatal?
1: Tampoc.
4: Mm-hmm. Interessant.
1: No m'agrada. Jo faig la meva política, faig la meva feina, i si la gent li agrada, votarà, i si la gent no li agrada, no votarà, i ja està.
0: I aquesta opinió, aquest punt de vista, creu que és majoritari dins del PP?
1: Però no t'ho puc dir, tio.
0: Pels que conec, pels que conegui de, dins de... Té molts amics a Barcelona.
1: Tinc molts amics.
0: M'acaba de dir. Són, de la mateix, són del mateix parer de que s'equivoquen en pactes amb Vox?
1: No t'ho puc dir, això, perquè no... Cada un té les seves idees, la seva mentalitat, i hi ha gent que li pot agradar dins del partit, però potser hi ha gent que li agrada a Vox.
0: Sí, sí, sí, però és majoritari o creu que no?
1: No, majoritari no és. Jo te puc assegurar que a mi personalment Vox no m'agrada.
0: Interessant. Digues, digues, Raquel.
2: No, ara que estàvem en la llista és una qüestió més tècnica, però sí que és veritat que aquestes properes ja, per llei, no, la confecció d'aquestes llistes cremallera, en el seu cas, això creu que els pot ajudar més que perjudicar?
1: A l'home dona, home dona, home
0: sí,
1: dona.
0: Correcte.
1: No tindrem problemes. Mm-hmm. Serà tot arreglat.
0: Ja sap quina serà la número 2. La seva número.
1: Home, no ho sé, però jo tinc la meva idea, però això té que tenir que parlar entre nosaltres primer, el partit, i que...
0: Va, vinga, avancem. El 2027, aquestes eleccions, com dèiem, i tot apunta que serà un consistori el de Caldes que...
1: Ho tindrà que ampliar.
0: Que s'haurà d'ampliar perquè es fragmentarà encara una miqueta més. Tot apunta que la cosa estarà un punt més complicat i més complex de governar, de trobar aliances, de formar govern, depenent de com quedi tot plegat. Si hagués de fer un dibuix, ara una aposta de com quedarà el nou consistori, vostè té que ha obert els ulls esbatanats, com creu que serà? Quin dibuix faria aquí?
1: Hòstia, no ho sé, és molt difícil fer.
0: Ho sé, però bé, això
1: faig un càlcul, però...
0: Una Esquerra, cosa fer Esquerra càlcul... guanyarà?
1: Bingo. Jo crec que Esquerra es mantindrà, crec que. Crec. Pot perdre una persona a dudes, però més o menys estarà en la línia...
0: Però això complica la governabilitat. Això complica la governabilitat.
3: Sí.
1: Home, però quan estàs en unes eleccions...
0: Sí, però un o dos...
1: O faran canvis, no sé. Jo segurament, si jo portés a Esquerra, faria canvis d'algun regidor.
0: Per exemple?
1: D'algun. Del que ara veus que està més cansat, doncs aquí el canviaria.
0: Creu que hi ha algun que està molt cansat?
1: Cansat d'idees, eh? De pico i pala no, eh? D'idees. Crec que hi ha gent que està... que se li veu, que se li nota que està cansat. Però això és un problema d'Esquerra, no meu.
0: No, ja, però és una opinió seva que sí. Pot... Que ningú li pot contrarrestar i pot dir, doncs jo veig aquest regidor cansat. Agafi aigua, si veu, ja comença a pujar la temperatura. No em dirà el nom?
1: No.
0: De qui veu cansat?
1: No es poden dir noms ara.
0: Bé, sí.
1: Perquè
0: sí,
1: falta molt... està tan hípic. Està al maig.
0: I només veu els regidors d'Esquerra cansats o veu algun altre regidor o regidora cansat d'altres formacions?
1: Jo crec que és un problema de cada partit, no? Però sí, evidentment, notes que hi ha gent que està, que li falten idees, no? per poder treballar.
3: Jo li volia demanar, comentava això d'aquest regidor més cansat d'aquí d'Esquerra. Vostè que ha vist aquest partit governar en solitari, el veu més desgastat després d'aquests 3 anys de mandat en coalició?
1: Home, tu quan portes 2 anys de legislatura, això cansa, eh? Però, bueno, jo Esquerra la veig bé, o sigui, fa una política que tampoc és molt temerària, són bastant... I és al·lucinant, perquè això a vegades ho parlo jo, no? En aquests moments crec que Esquerra, parlo de Caldes, és més moderada que altres partits.
0: Com per exemple?
1: Per exemple, Junts és més revolucionari, no?
4: Moderada en quin sentit?
1: Políticament.
0: Però en temes catalanistes, per exemple, sí, o en temes de decisions de política econòmica?
1: No, en general. En general.
2: Vol dir que és més conservadora que els oficialment conservadors?
1: Jo veig Esquerra bastant conservadora. Uh-huh. Avui per avui, eh? Demà pot ser al revés. Eh?
0: Si haguéssim de fer una extrapolació del mapa estatal o polític així com més general, el que constantment ens bombardegen per totes bandes, de si el PP busca complicitats amb Junts i el PNB... Això es pot traslladar a nivell local? És a dir, vostè es veu treballant amb Roser Xalabarder o Meritxell Fabregat o amb la gent de Junts en aquí, si calgués?
1: Mira, jo no sóc el Rappel, eh?
0: No, però vostè s'hi veu treballant? Si creu que tenen punts de contacte?
1: No, a veure, si tenim que treballar junts, doncs treballarem. Però corto no quita el valiente, no?
0: Té alguna línia vermella?
1: No, en aquest moment no la tinc. Però tindrem.
0: Amb qui?
1: Ja et contestaré un altre dia, això.
4: Però no podem saber ni el partit?
1: No, en aquest moment no.
0: Però és un dels que ha dit que amb els que no pactaria?
3: Exacte.
0: No, és a dir, amb els que hi ha ara actualment al consistori, vostè s'entendria amb qualsevol.
1: Home, si em toca fer-ho, el tindré que fer-ho, clar.
0: De moment, mm-hmm. Per l'experiència que té d'aquests 3 anys, s'ha entès amb tots ells? Ha pogut parlar, ha pogut negociar, ha pogut tirar endavant idees, projectes?
1: No, hi ha 2 partits que jo no he negociat res amb ells, perquè ni m'han cridat, ni ho he inventat tampoc, que és Ara Caldes i el PSC, no? Amb un partit que no pactaria jo mai, PSC.
0: No tenen res a pactar?
1: No.
5: Això vol dir que faria coalició amb Esquerra?
1: Depèn, és que depèn de moltes coses. I ara, en aquest moment, jo no puc dir si faria pactaria amb Esquerra o no pactaria amb Esquerra.
5: Seria molt revolucionari, això.
1: Sí. No creguis. No creguis. Tot i
5: que, crec que no hi ha cap cas així. No,
1: no creguis. Eh? Va haver un pacte al Maresme, sobre que va ser, que governava Esquerra amb PP. I així estan encantats.
0: Doncs hi ha gent en aquest consistori que no ho veu tan estrany, perquè el líder d'Ara Caldes, Joan Duran, va dir que a l'oposició hi havia més que cordialitat i bona relació amb la resta de formacions de partit, tot i que va parlar específicament en aquest programa, en declaracions en aquest programa, de la seva relació amb Esquerra.
6: Bé, potser sí que hi ha una mica més de cordialitat, tot i que a vegades també, per exemple, amb el regidor Suárez també hi ha temes que xoquem. De vegades pensem, un dia ho diré en directe, que el regidor Suárez només falta que li donguin, que l'avalin 2 militants d'Esquerra Republicana perquè es faci d'Esquerra.
0: Què vol dir?
6: Que tot el que proposa a nivell de govern a Esquerra, doncs el senyor Suárez ho recolza.
0: Ja està d'acord?
1: Ja creu que li digui jo.
0: El que cregui.
1: Ho recolzo perquè, i no tot, com diu el senyor Duran, ho recolzo perquè veig, uns temes que són coherents. Sí, és veritat que ara Caldes és molt populista, no? Llavors, veig més coherent la política d'Esquerra que la política d'ara Caldes.
0: Per tant, està en la línia del que diu sovint l'alcalde o altres regidors, de que ara Caldes du a terme una política populista?
1: Ara Caldes, sí. Jo penso que la política d'ell és molt populista, eh? Però, bueno, és el seu problema, no el meu.
0: Però aquí està la seva opinió.
1: I aquesta és la meva opinió, està clar.
0: Digues, digues.
3: Que coincideix de nou amb... amb l'Esquerra.
1: O Esquerra coincideix amb mi.
3: També pot ser,
0: N'ha parlat d'això?
1: No.
0: Amb Esquerra?
1: No.
0: I amb el líder d'ara Caldes, amb en Joan Duran? Això li ha dit?
1: Amb ell no. Amb ell no. No.
2: Però no sé si ara perdoneu, que no sé si posa en comú aquesta mateixa situació amb altres regidors del Partit Popular a Catalunya, perquè aquesta mena de d'idili del regidor solitari del Partit Popular amb el govern d'Esquerra o de Torn, però d'un partit d'esquerres en poble, no és nou això, no és estrany que passi aquí Caldes, i no sé si ho posen en comú amb...
1: No, la veritat és que jo he procurat sempre tindre una bona relació amb l'alcalde, no? I és normal. Tots un partit que estàs a l'oposició i tens que tenir, crec, que una bona relació amb ells, no? Ara Caldes no governa res. Està com jo, a l'oposició, no? Em sembla recordar.
0: Sí, sí.
1: Amb qui tinc que parlar? Amb l'alcalde.
0: I parla?
1: Parlo, moltes vegades, sí. Parlo amb ell.
0: I té una bona relació?
1: Sí. Tenim bona relació.
0: Més del que es pensava o ja s'ho esperava?
1: No m'esperava res, eh? O sigui, jo quan el vaig presentar vaig estar parlant amb ell, li vaig dir que em presentava i a partir d'aquí vam tindre un bon dia i tenim bon diàleg amb ell i els regidors d'Esquerra també,
0: Però que amb, política... amb tots?
1: Amb tots.
0: Parla però, amb tots?
1: Amb tots.
0: Parla. I amb els de Junts també? Amb les de Junts també?
1: Amb els de Junts també parlo a vegades,
0: Ja no tant, sembla que ja no tant.
1: Ja no tant. No, però tinc bona relació amb la Rosi Gerardé, millor que Mare Caldes i PSC.
2: En quins temes, potser?
1: De molts temes, jo què sé, jo m'entero que hi ha algú i jo li comento, escolta, això, aquest tema, m'interessa aquest tema, com ho teniu? No, però si està així, si està això, perfecte, ja està.
0: Em va bé que digui això perquè en el ple del mes de març hi va haver un moment destacat quan Carla Millán del PSC i Joan Duran d'Ara Caldes es van queixar que s'hagués entrat per urgència un punt i que se'ls hagués comunicat ben poques hores abans. En canvi, sembla ser que vostè sí que va tenir oportunitat de reunir-se amb els tècnics. Ells van dir que no havien tingut temps perquè se'ls havia comunicat amb poca antelació, però vostè sí. D'això en vam parlar també amb el líder d'Ara Caldes quan va passar per aquest programa. Va parlar i va dir això.
6: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'Ara Caldes estem treballant.
0: Però això vol dir, és això vol dir que se'l va convocar ell, el regidor del PP? I a vostè
6: no,
0: o al PSC tampoc? Perquè
6: no ho sé, però
0: no m'ho han preguntat.
6: Dels 8 regidors de l'oposició, 6 estem treballant. Llavors, sempre és important, no? I podem parlar de un pla estratègic, horitzó compartit, podem parlar de política compartida i buscar el consens. És molt fàcil dir les paraules, però llavors això ho hem de traslladar als fets. No se'ns ha convocat per explicar aquest tema.
0: A vostè se'l va convocar, se'l va avisar abans?
1: No.
0: Què va passar aquí?
1: No, ara, jo com t'he dit, o sigui, porto 31 anys al partit i treballava una empresa privada i quan podia em dedicava a la política, o el dia que tenia que lliurava un dia a la setmana, doncs aquell dia me'l dedicava a la política, no? Per mi no és una excusa que estiguin treballant. Què va passar? Bueno, t'ho explico. A nosaltres va arribar aquesta situació al migdia o a mig de matí, no recordo, i jo estava a l'Ajuntament fent unes gestions. Em vaig veure al punt, em vaig anar al tècnic de torn i li vaig preguntar què era, no? va dir, pues es tracta d'això, això, això, ah, vale, pues ja està. Però és que el mateix que vull fer jo, podria haver fet via telèfon, ja que treballen tant, estan tan agobiats, no volen demanar cedències. Tio, truca per telèfon, escolta, això que és, i t'expliquen el mateix que m'haguessin explicat a mi, no?
0: Per tant, creu que va ser una deixadesa en aquest cas?
1: Per part d'ell, sí, totalment.
0: Llegeixo. Sembla que per aquestes formacions, es refereix ara a Caldes i el PSC, l'exercici de la responsabilitat i la diligència en la gestió política pot ser, a la gestió pública pot ser interpretat com un tracte de favor, potser perquè associen el funcionament institucional a dinàmiques de favoritisme. I per això, afegeix, continua, davant d'aquest context es fa difícil dipositar confiança en aquestes formacions. Això és el que escriu el PP en l'article que publiquen mensualment al Calderí.
1: I és aquí, no?
0: Un article dedicat a Ara Caldes i al PSC, precisament amb els que no té massa bona relació.
1: No, ni tinc bona ni dolenta. Però és que és així, és, o sigui, jo estic d'acord que aquest senyor tingui una feina. Bueno, pues tienes que dir o me libero o demano una excedència i et dedico a la política, i si no pots dedicar-te a la política no tens temps, pues continua la teva feina.
0: Creus que no estan, creu que no està dedicant, que no estan dedicant el temps que requeriria per la seva dedicació política?
1: Jo no els he vist mai per l'Ajuntament.
2: Perdoni, fa un masses minuts, poquets, ha dit que ha estat 31 anys i que treballava i que estava afiliat i que quan podia es dedicava a la política. Com encaixa aquest comentari amb que no es donen entreveure que no
1: vale,
2: es dediquen prou a l'acció municipal?
1: I a més a tu que portes anys aquí. Quan...
2: Vull dir, quan vostè treballava, no quan... li passava el mateix?
1: Bueno, que, clar, i si no vols trucar per telèfon m'entarava. Quan jo estava treballant, que era president de Caldes, teníem un regidor que estava...
2: És una fada, ha vingut la fada.
0: Continuï, no pateixi, coses
1: teníem
0: pel directe.
1: Teníem un regidor que tu saps que treballava a Hacienda i estava, i, bueno, quan va fer el pacte amb Bonora i va estar governant, va arribar i punto, no? Però m'ha tractat que aquest senyor treballava i tenia que fer les gestions, no? I quan això no podia, pues la passava a nosaltres i li preparàvem la feina. Però has de buscar solucions. O estàs en política o estàs currant el que vulguis.
4: O sigui, perdó, creu que no es pot compaginar ser regidor municipal amb una feina de mitja jornada o 40 hores? No és compatible?
1: Sí, compatible. Home. El que passa és que demana molt sacrifici, eh? Tiene que echarle orilla al tema.
0: I creu que no s'està fent per als regidors.
1: Per el que diuen ells, no? Sempre tenen la mateixa excusa, que estan treballant. Pues pavila.
2: També ha canviat l'entramat burocràtic, no? Vull dir, ara potser demanar un expedient no era com abans, no? Que deia vostè, el tècnic de turno. No ho sé si aquest canvi també en l'organigrama.
1: Mira, jo vaig,
2: administratiu,
1: jo normalment,
2: tecnològic...
1: Jo normalment tres cops a la setmana estic a l'Ajuntament. Per uns regidors o per uns tècnics, i si hi ha dubtes que tinc me les expliquen i ja està. Ells no poden fer-ho així, o tenen que delegar amb una persona que ho faci. Jo què sé, és el seu partit, és la seva organització. Jo el que no trago és la idea, estic treballant i no m'entero. A més, si passa una notícia a les 11 del matí o a les 12, fins a les 7 que hi ha en ple, tu pots consultar-ho per telèfon i dir, escolta, què passa amb aquest punt, no?
0: D'aquestes visites al despatx de l'alcalde que ha dit que ha tingut alguna vegada, però n'ha aconseguit alguna cosa?
1: Hem aconseguit coses amb l'alcalde. Hem aconseguit coses.
0: Per exemple?
1: Però mira, per exemple, el pàrquing de les Eres. Vale? Té unes escales que són de fusta, uh-huh. Afosca totalment, i aquella gent portava temps reclamant que allò s'il·luminés aquella escala, no? Van tenir una reunió nosaltres, vam estar parlant amb el tècnic i vam posar una llum allà. Pues ahí está. I jo les coses que he demanat, home, hi ha coses que no les puc aconseguir, no? Però jo les coses que he demanat o amb un regidor o amb un alcalde les he aconseguides.
0: Per tant, creu que se l'escolten més a vostè que a d'altres?
1: Jo no sé si m'ha escoltat més o no, perquè em foto una pallissa de pencar, eh?
0: Que no, per exemple, que a veure, quan, el sofà, quan, què vol dir fer una pallissa de pencar? A veure, què...
1: Jo estic tot el dia patrullant per poble i parlant amb gent, i la gent em fa preguntes i la gent em diu això, i llavors hi ha coses que jo no les puc resoldre. Llavors les traslado i a mi si me la poden ajudar i la fufon i ja està. I sí, aquesta és la bona sintonia que tinc amb Esquerra.
0: Sí, ha fet una miqueta de política de carrer. Política de carrer.
1: Políticament, Esquerra i PP és...
0: Bueno, sí, com el sol i l'aigua.
1: O sigui, no... Sí. Però a nivell de treball, jo no tinc mai cap problema amb Esquerra.
0: No, no, em sorprèn.
1: Des de més, ja. És un problema.
0: Em sorprèn perquè això per part d'un regidor del PP últimament, tal com està la política global, sí, és que la política, és car de sentir això.
1: La política global o menys global, tenim que baixar els decibels, eh? Perquè està molt nerviosa, que se'l dia això acabarà atrompada com passa a l'estranger, no?
0: Creu? Això creu?
1: Home, no crec que sigui així.
0: Però crida tots, no? Tots, estan cridant tots, no? Una mica...
1: Van molt, molt alterats, hosti. Tenim que fer-ne això.
0: Si hagués de posar una valoració, ara estem arribant a final de curs, els nens i nenes comencen a rebre les notes, en aquí encara queda un semestre, un trimestre, digui-li com vulguis, per arribar a l'avaluació final, que serà les eleccions del 2027, però de moment, si haguéssim de fer un examen parcial, quina nota li posaria? Quin diagnòstic li posaria el que portem de legislatura a Caldes?
1: A nivell polític.
0: Pel que s'ha fet, pel que no s'ha fet, per la feina que ha fet la... Un 7. Quines serien les principals mancances d'aquesta legislatura? Què no s'ha fet o què s'ha fet malament per part del govern?
1: No, jo estic molt preocupat amb el tema de la vivienda. Falten viviendes. Estic preocupat que el cap de Caldes no tingui un servei d'urgències, que te'n digui que n'ha setmanat.
0: Santa Perpètua.
1: Perdona?
0: Santa Perpètua.
1: O Santa Perpètua, perdona. Sí. I el més greu que crec que en aquest moment és el que jo faria, buscar per crear més vivienda, perquè fan falta pisos a Caldes, arreglar carrers, voreres estretes, que segons l'alcalde hi ha 80 quilòmetres de vorera, no? Bueno, pues això fa una planificació i un any fas 10, l'altre fas 15 i mica en mica ho arregles, no?
0: Creo que hi ha hagut una manca d'atenció, de planificació per aquest tipus d'actuacions. S'ha optat més per les grans obres que per les petites?
1: Sí, jo crec que sí. I a més, això és evident, que s'ha dedicat a la gran obra i de fet han deixat una mica penjat les obres petites del poble, no? Del dia a dia.
0: Ho ha comentat això amb l'alcalde?
1: Ho he comentat també, sí.
0: I?
1: És el que hi ha.
0: Com veu la relació de govern, del pacte, Esquerra i Junts? Matrimoni de conveniència, una parella de fet, un... companys de pis, com ho definiria això?
1: Col·leguilles, tu?
0: Sí?
1: No ho sé, no em poso gaire en aquest tema perquè prou feina tinc jo sol, com per cuidar-me del pacte d'Esquerra i de Junts, no?
0: Sí, però bé...
2: Ui, això vol dir que no vol rebre... Ja sabem què fas.
0: Escenes de matrimoni una miqueta...
1: No estic fotis amb mi perquè s'ho s'ha caldat.
0: Però creu que realment és així, la situació?
1: No. Hòstia, és que cada un té... A veure, tu quan fas un pacte de govern, ja saps el que et tocava, no? Tens que baixar el teu nivell per posar-te a l'alçada del que t'ha fitxat, no?
0: Però des de la barrera com es veu això?
1: Divertit.
0: M'agrada.
3: Jo li volia demanar en aquest sentit, i ara potser seré una mica dolenta amb aquesta pregunta, però...
1: Fili'm aquest, que està callat.
0: Albert, això va per tu, eh?
6: Sí.
3: En aquest sentit, parlant de la relació amb aquests dos partits al govern, que ja fa unes setmanes i que per aquí ja han passat altres representants que comentaven doncs, una certa mala maror entre aquests dos partits, i vostè que s'ha distanciat tant d'Ara Caldes i del PSC, què considera que està més dividit? Els partits al govern o els partits a l'oposició?
1: Bingo. Jo crec que està més dividida l'oposició, eh? és la meva opinió, eh? A veure, Junts i Esquerra poden estar en picabralles, i jo sento comentaris, però són comentaris. A mi ningú ha vingut d'Esquerra a dir-me, hosti, que em passa això, o ningú d'això m'ha vingut a explicar-me la pel·lícula, no? Per comentaris que puguis escoltar, tu no pots juzgar amb una persona, no? És el seu pacte, que ells no bendiga, no? Ben diuen, ells ho faran. A mi el que em preocupa són el poble, les urbanitzacions que estan molt deixades de la mà de Déu, i això ho sap l'alcalde perquè li he dit 50.000 vegades, i qui té que juzgar aquesta política no és el Javi Suárez. Són els ciutadans quan votin, tenen que decidir aquest o aquell.
5: Però dividida suficientment com per no pactar a l'hora d'unes futures eleccions per treure l'actual govern?
1: Per pactar amb qui?
0: L'oposició.
5: L'oposició.
0: Clar. Entre ells. L'oposició com per no arribar a un acord.
5: Com per no arribar a un acord en les pròximes eleccions.
1: Mira, això mai... És la pregunta millor, no? Això mai ho saps.
5: No, ara, jo puc Junts estar... i Esquerra, a les eleccions anteriors, jo la puc... campanya electoral es van matar entre ells i van pactar.
1: Sí. Jo puc estar de picabrella amb tu, ¿vale? Picabrella política, però sortint ens fotrem una cervesa.
5: Sí, això sí.
1: Però que... Si fa falta un pacte, i nosaltres veiem que tens un programa que és beneficiós per al poble, doncs pactarem, si no passa res. I potser tota la legislatura ens hem triat els plats al cap. La política és així.
5: Sí, sí.
0: Senyor Suárez, una cosa que hagi fet bé el govern actual a Caldes. Una. En aquesta legislatura.
1: Però, per exemple, Can Rius. A Can Rius es tenia que prendre una decisió. O s'arreglava jo, o es deixava un solar perquè les cabres puguin anar allà, no? Però n'ha fet diverses. O sigui, el Col·legi del Carme és una bona obra. Torno a repetir que Can Rius és una bona obra que crec que era necessària.
0: No obra física, eh? Una obra, una acció de govern, una decisió, un...
1: Una decisió, que això són decisions de govern, no?
0: I una que hagin fet malament? Destaquin una.
1: No arregla Can Baix.
0: No arreglar en general?
1: En general.
0: Només Can Baix?
1: No, home, no. Jo
0: ho diu per proximitat?
1: Ho dic per proximitat. Però no, les urbanitzacions estan molt, molt abandonades, molt deixades.
0: Creu que aquí hi ha una assignatura pendent i això els hi pot passar factura?
1: És que la factura te pot passar, faci el que facis.
0: Desgast de govern?
1: Pot ser desgast, cansament... No per fer més coses, la gent et votarà abans, eh? La gent té les seves idees, la seva decisió de vot. Jo crec que Esquerra es mantindrà. El PSC ho té fotut per mantindre's, amb la que li està caient. I a la Caldes, bueno, ara m'ho puxo un mes, però ho veig difícil que puixin, eh?
0: Què creu que hauria canviat aquesta legislatura si en el moment d'escollir company de viatge Esquerra hagués optat en lloc de per Junts pel PSC? Hauria estat molt diferent.
1: No ho sé, perquè la Roser és una dona bastant emprenedora, no? Crec que més emprenedora que el PSC, no? Però per això és molt complicat, és molt difícil de dir amb aquest estaria millor i amb aquest estaria pitjor, no?
0: Hi ha algú a l'oposició amb qui no es dirigeixi la paraula?
1: Perdona.
0: Hi ha algú amb de companys de l'oposició amb qui no es dirigeixi la paraula, amb qui no parli, no, que no hagi parlat en cap moment per res?
1: Jo parlo amb tots i saludo a tothom. Ara que vulguin parlar amb mi és una altra història.
0: Canviem altres temes? Sí, obrim la carpeta de diversos. Ja que parlava de Can Valls. Can Valls tindrà una de les millores que tothom reivindica, que serà la rotonda d'accés acompanyat de les obres de la C-59. Mm-hmm. Això d'alguna manera ha de millorar sobretot la seguretat per accedir al barri. Però, més enllà d'això, la reforma de la C-59 com a projecte, creu que realment servirà per resoldre alguns dels problemes de mobilitat que hi ha actualment per accedir a Caldes, o simplement, com va reconèixer l'alcalde, només serà una reforma que anirà en millores de seguretat?
1: No, a veure, millora de seguretat serà així. Que millori la circulació, et dic jo que no.
0: Creu que es queda curta, per tant, l'obra?
1: No és que quedi curta, és que jo crec que és una obra que està mal pensada i mal planificada. Perquè, per exemple, la rotonda de Palau, els cotxes que van a Barcelona tenia que ser soterrani. Com també crec que l'entrada de Caldes, que tenia una altra rotonda on està la bassa, tindria que passar els cotxes per sota i evitar-te el curs de cotxes dels que baixen de Sant Feliu i així, no? Però, bueno, doctores tenen l'Església, ells tenen enginyers i jo no soc enginyer. Però crec que el cacau s'està liant a Palau amb la rotonda aquella, no?
0: I això no es resoldrà.
1: Jo crec que això no. Millorarà els segales, això sí.
0: Que per què?
1: Anirà volant, li fotrà una autopista per ell.
0: Creu que així millorarà el servei?
1: Home, serà més ràpid fins a Palau. A partir de Palau ja en parlarem.
0: Creu que està fent un bon servei, Segalers?
1: Home, té alguna mancança, eh?
0: Per exemple?
1: Per exemple, que els diumenges o els caps de setmana les urbanitzacions estiguin incomunicades, no? Parlo de mi, jo no agafo el transport aquest, no? No utilitzo l'autobús.
0: Però els veu arribar, com a mínim, abans que hi haguessin les obres.
1: Però, Dani, les vidres estan apagats, si no ho veus. Per molts comentaris que m'arriben, doncs hi ha gent que està contenta i hi ha gent que està emprenyada, com a tot.
0: Relacionat amb les obres de la C-59, hi ha una altra obra que sembla ser que també comença a prendre forma, és la variant de Sentmenat.
1: De Sentmenat.
0: Sí, ara fa pocs dies l'alcalde Isidre Pineda, al programa El Fòrum d'aquesta casa, va dir que probablement hi hauria novetats en breu.
7: La de la variant de Sentmenat també, evidentment, és imprescindible per treure trànsit pesat del centre del poble i del carrer. Perquè això passi, primer s'ha de construir la rotonda d'accés sud i per tant s'han de fer les obres de la C-59 i després s'ha de modificar el traçat per connectar la variant de Sentmenat amb aquesta rotonda. Hi ha un consens amb l'Ajuntament de Sentmenat perquè això es tiri endavant. Justament això ho vaig parlar amb el secretari de Mobilitat fa pocs dies i crec que puc dir en paraules seves que aviat tindrem bones notícies. Per tant, això s'està fent. Són gestions que són lentes però que estan passant.
0: Ja està d'acord? És imprescindible la variant de Sentmenat? Ho dic perquè ja han començat a aparèixer col·lectius ecologistes posant-hi pegues, dient que no, que es destruirà bona part del territori.
1: És que això és la truita de cada any. No, però la variant de Sentmenat és necessària i tindria que estar feta ja fa anys. És un parell a carrer Oms i Santa Teresa quan baixen els camions per allà, no? Els ecologistes queixaran perquè les gaviotes porten caputxa, no? Ho sento molt per ells, però es té que fer. Estic totalment d'acord que es faci la variant de Sentmenat.
0: I el quart cinturó?
1: El quart cinturó ja en parlarem, perquè això està més aturat que... Està molt desfasat el quart cinturó, eh? Ja portem uns quants anys portem amb el quart cinturó.
0: 40, potser.
1: Imagina't.
0: O més.
1: Imagina't.
0: Però sembla que ara arribarà fins a Castellà. No, gràcies a un acord polític, també, precisament.
5: Una batalla molt dura. Això ho conec de prou.
0: Una contrapartida.
5: Sí, molt dur, això.
0: Una contrapartida del PSC amb Esquerra per aprovar precisament uns pressupostos. No sé si amb un gir de la truita si podria acabar caient l'altre tram. Vostè hi està a favor o no?
1: Del quart cinturó, no. Jo estic d'acord perquè el transport... No, cada vegada hi ha més transport per carretera fins que jubilen el Puentes, el ministre de Transport.
0: Òscar Puentes, sí.
1: Òscar Puentes, eh? Si el jubilen i deixa de fer desastres amb la via fèrrea, no? Perquè ja no agafa el tren ni el Titus.
0: Canviant d'obres, de projectes, Pi Margall. Com ha de ser Pi Margall? Quin és el Pi Margall que té vostè al cap? Amb cotxes, sense cotxes, plataforma única...
1: Jo tinc vagues idees per Pi Margall. En primer lloc, Estic anant molt en compte perquè és l'eje comercial del nostre poble, de Caldes. Si es fa peatonal, estic a fer... Jo crec que jo faria un pàrquing subterrani que val calés, però bueno.
0: Un pàrquing subterrani?
1: Clar.
0: Encara hi creu, amb el pàrquing subterrani,
1: sí,
0: eh?
1: Però...
0: Perquè era una de les propostes de la passada...
1: De fa anys. No, ara, tu quan vas a comprar, a tots ens agrada comprar i entrar a la botiga amb el cotxe, no? Com aquell que diu. Si tu fas Pimaraga i peatonal, que jo no crec que sigui el correcte, que a mi em van dir, home, poden aparcar al parc del territori, dic, sí, home, i aniran les cistelles carregant fins allà. La gent vol el cotxe a la porta del comerç, carregar i marxar. Per què creus que Corte Inglés, la gent ve a comprar Corte Inglés, per exemple, eh? O a altres superfícies comercials, eh? Per la comoditat, que tu parques allà dins, carregues el cotxe i te'n vas. Sense paquets, sense res, porta tot carregat el cotxe.
0: No, estava mirant el tècnic, el Monter, bàsicament perquè estem pràcticament arribant a les 8 del vespre i per tant haurem d'arribar i haurem de fer una petita pausa.
1: Per sopar?
0: No, per escoltar les notícies. De moment, per escoltar les notícies de les 8 del vespre, sopar d'aquí una estona. El que sí que li volia demanar és si ens pot acompanyar uns minuts més.
1: Sí, home, clar.
0: Sí, perquè encara hi ha uns quants temes per aquí damunt de la taula que crec que serà interessant d'escoltar el seu punt de vista.
1: Vale.
0: De moment, per la primera visita que està fent a la ràdio, què li sembla?
1: Bé,
0: està a gust?
1: Sí, jo estic a gust.
0: Sí,
1: trobo a faltar alguna pica-pica, no sé.
0: No, però si podem, si parlem i mengem, no ho podem fer tota la vegada.
3: Ha de mal fer. Sí, això a la ràdio...
4: Queda malament. S'escolta.
1: No, no, però bé.
0: Doncs tornem d'aquí uns minuts, fem una pausa per escoltar les notícies i tornem de seguida aquí al Safareig. Fins ara.

0: ja hem superat el punt de les 8 del vespre. Continuem aquí al safareig, si us acabeu d'incorporar. Benvinguts, benvingudes, fins a les 9. Estem aquí amb, fent safareig amb el líder del PP a Caldes, amb Francisco Javier Suárez, amb qui estem fent un repàs, jo crec que podríem dir literal, en algun cas, amb alguns polítics o la situació política de Caldes. Ara teníem la carpeta de temes diversos obert. També en un safareig en el que ens acompanya la Raquel Puig, l'Albert Sant Andrés, la Laia de Déu i la Dana Ricard. Amb ells estarem també fins a les 9 fent aquest safareig, que no quedi ni una peça de roba bruta, que surtin totes les taques. Però amb el líder del PP, just abans de les notícies, havíem obert un meló, crec que literalment es pot parlar d'això, quan es parla de la reforma de Pi Margall. Li preguntava la seva opinió, ha parlat d'un pàrquing subterrani, ara entrarem una miqueta més en detall del seu projecte. Li preguntava bàsicament perquè l'alcalde, la seva visita a aquest programa, quan se li va preguntar per això, ell va explicar una miqueta quin era el seu punt de vista, el seu projecte, però d'alguna manera el que va dir és: jo el que vull és que es mullin els altres.
1: M'agradaria que el Pi Margall fos una avinguda, i crec que el Pi Margall és un carrer, doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos una avinguda del segle XXI. També m'agradaria saber quina és l'opinió de la resta de forces polítiques, si tenen valentia per enfrontar aquesta qüestió. Tant de bo poguéssim trobar un consens unànim de totes les forces polítiques, perquè és evident que el Pi Margall no pot seguir així 20 anys més.
0: Té valentia per afrontar-ho, senyor Suárez?
2: Jo sí, perquè a més crec que això té que ser un consens de totes les forces polítiques, no d'un grup polític. I tenim que cuidar molt que no passi amb Pi Margall el que va passar amb el Cajatic, no? Que se l'encarrega. Tenim que facilitar que la gent pugui arribar a les botigues, que pugui comprar sense l'estrès de que, hòstia, aquesta és l'hora que em multen el cotxe que me'n vaig. Llavors, a mi m'agradaria fer un pàrquing subterrani sota Pi Margall, el carrer, el que és Pi Margall, pàrquing, i a sobre pues, pot ser peatonal, perquè no, la gent podrà aparcar sota, i per exemple els comerços poden fer campanyes de pago dues hores de pàrquing, si vens a comprar aquí, et dono un vale, i es poden fer moltes coses amb el comerç, moltes. Però en principi hem d'agafar el gat per la cua, no es diu?
0: Sí, per exemple.
2: I fer el que estigui que fer al carrer, no?
0: Però unes obres que impliqui la construcció d'un pàrquing subterrani vol dir que allarguen bastant més aquestes obres, sí, que no pas una reforma, sí, de superfície.
3: Clar.
0: Els comerços ja estarien, creu que ja estarien d'acord amb una cosa així?
2: No ho sé, es tenia que parlar amb ells.
0: N'ha parlat?
2: Jo d'això no he parlat de ningú.
3: Això era una proposta del PSC de fa ja uns quants anys, no? Però a l'espai actual de l'aparcament de l'estació.
2: Bueno, nosaltres ja fa anys que teníem la idea de fer un pàrquing al parc al pàrquing de l'estació, darrere de la xurreria, no? Podria ser una solució també aquesta, no? És que solucionen moltes. Llavors és cara creu, te la jugues.
0: Però això vol dir que el Pi Margall ha de ser peatonal o no ha de ser peatonal? Hi han de passar cotxes o no?
2: Depèn.
0: De qui?
2: Pues depèn de que tu donis facilitat perquè la gent que pugui anar en cotxe pugui parar un mitja hora per comprar o no li deixis parar. Pot ser el Fumari Boet, és peatonal pràcticament, però passen cotxe i en 10 minuts poden parar allà al costat.
0: No hi ha comerços.
2: No, home, no, ja. T'anava a dir una, però que calleu.
0: Digui, si total.
2: I torno a repetir el mateix. Pi Margall és el pulmó econòmic de Caldes. Com la pifió, ens carreguem el comerç de Caldes. Llavors això té que estar molt consensuat.
0: I és factible aquest consens?
2: Home, jo crec que si parles amb els comerciants i dius, escolta, volem arreglar això, parlar amb ells, de tu a tu, i que també ells donin la seva opinió, la seva idea, no?
3: Però vostè diu que fa molt carrer. També parla amb la gent que va, és a dir, amb aquesta clientela i amb el mateix sector dels comerciants.
2: Els comerciants no volen que sigui peatonal, ja t'ho dic jo.
3: És que No sé si us passa a vosaltres, que és una obra de consens, que és important, sí. Molt bé, doncs per fer un consens has de saber què pensa
2: pues
3: tothom.
2: Moment,
3: com ho faríem? Vostè com ho faria?
2: Quan arribi el moment, convocar tots els comerciants, plantejar-los el programa i ells quina idea també es dona, no? Perquè no té que ser la idea que doni el Suárez o la idea que doni l'alcalde Isidre.
3: Però com? A través d'un referèndum, per exemple?
2: No, un referèndum no. Parlar de tu a tu.
0: Això ho té clar, això és molt de PP, eh? Els referèndums no, eh?
2: El referèndum no és del PP.
0: El que sigui, eh?
2: Perquè això no serveix per res, però el referèndum només serveix per crear més merder.
4: Una mica d'assemblea, no? També? No, també. No? Més assembleari.
2: Sí, per exemple, doncs, escolta, agafes Can Rius, reuneixes a tots els comerciants allà, planteixes el projecte, portes fotos del projecte, i llavors la gent que digui, doncs, a mi m'agrada això, m'agrada això. És molt complicat arribar a un acord amb tothom. Però quan li toques la butxaca no preocupis que arriba un acord tot.
5: Sí, creu? Això és un tema complicat, molt complicat, perquè està parlant el senyor Suárez de parlar amb els comerciants, no? Al final, Pi Maragall és un eix de Caldes. Potser els ciutadans també tenen molt a dir, no? Jo, per exemple, per mi, ostres, perfecte, no? Que sigui peatonal. I els que venim de fora de les urbanitzacions és un problema, perquè després està el problema del pàrquing també. Clar, fer un altre pàrquing, ostres, ja tenim un buit, pràcticament buit. Fer una obra faraònica com un pàrquing, encara que sigui on sigui, no? O sigui, sota Pi Maragall jo no veig gaire, no? Perquè potser la infraestructura per fer això seria molt complicada, però clar, això, ostres, hi ha molts factors.
2: Els comerciants no volen que sigui peatonal.
5: Sí, això ho sabem, perquè ja han obert quan es feia els dissabtes que es tancava, que es va tornar a obrir, no? Però clar, aquí potser la decisió...
2: És que el comerciant...
5: S'ha de tenir en compte molts factors, no? Molts...
4: Les veïnes que hi viuen, també.
5: Clar, exacte, la gent... Pacificar aquest carrer, ostres, sí, jo crec que s'ha de fer sí o sí.
2: El que puja i baixa cada dia una persiana... Tu tens que parlar amb ell.
5: Evidentment, sí, no dic de deixar-los fora, sí, però...
4: Incloure la ciutadania.
5: Però clar, també hi viu gent, també passem molta gent.
4: Incloure la

0: perdona, vas conèixer. Perdona,
1: no? La porto a la botiga, me'n tinc que anar, ja no sé què fer.
2: I creu que és més fàcil el consens amb els comerciants o amb els veïns que el consens polític?
1: És més fàcil.
2: Clar, però parlava d'un consens polític, eh?
1: Ja, home, ja. El consens polític només es tracta d'una cosa, de presentar un projecte consensuat per tots els comerciants de Caldes, afectats de Pi Maragall, i quan això ho tens tot clar, llavors tu demanes el consens polític.
2: Hem parlat del servei, canviant de tema, del servei de no sé que vulgueu dir alguna cosa més de la reforma de Pi Maragall.
3: Que encara no ens ha dit que creu que és evident que s'ha de parlar amb la gent que passa més hores al dia, que són les persones que hi viuen i els que s'hi guanyen la vida, i en conjunt tot el poble hi anem. Però clar, jo insisteixo, com ho faria? De plataforma única, peatonalitzada sempre, de pagament més laxa,
1: de parlar parking. Primer parlar amb els comerciants i escoltar el que volen els comerciants, i a partir d'aquí treballarem.
3: Clar, ells voldran el bo i millor, clar, no. Però
1: em sembla molt bé, jo faria el mateix.
3: Sí? I és a dir, com s'afrontaria llavors això? Perquè una cosa és els desitjos...
2: Com s'equilibra, no? Exacte. Els interessos d'uns amb els altres.
3: Clar, no es pot fiar tot a no sé quants anys un sol projecte de poble, com ja potser està passant amb altres projectes, no?
1: Mira, jo he vist pobles que han fet l'ex comercial, l'han fet peatonal, i si no tens pàrquings al redador, allò ho enfonses, eh? No arriba ni el Titus, van allà. O sigui, estic anant molt en compte perquè aquí juguem amb els interessos de la gent, eh?
2: És una obra cabdal i que potser per això no s'ha obert el valor encara, no?
1: Clar.
2: Però com més es trigui, pitjor estarà.
1: Jo crec que això per l'any que ve, la pròxima legislatura sortirà endavant, eh? Crec que tampoc ho sé segur, eh?
2: Però depèn de quins equilibris hi hagi a l'Ajuntament, perquè si hi ha d'haver aquest consens polític i està tot més fragmentat...
3: Serà més complicat.
1: Però és que el consens... A veure, tornem-hi. El consens polític és una tarda de treball, no pots allargar un tema d'aquests 3 mesos.
4: Sí, en una tarda creu que ja estaria tancat el tema?
1: Si està d'acord el comerç amb el projecte que tenen ells que volen fer, i l'Ajuntament, el que governi, l'accepta, doncs la posició tiene que acceptar això també.
4: I els ciutadans on queden en aquest consens?
1: Bueno, el ciutadà, si tu li dones facilitat per anar comprant, no hi haurà cap mena problema.
4: I la gent que hi viu, a Pi Maragall?
1: Però bueno, poden entrar i sortir igual, no?
4: Però no se'ls hi pregunta.
2: Depèn del projecte.
1: Eh?
2: Depèn del projecte, no?
1: Bueno, encara que sigui peatonal, que no crec que sigui, perquè els botiguers no volen que sigui peatonal. A menys amb el que jo he parlat. A la gent li tens que donar sortida perquè surti del pàrquing de casa seva, no?
2: Alguna altra cosa s'ha de fer, sí.
1: Sí, tindrà que donar sortida.
2: No es poden tancar els...
1: Vostè sortirà a les 5 del matí i entri a les 4 del matí i ja està.
2: Bé.
1: Per exemple, tot un horari, no?
2: No sé, jo sí. Canviem de tema perquè sembla ser que...
3: Ens ho paguem.
5: Sí. És complicat.
2: Haurem d'esperar a veure què diuen els comerciants, haurem de parlar, els haurem de portar aquí al safareig a veure què els hi sembla tot plegat, a veure què expliquen. Abans hem parlat del servei interurbà de bus. Parlem de l'urbà, perquè també d'alguna manera ho ha mencionat, ho ha deixat anar de la connexió de Caldes amb les urbanitzacions. Ara hi ha barris actualment que encara no disposen d'aquest servei, per exemple, casos com Can Maspons o Can Regassol, per posar algun exemple.
1: Que jo sàpiga, el bus urbà, els festius no funciona ni un.
2: No, que enlloc. No, però entre setmanes sí que com a mínim ofereix algun servei. Ho dic perquè ara, recentment, l'associació de veïns d'aquests barris sí que
1: ho estan demanant.
2: La justificació de l'operadora és que, i també per part de l'Ajuntament, és que es tracta d'un servei deficitari. Entén aquesta justificació per no habilitar aquest servei a totes les urbanitzacions? Unes sí i altres no?
1: Anem a veure, no ho entenc. Perquè un servei públic no és per guanyar calés. Si és deficitari, bueno, pues tiene que demanar ajuda que sigui, que li correspongui, picar la porta de la Generalitat i escoltar un vegin amb això, no? Però que és un servei que està caduna. Tu no pots deixar cap setmana que m'ha tocat fer-ho a mi també, eh? de taxista amb el meu fill, amb un repartint nanos per ahí, no? Té que haver un servei que ho faci, un servei públic que ho faci, que puguin baixar caldes, que puguin anar amb vulguin anar els crios, no? És deficitari? Pues potser segurament, també és deficitari tot ara, no? Però tindràs que mirar que tots ho mencionin. És parlar, parlar i parlar.
2: Per tant, és voluntat?
1: Poca.
2: Si és poca voluntat de no...
1: Poca voluntat de no parlar.
2: Per part d'aquí.
1: Home, però d'allà estan governant, no? No serà meva.
2: N'ha parlat, els hi ha dit?
1: No, no he parlat, però ho tinc en agenda per parlar d'aquest tema i veurem com acaba la història.
2: Canviem de tema. El ple d'abril, precisament, va fer una petició a l'equip de govern justament al final, que jo crec que ningú s'esperava. Crec que els va agafar una miqueta descol·locats a tothom.
1: La Mare de Déu, que està a l'entrada principal de l'església, a la façana, està plena d'excrements, de coloms. I la pregunta és, això podem fer alguna cosa com a ajuntament? Podem netejar-ho? Perquè hi ha moltes queixes dels veïns que viuen davant per les olors que això desprèn. No? Vaig parlar també amb el mossèn i, bueno, si no sé si vostès poden fer alguna cosa com a ajuntament. Es pot fer alguna cosa? És un patrimoni...
2: Quan diu que l'escolten, l'escolten. Fins i tot...
1: Hòstia, que si m'escolta, moria jo fer un pàrquing d'avionetes i no me'l deixa.
2: Bé, no, però com a mínim va dir això... Però com a mínim va dir això i ja l'estan netejant, ho ha vist.
1: Sí, ja ho sé, ja.
2: Què li sembla?
1: Home, perquè ja tocava. El que no tenim que arribar és amb aquests extrems. Jo no sé... Clar, parles amb l'Ajuntament i diu, no, això és de l'Obispat. Però bueno...
3: Clar, és que no paga ni vi, no? No paga ni vi, no? Són uns dinerons que podrien destinar a aquestes coses, no?
1: Bueno, tenen altres gastos,
3: Clar, és que la resta també tenim altres despeses, no?
1: Bueno, però si és un... És que, hòstia, tindre la iglesia com estava donava pena. Ja no per la iglesia, sinó que els veïns que viuen davant estaven fins al gorro dels coloms, no? Ara inclús crec que han posat una malla d'aquestes elèctriques. Però és que cuida, tio. Sigui patrimoni o no sigui patrimoni, és la iglesia del teu poble i tens que ajudar-los.
3: És un problema, això dels coloms, certament, és veritat. Sí, sí.
2: Content, doncs, per tant, que li hagin fet cas. A qui correspongui.
1: Espero, no m'han dit, però espero.
2: A qui correspongui, perquè en aquest cas, clar, no sé si és cosa del bisbat o és cosa de l'Ajuntament.
1: Tinc una reunió pendent amb el mossèn Alejandro per parlar amb ell d'aquest tema, que ho ha fet, perquè no ho sé què ho ha fet,
2: Una de les declaracions que també recentment ha aixecat més polseguera política...
3: Ens ho explicarà, perdona, Xavi, ens ho explicarà?
2: El resultat de la reunió.
1: Ah, quan parli. Sí, home, sí, no passa res.
2: Ho expliqueu en un ple.
1: I si voleu vindre amb
3: qui ho ha fet, no? Perquè...
2: Ho expliqueu en un ple. Tal i com em vaig comprometre a la ràdio, ho explico aquí en el ple, el resultat de la reunió.
1: Però estaràs tu al ple.
2: Home, l'estarem escoltant.
1: Ah, vale.
2: Sempre. Sempre.
3: No, ho dic per no sentar un precedent, no? Perquè potser un altre edifici privat també pot argumentar que és patrimoni X... i que no pot suportar...
1: L'edifici no és un edifici privat, que ja sàpiga.
3: No?
2: És del bisbat.
3: No és privat.
1: És públic, no?
3: D'accés públic, sí, però la titularitat...
1: Home, de la bisbat, igual.
3: Però el bisbat no som nosaltres, no, regidor?
1: Que haurien de ser el millor tots, eh?
3: Sí?
1: Sí.
3: I on està el dret de lliure confessió?
4: Jo no, eh?
3: Això és que com que ve el papa...
2: Anirà a veure
5: el papa.
3: Està emocionat.
2: Anirà a veure el papa.
1: És que em sembla que aquest dia estan a punt d'operar la Madonna, no? I no sé si podran assistir a Barcelona, aniré, però...
3: Asseguris de que arriba bé i d'anar amb temps, que ja ho han dit, eh? Sí.
2: Anar amb temps, que la cosa serà complicada.
5: I amb transport públic, perquè si no serà difícil.
4: Sí, exacte.
1: Metro, te deixa la porta.
4: No, la parada de metro de Sagrada Família
2: estarà tancadíssima.
4: Ha de baixar-la d'abans.
5: El convidem, no?, que vingui aquí, si vol.
2: Que vingui, que vingui. Exacte, sí.
5: La Vergeneta. Que vingui aquí Caldes.
2: El que deia, una de les declaracions que va aixecar més polseguera i que l'ha aixecat des del punt de vista polític els darrers mesos aquí a Caldes són precisament les que va fer en aquest programa al març la líder de Junts, Roser Xalabarder, sobre la celebració de l'orgull LGTBI a Caldes de Montbui.
0: Però jo els vaig dir a l'associació, i no sé si a la ràdio me'l van treure, perquè em van demanar que fes una declaració en el seu dia, quan no vam celebrar el dia de l'orgull. Jo crec que la festa està a Barcelona, a les grans capitals, i aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions, i els vaig dir que creessin la seva associació, que des de la regidoria les ajudaríem a fer la festa tan grossa com volgués. Sí que és veritat que jo el primer any em vaig trobar una festa que em venia un camió groc, o sigui, estàvem inclús en el catàleg apuntats d'aquesta, no sé si era el tractor amarillo, perquè és la cançó, però bueno, era un tractor de color groc, que venia d'Andalusia, travessava Espanya i es plantava aquí a la plaça del Lleó a fer la festa de l'orgull. Doncs, com que no estava escrit en lloc i no estava contractat, els hi vam demanar, sisplau, que ens ho traguessin del programa.
2: Comparteix aquestes paraules l'Ajuntament ha d'organitzar els actes de l'orgull a Caldes?
1: Jo crec que les té que organitzar el regidor de turno. I què vol que et digui? Organitza moltes festes l'Ajuntament, eh?
2: Per tant, això és una festa o és una celebració, una reivindicació?
1: És una reivindicació, per mi no és cap festa, no? Que aquesta gent es manifestin així, no? Crec que tampoc és necessari manifestar-se. Cada un pot ser el que vulgui i no si tu manifestes per ser home.
2: No.
1: Em sembla molt bé que facin la festeta d'ells i ja està.
2: Però ha de ser una festa o ha de ser alguna cosa més? Perquè si ho equiparem amb el 8 de març també és una festa, el del 8 de març, o és una celebració, és una commemoració, una reivindicació, ho podem equiparar?
1: Pues jo et diria que sí, perquè al final cap és una reivindicació que fan aquestes persones que tenen el seu dret de fer les reivindicacions i endavant, i si l'Ajuntament té que organitzar, que organitzi. Buscar-los un espai que puguin fer la seva festa, com pot ser Can Rius, se li deixa Can Rius allà i ja està.
2: S'ha de prohibir el burca als edificis públics, a les escoles? Ho dic perquè l'alcalde Isidre Pineda, quan li vam preguntar en aquesta mateixa cadira, va dir que això era un debat racista.
1: Hòstia, mare, que ens puc canviar, eh?
2: No vols ser la mateixa cadira?
1: Sí, home, sí. T'ho dic en conya.
2: Ho sé. És un debat racista? Planteja això?
1: Lo del burca? No, jo no soc racista, però...
2: No vostè, si fer aquest plantejar el debat, si ja només el fet de plantejar el debat és considerar un debat racista, el discutir si s'ha de prohibir o no.
1: Jo el prohibiria.
4: Per què?
1: Perquè aquesta gent que ve de fora i ve cap aquí es té que acostumar i té que anar com van els europeus i si no és que queden al seu país.
4: Però aleshores això no és integració ni inclusió, és apropiar, o sigui, s'estan incloent dins d'una cultura que no és la seva. Han de deixar 100% la seva cultura, no poden mantenir les seves arrels.
1: Aquí teníem per discutir 3 dies, eh?
2: Endavant. Perquè, 3 dies no, dies però, no, però bé, si ho, no, acaba, no? Si ho podem fer resumidet, doncs,
4: si ho podem fer una miqueta resumidet.
1: Tu ves al seu país, i intenta implantar les teves idees a si pots.
4: Però jo no vull intentar implantar les meves idees a cap país si jo vaig com a visitant, com a turista o com, si vaig a viure. Simplement vull que intentar mantenir algun vincle amb el lloc d'origen que jo vinc. Molts són refugiats, molts són migrants que marxen perquè estan en guerra, perquè porten molts anys en guerra. Se'ls ha d'acabar les seves costums, han de deixar de fer el ramadà, ho han de deixar de fer tot per literalment integrar-se i assimilar únicament la cultura d'aquí?
1: Aquí pot vindre el que vulgui.
4: Jo no estic dient que hagi dit això.
1: Però no ho he dit. Té que acostumbrar-se a les costums europees, no a les del seu país. I anar amb burca em sembla que no és un fet ni feminista ni hòsties. O sigui, té que anar com vas tu, com van anem nosaltres, igual.
2: Però el prohibirien en general o els edificis públics per temes de seguretat?
1: Els edificis públics ho tenia claríssim, que havien d'entrar amb cara descoberta.
2: La cara.
1: I pel carrer, pues, també tenien que anar amb cara descoberta.
4: I si van amb hijab?
1: Pues igual.
4: Porten la cara descoberta.
1: bueno, pues la vestimenta...
4: Que el hijab és només el mocador al cap.
1: El mocador, ja.
4: No és el vestit sencer.
1: Bueno, però...
4: Forma part de la seva cultura, tampoc.
1: A mi no m'agradaria que el portessin.
4: Però a vostè li agradaria, per exemple, que arribés a un país i li obliguessin a agafar les costums i la cultura d'aquell país i no mantenir les seves?
1: Si vas a viure, tindràs que acostumar-te allà.
4: Una cosa és acostumar-se.
1: I tindràs que acceptar les lleis d'aquest país, no?
4: Però ells estan acceptant les lleis.
1: Hem vist periodistes que per no portar el mocador l'han apedregat, o no?
4: I jo això no ho he vist.
1: No, però jo, home, jo tampoc ho he vist, però ho he llegit. Però ho he llegit, eh?
4: Aquesta notícia.
1: Ho he llegit. Periodistes que han anat a fer la seva feina allà i l'han apedregat per no portar el mocador.
2: Ho considero un debat racista parlar d'això? Plantejar-ho, eh?
1: No, perquè ja et dic que jo no soc racista, eh? Però que això, el cachondeo que hi ha a Espanya d'immigració, de pateres, està catallat. Que vingui, però que vinguin a un contracte laboral a treballar. Se li acaba el contracte, si continues treballant, se renova i si no, pues ahí muy buenas.
3: Per tant, el govern hauria hagut de fer el procés de regularització abans.
1: Però fer-lo com ara està fent, jo crec que és una animalada.
4: O sigui, només deixaria venir a gent que vingués amb un contracte de treball.
1: Sí.
4: I els refugiats polítics?
1: Igual que no hi ha refugiats polítics.
4: Sí, tant si n'hi ha.
1: Qui?
4: Els que marxen de Palestina, els que marxen de conflictes al Sudà, al Sudan, de Cuba...
1: Bueno, home.
4: Tots aquests són refugiats polítics. Aquests, si no tenen contracte laboral, tampoc.
1: No, home, refugiat polític, si ve com a refugiat polític i realment és un refugiat polític, tens que ajudar-lo.
4: Però si marxes del teu país perquè no pots més, perquè busques una vida millor i aquí no tens contracte laboral, vostè no deixaria que entrés.
1: Si no, a veure, la gent que ve a treballar, que vingui a treballar en contracte, sinó que no vingui. I no podem estar com estem.
2: Digues, digues.
3: No, anava a dir que després hi ha un altre debat que és el debat de les futures pensions lligat amb la baixa natalitat que hi ha en aquest país i que segurament ens convé que vingui gent de fora a treballar aquí.
1: Però t'estic dient que si ve a treballar que vingui, però que vingui en contracte laboral. Tu ves tant als Estats Units i vengo a treballar i no tens un contracte laboral, tu no entres.
3: Però poden tenir un període de temps per trobar aquesta feina.
4: Un visat.
1: Bueno, això es pot pactar, no? De dir, pues, et dono 2 mesos per treballar, però vaja, jo és que no ho faria, jo no entraria en aquest joc.
2: Estem ja arribant al final de l'entrevista. Un parell de preguntes, si li sembla. Sí? Em permet?
1: Bueno, perquè eres tu.
2: Què li sembla la vocació d'Instagramer de l'alcalde?
1: Home, queda atractiu, eh? Jo també ho faig, eh?
2: Sí, també en fa alguns, però no tants.
1: No,
2: no tants.
1: Jo cada dia no surto, eh?
2: No. Li agrada per això?
1: Ni m'agrada ni em desagrada.
2: Creu que és una bona...
1: I considera que té que estar aquí a l'Instagram donant notícies, eh? Per endavant.
2: És més d'Ayuso o és més del Biol?
1: Soc del Biol, perquè el conec personalment de fa molts anys i l'Ayuso i per a dos altres vegades amb ella només, no? I... Però l'Ayuso també m'agrada, eh?
2: Creu que faria més bona feina que Feijó?
1: No. En política, per ser un president de govern, té que ser un tio que sigui... té que ser una persona que estigui molt centrada, molt calmada, molt sossegada. Aquestes persones que porten pólvora dins i surten disparats, tu no pots ser un president de govern en aquestes condicions.
2: Estem parlant d'Ayuso, no?
1: Sí.
2: És d'aquelles que cridàvem, que deia abans, que s'havia de baixar el volum, estaria dins d'aquest grup?
1: Sí, clar, molta gent estaria en aquest grup, eh?
2: Creu que farem eleccions abans del novembre del 2027? Generals, vull dir.
1: No depèn de nosaltres.
2: No, no, però que...
1: Jo ojalà es fessin demà, ja.
2: Francisco Javier Suárez, líder del PP de Caldes, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Safareig. Espero que hagi estat a gust.
1: He estat a gust. Moltes gràcies per la vostra invitació i em podeu cridar com vulgueu. Doncs... Encara que m'agrada molt la pata del ventre. M'ho passo millor.
2: S'ho passa millor. Està molt bé, és un bon comiat, eh?
0: Sí,
2: eh? És un bon comiat. Doncs espero que estiguin escoltant i que el convidin ben aviat.
3: Tenen una falca. Tenen una falca. Secció ja.
2: Senyor Suárez, moltíssimes gràcies. Bona tarda. Adéu-siau.
6: El Safareig, la tertúlia política i d'actualitat de Ràdio Caldes.

0: Doncs continuem el safareig. Ara sí, ara és moment de fer més safareig encara, perquè és moment de comentar una miqueta el que ha donat de si tot plegat. Et veig molt somrient, Albert, per ser la teva, per ser el teu primer safareig.
1: És que ha sigut potent aquesta primera hora i mitja.
2: Estan.
1: Déu-n'hi-do. Sí. Sí,
2: ara, síndrome d'Estocolm. Sí.
0: Ara ens preguntaves, no sé, em permets que a l'Evia Públic la pregunta que m'has fet és sempre tan intens?
1: Sí, no, ostres, m'ha semblat intens.
0: Què diríeu?
1: Déu-n'hi-do.
0: Vosaltres ja sou més veteranes de safarejos.
3: Bueno, ha començat com molt baix, no? Un perfil baix, i ja com sí. La intensitat ha anat pujant, crec. Jo ho he viscut així, almenys.
0: Home, ha sigut una última mitja hora.
3: Sí, jo,
0: més variat, potser, no?
4: Sí. I aquí jo l'he vist una mica més atabalat, diguéssim. Sí. Al principi ho entomava tot amb molta normalitat, amb molta calma, com deia ell.
3: Es mullava.
4: Com ha de ser, sí. Però responia, no?
3: Sí.
4: I ara aquestes últimes preguntes sí que se'l veia una mica atabalat de... Penso jo, no vull obrir aquest tema, no vull haver-me de pronunciar sobre aquest tema.
2: Jo penso, fent autocrítica, que no hem treballat a fons projectes de govern, dades... Jo, almenys, per part meva, me la faig, no? I com a contrapartida és que et quedes en una mena d'esturament, perquè o hi ha silencis o hi ha contradiccions, no? És a dir, que realment no he arribat... No tinc clar si realment sap més del que diu o realment encara sap menys del que acaba dient. I davant d'aquesta tesitura no saps ben bé per on com entrar a fons en un tema. A mi m'ha passat això, cosa que com a representant públic també em preocupa una mica.
4: També en aquest sentit d'autocrítica que s'ha de fer, em sembla molt bé, però també s'ha de tenir en compte l'interlocutor que tenim, és a dir, tu li has repreguntat en diverses ocasions, li has demanat respostes concretes i tampoc les hem rebut, és a dir, que potser haguéssim fet servir aquestes dades, haguéssim intentat, no?, apretar més i el resultat potser hagués estat el mateix.
0: A mi un titular que m'ha quedat... com a mínim de la primera hora, després ja entrarem a la segona, que jo crec que hi ha uns quants titulars més o idees, però la primera hora és el mal rotllo, no sé si dir-ho així, amb Ara Caldes i amb el PSC.
3: Sí.
0: Crec que no hi ha feeling, hi ha...
3: Ha sigut molt contundent, crec.
0: Sí. Home, de que no es dediquen a la seva feina, que no fan la feina, bàsicament, com a regidors de l'oposició, que no treballen els temes, que no estan allà, donant el call una miqueta com vindria a dir, per fer servir una miqueta el vocabulari que fa servir ell, també, de... Això és una de les idees que m'ha quedat bastant clara, i no he sentit pràcticament cap crítica al govern.
4: Molt poques.
1: Sí, aquest acostament que ha fet el govern. Sí. A mi m'ha sorprès molt, o sigui, que s'apropés tant a ells i no a l'oposició. Al final ha rajat més de l'oposició que del govern.
0: Sí, aquest
1: és una mica sorprenent, no? Sí. I quan estan a les antípodes, a les ideològicament. Sí. No?
4: De la mateixa manera que quan vam tenir aquí a la Roser Xalabarder vam coincidir que era un discurs més de l'oposició que de l'equip de govern.
0: Correcte. És a dir,
2: exacte, tota la raó, Dani. I aquí que... s'inverteix. Fins i tot semblava que de manera bastant elegant s'atribuïa l'èxit de fer aterrar l'equip de govern en coses que importen, les voreres, la caca dels coloms, no?
3: Aquell parla amb el poble, aquell fa carrer, no? Una mica també.
0: I que aconsegueix coses.
3: Exacte.
0: Cosa que d'alguna manera per inversa vol dir que la resta de l'oposició no aconsegueix coses perquè no fa aquesta feina.
4: Perquè no té... Endavant.
1: Parla.
4: No, anava a dir perquè potser no té aquesta bona relació que té ell amb el govern o amb Esquerra en concret. No? A mi em genera el dubte de dir aconsegueix coses perquè té aquesta relació que no sé quina de les dues parts l'està cultivant més, diguéssim, o la busca per poder tenir aquells resultats.
1: A mi m'ha donat la sensació aquella d'una conversa de bar, no? De que estava còmode. Absolutament. I t'està explicant com si fóssim amics, no?
0: Sí. M'ha sobtat
1: això.
2: És el seu tarannà comunicatiu.
1: Jo l'he conegut mitja hora abans d'entrar al programa, no? I m'ha sorprès, bueno, tenim coses en comú, som veïns pràcticament, i ostres, havia vist les seves intervencions i tot això, però m'ha donat aquesta sensació, no? I aquí m'ha donat com, allò, com si estigués al bar explicant-te coses, no? Al final parlant de coses importants com és la política local, no? O sigui que, no sé, Déu-n'hi-do. Mm.
2: Suposo que es troba còmode en, aquest, en aquesta, no? En aquesta estratègia que d'oposició de l'oposició, no? De diferenciar-se, no? De, no ha dit la paraula constructiva, però no sé si l'ha dit, l'adjectiu aquest, però com si...
0: Bueno, d'aconseguir coses. Si
2: d'aconseguir,
0: no,
2: exacte, com d'aconseguidor, perquè realment m'ha quedat la sensació que no hi ha un equip al darrere o al costat o on hagi de ser que pugui estar al mateix ritme de treball de la resta de l'oposició, com és ara Caldes i el PSC, no?
0: I que la línia vermella és amb el PSC, amb el PSC ni sí. Aigua.
2: Mm. Aleshores, una manera de desmarcar-te és, doncs, això, no? De,
4: sí.
2: De ser aconseguidor, sí, sí.
3: És que no ho sé, és que, o sigui, a mi em sembla, no em sembla fort, o sigui, no m'ha sorprès gens que no volgués, o sigui, que la línia vermella fos amb el PSC.
4: Clar.
3: No em sorprèn, perquè, vull dir, a nivell global ja s'estan veient les desavinences, però aleshores té bastanta lògica que no vulgui que pactar amb ells. El que em segueix sorprenent és que prefereixi pactar amb Esquerra.
0: Clar. Vull dir, va, és que també...
3: quan és un partit de la dreta conservadora de sempre, vull dir, és com, és de calaix, vull dir, aleshores és com costa.
4: Se li barreja una mica, penso, el tarannà com municipal, no? Amb aquesta voluntat que com a mínim expressa de no, jo, tot el que sigui bo pel poble, doncs jo li donaré que, suport,
3: o sigui,
4: sigui d'esquerra o sigui de tal,
3: amb
4: doncs, afirmacions més de política general com el PSC, és a dir, el PSOE.
3: Exacte.
4: Ni aigua, referèndum, és una paraula que no vull ni sentir a parlar perquè la connoto amb allò i refugiats polítics,
3: el
4: quan
3: mateix.
4: Tu li has dit, ells s'han anat a presos polítics
3: sí,
4: i el procés...
3: Exacte,
4: és a dir,
3: i ha fet un No.
4: Se li barregen com aquests
3: sí.
4: dos mons, no?
2: Sí, suposo que no, no és difícil encaixar a les idees polítiques de partit en un poble com Caldes, tenint en compte que està ell sol, no? Que això ja ho hem comentat,
0: és que és
2: no?
0: Que passava... però no ha donat aquesta sensació.
4: A mi m'ha faltat, m'hagués agradat saber més l'equip que hi ha darrere, no?
3: Sí.
4: Perquè ell parla molt que hi ha aquest gruix d'afiliats...
3: Són 12 però... persones que estan darrere seu, que l'ajuden, i que, ja, però què fan? Qui són? Que...
0: On,
3: vull
0: són?
3: Dir, on són?
1: Sí. No, potser perquè el recolza molt en això, no? En la gent, el que deia ell, que va pel carrer... Jo puc
3: clar,
1: dir
3: això
1: que
3: no
1: això, això ho he vist
3: a nivell electoral...
1: com ho fa, no? Perquè el WhatsApp de l'urbanització no? A vegades ho ha fet. Això ho veus de primera. També una vegada li vaig tocar al crostó. També ho puc dir, no? Amb el tema de la dana, amb allò que van començar... No de la dana, Ricard,
4: jo no, sí. No, jo no he fet res.
1: De la dana, no? D'allò
3: de... Sí,
1: de
3: València.
4: Com, clar,
3: de
4: València.
1: Com,
4: ja,
1: no que com a periodistes jo crec que no podem permetre, no? I que és un regidor municipal que... comenci a fotre ja notícies com van sortir en el moment, no? De bulos,
3: de fake news,
1: de mitjans,
3: sí, sí.
1: Mitjans molt,
3: sí,
1: molt dubtosos.
0: Qüestionables, sí.
1: I això a mi em va emprenyar molt, no? Com a professional de la comunicació. Però bueno, sí que veig això, no? També el veus molt pel carrer aquest home, no? I
3: clar, però
1: jo crec que això es recolza molt a la gent, no? I és potser una mica com el seu equip, no? Que no sé si té o no, no? Però sembla que amb això sí que, bueno, és el seu suport, no?
3: Sí, però que vagi pel carrer i que parli per la gent no li, o sigui, no té cap condició perquè aquesta gent amb la que parla acabin votant el seu partit.
1: No, evidentment.
3: Vull dir que ell s'abandera molt, no? De que ell fa política de carrer, però després al final el que interessa són els vots.
1: Sí, no, però al finalment jo crec que la política local hauria de ser això, no?
3: Sí, sí.
1: De ser, no tant les sigles, no? Jo puc posar un exemple, no? D'un partit, Ciudadanos, no? Que està al poble de la meva, el poble familiar, no? I allà després els veus i som de todo menos de Ciudadanos, no? Perquè parles amb ells i... Però bueno, van arribar després de 30 o 40 anys del PSOE i estan arreglant un poble de l'Espanya vaciada, que es diu, eh? O sigui, ja dius, bueno, aquí les sigles potser no són gaire importants, no? Perquè o són aquests o no hi ha més. Sí, són 800 també. Habitants. I, ostres, jo crec que hauria de ser una mica això, no? La política local. I a vegades, ostres, veus coses que... Ostres, sí, hi ha grans obres que calen, evidentment, que calia això, calia allò... però després...
0: Això
1: potser...
0: allò és Carme i que en rius, eh?
1: Per exemple, sí, o a les urbanitzacions ha asfaltat, no? O sigui, però després potser te'n vas als parcs, jo que els flac... vaig molt, per sort, per desgràcia, vaig molt i... Sí, ja m'ho han dit, també.
0: I també creixen, molt, també creixen.
1: I jo he hagut d'anar a casa a buscar un martell per treure un clau en un parc infantil, al Parc de la República, concretament. Estic segur que... parlo de fa 2 o 3 anys, estic segur que passo ara i està igual. Sí, clar, dius, ostres, potser anar més de peus a terra, no?
0: Una miqueta el que deia ell, no? Que s'ha descuidat, sí. Potser el
1: dia a dia. Sí, potser, clar, sí.
0: Estaríeu d'acord una miqueta? Digues.
4: No, que ara que deies això, m'ha fet gràcia perquè també m'he apuntat quan li has demanat amb què caldria posar l'accent aquí, quina és la feina que queda per fer. Ha parlat d'habitatge, ha parlat d'aquest manteniment, ha parlat del CAP. I em sembla que no ha diferit gaire del que també comentava justament en Joan Duran.
0: Mm-hmm. Sí.
4: Que són, i m'ha semblat com a mínim curiós, no? Perquè ha deixat molt clar les desavinences, diguéssim, o, no? O els ha titllat com molt de populistes.
0: No he tingut problema en dir-ho, eh?
4: No, cal ni on, i en repetir-ho, sí.
0: Sí. Amb això però també s'ha assimilat amb Esquerra, com li hem dit.
4: Sí.
0: Li hem fet notar que això deia el mateix que Esquerra, i... té claríssim.
4: Sí, troba gust.
1: Són amics.
4: Sí. Però creieu que hi ha un interès darrere d'això? És a dir, creieu que el fet de que se l'escoltin, o que ell tingui aquesta sensació que se l'escolta, que proposa coses que després acaben fent realitat, sigui netejar la verge o...
2: Sí. És pura la verge.
0: Torna a ser pura.
1: Pura i neta.
3: És que, clar...
4: No, deia, no sé si això li pot donar un capital polític, és a dir, en el sentit de si la gent sap que se l'escolten i dubtava si votar-lo o no, això pot fer que l'acabin votant? No sé si m'estic explicant, però,
0: política útil.
3: Sí.
0: És un vot
3: que sigui estratègic. Que estigui fent.
0: Sí.
4: Clar, que ell,
0: podria ser. De fet, ell té expectatives.
4: Exacte, per això t'ho demanava. I perquè jo crec que l'hem vist molt còmode amb aquesta relació tan pròxima amb el govern i amb aquest, inclús... gairebé tracte de favor que s'intuïa amb el tema de les reivindicacions que comentava també en Joan Duran d'Aracaldes, d'aquestes reunions que ell hi va, nosaltres no, no? Ell s'hi trobava com còmode, com si el preferit
3: també,
4: de la classe, no?
3: Sí.
0: La política pragmàtica, que es diu. Vull dir, renuncio a segons quins posicionaments polítics, per exemple, pactar amb Esquerra per poder aconseguir coses.
2: Clar, jo crec que potser per això deia que potser no n'hem posat prou en confrontació en què, per exemple, habitatge, no? Doncs sembla que no està a favor de la regulació de preus de lloguer, no està gens a favor, i si és habitatge parla sempre de públic o privat, perquè ja hem vist que els privats li van, diguéssim. I si porten mitra, encara més. No sé què anava a dir, ara m'he perdut.
4: Són moltes coses, Raquel.
2: Sí.
1: Bueno, ho ha deixat clar quan parlava de la reforma de Pi Maragall. Parlar amb els botiguers, evidentment sí.
2: Sí, no.
1: Hi ha gent que hi viu, hi ha gent que anem... O sigui, aquí hi ha molts sectors...
2: Que dic, entra en confrontació, però ell, entre aquesta barreja de polític de proximitat, el fer carrer, que potser li sobra una mica de... Vull dir, potser no necessita tant carrer, necessita altres coses. Arriba aquí en un moment que ell feia temps que tenia ganes de ser regidor i no ho podia ser perquè era el partit qui acaba... I diu, així ha començat l'entrevista, no? Xavi, de que el capo, el partit, no?
0: El capo.
2: I durant els mandats anteriors no ho va poder ser perquè es va optar per una altra persona. Llavors entenc que viu aquesta etapa que ha dit que la vida política són trams, i m'hagués agradat trams de trams, de com a... no de dones, no sé quin tram ell es troba, final no, perquè ha dit que estava disposat a continuar.
0: I crec que el veurem.
2: Que està un tram dolç, no, d'estar on ell volia ser, no? Que és tocar una mica aquesta cadira, encara que sigui com a aconseguidor de coses, no ho dic en el mal sentit, dic en el sentit literal, de tocar cadira dins un consistori. I que d'altra banda, doncs li arriba després de almenys un parell de mandats, no? Tot i que recuperar-lo li ha costat.
0: Segona part de l'entrevista, més variada. Amb què us quedeu? Amb LGTBI, amb burca, amb la façana de l'església i la verge...
3: Jo amb l'Uda no soc racista, però... És que és la frase.
4: A més teniu el tall perquè...
3: Sí, sí, sí. És que és la frase. És que per mi és la frase que marca una diferència.
1: Aquí potser ja ha anat més a la ideologia de partit, sí, directament. O sigui,
3: i a la seva pròpia, burca, vull dir, ni burca, ni immigració...
1: Ni immigració, ni res, o sigui...
3: Lo de LGTBI ho ha passat com molt... Sí, sí, que facis una festeta. Que facis una festeta, no? Que facis una festeta i ja està.
4: Se li veuen algunes contradiccions aquí, no? Perquè li has demanat festa o reivindicació. I ell ha dit, no, no, és una reivindicació.
3: Però que facis una festeta.
4: Que ho faci el regidor de torn, és a dir, va, li sembla bé que es faci, considera que és una reivindicació...
3: I que ho ha de fer l'Ajuntament, aleshores no coincideix amb el que diu la Sala Verder...
4: Exacte.
3: És com, què? Sí. És raro, però, bueno...
4: Sí, sí, jo crec aquí que aquí és on s'ha atabalat també ell, que ha dit, ostres, fins ara estava molt bé, m'esteu posant aquí de cop i volta.
1: Deu ser una cosa que li queda lluny, això.
4: Sí, absolutament.
1: Aquesta reivindicació, clar, clar. És una cosa que segurament no...
3: Però això jo crec que s'ha deixat emportar per la rama ideològica. Aquí s'ha vist clarament, vull dir, almenys amb el tema d'immigració, 100%. Jo m'ho estava passant molt bé.
4: T'hem vist.
0: No el veia incòmode.
4: Sí.
0: Amb tots aquests temes una miqueta l'he vist un punt incòmode de... perquè no és la política de carrer.
3: Exacte.
4: El pròxim...
3: No és el que amb el que se sent còmode ni és el que li agrada parlar, perquè sap que hi haurà xoc d'idees i xoc de debats i d'arguments, que és normal, és el que passa.
4: I vol mostrar com aquesta part com més conciliadora, no?
3: Exacte, no es pot ser conciliador amb un tema com
1: aquest. No tenim vídeo, però sortirien memes fins i tot.
3: Sí, probablement.
1: Molts memes
3: probablement.
0: Però expliqueu per què, home, que la gent
1: no,
0: ho ha
1: perquè,
0: vist per què.
1: Ja estava incòmoda.
3: Sí, sí, les cares que posa...
1: L'hem tret de la seva zona de confort i, bueno, són temes que jo crec que no tracta normalment.
0: Que no li pregunten.
1: No forma part de la vida de la política local.
0: Però és una miqueta la nostra feina, també.
4: Sí, exacte.
0: Aquest mirall, no? Una miqueta.
3: Clar, perquè jo tampoc he volgut incidir més, però al final, vull dir, si parlem amb la gent de Caldes, a Caldes també hi ha immigració i també hi ha generacions noves que ja no són migrades. Per tant, amb aquesta gent ja no hi parla. Vull dir, clar, aquí es pot anar molt més enllà.
1: Però amb els botiguers sí que parla.
3: Clar, exacte, amb els botiguers sí que parla.
4: També n'hi ha de migrants.
3: Sí,
1: evidentment.
3: Vull dir, aleshores, però amb ells no hi parlarà?
0: Sí? Tercer? Sí?
3: Sí.
0: No, estan parlant amb el món. Estan
4: molt contents de tu, Xavi.
0: No, perquè simplement ara tenia jo aquí tres temes preparats de comentar, a no ser que vulgueu dir alguna cosa més de la entrevista amb el regidor del PP. Ara ja els hem tancat tots.
4: Podríem estar tres dies, com ha dit ell.
3: Sí, exacte.
0: No, podríem fer un punt resumidet.
2: Així que per ell, amb aquest ambient de precampanya, ja ho sabem, sí, però cada vegada és com, no ens en podem estar de que engegui ja la
1: un any abans.
3: No? Tranquil·litat.
2: Sí, que ja ho sabem, que l'últim any, però una mica...
4: Com arribarem, si no?
2: Mira, això estic plenament d'acord.
1: És la política actual, segurament. Sí.
0: De fet és una pregunta que us anava a fer, de si creieu que estem en l'últim safreig tranquil, normal, sossegat, que ens queda...
4: És probable.
0: Perquè, perquè a nivell polític és l'última abans d'acabar la temporada. El proper ja serà el setembre, per tant, o ja octubre. Estarem a mesos de la campanya
4: que
0: electoral.
4: Just quan han dit que han de fer aquesta mena de primàries o aquesta mena de...
3: el que faci.
0: Que decideixi el capo, no?
3: Ah, exacte, el capo
4: farà
3: tu.
4: Capo.
3: Ja està.
0: Per tant, estem davant de l'últim safreig polític que podríem considerar de normal, no alterat, no adulterat.
2: Encara jo crec que al setembre, venint de les vacances, es conservaran una mica, no? Les formes, encara...
3: Potser jo crec que
2: pensem que és Caldes,
3: novembre,
4: És que ja està molt caldejat, eh?
2: Exacte.
0: Això ja ve amb el nom.
4: No, però, és a dir, ja ha passat per gent aquí, perquè ha passat gent amb ganes de precampanya i amb ganes de... Si ha passat ja, perquè no ha de passar a partir del setembre, encara més.
0: Encara més.
1: Potser no, al setembre ens trobem un altre grup polític.
3: Exacte.
1: Nou.
4: Sí.
3: Sí?
1: No, dic,
4: tens alguna informació?
1: No.
3: Ah, vale.
1: No, però és que potser...
0: Estem en un safreig,
1: Surt Vox, surt...
3: Jo espero que no. Jo per la salut mental del Tom espero que no surtin
4: aquests dos. Que ha tingut molt clar també que...
3: Sí.
4: Línia vermella.
1: Sí, molt sorprenent també això.
0: En Vox.
3: En Vox. No diràs Aliança Catalana, això som...
4: Ha dit encara menys.
0: Encara menys.
3: Encara menys?
0: Sí, encara tenim menys coses en comú.
1: Des de la seva posició també és fàcil dir-ho.
3: Sí, clar.
1: Si hagués de formar govern, potser no seria així. Perquè al final...
3: En molts llocs està pactant PP amb Vox.
1: Està passant a tot arreu. Ha passat a l'Aragó, ha passat a Andalusia, ha passat a tot arreu.
3: I continuarà passant, tristament.
0: Anava a dir, ens queden 10 minutets per acabar, i menys, i jo tenia 3 temes preparats, n'he escollit un. A veure, i us dic quins són els altres dos o no? O no voleu...
3: Ai, no ho sé,
4: Quin dilema.
1: Que sigui sorpresa.
3: Sí.
0: Doncs va, parlem d'un... És per desengreixar una miqueta tot plegat,
3: Vinga.
0: També ho dic perquè va sortir en l'últim ple un dels temes que en els propers mesos, i parlant ja en futur, s'haurà de parlar més, és el que té a veure amb la concessió de les cremades, de la gestió del complex esportiu. Ja portem uns quants plens que se n'està parlant amb tots els tràmits previs. Actualment se n'encarrega el Sena Caldes, però estem al mig d'una licitació d'unes característiques bastant importants, d'un gran volum econòmic, i que, depèn de com acabi, pot ser que transformi completament el que hem vist des de fa anys en aquest complex. Ara fa uns dies, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, el president del Sena, el Roc Lleixà, advertia que si al final la cosa no acabava sortint del tot bé per ells, vol dir que la licitació d'aquella o queia en mans d'una altra entitat, això deia que posaria en greus problemes la situació actual i sobretot futura del club.
5: Estem vençuts des del febrer i estan amb la renovació amb certes dificultats administratives. No sé què, no és que vaig. Clar, nosaltres el problema actual com a gestors del servei municipal és que si no ens renoven, si no ens presentem i guanyem la pròxima adjudicació, doncs tindrem greus problemes econòmics com a club pel problema de la gestió. Llavors, això, esperem que no passi res, que puguem accedir a la renovació i en 4 anys més doncs, puguem solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs, bueno, estem així, i si renova, doncs, no passarà res, anirem funcionant, i si no renova, doncs, bueno, Dios dirà què diuen.
0: Albert, que t'ho estàs fent a sobre, va.
1: No, és que el vaig entrevistar fa un mes o dos pel Calderí, no? El Roc, i em va explicar el mateix que acaba de dir, i ho tenen molt clar. Sí, des d'allà. A més, és una licitació pública, que això, avui dia, tal com està, jo que vinc del món de l'esport, que és el meu tema, és perillós, aquesta licitació. Ja no pels termes, sinó perquè ara mateix s'està estenent molt el tema de federacions, de, no sé, m'invento ara, de tennis, Federació Catalana de Tennis, que està licitant. Hi ha federacions que estan licitant.
0: L'OFEC està gestionant.
1: Exacte, l'OFEC està... I clar, és un tema difícil i molt complicat de tractar, perquè el Sena Caldes, el volum que té aquí, ja només parlem d'esports, futbol sala, el nivell que estan, un equip a tercera divisió, un equip a segona divisió que ha baixat, el bàsquet, el waterpolo, clar, això gestionar, això és complicadíssim. I sense una figura com la del Sena Caldes, ostres, seria molt complicat a nivell, i ja no parlo a nivell d'allò, sinó parlo que hi ha un teixit esportiu al darrere de nens i nenes que això seria un problema, perquè què fas amb tot això?
4: Però
1: si ho perds
4: al club li falten recursos, és a dir, aquesta mala gestió que comentava, jo penso que això fa temps que dura, i m'agradaria saber una mica, és a dir, seria un bon tema periodístic com per fer una investigació aquí darrere de la gestió econòmica que estigui fent el club, perquè no acabo d'entendre d'on venen aquests deutes o aquestes situacions, que certament té molt així.
1: Bueno, jo pel que va explicar ahir va ser sobretot la pandèmia. Jo durant la pandèmia vaig fer entrevistes també amb, no recordo qui era, un directiu del club, i
4: jo anava a venir per aquí
1: i just abans de que passés, perquè en aquell moment estàvem tancats a casa encara, en una entrevista, un Instagram Live d'aquestes famosos que es van posar tan de moda, i ja ho albiraven, no? I pel que em va explicar després el Roc Lleixà també ve d'això, no? Després, el que hi hagi, tampoc ho sabem.
4: Jo aquí voldria fer un parell d'aportacions.
0: Ràpid.
4: Rapidíssimament. El tema de la pandèmia, clar, jo desconec la situació global de la resta. Jo sóc sòcia del Sena Caldes, jo vaig seguir pagant la quota durant tota la pandèmia. Es va demanar que així fos i crec que molta gent doncs va comprendre la situació i es va tirar endavant. I a més, prèviament a això, evidentment això és un exemple i no sabem si el gran gruix de socis i sòcies ho van deixar de fer. És només un apunt. I abans de la pandèmia ja s'havien donat situacions d'equips, tots aquests equips que, com dius, és un gruix molt gran, que es troben en una situació de jugar un play-off per pujar de categoria i per tant doncs, millorar la seva posició a la competició, i el club off the record desitjant que això no passés perquè no podien assumir competir en una categoria superior perquè no podien econòmicament. Fer-hi front, i això estem parlant d'abans de la pandèmia. És a dir, que estic convençuda que ha influït, però no tinc del tot clar que no ens estiguem arrepenjant una mica en això.
0: Alguna cosa a dir?
6: Bona nit.
0: això és el que hem de dir. Raquel Puig, periodista dels serveis informatius de Ràdio Palau. Bona nit.
6: I
0: moltíssimes gràcies. Albert Sant Andrés, periodista dels serveis informatius de Ràdio Castellà. Gràcies, benvingut. Espero que t'hagis passat bé.
1: Sí, sí.
0: Laia de Déu, periodista dels serveis informatius de Nacodinenca. Gràcies.
3: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Llana Ricard, periodista dels serveis informatius de BOTV. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
4: Gràcies, igualment.
0: Adéu-siau. Nosaltres hi tornem amb el safareig la setmana que ve amb la Gemma Mosquera. De moment, nosaltres la tertúlia política la tanquem aquí perquè és l'últim d'aquesta temporada i tornarem passat l'estiu amb més actualitat política, òbviament. Que vagi molt bé. Molt bona nit. Adéu-siau.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi!
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí ja està de nou, un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran, al comandament de la nau, i aquí la Montse, al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desfant d'Andrea,
4: amb l'Andrea Robesco.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Halloween, grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: 3-0, no va dir el Roc. Sí, aquí no s'avalua la gent que es juga porros enormes.
8: No,
7: jo sigo dinar a 4.
8: Sí, molt dinar a 4.
3: Sí.
7: Però aquí
3: no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. Un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sant Sibega i la teneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per la zona de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts a Cultura en Bealta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 3 de juny i són 6:45 de la tarda. A la cabina el Ferran, posant bona música. Al meu costat la Clara, bona tarda, Clara. I qui us parla, el Dani González. I avui parlarem doncs, d'una de les grans activitats de la biblioteca, que és la viatgeteca i rima. Mm-hmm. I és rima, veritat. Rima amb biblioteca. Viatgeteca. Doncs avui us farem un programa especial per... Sí, Ferran, ha sigut un moment d'humor, t'ha faltat la bateria. Avui parlarem doncs, de recomanacions de llibres sobre viatges. No us amoïneu, no serà un programa monogràfic de guies,
3: no.
2: Sinó que perquè veieu que hi ha molts llibres al voltant.
3: Les guies ja sap la gent,
2: ja que ho sap, ja ho sap.
3: Ja tria cadascú la que vol.
2: Que els tenim al vestíbul, tenim una col·lecció molt xula de novetats de guies de viatge al vestíbul, perquè vingueu a xafardejar si encara no teniu el viatge escollit. Però avui us dic, parlarem de llibres i parlarem una sèrie de llibres al voltant dels viatges, també molt interessants. Però sempre, com sempre, comencem amb una escena de cinema. Jo crec que és una pel·li que t'agrada.
3: A mi?
2: Sí, no sé si l'has vista. Jo crec que sí.
3: Sí.
2: I és una de les grans pel·lis romàntiques dels anys 90, potser sí, dels 90.
3: Sí.
2: Estem parlant abans de l'alba. Abans de l'alba. Vinga, Ferran, fica-ho.
4: Te bajas aquí, ¿no?
5: Sí, qué putada. Ojalá te hubiera conocido antes. Me gusta mucho hablar contigo.
4: Sí, a mí también. Ha sido muy agradable conocerte.

0: Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura, pero si no te la suelto, estoy seguro de que me obsesionará durante el resto de mi vida.
1: ¿Qué?
0: Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... pero siento que entre nosotros hay algo como... química, ¿no?
1: Sí, yo también.
0: Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena?
1: ¿Cómo?
0: Venga, será divertido. Vamos.
1: ¿Qué haríamos?
0: No lo sé. Lo único que sé es que tengo un vuelo de aerolíneas austríacas mañana a las 9:30 y no tengo bastante dinero para un hotel, así que iba a rondar por ahí. Sería más divertido si me acompañaras y si al final resulto ser un psicópata, solo tienes que coger otro tren. Vale, de acuerdo. Plantéatelo así. Imagínate dentro de 10 o 20 años, ¿vale? Estás casada. Y resulta que tu matrimonio ya no tiene la misma emoción que tenía antes, ¿sabes? Le echas la culpa a tu marido. Empiezas a pensar en todos los hombres que has conocido en tu vida y en lo que habría pasado si te hubieses ligado a alguno de ellos, ¿vale? Pues yo soy uno de esos, yo mismo. Así que plantéate esto como un viaje en el tiempo desde el futuro hasta el ahora. Para saber lo que te has perdido, esto podría ser un excelente favor para ti y tu futuro marido al descubrir que no te estabas perdiendo nada, que soy un perdedor igual que él, sin ninguna motivación, que soy aburrido y que no te equivocaste al elegir y eres feliz.
1: Voy a por mi bolsa.
2: Doncs aquí tenim aquest tall de la pel·li, al començament d'abans de l'alba, del Richard Linklater del 95, amb l'Ethan Hawke i la Julie Delphi. L'has vist aquesta pel·li?
3: Sí.
2: Has vist les altres dues?
3: Sí, també.
2: Que n'hi ha tres.
3: Però és que m'hagués encantat ser la protagonista d'aquesta pel·lícula.
2: No, és que és una pel·li, a més és la història d'una sola nit, d'una sola nit, ells dos passejant i parlant. És una pel·li de diàlegs, de parlant del futur, de l'ara. És una pel·li molt maca, que val la pena recuperar. Molt bé, doncs ja ens hem ficat en aquest tren i anem a començar amb les recomanacions. Què em recomanes? Vinga.
3: Va, començo, sí. Mira, jo et porto Los cielos más bellos de Europa, 65 cielos más bellos de Europa, de España, perdón. Es de Miguel Ángel Pugnaire y Miguel Gil y está publicado por Alnena Media. Y bueno, es un llibre per, que és com una guia d'astroturisme i proposa 65 indrets d'Espanya d'on mirar el cel nocturn d'una manera diferent, no? No és un llibre de rutes, sinó que és una, bueno, convida a sortir de la contaminació lumínica i entendre el cel com un patrimoni natural. I bueno, és converteix el que és una experiència en principi senzilla en algo més cultural, científica i també íntima, no?
2: Pues molt xulo, per mirar cels. No sabia que existia això del astroturisme.
3: No, jo tampoc. Mira, el Miguel Ángel Pugnaire, aquest és metge de família, és astrònom i divulgador, i el Miguel Gil, que és el coautor, és fotògraf i estan vinculats al projecte Turismo Astronómico.
2: Pues genial. I què et sembla mirar el cel des d'una illa?
3: Des
2: d'una illa.
3: Home, a mi m'encanta mirar el cel.
2: Pues mira, et porto un llibre.
3: Vale.
2: Que es diu Islas Sorprendentes d'Europa, descobre-les en 79 viatges. T'has vist que...
3: Estem amb viatges.
2: Has vist que bé m'ha vingut, això? És del Xavier Martínez Iedo, de Naya Turing, de l'any passat, i doncs això, la guia no enganya, proposa 79 viatges a illes europees, però que s'escapen una miqueta del circuit més evident. No va només de platges o vacances, sinó mira Europa des d'aquests marges, des de les illes atlàntiques, mediterrànies, bàltiques, i expliquen altres formes de vida, altres ritmes, altres geografies. Un llibre molt interessant. No sé si per anar allà al país o almenys per fullejar el llibre, que també està bé, eh?
3: També
2: està bé. Vinga, et toca.
3: Doncs una altra, de Senderos Clandestinos, de Ricardo Nani i José María Torres. Està publicat per Sua Edició H, Chimparltetan. Això és molt difícil,
2: No. Tu dale.
3: I bueno, és un llibre que recupera 20 camins d'Euskal Herria que han estat marcats per la història més secreta, no? Passos de frontera, rutes de fugida, contraband. Són camins que, bueno, no mostren la muntanya no només com un espai natural, sinó com un escenari polític i humà. I cada ruta està enganxada a un una història de por o de necessitat, de supervivència. O sigui, el que defineix aquest llibre és que planteja caminar com que és llegir el territori.
2: Pues està molt xulo. Doncs jo et porto una mica més difícil, eh? No sé si t'agrada, però Descens de barrancs,
3: sí,
2: com ho veus?
3: Sí, m'agrada.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: En sèrio?
3: Vaig fer una vegada només.
2: Sí? Doncs bueno, si vols recuperar aquesta afició...
3: No,
2: mai se sap, tu. Si vols recuperar aquesta afició, mira, porto un llibre que es diu Descens de barrancs, manual pràctic, de l'Eloi Vila Colomer, Joan Oliveres Domènech i Òscar Márquez Pérez, de Quassatània, que és una de les grans editorials d'excursionisme d'aquí de casa. Aquest llibre és del 2023 i és un manual sobre com fer aquests descens de barranc. Sobretot és un, clar, és un manual una miqueta més tècnic i et dona una miqueta d'eines per qui practica aquesta activitat. No vol dir que t'agafis el llibre i et tiris l'activitat.

0: que recull jocs extrems, estranys o aparentment inexplicables del planeta, no? Ciutats aïllades, territoris congelats, pobles marcats per fenòmens insòlits o això, no? I combina mapes, infografies amb divulgació molt, molt accessible. Seria un llibre dels que fan preguntar-se pues, com pot viure gent aquí, no? I per què existeix aquest lloc. No, és un llibre més de curiositat.
1: Doncs perfecte, perquè aquest llibre em va molt bé.
0: Bueno, se m'ha oblidat dir-te que aquest llibre va sorgir primer com un canal de YouTube, el 2018, que estava dedicada a això, a la geografia i curiositats del planeta.
1: Està superbé. Pues com et deia, em va molt bé, perquè ara ja porto el bon rotllo amb la meva recomanació final d'aquest blog, que es diu 100 lugares que ver después de morir. Una guia de viaje para el más allá, del Ken Jenkins, de Geoplaneta 2024. És un llibre divertit dins de la seva, del seu enfocament. Ens construeix una guia falsa de viatges per més enllà, El llibre pot recórrer 100 destinacions post-mortem, estretes de religió, de mites, de literatura, de cinema, de videojocs, de la cultura popular en general. I així, pues, si vols, no sé, anar a veure, jo què sé, l'infern, o anar a veure algun lloc d'aquests,
0: l'Atlàntida
1: o els mites grecs amb el llac i amb els rius i tota la història aquesta que anaven per
0: el Caront
1: i tot això, pues aquí ho tens, és una guia de viatge espectral que per Vitelchus o algú d'aquest li aniria bé.
0: També.
1: I mai se sap si no la necessitaràs en algun moment.
0: La biblioteca.
1: Sí. No sé si després, quan vinguis al taulell, ens dona un xungo a buscar aquest llibre, però aquí el tenim també.
0: Molt bé.
1: Fantasmes del món, feu-vos el carnet. Tenim llibres per vosaltres també. Genial. Doncs vinga, també tenim un llistat de música especial per programa de la Viatjateca. I portarem cançons sobre lloc, sobre viatjar, que trobareu a la pàgina web de la biblioteca, bibliotecadecaldes.cat. I us porto un clàssic de Dodós, Where the Streets Have No Name, que ens parla de com arribar a aquestes ciutats noves on no coneixen els noms de les coses. Vinga, fica-la, Ferran.

0: Doncs aquí tenim els U2 amb Where Still Have No Name de Joshua Tree, un dels grans discos, amb The Edge arrencant amb aquest fraseig de guitarra, que després el van fer molt conegut, crec jo. Joshua Tree, un dels dos discos grans del U2, amb l'Archon Baby, que va ser el següent. T'agrada U2?
1: Sí. El Bono no.
0: El Bono no. El Bono que se'n vagi de viatge. Doncs, si voleu agafar dos discos d'U2, aquest, el Joshua Tree, i el següent, que és Archon Baby, que també estava super, super bé. Vinga, doncs, vinga, seguim. Què portes?
1: Doncs, mira, sí, porto un llibre que, bueno, es diu A Oriente por el Norte. Va ser publicat el 1935 i ara tenim una nova edició publicada per Nordica Libros de 2025. De Anne Morrow Lindbergh, vale? Aquesta dona que va ser escriptora i aviadora, doncs, va narrar el viatge que aeri que va fer amb Charles Lindbergh el 1931 cap a Orient, no? Fins a Xina va arribar. I bueno, participa com a radiooperadora i copilota en aquest viatge, i en una època en què encara, doncs, l'aviació tenia més com d'exploració, no?
0: D'aventura, sí.
1: I bueno, el llibre va travessant geografies i cultures, però també és el relat d'una dona que observa, aprèn i escriu des d'un lloc més molt singular, no, dins l'aventura. I ja està.
0: Bueno, és un llibre interessant de, clar, és la dona a l'ombra d'una figura com el Charles Lindbergh, que se la fica en primer pla, que és també molt important. Jo porto un molt interessant, que són Les reines del mar, memòries d'una vida aventurera, el Mauricio Wiesenthal. Ja n'havia fet un altre llibre de viatges sobre els Orient Express i tots els trens d'aquests que recorrien a Europa, i ara ho fa amb els transatlàntics. Doncs ell construeix les seves memòries atravessades pel mar, per aquests grans vaixells, els viatges, la literatura, el cinema. Doncs tenim un llibre que és un joc entre biografia, un joc entre la recreació d'aquests grans transatlàntics plens de luxe, i sobre una mirada d'un temps que ja ha passat. Wiesenthal és, ja us dic, és un escriptor meravellós en tot el que té a veure amb biografies relacionades amb el viatge. Agafeu el de l'Orient Express, agafeu el d'aquest de transatlàntics, i ja està, no necessitareu viatge, almenys aquest estiu.
1: Sense moure't, no?
0: Exactament, perquè ho escriu fantàstic.
1: Molt bé.
0: Vinga, aquí una mica de còmic.
1: Sí, La senda del llop. Vale? Aquest és un llibre de Sylvain Tesson i les il·lustracions són de Virgil Durell. Està publicat per Symbol Editors el 2025 i es va, el Sylvain Tesson es va inspirar en la lectura del llibre La llarga caminada de Rabbits, no? per fer aquesta novel·la gràfica. I bueno, parteix del viatge que fa el Sylvain Tesson seguint l'itinerari d'aquesta fugida llegendària del Gulag, no? Al llarg de 8 mesos. I bueno, és com una crònica de viatge, i també es pregunta sobre què vol dir escapar.
0: I escapar, que si ja m'ho he fet venir bé pel meu còmic, jo porto un dels grans autors francesos, que és el Pascal Rabater, amb La debacle, que precisament parla d'això, de fugir. La història ens situa durant el col·lapse de l'exèrcit francès durant la Segona Guerra Mundial. Hi ha la ruptura de la línia Maginot, que és una de les fronteres, podríem dir, on l'exèrcit aguantava l'avanç nazi, i obliga una retirada caòtica sense cap heroisme i sense cap grandesa de l'exèrcit francès. Així és que és una història de tornada, d'escapar, un viatge a la inversa per escapar de les forces nazis i tornar cap a París i cap a l'interior de França. Ja us dic, una història molt interessant sobre la guerra, però sense cap èpica i cap heroisme.
1: Molt bé.
0: Doncs tinc gana,
1: mira, ara canviem de... Sí, perquè canviem totalment d'àters, no? I farem el viatge de les dietes d'Anna Sirvent i Freddy Mas. Està publicat per Bromera el 2025 i proposa una resposta més divulgativa a la saturació de missatges sobre l'alimentació, salut i cos. És un recorregut en forma de viatge en tren amb estacions, no?, que representen les diferents fases del camí camí cap a una alimentació més conscient. I no es tracta de perseguir dietes miracles, sinó d'entendre millor la relació amb el menjar i les decisions, no?, que prenem al dia a dia. L'Anna Sirvent és dietista nutricionista i, bueno, ha publicat aquest llibre que en realitat és força interessant.
0: Sí, perquè, original, perquè, el plantejament, no?
1: Sí, perquè, bueno, el viatge en tren i tal, i sobretot perquè estem molt sotmesos, no?, a la dictadura de la imatge. I...
0: Sí. Per no estar tan sotmesos, pues llegeix el meu llibre, que et porto jo ara, que és una editorial que a mi em té enamorat, que és Cinco Tintas, sí, que, jo la poso per, o sigui, sobre els llibres de cuina em sembla de les millors que estan editant ara, en Planeta Gastro, que em sembla que és el de Planeta, però és que fan una cosa tan bonica i tan tendra en aquest Mediterrània, que és recetes de les abuelas del Mediterrània perfeccionados a lo largo de toda una vida. L'autora és Anastasia Miari, jo us dic, l'ha publicat Cinco Tintas aquest any, i és un llibre entre crònica i llibre de cuina, i ens explica en tot l'arc mediterrani, agafant diverses àvies, diverses nones, diverses iaies, expliquen la seva vida i recomanen receptes. I és aquest viatge tan tendre, tant per la memòria, tant per la tendresa de ser àvia i cuinar pels altres, que a mi em sembla un llibre meravellós de cuina, ja ho dic, jo superfan, faig l'onada cada cop que Cinco Tintas treu un llibre. O sigui que sóc super, super fan.
1: I a més és molt important, recuperar totes les receptes de les àvies.
0: Sí, i tant. I
1: memòria històrica molta saviesa.
0: Exactament, pensar això, que la cuina no només és recepta, és història, és narrativa i és biografia. Sembla molt bé el que està fent Cinco Tintas. Vinga, una mica de cançons i portem a Talking Heads, que no l'hem portat gaire aquest any i em sembla un dels grans grups. Era una demanda que tenia el Ferran, portava Talking Heads, i us porto una cançó que es diu Road to Nowhere.

0: l'estona que tenim els Talking Heads, que ens convidaven un viatge cap a cap lloc, cap al desconegut. Talking Heads, que gran grup. Tenim un documental a Filmin, mireu-lo, sobre el seu concert, no me'n recordo com es diu, que és meravellós. O sigui, és meravellós i jo m'he tornat fan dels Talking Heads des d'aquell concert que he vist a Filmin. Molt xulo. Vinga, una mica d'infantil. Què em portes per infantil?
1: Doncs mira, el llibre és un llibre il·lustrat, és Viatjar amb criatures sense perdre el nord. Perdó, Parcs Urbans del Món, de la Tania Graf, i il·lustrat per Elena Bonastre. Està editat per Flamboyant i bueno, és un recorregut il·lustrat per 14 parcs emblemàtics de diferents ciutats. Es combina natura, història, curiositats, personatges i jocs d'observació, no?, per acostar els nens a aquests espais verds dins de la ciutat.
0: Parc turisme? Existeix aquesta paraula? No estic segur.
1: Parc turisme?
0: No ho sé, si està astroturisme...
1: Potser.
0: Pues a veure, sí. Vinga. Jo, si no saps on anar, jo et porto un llibre per descobrir on podeu anar amb els nens. Es diu A dónde y cuándo con niños, de Geoplaneta, el 2025, i és una guia de planificació de viatges familiars amb 300 destinacions i una mica d'experiències organitzada una miqueta pels mesos. Està pensat per ajudar a decidir on anar, quan i quines opcions teniu per encaixar segons el tipus d'edat dels nens amb els que aneu, pues, pressupost, etc. És com una ruleta d'eleccions en format de llibre.
1: Està
0: molt guai.
1: Molt divertit.
0: Si no saps, ja saps. Tira la ruleta allà. Genial. Vinga, activitats.
1: Sí,
0: activitats.
1: Mira, doncs ja demà... Sí, demà, no?
0: Sí.
1: Tenim el taller d'escriptura creativa, l'última sessió, amb cos de lletra, i, bueno, és una, un taller que hem fet sobre redacció i perfeccionament de textos, no? A les 6:45, i encara queda alguna inscripció, si voleu.
0: Sí.
1: O sigui que encara us podeu inscriure.
0: I...
1: el divendres tenim la primera sessió del cicle de quatre concerts de Tanquem en Ritme, que ja us vam dir que el fem al juny. La primera sessió tenim a Jorge Yelia, canta amb guitarra, i després al Cor Modern de l'Escola de Música Municipal del Joan Valls. I bueno, les següents sessions seran, ja us anirem
0: ja
1: dient,
0: us anirem
1: qui,
0: dient
1: qui vindrà. El dijous 11 de juny a les 18:30 també tenim un espectacle molt bonic dins del dijous de contes, El viatge de Lulu i Lola. És sobre un conte sobre identitat de gènere i llibertat per a públic infantil, clar, i bueno, estarà a càrrec de la Luz Domínguez, i aquest conte serà molt important perquè estarà signat i per Juan Diego Oliva i Sandra Ruiz.
0: Llenguatge de signes.
1: Llenguatge de signes. O sigui, és un conte, tractarem la inclusivitat i en tots els aspectes.
0: Genial. Amb inscripció.
1: Sí, bueno, sí, millor si s'escriuen, no? Perquè així sabem
0: el número
1: que tenim.
0: A la biblioteca de Caldes.
1: Sí, de moment ho deixem ahir, no?
0: Sí, si en tenim moltes, ja
1: sí,
0: us anirem,
1: ja anirem informant.
0: Molt bé, doncs aquí aquest viatge per les recomanacions del llibre de Viatgeteca. Ara agafem les maletes, el Ferran té aquí la troller preparada perquè ja marxem. Ens veiem la setmana vinent i us deixem una cançó tan positiva com Rocking All Over the World, de Status Quo. Adeu.
1: Adeu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Què tal? Molt bona tarda, com esteu? Tant si ens escolteu a través del 107.8 de l'FM, la web radiocaldes.cat o a través del podcast, benvingudes a totes i a tots. Ja tornem a estar aquí, una nova edició del Sense Doblatge. Avui amb dos companys, amb l'Helena i amb l'Albert, que el Jordi està amb els nens, és el que té. Com esteu?
3: Bé, cansats, amb calor.
2: Sí. Ja es nota,
3: eh? Resignats.
2: Mobles, sí. Bé, doncs nosaltres us saludem molt a tots i a totes, us donem per saludats i sense més, avui dijous 4 de juny del 2026 comencem el 149è Sense Doblatge de Ràdio Caldes.

0: Ai, estic emocionadíssima amb aquest títol, però amb la cara que m'ha fet l'Helena, no sé... Va, anem per parts. És de Devil Wears Prada 2, la segona part d'aquesta pel·lícula. Sí. El diablo se viste de Prada. El dimoni es vesteix de Prada.
1: Mm-hmm. Sí, crec que és de les poques pel·lícules que han traduït literalment.
0: Sí.
1: I, home, sí, és veritat. De les poques, perquè sempre tenen com un juego de gemeles que és com...
0: Però està molt bé, no? Que per alguna vegada tradueixin
1: sí,
0: tal qual.
1: Sí, a veure, també és fàcil de
2: traduir. S'hauran cansat, no tenen ganes
3: no, de aquesta... pensar.
2: Mira, anem a traduir-ho tant.
1: Jo, sí. O sigui, la pel·lícula en general, o sigui, no m'he prou normalet, o sigui, és la típica pel·lícula que el casc no és el casc que de Anne Hathaway, el Steven Tucci, la Meryl Streep, si treus aquest casc tan imponent, la Emily Blunt, bueno, és una pel·lícula bastant meh. Jo també et dic, em vaig quedar com bastant traumatitzada cada cop que deien, sí, és que fa 20 anys que treballava aquí, jo pensant, fa 20 anys jo ja tenia, vull dir, memòria, vull dir, ja és allò que com vas creixent i dius allò, el típic de que... Escoltava...
0: Estàs venint, Helena.
1: Sí,
0: estàs arribant a nosaltres. Benvinguda.
1: Sí. Clar, però, dir, i vam entendre els meus pares quan deien, no, és que l'institut és fa 30 anys, no? I ara que dius, hòstia, és que ja fa 20 anys
0: i clar, jo recordo
1: que era una pel·lícula de petita i va ser com el dia, estava la meva amiga dient, podem parar de dir, sisplau, 20 anys, vull dir, o sigui, ja. Però bueno, és això, la pel·lícula està força bé, crec que és més una crítica social de com està canviant el periodisme. També crec que està inclús una mica atrasat, perquè jo crec que el boom de digital i tot el tema diari ja va sortir el 2016. O sigui, jo crec que sobretot i amb el Covid, o sigui...
0: Sí, 10 anys enrere, gairebé.
1: Sí, jo crec que el 2026, vale, que ara tothom està parlant de l'IA,
0: intel·ligència artificial.
1: Artificial sí. Però... i que també ho comento una mica
0: i parlen però no surt a la pell
1: sí, parlen una mica, tipus, hi haurà feines que ja l'intel·ligència artificial s'ho emportarà, però jo crec que actualment ja estem al moment de tot el rato parlant d'intel·ligència artificial, tot i que a vegades és com el 5G, que la gent no sap del que parla i diuen, les empreses, tot s'ha de fer intel·ligència artificial, i llavors és com un bosc que apliqui, m'és igual, però els objectius tot amb intel·ligència artificial, llavors jo crec que aquí s'enfoquen més el 2016, jo diria, perquè parlant de la davallada de premsa i de com ara doncs, tot és el clickbait, que perquè no sàpiga el clickbait són aquests els típics articles que diuen
0: el titular
1: s'ha muerto i realment potser és que s'ha muerto d'un susto o la típica, una frase així
2: i fiquen la foto de qui parlen en blanc i negre.
1: Clar, vull dir, penses, i és com super sensacionalista,
0: però això em fa tanta ràbia que no hi torno, que dius mai més pico això. O sigui, per mi per tanta credibilitat com a periodista tradicional, o sigui, em peta el cap.
1: Ja, però és com molta gent
0: no m'agrada.
2: Fan moltíssim.
0: No m'agrada gens.
1: Clar, perquè l'única manera com tot
0: em perd credibilitat aquell mitjà moltíssim. A mi, em passa.
1: No, jo també, però vull dir, és com funcionar la premsa i llavors és això, si hi ha alguna, hi ha pues una trama més sí, és que la trama és bastant normaleta de com a, és més aquesta crítica i llavors pues, elles fan aquesta construcció de més amistat. També és veritat que la gent diu, ostres, la Meryl Streep ha baixat una mica això. Com de ser tan dolenta, però jo crec que en general si saps, si jo segueixo pensant que hi ha molta gent que és, no, és curteta, en el sentit de que no entén mai. No,
2: sí,
1: però
2: és que,
1: cert. És que és veritat, o sigui, hi ha gent que si no li poses blanco i en botella no entén
0: com, que hi ha darrere.
1: El que hi ha darrere no sap llegir entre línies. I llavors, hi ha situacions que tampoc no estan... O sigui, per exemple, ell allà ja feia comentaris d'aquestes, com de la primera, d'anar de fotre un moc o el que sigui, però ja es veu que hi ha dones que és com, no, això no ho pots dir, o sigui, que ell sí que li surta com aquesta part, com més de... Però que també es veu com actualment aquest de, no, ara no vaig fer això. I llavors, hi ha un moment de que, no sé, ja... I, també una cosa que no m'agrada, però crec que totes les pel·lícules dels Estats Units passa, és que sempre és, les dones les mostren com la típica que ha deixat de la família o no volia família i tot per triomfar a la feina, o la que m'ho ha deixat tot per la família.
0: Ja, que no hi ha, terme
1: no hi ha
0: mig,
1: aquest
0: no?
1: Terme mig que crec que la gran majoria de la població femenina que treballem, o sigui, hi ha aquest balanç, i que pot ser, saps? Però llavors és com un... No sé, crec que encara es culpabilitza molt les dones com que fan aquest aquest com aquest mitjà, o sigui, com aquesta balança, també per exemple introdueixen llavors, o sigui, una relació de Anne Hathaway que tampoc no té massa sentit perquè és com una, o sigui, perquè hi ha una relació romàntica aquí, o sigui, és com que una mica batibull, és el que dic, És una pel·lícula brutal com a primera, que tothom l'ha vist moltes vegades, la moda és increïble.
2: No,
1: també és veritat que, és que la moda ha canviat molt. Ara es porta aquesta moda que és hipercara, però, o sigui, samarretes blanques de cotó que potser et costa 2.000 euros perquè és de la marca no sé què, però és que tot ara és tan minimalista i els colors tot és tan fluix que ha perdut també aquesta màgia del 2000 de...
0: Sí, però em sorprèn perquè, per exemple, Emily in Paris, que és l'única cosa que jo crec que hi ha que es fan, la roba, la moda, no té res a veure amb això de blanca de cotó. O sigui, realment...
1: Sí, no, a veure, no... Però en general, o sigui...
0: O sigui, potser no t'he entès, eh?
1: No, sí, però jo, per exemple, crec que Emily in Paris és de les poques que surt una mica d'aquest cliché.
0: Sí.
1: De, però la gran majoria de pel·lícules fixeus, o sigui, tot amb el clean look, tot amb vestits super entallats, o sigui, és aquesta moda super minimalista que de colors... O sigui, clar, tota la ratolla parla d'un vestit increïble i ve d'un vestit i digo, aquest vestit és per anar a la platja. Això no és un vestit increïble, no?
2: El primer que ha agafat.
1: Clar, i llavors, és que és això, són coses de que, per mi, ha perdut com aquest... com aquesta força d'element. La música també, llavors, com a l'única música així, com més coneguda, és la Vogue de Madonna, però llavors tampoc no té una...
0: Sí,
1: és... no sé, per mi és això. Està bé, jo pel cine la vaig anar a veure, però és que molta gent la veus i la pots veure un dissabte a tarda. Igual que tinc amigues que també la
0: o sigui,
1: primera...
0: No cal que anem al cine, ens podem esperar que totalment. Surti una plataforma,
1: jo,
0: no?
1: És que tampoc és això, no puc dir és que és una merda perquè és horrible, perquè hi ha gent que és com un tot fatal, tampoc, però també és que et dic, jo crec que el cast arriba a ser desconegut i allà no va ni el Tato.
0: De l'1 al 10.
1: Jo diria un 7 i mig.
2: Tenia pinta, que seria difícil que arribés a la primera.
0: És que a vegades les segones parts... No?
1: I quan
0: és
1: passa, molt difícil. I què passa? Difícil. I quan passa tant de temps? Perquè a més aquesta pel·lícula estava superidealitzada. O sigui, tothom era com el que tu volies... Vull dir, que ara hi ha molts memes, no? Per exemple, del món corporate, com t'imaginaves la teva vida super fashion i la vida i estàs a te casa amb una, vull dir, amb una suadera i amb ojeres, saps? Vull dir... que és també d'aquesta vida, era l'explotació del capitalisme pur i dur, que tothom volia aquesta vida i ara també és veritat que és com, bueno, potser no tant. Però és això.
0: Potser tenir més vida, no? I...
1: Sobretot a Europa, estàs l'únic que segueixen una mica amb aquests clichés, jo crec. Sí. Però bueno, però és això, o sigui, per mirar-la un dia bé, però jo crec que sobretot la gent que li encantava la primera i la tenia superromantitzada i superidealitzada, aquí sí que és important mirar les treballades. Bueno, si no, doncs per veure-la no està malament. No és dius, quin horror.
0: Prenem nota. Això ara que deies dels Estats Units, clar, allà tenen 20 dies de vacances. És a dir, és que si et pares a comparar Europa versus Estats Units a nivell de benestar, de vida...
1: No en tenen.
0: Clar, no en tenen. O sigui, nosaltres aquí vivim molt millor que allà, amb segons quines coses. Estem molt avançats, clar. Vull dir, podríem parlar de salut pública, podríem parlar de vacances, no? Vull dir, no vull dir...
1: És l'estil de vida, jo crec. I també que jo fa uns anys era... Bueno, fa uns anys, no sé, sobretot era com el sueño americano i tothom volia... als Estats Units li triomfa i és el que diu, jo per exemple, jo treballo molta gent dels Estats Units de la meva empresa, és el que diu, si tu vols guanyar molts diners, ve als Estats Units, però per qualsevol altra cosa, no. Si tens l'oportunitat de sortir, surt, perquè és que el que dius, drets humans, sanitat...
0: Sí.
1: No hi ha res, no hi ha l'estat del benestar i el nostre.
0: Exacte. Molt bé, ostres, doncs quina... No? Quina...
2: Ha donat.
0: Sí, ha donat de sí. Però ens hem oblidat d'escoltar el tràiler. Anem-hi un moment a escoltar-ho, va. A veure com sona això.
3: Got to go to Paris Fashion Week. Or a bunch of pieces from the Chanel collection that year.
4: You still have all of it?
3: No, I gave it away.
4: What? Would have been a bit much for a newsroom.
5: This is you.
4: Oh!
5: Who gives away Chanel?
6: I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
7: You are here to help us through our current...
0: Molt bé, doncs després de que l'Helena es parlés aquesta del... Em surt el dimoni.
2: El dimoni.
1: I bueno, traducció total.
0: The Devil Wears Prada, ja està. Bé, no? Sense doblatge ho escoltem. Doncs és el torn de l'Albert. Albert, t'has preparat?
2: Vinga, va.
0: Ell ens porta una sèrie que és The Burrows.
8: Welcome to The Burrows, where you'll have the time of your life.
9: Hippie.
10: Why is everyone so old?
11: Because, honey, this is a special town just for grown-ups.
12: Mr. Cooper, you'll find the Burrows is not alive.
0: Albert, explica'ns. L'Helena t'ha fet una pregunta, em sembla molt pertinent.
1: Que, o sigui, no sé si... Vull dir, el trailer no l'he vist, però de Burrows no és com les madrigueres.
2: Sí.
1: Pot... La traducció, bueno, pot, la traducció literal pot, és la madriguera, no?
2: El, no sé si ben bé pot tenir algun tipus de traducció de significat als Estats Units o alguna cosa, però bé, va per aquí, eh?
0: Ah, a veure, la The música Boros. Ja és com de...
1: La madriguera, ja...
2: És la nova sèrie dels productors, de, bueno, dels germans d'Affer.
1: Ah, aquella que va dir dels llais, vale. Que fan això, vale.
2: Els productors de Stranger Things.
0: Ah!
2: Que vint... No és que si sembli... Però ara que estem escoltant la música...
1: Sona Harry Potter.
2: La música és una meravella, eh?
0: Sí?
2: Per ser una sèrie, tota la música, tota la banda sonora de tota la sèrie, però està a nivell de superproduccions. Això sí que és fantàstic, vale. La
1: música. Si no, tampoc com una pel·lícula així, de, sí, sí, de, sí. Com de Harry Potter o Star
2: doncs,
1: Wars.
2: Cada capítol són 8 capítols.
0: A mi saps què em sembla? Quan estàs fent la... la cua al parc temàtic a Disney,
2: ah, sí, sí,
0: o
2: sí,
0: igual que Port sí. Aventura, saps? I et sona això?
1: Sí, com, però perquè ja és la temàtica,
0: exacte.
1: Allò de ficar en...
2: Un rotllo així èpic, no?
0: Sí, correcte, correcte.
2: Doncs, sobretot, la banda sonora és una passada.
0: Jubilación Rebelde, l'han traduït.
2: Sí.
1: Hòstia, és com...
0: El que dèiem abans.
1: Ja ens fan baixar la veu.
2: Pienses... Vale. Ens han renyat, eh?
1: Farem ASMR.
2: Ens han renyat, hem de baixar la veu.
0: És que...
2: Estàvem emocionats amb la música aquesta, tan èpica, doncs ens anem a dalt.
0: A l'altre estudi estan seriosos i nosaltres estem aquí de cachondeo.
2: Que vinguin cap aquí.
0: Que vinguin cap aquí. Ens ho estem passant molt bé.
2: Sossos.
0: Sossos. Bueno.
2: El que dèiem, la traducció, Obligación Rebelde. Horrible. És que les traduccions... Hi ha una anècdota...
1: Sí, sembla un senyor que s'hagi rebel·lat contra, o sigui, contra el diner o alguna
2: cosa. Una anècdota superràpida. Hi ha una pel·lícula...
0: Sí.
2: Ara no me recordo com era el títol original. Que surt el nen d'E.T.
0: Sí,
2: no sé si
0: Mikasa.
2: Sabeu el
1: sí,
2: el... que va passar amb aquesta pel·li. És una pel·li que surt el nen.
0: Vale.
2: Se titula el que sigui.
0: Vale.
2: I el nen, en la pel·li, li diuen, no sé què és, Michael o alguna cosa així.
0: Sí. Vale?
2: Aleshores, el títol en castellà és Elliot. No surt cap Elliot en tota la peli, però com és el Elliot d'E.T., en castellà li van dir Elliot a la pel·lícula. Sí, jo crec que és el
0: gravíssim,
2: pitjor, jo crec que és la pitjor traducció del planeta. Ara en tenim un trosset de...
1: Home, vull dir, m'acaba de quedar...
0: Sí, sí.
2: Ara us l'ensenyaré.
1: Ah, no,
2: ningú es diu així a la
0: persona
2: sèrie.
0: Que va fer
2: ell
0: això.
2: No es diu així a la sèrie.
1: Clar, és que tampoc no té sentit, no?
2: Van dir, oh, aquest és l'Eliot de Teno. Sí,
0: posa-li fotent,
2: Eliot.
0: Jo m'imagino, no?, els que han de posar els noms a les 3 de la matinada...
1: Allà fumant amb el puro.
0: En un cotxitril fumant, dient, aquesta què li posem? Pues vinga, aquesta li fotem.
2: O un bombo amb
1: paraules.
0: Són paraules, amb trossos de paper.
1: I més d'aquella època, saps? Que m'imagino això, el pòquer i amb el puro així.
0: Sí, sí, sí.
2: Un treu una, l'altre treu l'altre i ho junten.
0: I apa, no? I ja està.
2: El Jubilació en Rebelde.
0: Sí,
2: verano, ja
0: exacte.
1: Sí, ja, però neu-n'hi-do,
0: vull dir. És molt heavy. Bueno,
2: total,
0: vale, tot i així, la traducció és la traducció del nom fatal,
2: sí.
0: Però ens estàs dient, de moment que la música és meravellosa...
2: Fantàstica.
1: On està?
2: Per a Netflix.
0: Vale.
2: Aleshores, The Boroughs és una urbanització. L'actor principal és l'Alfred Molina, que l'hem vist en diverses pel·lícules.
0: Mm-hmm.
2: Ho fa molt bé.
1: Ho has dit amb un accent en català que sembla l'Alfred Molina d'aquí Caldes.
2: He intentat dir Alfred, però...
1: No, a mi em passa el mateix, em costa molt.
2: Alfred Molina, de Cadaqués, em sembla que
1: és. Com el Tomàs Molineta, és igual.
2: Sí, són cosins. The Boroughs és una urbanització una miqueta rana, imagineu com un,
0: clar,
2: un
0: clar,
2: geriàtric.
0: És que és com districte, en realitat.
2: És una mena de geriàtric,
0: sí?
2: Com una urbanització així tancada, que no es pot entrar ni sortir.
0: Bueno,
2: has de passar una barrera i t'han de donar permís per sortir.
0: Uh-huh.
2: Diguéssim doncs, que la gent gran, al final, quan t'has d'agafar un pis tutelat o una zona de residència o alguna cosa, s'agafa una casa d'aquí, d'aquesta urbanització.
0: Vale.
2: I tot és com fantàstic, tens allà tots els serveis del món, tot és maco, tot és molt maco. Però hi ha cosetes rares. Hi ha cosetes rares. Ja des del primer moment et trobes... És que, clar, no he vist el tràiler i no sé fins a quin punt puc fer...
0: Spoilers.
2: Però té uns girs molt grans.
0: Però...
2: Té un gir molt gran.
1: Ja està ben feta.
2: Quan està molt ben feta.
0: Vale.
2: És una mena de barreja de Cocoon. No sé si us en recordeu. Cocoon, bueno, hi ha alguna... que no és normal, allà.
0: Vale, o sigui, hi ha coses paranormals.
2: Sí, hi ha coses paranormals.
0: Bueno, acabàvem de fer Stranger Things, llavors...
2: Hi ha gent que en comptes d'anar... Ho és spoiler, perquè és que si no, no puc explicar-ho.
0: Vale.
2: Hi ha gent que igual d'anar envellint s'està fent més jove.
0: Vale.
2: I coses així una miqueta estranyes.
1: Però és tan... Perdó, per la pausa, però és... O sigui, surten bitxos com a Stranger Things? Vale.
2: Pot ser. És una mena... d'estrangers salvant les distàncies,
1: sí, però, de iaios.
2: Però el grup de nens un grup de iaios.
0: Vale. Vale. Bueno, mira.
2: I està bé, està molt bé, perquè hi ha coses...
0: Hosti, em sembla superbé, doncs, que posin de protagonismes persones grans per al tema de l'edatisme. Sempre és com fora de les històries. És una història amb gent gran.
2: I a part, és gent gran i és gent gran moderna. I,
0: clar que sí.
2: I gent gran així, doncs, que hi ha una... Per exemple, hi ha una dona gran que està allà sola i, bueno, està amb... És que és un spoiler, jo què sé. Però bueno, que si s'ha d'enrotllar amb algú, s'enrotlla, i si hi ha un jovenet que li agrada, pues pa'lante, no? I està graciós.
0: Sí.
2: Té comèdia, té bastant comèdia, val, però molt ben feta.
0: Val.
2: No són xurrades ni històries.
0: D'acord.
1: Pinta bé, eh?
2: Tots
1: pinta
2: els capítols són molt bons. Són
0: curts
2: divertits
0: o llargs?
2: Són mig-mig, jo dic que són...
1: Home, de fet, en general,
2: a mi no m'agrada el llarg, però és que se't passa... Va, se't passa en volant.
1: Ai, doncs me l'apunto, eh? Ara que ve l'estiu hi ha més temps, ja me la vull veure.
2: És xula, mireu-la. Igual a mi m'ha agradat massa, però jo li poso vuit.
0: Un vuit!
2: Vuit i mig!
0: Escolta'm, això venint de l'Albert és bastant garantia que és bona.
2: O sigui
0: que els que ens esteu escoltant ja ho sabeu, eh? De Boro.
1: Mireu-la. Perquè les de por també les puntua bé.
0: També és veritat.
1: Allò és un xusco.
0: Sí, però...
1: Segons la meva opinió.
0: El xusco és una barra.
1: Segons la meva... Bueno, doncs una caca.
2: Segons la teva opinió...
1: Ja ho he dit.
2: Espallada, però... Ai.
1: I llavors em fan bullying que ells perquè jo miro les pel·lícules de Wattpad.
0: M'encanten. Vale, molt bé, doncs escolta...
2: O sigui, veieu-la, eh? Veieu-la, o almenys doneu-li una oportunitat i mireu el primer capítol.
0: Vale,
2: i Albert, veureu què tal.
0: Doncs ja us ho recordem, eh? És de Boros a Netflix.
2: Sí.
0: I tot seguit anem a l'apartat de les recomanacions o no. I la que comença és l'Helena amb You've Got Mail.
1: No, primer és la primera cançó de Fem, i llavors fem el tràiler.
0: Doncs com tu vulguis.
1: Sí.

0: Timbrabum.
1: Bé, t'has de fixar algun més la llum vermella, eh, Elena?
2: És que no sap... Ui.
3: Vale.
1: Va, què?
3: No, no, però sí, jo he portat la pel·lícula dels... O sigui, crec dels 80, eh? Del You Got Mail. La de la Meg Ryan i el
2: sí,
3: Tom Hanks.
2: Sí, sí. Ah, és aquesta?
3: Sí, sí.
2: No és un remake?
3: No, no. Ah, bueno, vale. Perquè, o sigui... Jo aquesta sempre la, o sigui, bueno, primer podem escoltar el tràiler si voleu. Jo crec que això no és spoilers, eh? Aquí farem molts spoilers perquè és una pel·lícula que va sortir més que jo.
1: Mira, bé.
4: I go online.
5: Welcome. Welcome.
4: And my breath catches in my chest until I hear three little words.
6: You got mail. What is going on with you? Is it infidelity if you're involved with
3: something? O sigui, You Got Mail és una pel·lícula que a mi, o sigui, la típica de les top comèdies romàntiques sí, que has de veure en la teva vida.
1: Vale.
3: I clar, és que Meg Ryan i Tom Hanks és molt famós. A veure, primer xoc que vaig veure la pel·lícula, clar, You Got Mail, i per ell és com el correu electrònic, és com... ho peta, saps? Una altra aquesta generació ja tot no entenc cloc, clar, i el correu electrònic ja és com nostre pan de cada dia. Llavors allò, You Got Mail era com la novetat i això em feia gràcia, però la pel·lícula...
1: Clar, però és que tu no ho has viscut així.
3: No, perquè jo vaig
1: néixer... Jo me'n recordo quan rebies un mail i estaves a l'estranger i era lo más, o sigui, no hi havia xarxes, no hi havia...
3: Clar. No, clar,
2: feia il·lusió.
1: Feia molta il·lusió.
3: Clar, però és el que dic, vull dir, això em fa gràcia perquè són pel·lícules... Hi ha pel·lícules dels 80, per exemple, Stranger Things, o sigui, una pel·lícula que vale, està enfocada als 80, però sí, podria... O sigui, té aquesta aura actual vale, i tot. Però, jo que, clar, és una pel·lícula realment d'aquell moment, clar, llavors... O sigui, xulo i veure com... Crec que també és una pel·lícula que si l'hagués vist a l'hivern, al Nadal, perquè surt Nadal i això, m'hagués agradat una algú més. Llavors, vale, la vaig veure perquè... I em vaig dir, ostres, té la mateixa trama que una pel·lícula, que no me'n recordo com es deia, que anava de mecànics, que la vaig deixar de veure, vaig dir, ostres, quina és pel·lícula més dolenta. Pues, la trama és igual i aquesta no vaig acabar perquè, mira, però me va fer tanta ràbia, o sigui, me va fer tanta ràbia la puta història aquesta amb el senyor, o sigui...
1: A veure,
3: no és que no és spoiler, vull dir, és una pel·lícula... Vull dir, que
1: no, clar, és dels anys 80, que per tant...
3: Bàsicament, ells són dos que es parlen, o sigui, tenen dues relacions perspectives, però no acaben de funcionar massa bé, i ells pues, es coneixen a través del correu electrònic i s'envien correus sense dir-se qui són, però tipus explicant, avui he tingut un dia fantàstic perquè he anat a comprar llibres i llavors m'he anat a fer la manicura. Ah, doncs pues, després jo he anat a passejar el gos. O sigui, merda d'així, vull dir, però com que els coneix realment una persona i connecten molt, però clar, és com el correu, també hi ha aquesta por de dir, aquesta persona serà veritat o no, perquè ara tot, en fotos i tot he millorat, però clar, aquella època també era com un possible parlar una persona de Xina i això, i llavors pues, els dos són de Nova York i bueno, que s'han anat creuant i tot, però me fa molta ràbia perquè, o sigui, ella té una llibreria petitona de, o sigui, de llibres infantils i ell té o sigui, és un magnate de llibreries de Nova York, d'aquestes molt grans que tenen cafeteries de tot en un, no? Els americans com sempre van aprofitar tot, no sé, són immediats ells, pues això, pues just li planta la pedazo llibreria al costat i clar, li fa tancar perquè per la competència. Pues a sobre, com que, o sigui, quan ja s'han conegut i ella sap que ell li està, o sigui, li fotrà el negoci en l'aire, a sobre, com que deuen de quedar a través del correu, perquè clar, no sabien qui era, i ell descobreix que és ella i el fill de sa mare, no, se li amaga tot el rat, perdó, és que m'estic posant nerviosa, li amaga tot el rato, li amaga tot el rato que sap que és ella, per a veure si així s'enamora i és en plan, i la tia es queda sense negoci, i, o sigui, el tio li amaga el negoci i li menteix a la cara perquè ell sabia qui era i encara es queda.
2: És per amor.
3: Jo, veus? Enfadada, jo enfadadíssima i és que vaig dir que és una ràbia, saps? Això és que és el merda dels 80 que la gent ve i mirava i dic, jo vull fer això, dic, jo, o sigui, un home em fa sacrificar tot i a sobre ella, bueno, és que som els més gemels, digo, que s'ha carregat el negoci, sí, que llavors representa com que la seva exparella davant l'home li ofereix ser auditor, editor, no sé què, però és la dona que li ofereix feina, ell res,
1: li desgracia.
3: Li desgracia la vida
1: i...
3: Sí, i llavors, clar...
1: Però estan junts,
3: Acaben junts. Però és que fa res. Llavors,
1: clar, però després deu ser d'aquestes, potser de noia em quedo jo a casa a cuidar la canalla i que porta els diners, no? Nantes?
3: No sé, suposo,
2: segur.
3: Però...
1: Segur, ja està.
3: Però això, no, perquè ella representa...
1: Si una dona dependent...
3: No, representa que això... Que, o sigui, l'exparella d'ell li dona feina a ella d'editora perquè ella sap que la noia, la Meg Ryan és superbona, però és l'exdona. ell no li ofereix en cap moment cap feina tampoc al son, que ja em semblaria rarete, però
1: no, sé.
3: No ofereix res.
1: No, clar, vull dir...
3: És que...
1: Quan diu tantes segons
2: serres...
1: Res. És de molta ràbia.
3: Moltíssima... O sigui, vaig acabar la pel·lícula amb una mala llet a sobre, perquè dic una pel·lícula que a tothom li va encantar, i jo vaig enfadada.
2: L'has vist per primer cop, no l'havies
3: vist?
2: No,
3: no l'havia vist. I llavors, quan vaig veure la pel·lícula... O sigui, només que la mecànica d'aquesta no me'l... No l'haig acabat de veure potser algun dia, perquè vaig dir, hosti, és que a sobre, almenys aquesta gent actua bé, tot s'ha de dir. Però que és que actuen tan malament que no vaig acabar, però jo espero acabar aquella pel·lícula i que ella li digui adéu, perquè és la mateixa trama, amb la diferència de que ella té un negoci d'un mecànic petit i ell és com aquestes cadenes tipus Norauto, inventada, que clar, doncs, com són cadenes doncs, ho poden baixar a preus i competició. Exacte. Jo espero que no acabin junts, però m'ha fet
2: una ràbia.
1: Val, per tant, recomanacions o no? En aquesta no. Sèrie que no, per res del món.
3: Oh.
1: De l'1 al 10.
3: Sí, a veure, està bé la pel·lícula,
2: sí,
3: però
1: com la botes. Ai, sí, exacte.
3: O sigui, és que la pel·lícula no és, o sigui, no és dolenta en el sentit que actua molt bé i les pel·lícules
1: sí,
3: 90
1: ja, però...
3: Una, té una qualitat que no tenen molt, però és que em fa tanta ràbia l'argument que...
1: Zero.
2: No, és molt bona, si mira el que ha creat.
1: Sí, sí, a qui li ha fet molta ràbia.
2: T'ha arribat, eh?
3: Sí, sí, això...
1: Un suspens.
2: Ho ha fet bé.
3: Li posaria un 4, eh?
1: Un 4, vinga, per l'esforç va fer la pel·lícula.
3: Un 4, o sigui...
2: Tens un email, un 4.
1: Vale, deixem-ho estar.
2: És un clàssic.
1: Deixem el temps.
3: Per molt que sigui clàssic, és machista, per ell m'ha fet ràbia.
1: Machista, masclista, totalment, totalment, totalment.
3: I perquè és que és com un... A mi el que em fa ràbia és que la gent que els segueix recomanant actualment... O sigui, almenys digueu, tipus, vale, és una pel·lícula, però és que
1: és una pel·lícula romàntica que ja no recomanem. Exacte. Que quedi clar. Exacte. Pel·lícula romàntica que ja no recomanem, perquè, a part de que és veritat, doncs es va fer els 80, no cal, no?, repetir aquests tipus de
3: sí,
1: patrons.
3: Sí, els 80
1: ja
3: aquesta no són tant, vull dir, però és que aquí es nota... Però el que passa, vull dir, que és com han crescut, vull dir, que a ta mare, o sigui, un home t'amarga la vida i encara és com encara l'has de perdonar, t'has d'enamorar perquè t'estima molt. Per tenir una persona que t'estima no t'amarga tota la vida i et treu tot el negoci.
1: Bravo.
3: I treu tot.
1: És que no puc fer res més, no puc fer res més que plou. Ho dic a l'Helena. Bravo, bravíssimo.
3: I tot vermell.
1: I d'aquí canviem totalment a Spider-Noir.
0: Every mystery forms a complex web. A polarized strand. And it's a straight line to the answer.
1: A veure, explica'm,
2: aquí estan fent tot tipus aquí de...
1: Sí, estem aquí preguntant aquest qui és.
2: És...
1: No, és que n'hi ha un de dibuixos que és un noi negre que es fa Spider-Man.
2: Sí, però no és el Miles Morales.
3: No dius a del Cat i la Butterfly o algú així? La Ladybug i el Gat Noir?
1: No, estic parlant de Spider-Man.
2: No és el Cat Noir.
1: Cat Noir, que grande. Bueno, Spider-Man.
2: I com es deia el dolent aquí?
1: No sé, però Cat Noir era molt, no?
2: Sí.
3: No, era aquells dos que estan enamorats
2: feia,
3: com aquests personatges.
2: Ràbia, perquè després no
1: el menys. Clar, mai.
3: Perquè és com que estan enamorats dels seus personatges com els seus alter egos.
1: Exacte.
3: I llavors era com la mateixa puta mateixa persona.
1: Sí, és veritat. Tornem a la realitat. No, Spider-Noir, aviam més que...
2: No és el Cat Noir. Spider-Noir és... El que passa és que aquí és una sèrie d'Amazon Prime.
1: Vale.
2: Que el protagonista és el Nicolas Cage, que és la Spider-Man, ja amb els seus 60 llargs.
3: No, a dir, que és senyor.
2: I han fet per això una miqueta de barreja de còmics, eh? No és realment... Això hi ha un còmic... Sí, haurem d'anar ràpid.
1: Sí.
2: Per dir-ho ràpid, és un Spider-Man d'una altra terra, que sabeu que a Marvel hi ha diferents terres, la Terra 1000, la Terra Data, on hi ha, poden haver univers paral·lels del mateix personatge.
1: Vale.
2: L'Spider-Noir em sembla que era la Terra 90-314, o una d'aquestes, no me'n recordo.
1: Vale.
2: I és un Spider-Man dels anys 30, molt detectiu, sí, molt detectives, tipus màfia i tot això, que fa de
3: detectiu.
2: Noir és de gènere
3: noir,
2: de gènere negre.
1: Vale.
2: A part que va tot de negre, no és el típic Spider-Man, te'l pots imaginar, eh? Va tot com de negre, amb un gorro, sí que porta la cara tapada, però no és ben bé...
3: Sí.
2: No és ben bé.
3: Bueno, el cine noir, vull dir, per la gent que...
2: Sí,
3: no
2: sí.
3: Sé, és que una pel·lícula ja...
2: Això està molt bé perquè sempre ha sigut en blanc i negre, però per la gent, com no tothom li entra, per veure alguna cosa en blanc i negre, quan la poses et dona l'opció de color o blanc i negre.
1: Ah...
2: I tota l'estona, si tu pares un moment per anar al lavabo, tornes i quan hi vas donar
1: color
2: play...
1: O blanc i negre?
2: Color o blanc i negre.
1: Clar, hosti, que xulo.
2: El que passa que està feta, està molt ben dirigida, les càmeres, les llums, les ombres, està tan ben feta que està feta pel blanc i negre.
1: Vale. I tu la vas veure blanc i negre, ell et preguntava.
2: Sí, blanc i negre.
1: O sigui, la recomanes així, vale?
2: Sí. Si la veieu, veieu-la en blanc i negre.
3: Que xulo.
2: I està molt bé, no us deixeu emportar de que si és de superherois, de Spider-Man i tal... Hi ha tota una trama, hi ha investigació... O sigui...
1: És una temporada?
2: De moment sí, és una temporada.
1: Vale. I quants capítols, més o menys?
2: Eren 8, em sembla que eren.
1: Vale. I no és una cosa feixuga, eh?
2: Són 8, no.
1: D'acord.
2: Ja està molt bé. No és feixuga, però va a foc lent. No hi ha ritme.
3: El cinema negre, doncs...
2: No és un ritme.
3: El cinema negre, en general, sempre anem bastant... Així.
1: Perfecte. De l'1 al 10, Albert.
2: Estirant, 8 i mig.
1: Avui està positiu, Albert.
2: A tope.
1: Molt bé, doncs escolta, va, acabem. Us volia recordar, perdó, que demà comença Caldes al Caldes Flor, eh? Si us agraden les estructures i blogger al carrer Maco, doncs ja ho sabeu. Marxem, esperem que us hagin pogut entretenir. Tornem el dijous 11 de juny i recordeu mirar-ho tot sempre,
5: sense doblatge.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Ja ho sé, que tenim tota la premsa al darrere, perquè aquest fill de puta no ens ho ha posat gens fàcil amb els seus missatges. Ara tot Déu vol tenir els seus 5 minuts de fama i miri que aquest fa mèrits per aparèixer d'aquí uns anys al Crims. Amb allò d'en Carles Porta, dient que ha vingut a posar llum a la foscor. Ah, que vostè no el mira? Doncs miri, jo mirar-lo no. Però a la ràdio sí que en té ben enganxat el punyeter. Però és que a mi m'agraden molt també les novel·les negres. I vostè pensarà, un altre xalat que s'emporta la feina a casa i no pot desconnectar. Però és tan divertit veure com se les empesquen els novel·listes, que sovint no n'encerten ni una, de com treballem. Estaria molt bé que hi hagués un podcast basat en una ficció criminal i no en tant de crim real com a les radionovel·les d'aquell temps. En fi, comissari, tornem-nos a centrar en el cas, que ja veu que tinc ganes d'anar-me'n per les bardisses, però és que aquestes coses em posen negre. Sí, ja sé, i em puc imaginar que vostè el pressiona al conseller, i encara més, ara que tots deuen tenir el culet que els fa xup-xup amb les eleccions a tocar d'aquí 4 dies. Però a nosaltres aquestes pressions no ens van gens bé. I el que hauria de fer vostè, si em permet el suggeriment, és defensar-nos una mica més, sobretot dels mitjans, que són uns veritables taurons i ens estan complicant força la vida. No li demano gaire cosa més, comissari. Només que ens ajudi a parar una mica el cop i si pot fer alguna cosa per tranquil·litzar tota aquesta gent que només vol carnassa, ens anirà molt bé. El com no en tinc ni idea. Però si vostè els va explicant tot això que jo li he dit, segur que tenen notícies per parar un carro. Aquí, el qui més en fot, i fan una feina periodística ben interessant, el mèrit no es pot negar, són els del Caso, que ara en versió digital no paren de treure bones notícies, però que ens tenen ben enfilats. Si a aquests vostè els pogués donar alguna de les altres notícies, això dels caimans, per exemple, estic segur que ens deixarien 2 dies tranquils per treballar una mica més. I sí, és clar. Ara no ens quedarà més remei que esbrinar quantes fires literàries es fan al país i blindar-les. Si no, no pateixi, no pateixi. D'això ens encarregarem nosaltres i ho coordinarem amb les àrees bàsiques i comissaries dels indrets afectats. No pateixi. Vostè tregui pit dels seus èxits policials que hem tingut a la contrada en les darreres 2 setmanes, distregui una mica l'atenció de tothom qui ens vol mal i guanyi temps perquè la sergent Siquier i el caporal Baireda puguin continuar investigant. Si fa això, li estarem ben agraïts. I no pateixi
2: caimans?
1: Que qualsevol mínima...
2: Has sentit això dels caimans?
3: Sí, i m'ha deixat ben intrigat.
1: Gràcies, comissari. Els tinc aquí al davant, així que ara mateix els ho diré de part seva. I no pateixi. Però tregui'ns una mica els gossos de la pretxa de sobre i calmi el conseller. Li agrairem molt. Bé, sergent caporal, bona tarda. Ja han vist que jo he fet la meva feina i estic fent tot el possible per donar-los més temps i perquè els treguin una mica la pressió de sobre. Però no serà fàcil. Tenim un assassí que mata escriptors. Es dedica a enviar missatges a la premsa i juga una mica amb nosaltres. Heu de reconèixer que és una història ben llaminera pels mitjans. Que això no passa cada dia.
4: És per culpa de la globalització, inspector.
1: Què collons vol dir, caporal?
4: Que en els darrers 10 anys els crims d'aquí han deixat de ser estrictament locals. Que n'hi ha... i molts encara, no es pensi. Homicidis per un pam de terra, per un tu fa 20 anys que em mires malament, o per deutes de joc, coses més o menys terrenals, per passar a ser globals. La penya ara es mata per defensar una plantació de marihuana, o per robar-la a una banda rival, per disputes territorials que venen des de Sud-amèrica i ens arriben aquí i s'enquisten amb els problemes locals que ja teníem amb el tema de les drogues. O bé per reptes virals que es fan a internet. Tot això ens ho complica tot molt. De sobte juguem a la Champions de la criminalitat. I vostè ho sap tan bé com nosaltres.
1: Sí, noi. En això no et falta gens de raó.
2: No me'n puc estar de preguntar-ho, inspector. Què collons és això dels caimans?
1: Uns paios molt bèsties que han ocupat un bosc de percaçà de la selva per fer una plantació de marihuana a l'engròs. Però quan dic a l'engròs dic a l'engròs, o que conya. Els molt animals fins i tot han desviat la riera per poder tenir aigua per regar, i en alguns indrets hi tenien caimans per protegir la plantació.
2: Cago en l'hòstia puta!
1: Ja ho pots ben dir. Ens van arribar veus per tres bandes que això passava. Primer van ser uns quants pagesos de Riera Vall que s'havien queixat als agents rurals que cada vegada baixava menys aigua. Però, esclar, en època de sequera ho havien atribuït a causes naturals. Però en veure que realment no en baixava gens, van anar remuntant el curs fins trobar la desviació que havien fet, carregant-se una part ben important de l'ecosistema i vés a saber quantes gorgues, basses i aqüífers subterranis a banda de l'aigua de reg dels pagesos. Van ser ells qui van alertar de la plantació. Després va ser l'escriptor Jordi Dausà, que a més és mestre, qui va alertar Serveis Socials i la DGAIA en veure uns nens petits del poble uns quants dies seguits sense escolaritzar. I tibant una mica el fil, es va saber que eren fills d'uns nouvinguts que treballaven suposadament de pagesos. Els nanos no parlaven cap idioma comprensible, perquè es veu que els paios de la plantació són un grup serbi. I, és clar, no els havien escolaritzat ni res. Però després va ser quan vam trobar dos joves del poble que havien estat agredits per les bèsties i que sort en tenen de poder-ho explicar. És clar, havien vist la plantació i havien pensat en assaltar-la per emportar-se alguna planta i fer negoci pel seu compte, o autoconsum, vés a saber. Sigui com sigui, el cas és que van saltar les tanques, van entrar dins la plantació i a un d'ells, un dels caimans, el va mossegar en una cama. L'altre el va ajudar així com va poder i van escapar i arribar malferits fins a l'hospital comarcal. Al noi li han hagut d'amputar el peu i part de la cama per les mossegades patides, i així va ser com vam saber no només que hi havia la plantació, sinó que feien servir els caimans. La setmana passada la vam desmantellar i vam detenir 11 persones.
4: Això en els bons temps dels Nege no passava. Ningú no es podia posar a plantar marihuana pel seu compte si no volia acabar al mig d'un piló de formigó o donant de menjar els peixos al mig de la badia de Roses. Eren uns mètodes brutals i gairebé mai no els podíem enxampar. Però com a mínim hi havia només un gall al galliner. En canvi, ara ho tenim tot esvalotat i a cada dia que passa, pitjor.
1: Faré que no he sentit el que has dit, caporal. No sigui cosa que algú pugui entendre com a connivència amb l'enemic o, encara pitjor, complicitat de les forces policíaques amb un clan mafiós que no et vull dir que no hagués existit en el seu moment. Però he de reconèixer que, com a mínim, els Neige tenien i tenen estil i han sabut complir el somni de Michael Corleone. Avui tothom sap que la família té un origen tèrbol i que segurament continuen manejant una part important dels negocis bruts del país. Però s'han transformat en grans empresaris, polítics, tenen un eurodiputat a la família i fins i tot un dels nebots és un capellà cada vegada més influent a la Curia Vaticana, el sobri de qualsevol família mafiosa. A banda de ser propietaris d'un munt d'hotels, restaurants, discoteques i altres negocis de tota la Costa Brava, i, per tant, un dels màxims empresaris i grans de lloc de feina de tota la contrada. Gent amb estil, no com aquells aficionats de pèl en cinc d'avui en dia, que per protegir les plantes són capaços de muntar un exèrcit armat amb Kalashnikov. Ara, això dels caimans és l'hòstia. No sé on anirem a parar. Però bé, deixem-nos d'hòsties i anem al gra. Com tenim el nostre assassí en sèrie?
2: Doncs de moment se'n fot del mort i d'aquí al vetlla. Porta dos cadàvers i amenaça a matar-ne els següents esdeveniments literaris. Amb una mica de sort, podrem tenir alguna cosa de les càmeres de seguretat de dues botigues i un banc proper a l'establiment, on va comprar el punyal de submarinisme que va fer servir a Cabrils. I potser els informàtics ens podran dir alguna cosa dels ordinadors que vàrem capturar el locutori del Raval, des d'on va programar l'enviament dels mails als mitjans. L'únic que hem tret de positiu fins al moment és haver desmantellat aquest cau de rates de claveguera. Però això no és res, i el problema el continuem tenint.
1: Bé, no us preocupeu. Heu fet molt bona feina i he passat tot el que tenim als equips de perfilació per si poden tenir alguna idea del tipus d'home en què ens enfrontem. Crec que el millor que podeu fer és anar a casa, descansar una mica i demà ens hi torneu a posar. De moment, i a falta de res millor, haurem de mirar de protegir al màxim les fires literàries i esdeveniments. Demà a les 10 del matí hauríeu de ser aquí. He quedat amb un periodista cultural per analitzar aquests esdeveniments i intentar preveure quins poden ser els més interessants pel nostre home. Us sembla bé?
4: Sí, perquè ara mateix tornem a estar parats. Aviam si al llarg del dia...

0: Aquesta setmana fa feredat. Caimans en una plantació de marihuana. No sé què haurem de veure encara en aquest país.
1: De tot, de tot. Les coses estan molt malament. Tots els nanos es volen fer narcos o futbolistes. I ara ja comencen a tenir més clar que potser es guanya més pasta fent-se narco que jugant amb la piloteta dels collons. Que has de ser molt bo per poder aconseguir alguna cosa. Això acabarà malament. Cada cop hi ha més morts i més violència al carrer. I nosaltres al mig, amb poques eines per poder parar el cop. Els nanos de robatoris estan cada vegada més desesperats. Mai no havíem vist tantes armes blanques com ara. Hi ha molta inseguretat, molta gana i molta por. Però això no ho podem dir. No sigui que projectem una mala imatge del país. O ens posem a fer molta feina a les escoles, als instituts, amb els pares i amb els nouvinguts, o anirem pel pedregar. Aquest país se'n va a la merda. I després encara hi ha gent que se sorprèn de l'ascens de l'extrema dreta. Jo estic ben preocupada i cada cop em torno més pessimista. Serà que dormo massa poc darrerament o que com a mare estic ben cagada del món que estem construint.
0: O una mica de cada cosa. Sí que és veritat que fas farei. Jo ja tinc dos companys que han decidit deixar-ho. Estaven destinats a Barcelona, però en els darrers dos anys han vist que la cosa s'embrutava molt i la sensació de perill és cada vegada més gran, així com la impotència i el fet que no et valorin la feina. I han dit que fins aquí n'hi ha prou.
1: I ara a què es dediquen? Eren grans o joves?
0: Un tenia 40 anys i se n'ha anat a treballar amb el seu sogre en un taller mecànic de la família. I ara, sempre que ens veiem, diu que fa 10 anys que hauria d'haver fet casa al sogre i anar a treballar amb ell molt abans. Que n'està encantat. L'altre és jove. En té 28 i ara es dedica a treballar en coses de logística al port de Barcelona. Està ben avorrit, però acaba de ser pare, té un horari fix, una feina que no ha de pensar gaire i, a més, també es dedica a escriure i ara publicarà la seva primera novel·la.
1: Que vagi en compte, que això d'escriure ara és una professió de risc.
0: Ja ho pots ben dir. Antònia, bon dia. Has vist el caso?
2: Collons, Estanislau, que són només les 8 del matí. Fa un quart d'hora que m'he llevat i estic donant el pit a la nena.
0: Doncs deixa de donar-li, que potser se't fa agre de cop.
2: Tan greu és?
0: T'ho llegeixo jo mateix perquè te'n facis a la idea.
2: Va, dispara.
0: El lletra ferit, l'assassí d'escriptors, afirma que continuarà matant escriptors. El caso rep una carta en exclusiva de l'home que es bateja així a si mateix i assegura que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant properament.
2: La puta d'oros!
0: Espera, que llegeixo. El caso ha tingut accés a una comunicació esfereïdora. Un home que es fa dir a si mateix el lletra ferit i que s'atribueix als assassinats de l'escriptor Joan Daniel Bessonov i de l'escriptora Ada Castells a la Vila del Llibre de l'Escala i de Cabril, respectivament, assegura que continuarà matant escriptors i que a partir de la tercera mort ens explicarà els motius que té per fer-ho i si ha pogut comprovar la teoria que l'impulsa a cometre els seus homicidis. El fet que a la carta rebuda s'hagin esmentat algunes informacions concretes que no han aparegut a la premsa i que no publiquem per no entorpir les investigacions, atorguen una gran validesa a aquest missatge. I per això el nostre consell editorial, després de sospesar-ho molt, ha decidit publicar la missiva i avisar al mateix temps al Departament dels Mossos d'Esquadra de les nostres intencions. Esperem que avui els investigadors es posin en contacte amb nosaltres per esbrinar més coses sobre el missatge rebut. De moment, el que sí que podem afirmar és que l'home, com a mínim es refereix a ell mateix en masculí, ha demanat que a partir d'ara l'anomenem el lletra ferit i que la posteritat els seus crims es coneguin com els crims del lletra ferit. Afirma que és algú que coneix molt bé la indústria editorial i el món de la literatura catalana i que tots els seus crims obeeixen a un pla que anirà desvetllant posteriorment. Afirma que pensa continuar matant autors en diferents indrets del país, coincidint amb esdeveniments literaris, que es diu quan els escriptors surten de les seves infames llodrigueres, en paraules textuals. També afirma que no dubtarà en refinar els seus mètodes d'assassinat i que fins ara ha estat molt compassiu amb les seves víctimes i que, si cal, pot endurir els seus mètodes tot el que calgui. També assegura que els Mossos d'Esquadra estan ben perduts, per això els dono peixet i algunes pistes, perquè si no tens un rival això no és gens divertit. Moriarty no seria res sense Sherlock Holmes i a la inversa. I ja us adverteixo, investigadors de Pelham 5, que Sherlock no us servirà de res. Això no es resol tocant el violí i pensant en el sexe dels àngels. Això només ho resoldreu amb sang i baixant a l'arena. I quan us penseu que em teniu, quan hagi acabat amb el meu pla, tocaré el 2 i mai ningú no sabrà res del lletre ferit. Però la literatura m'ho agrairà eternament.
2: Collons! Segurament sí que se'n farà la lletagra. Tros de fill de puta! On ets ara?
0: En un bar, a 10 minuts de la comissaria. El que hi ha allà a prop està massa ple de policies i mala gent. Passo de trobar-me segons qui.
2: Dóna'm mitja hora i ens veiem al despatx. Ves esbrinant qui són aquests del Caso, que em sembla que els haurem de fer una visiteta. I, si pots, demana'm un entrepà d'allò amb formatge. Aquest cabró m'ha obert la gana i aquí només tinc magdalenes de bossa i cafè de càpsules. Porta'm això i t'ho pago en arribar, d'acord?
0: D'acord. També buscaré totes les fires i festes literàries que hi hagi aviat. Haurem de començar a pensar si fem algun dispositiu especial o què, no?
2: Ben pensat.
1: Estic fins al que no sona del puto fil musical d'aquesta casa.
0: Sí, no aporta gaire varietat. Té, Carpanta, el teu esborzar.
1: Oh, mil gràcies. Què et dec?
0: 6 euros, tot plegat.
1: Hòstia, no és gens car, allò que aquest. Si a sobre és bo i el cafè és d'aquests de veritat, m'hauràs d'ensenyar on és.
0: Ja hi anirem, ja. He descobert que fan uns menús al migdia que tothom recomana i que no són pas cars.
1: Ets un pou de sorpreses. No sé què faríem sense tu. Digues, què has descobert?
0: Que això del món del llibre és molt més complex i complicat del que mai no hagués imaginat. Saps que hi ha una barbaritat de fires i actes literaris abans i després de Sant Jordi i que no tenia ni idea que existien?
1: Doncs l'inspector es posarà negre en saber-ho i haver de pensar tot de dispositius per cobrir-los. Anem a veure'l. Hem quedat alguna hora amb els del Caso?
0: Els he trucat. El director ens espera quan vulguem i estan disposats que hi vagin els companys informàtics de Barcelona ara mateix per anar avançant feina. He demanat als companys d'homicidis d'allà que ens facilitessin la gestió i ara mateix ja hi ha un equip que ha anat a la redacció. Nosaltres hi podem anar quan ens vagi millor. Per això no hi ha problema.
1: Perfecte. Anem a veure l'inspector. Crec que el nostre assassí no sap quin vesper ha anat a picar.
0: Per què ho dius?
1: Perquè si fossis una mica intel·ligent no tocaries els collons a un inspector dels Mossos que es diu Ares, el déu grec de la guerra.
3: Bon dia. Heu pogut descansar una mica? Ja heu vist que el nostre fill de puta té ganes de passar la posteritat i se li ha pujat l'ego fins més enllà del que és suportable. Li haurem de fotre un bon gec d'hòsties perquè es deixi de creure una estrella del rock americà i baixi a la puta realitat. Però de moment, això no fa res més que afegir nova pressió.
0: Doncs molt em temo, inspector, que el que li diré ara no li agradarà gens. Hi ha un munt de fires i actes literaris previstos en breu en els quals podria tornar a actuar. Tenim la fira literària Joan Cid i Mulet, que es fa a Jesús, a Tortosa, el 14 i 15 d'abril. Tenim Sant Jordi, que es fa arreu del país, però ell mateix, en el missatge que ha enviat als del Caso, ho ha descartat. Diu que no vol que els escriptors se sentin cohibits i que no vol deixar ningú sense la seva signatura, que ens dona una treva. Llavors ja arribaríem a la Fira del Llibre Vell de Figueres el 3 de maig. El 7 de maig és la Fira del Conte de Palamós. I el 13 de maig a Vilanova i la Geltrú fan el Firabà, va de contes. El 14 de maig és el Mercat del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles. I del 14 al 21 de maig la Fira Literal d'Idees i Llibres Radicals es fa a Barcelona. El 21 de maig a la Fira del Conte de Medinyà i del 2 al 4 d'abril la Fira del Llibre Ebrenc i el Literàrum a Móra d'Ebre. Tot això és el que ens ve a sobre.
3: Quina barbaritat. Si el nostre home segueix el patró d'un mort per mes, el mes de maig té múltiples oportunitats, però no podem descartar res. Podria ser en qualsevol moment, o actuar abans d'hora, o fins i tot atacar durant Sant Jordi, encara que ens hagi dit que no ho faria, potser perquè ens relaxem i no estiguem tan previnguts. Intentaré reforçar la seguretat en totes, però serà complicat. Aviam si avui arriben les imatges de les càmeres de Cabrils i podem tenir una cosa més sòlida, o si els informàtics esbrinen res del caso, que no ho crec. Quan heu quedat amb el director?
1: Ens ha dit que hi podem passar quan vulguem. Però crec que el millor per a tots, i així vostè també hi pot ser present, és que el citem en una videotrucada. Ja tenim els informàtics allà, no cal perdre temps tenint tants de fronts per anar investigant. No sé com ho veu.
3: A l'hora que quedeu amb ells, jo em connecto, sense problema.
1: Doncs ara mateix l'avisem, a veure si és possible.
4: Mirin, nosaltres estem disposats a col·laborar amb vostès amb el que calgui, però ens dediquem al periodisme de Crònica Negra i, com poden comprendre, una notícia així no la podem desaprofitar. Ja entenem que potser és una complicació per a vostès, però això és un negoci on hi ha moltes coses en joc. I el periodisme del segle XXI es basa sobretot en la immediatesa. Ser els primers en saber una història i ser els primers en publicar-la. I si pot ser una exclusiva, molt millor.
3: Jo ja l'entenc, però es podria haver avisat d'una altra manera. Vostè sap perfectament que enviar un correu a una bústia general dels Mossos a les 5 de la matinada, abans de publicar vostès la notícia, és com no avisar. Vostè sabia que difícilment ho veuria algú amb capacitat de decisió abans que vostès publiquessin la carta del lletraferit. Però ara la cosa ja està feta. Li deixaré el meu telèfon personal perquè en futures ocasions em pugui trucar directament.
4: No dubti que així ho faré i no dubti que sempre hem estat disposats a col·laborar en el que calgui.
1: D'acord. Ens podria fer una seqüència dels fets, si us plau?
4: Sí, és molt senzill. Cap a les 10 de la nit, el redactor de Guàrdia va rebre un missatge a la bústia. Una carta del suposat assassí d'escriptors. Va veure que el remitent era el mateix, perquè tota la redacció estava ben avisada que això podia passar. I de seguida va contactar amb mi. Vaig trucar alguns consellers editorials i vàrem estar analitzant la carta del dret i del revés. I vàrem veure que hi havia algunes informacions noves, que no eren les publicades fins al moment. I això ens va fer pensar que el remitent era en veritat qui deia ser. En aquell moment vàrem reenviar el correu a la seva bústia i explicàvem que a primera hora del matí ho publicaríem si ningú no ens donava cap indicació en contra. I així ho hem fet.
1: I vostè, com a periodista especialitzat en crims, què n'opina de tot plegat?
4: Mirin, jo fa només 10 anys que em dedico a la Crònica Negra. Però a la redacció tenim algun periodista veterà que fa més de 30 anys que s'hi dedica i n'hem estat parlant. Tots estem convençuts que es tracta d'algun escriptor frustrat que vol donar alguna lliçó especial. Ell mateix ha explicat que comunicarà més endavant. Algú que amb aquests assassinats vol cridar l'atenció. Potser sobre la seva pròpia obra. El que sí que tenim clar és que és una personalitat amb un gran ego. Un narcisista de manual, amb un elevat grau de satisfacció personal, de veure que allò que ha planificat està sortint bé. I vostès estan ben perduts. I em sembla que estan començant a planejar això com un joc, com un repte. I em sembla que ara, a més, voldrà començar a demostrar que en sap molt de literatura. Fins ara només ha començat a marcar terreny. Però ara ja començarà a complicar la cosa.
0: Què vol dir?
4: Que crec que vostès estan perseguint una espècie de monstre que creu que pot fer a la vida real el que ha vist a les pel·lícules o als llibres. Algú que no distingeix entre realitat i ficció. Algú molt intel·ligent, però a la vegada molt perillós, perquè té una visió distorsionada de la realitat. Una espècie de Don Quixot que viu dins la seva pròpia ficció. Només que la seva pròpia ficció no són les novel·les de cavalleries, sinó les pel·lícules de sèrie B i la novel·la negra. Però em sembla que, a més, vol mesclar-ho amb una alta literatura i aquí és quan tot es comença a complicar.
1: Per què? Què voleu dir?
4: Que no hi ha res més perillós que un lletraferit ofès, sense límits i amb ganes de matar. Ara mateix no voldria per res del món ser cap de vostès i haver d'enfrontar-m'hi. Ell no té res a perdre i tots els altres hi tenim massa coses en joc. Em sembla que ell és algú que ja ho ha perdut tot i que només té una sortida. el salt cap endavant fins a complir els seus objectius. Com un ciclista que no només vol guanyar el Tour, sinó també emportar-se totes les etapes. I ara mateix no sabem quantes seran. Però jo crec que n'hi haurà moltes i que el lletre ferit no es conformarà amb dos assassinats. Ha vingut per carregar-se un munt de gent i ho farà si vostès no el paren.
5: Heu escoltat el Lletre Ferit, capítol 5 de Mar Negra, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Sariol, amb les veus d'Enric Frigola, Cristina Cantal, Abel Font i Josep Martinoi. I al capítol següent, els poemes de Jacint Verdaguer seran utilitzats pel Lletre Ferit per complir la seva amenaça. Ens trobarem a la Fira del Llibre Vell de Poesia de Folgueroles, amb una bona parafernàlia medieval. Serà el capítol 6 de Mar Negra. El poeta és mort.

0: T'ha agradat?
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Sarit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però que la relació del regionari amb aquest s'adona molt, hi havia molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució, públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els estius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens de demostrar que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no tenien temps, tenien preocupats per menjar, no tenien temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que eren gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist, i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà, i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.

0: de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, el nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcast per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels ponts i per fer-ho ens acompanyaran en Pep Saragossa, investigador local, en Pere Sant Romà, saurí, i Zascun Mejías, guia de l'associació mediambiental La Sínia, en Joan Boronat, periodista i fill de pares moliners, i l'Héctor Hernández, coordinador de l'associació mediambiental La Sínia. Pont, del llatí, pons, pontis. Un pont és una construcció per mitjà de la qual una via pot passar-hi pel damunt. Aquesta via de circulació pot ser una carretera, un camí, una via ferroviària o bé un canal d'aigua. Així, poden travessar un obstacle sense interferir-lo.
0: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
0: Ramó de Pedra.
1: Ramó de Pedra.
0: Un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Avui posem la mirada als ponts i passejarem pel riu Gaià tot fent un recorregut per la història d'aquestes construccions i per la força de l'aigua. També descobrirem que no estan lliures d'anècdotes i és que ha estat una eina unida al comerç i l'economia i també a la seguretat i a la protecció. Un mot que és metàfora d'unió i que avui us mostrem des de diverses perspectives. Ens n'anem primer als inicis dels ponts i a la seva evolució.
0: Ramó de Pedra.
2: Els ponts de pedra d'arcs i de voltes van ser molt utilitzats pels xinesos i pels romans. Les seves tècniques de construcció van ser perfeccionades al segle XVIII amb voltes de poc punt i pilars petits, però el cost elevat va fer que quedessin desplaçats pels ponts de ferro de diversos tipus des del principi del segle XIX. Els sistemes de construir ponts han anat variant molt al llarg del temps. Els més primitius eren d'un tronc sobre un obstacle o un pont de lianes penjat d'una riba a l'altra. Aquests van ser superats pels ponts d'arcs o de voltes. Però l'aparició de nous materials de construcció com l'acer, el formigó armat i els cables de gran resistència han revitalitzat els sistemes antics que han estat perfeccionats gràcies a aquests nous materials que han fet possible la construcció de ponts de bigues de gran longitud i de ponts penjants de tramades llarguíssimes.
1: La gallanada, com comentem al capítol dels jups i basses, és el mot que utilitzen els habitants de la zona per definir les avingudes del riu Gaià. En el citat capítol parlàvem de la de l'any 2015, però la que ens recorda en Pep Saragossa i que ha estat la més gran documentada succeí la nit del 17 d'agost de 1921. La forta tempesta va fer confluir la gran avinguda d'aigua del torrent de Salomó amb la crescuda del riu Gaià, desencadenant un desastre de gran magnitud. Se la recorda com la riuada de Sant Cinto. En Joan Boronat ens n'explica més detalls.
3: De la riuada de Sant Cinto, que va ser l'any 1921, i hi ha diferents versions, però podríem que per establir una mitjana es calcula que van arribar a baixar 1.200-1.300 metres cúbics per segon, que això és el cabal de l'Ebre, no? Què va passar? Doncs que es van anegar totes les hortes properes a la llera del riu, va arrencar avellaners, va arrencar arbres, van embussar el pont de la carretera que condueix a la Riera de Gaià. No és l'actual, perquè evidentment va haver de ser reconstruït, perquè va ser l'aigua se'l va endur literalment, i en el cas del nostre molí, doncs els molins, les edificacions, tenen un desnivell, perquè és el salt del salt de l'aigua, de les basses, els edificis, la casa del moliner té un desnivell, no? Llavors, doncs, la part baixa va quedar també inundada, i el meu pare i el meu oncle van haver de sortir per la part alta de la casa i marxar, perquè allò va ser de nit, encara més tràgic, no? Més tràgic. Van avisar, tirant poble amunt, perquè aquest molí està als afores, de que baixava una gran riuada, i, bueno, va malmetre totes les hortes, inclús, doncs, a Altafulla i a Tamarit i tot, i va ser una cosa espectacular, no? Que no s'ha tornat a produir més una gaianada d'aquesta envergadura.
1: Camps de conreu, el pont de la Riera, cases i casetes de camp, l'aigua s'ho va endur tot i molt de bestiar va morir ofegat. Per a memòria de tothom, el molí de la Torre, d'on és fill en Joan Boronat, es va gravar la marca d'on havia arribat l'aigua en una llosa de pedra. D'efecte devastador, la gaianada del 1921, tal com ens comenta el saurí Pere Sant Romà, fou la veu de la natura.
4: El Gaià en si era un riu pobre, baixaven les gaianades que deuen, que feien més mal que bé, però bueno, era una cosa de naturalesa també. Estem parlant de la naturalesa.
0: Esteu escoltant Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Deixant enrere les gaianades, continuem amb en Pep Saragossa, ubicats al castell del Catllà, tot fent un repàs històric d'aquesta construcció i del seu pont. Un castell amb una història intensa, amb un pont llevadís i un fossar que han estat recuperats i que parlen de l'evolució de la protecció al llarg dels segles.
5: Qui n'hi ha més vell? Doncs el que després veurem quan sortim del castell. Hi ha un pont que és del 16, perquè anteriorment hi ha hagut un pont llevadís. Hi ha un fossat, el pont llevadís són aquelles portes que per unes cadenes baixen. L'any 1521, el senyor vol l'accés. La manera de defensar els castells ha canviat, doncs diu, fem un pont. El document diu que fem un vell pont de pedra picada. Aquest pont, a la guerra dels segadors, el castell del Catllà és assetjat per les tropes castellanes i franceses, i els ocupants, per oferir una mica de més de resistència, l'enderroquen, perquè no sigui fàcil entrar al castell. Després de la guerra ja no el refan, perquè entre la runa que treuen de la destrucció del castell, del setge, i el pont que havia caigut, doncs fan un terraplè i passen, que és de la manera que ho vam excavar, que ho vam trobar, i ho vam excavar, esclar, trobar els documentació que hi havia un pont, doncs va ser quan vam decidir excavar el fossat del castell, perquè en aquell moment el castell encara no era municipal, però l'exterior sí. Llavors va ser quan vam decidir excavar, perquè clar, si hi havia un pont, tenim de trobar, i sí, vam trobar les arrencades, i vam trobar l'enderroc, que pel material associat a l'enderroc, vam saber que era això, de mitjans del segle XVII, pel tipus de ceràmica que surt, no? Surt una ceràmica que és blau, de l'editada, i sabem molt concretament quan es fabrica aquella ceràmica, doncs, i llavors, esclar, dius, i llavors, esclar, això tenia de ser un fet luctuós, clar, que va ser la guerra aquesta, vam dir, això té de ser aquesta, són aquestes conclusions que tens d'arribar a les excavacions, doncs, diguéssim, no? I ja abans que el castell fos municipal, doncs el pont ja es restaura. Es restaura el pont i, bueno, i ara quan sortim és el que hem tingut accés. Doncs, clar, aquest pont és d'això, és de mitjans, té més o menys la mateixa ecologia que té el de Santes Creu.
0: Ramó de Pedra.
1: Comentàvem a l'inici del capítol que els ponts han estat un punt important per a l'economia i el comerç i ha estat així degut a la importància del transport. Ens n'anem a l'any 1883. S'inaugurava la línia fèrria de Barcelona a Lleida. Escoltem en Pep Saragossa com ens fa una breu crònica de com en podem observar el seu pas per la conca del riu Gaià, on hi trobem un espectacular viaducte que salva el riu, els Set Ponts. Ens explica les seves característiques, la seva construcció i els materials emprats.
5: Després, els ponts que es comencen a fer al Gaià són els del ferrocarril. Són els dos. El de la Via de Valls, que és la línia, una línia que patrocina el Francesc Gomà, que era un fabricant de Vilanova, un fabricant tèxtil de Vilanova, i és el que va a la Vilavella, entre Vilavella i Salomón, i diuen els Set Ponts. És un pont molt característic perquè té una passarel·la intermitja per passar-hi els vianants. Vull dir, esclar, ells, allà en un lloc que hi havia molt de trànsit, diu, farem un pou, esclar, la gent passarà per la via, és un perill, llavors doncs van fer un pou a mitja alçada, hi ha un pou de vianants que travessa els pilars, és un pont molt... no n'hi ha masses, per exemple, a Dues Aigües també hi és, això, i bueno, es fa aquest pou. Aquesta línia s'inaugura, el primer tren arriba a Valls el 1881, vull dir que abans. I llavors, quins fa? Es fa l'altra, la via de Valls, la via que té en Via Roda, no? La que passa per la Riera, el Catllà. Aquí, aquest s'inaugura en 1883. Hi ha dos ponts, un que salva el torrent de Salomó, que és el de la Riera, que també n'hi diuen un pont dels Noulls, els Noulls, no? Aquell té una característica... El no ser tan alt, l'arc és un arc rebaixat, i té una característica que està inscrita en una gran corba i és un pont curt. Vull dir, si tu vas al pont i te'l mires d'un costat, veuràs que fa tomb. Vull dir, és molt poc, però no, no és un pont recte. La planta és corba. I després hi ha el Catllà, que també té nou arcs. Els arcs són de mig punt, perquè d'aquesta manera guanyaven alçada, ja només amb l'arc ja guanyaven alçada. I llavors, més de la meitat està fet enmig de parets, no? I al final hi ha un altre pont, que hi ha el camí dels Horts i passava la Síquia. Vull dir que era una construcció... Ara aquests dos ponts estan en desús, no? Però són obres d'enginyeria importants i maques, no?
6: Clar,
5: sí, bueno, la base és de pedra, les cantoneres, i llavors després estan fetes de maó, sí. Per exemple, el pont del Catllà, doncs encara... Els vinyets encara hi quedaven restes del fons de fer els totxos. Vull dir que ells buscaven el material, la pedra, tota la pedra, tant del pont de la Riera com el del Catllà, la van portar d'una pedrera que hi havia a l'estació de Roda. A l'estació de Roda hi havia una gran pedrera, i esclar, el tenia al costat dels trens, doncs ja de la pedrera pujaven els trens, i van treballar molts anys d'aquella pedra. Vull dir, el tipus de pedra és aquella.
1: Si parlem de transport, no podem oblidar les carreteres. En Pep Saragossa ens parla de la seva construcció, dels models que feia l'Estat i com s'adaptaven al territori. Ens apropem ja a la nostra actualitat amb ponts de nova construcció com els dels trens d'alta velocitat.
5: Després, els altres ja és quan construeixen, diguéssim, les carreteres, no? Aquí al Catllà, quan hi va haver la riuada de l'any 21, hi havia els picapedrers que estaven fent les pedres per fer el pont, per anar, doncs, diguéssim, cap a la Riera i cap a Torredembarra. L'Aiguat pren tot el material que hi ha, pren el pont de la Riera que ja estava construït i... Llavors, què fan? Decideixen doncs, fer uns ponts doncs, més alts, aixequen el nivell de la carretera, i l'any 25 doncs, construeixen el pou, encara que hi ha actual, i el que hi ha a la Riera, que ja són de formigó, són ponts de formigó. El pont de la Riera, per les restes que hi ha, d'unes fotografies que hi ha una vegada enderrocat, és molt semblant com el que encara hi ha amb la carretera que del Catllà cap a Tarragona, Mas de la Creu, allí on hi ha el camp de golf. Aquell pont, aquest, clar, això ho van fer la Diputació, aquestes entitats, com l'Estat, ells feien un model de pont i llavors l'adaptaven. Doncs, vull dir, si el tram era massa llarg, feien tres ulls, si eren d'una mena, feien dues. I és molt semblant com el que hi havia a la Riera. Vull dir, el model, jo diria que és el mateix, no? Però aquest està sencer, ara, amb les obres que fan de carretera, han ampliat, amplien la plataforma. El pont queda baix, és un pont molt, també molt gapo, tot fet de pedra, i després els últims que s'han construït són els del tren d'alta velocitat, no? Que també torna a ser igual. N'hi ha un entre la quadra del Catllà i la Nou, el torrent de Salomó, i després el que salva el Gaià, aquí el Catllà, que també té aquesta característica com el vell de la Riera, que també està inscrit dins d'una gran corba. Vull dir, tu quan passes per la carretera de la presa i et mires els pilans, veus que els pilans van sortint, diguéssim, no? Que estan inscrits. Clar, ara no n'hi ha cap de dificultat. Vull dir, els constructors, ja els topògrafs, però abans, segurament, quan van fer el de la Riera, doncs va ser una mica complicat fer aquell pont.
2: Quan es va generalitzar la utilització de l'acer, es van construir ponts d'arcs i ponts de bigues. Els ponts penjants acostumen a tenir tres trams i els ponts de formigó armat són de bigues o d'arcs. A partir dels anys 60 del segle XX, es va generalitzar la construcció de ponts amb bigues pretesades que permeten la construcció en voladís i estalvien la necessitat de fer una bastida damunt del riu.
0: Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: Hem arribat fins a l'actualitat, però també es té informació sobre ponts més antics, els d'època romana, que en Jordi López Vilar, doctor en prehistòria, història antiga i arqueologia de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, ja citava i explicava el capítol dels aqueductes. En Pep Saragossa ens en fa 5 cèntims.
5: Mal anomenats, dels anomenats romans, doncs diguéssim, no? Que, és clar, dels romans queden restes, dels romans, perquè, doncs, esclar, els ponts, sencer, sembla ser que el d'Alcàntara, segons diuen, és l'únic que queda, els altres, doncs, s'han tingut d'anar refent, doncs, diguéssim. Aquí, clar, no tenim un pont, bé, esclar, és un pont, tenim el pont de les Ferreres, no?, l'aqueducte romà de Tarragona, que aquest està intacte, doncs, no?, és un pont, és un aqueducte, és l'únic que està intacte, que està sencer, doncs, diguéssim, no? Però, esclar, aquell doncs, no hi passava, passava un torrentet per dintre que no li va fer mai mal. Doncs, no? Els altres, esclar, tard o d'hora, els rius, era com el de Martorell, doncs el de Martorell ja només les bases, del, diguéssim, de l'arrencada de l'arc. No? L'altre tot era... I llavors, esclar, que hi ha aquestes gravats del 18-19, que clar, hi posen molta imaginació, doncs, diguéssim, no? Però, bueno, n'hi ha que se sap, doncs, que eren molt antics. Sí, sí.
1: Hem parlat de les característiques, els materials, la seva evolució, però qui estava al capdavant de la construcció dels ponts? L'economia i la protecció eren els seus únics objectius? Escolteu algunes curiositats de la veu d'en Pep Saragossa sobre aquests punts.
5: Històricament, a l'edat mitjana, a Catalunya, els que fan els ponts són els bisbes, que per això n'hi diuen pontífecs, doncs, no? Perquè feien ponts, diguéssim, no? Eren els amos. Clar, ells el que els interessava és que la gent anés a missa, doncs, diguéssim, no? I volien fer doncs, que la gent tingués accés, perquè hi havia moltes excuses, no? Per exemple, al segle XVI, a Ardenya, a la Riera, es queixen... Volen que se'ls hi faci, perquè esclar, la parròquia és parròquia de Tamarí, el qual volia dir que tremien de passar el riu. I ells, doncs, esclar, posen l'excusa que quan baixa el riu no poden anar. Què diuen? Donen aquesta excusa, que no tenen, clar, no tenen cap pont, que no tenen, i llavors doncs, passa això, no? Que els mossens, els capellans, el que volien era que la gent anés i que portés el que tenia de portar. Doncs.
1: És inevitable recordar altres capítols de la història local. La seva importància per al comerç era sempre lícita? En Pep Saragossa en relata alguns fets curiosos.
5: Aquí el Catllà, tot, quasi tot el camp de Tarragona, era el senyor era el que bisbe de Tarragona, era religiós, però la vorera del Catllà era laica, no tenia res a veure. I llavors, a dalt aquí al Coll de Tapioles, que és tocant la carretera de Pont d'Armentera, allí hi havia un portatge. Vull dir, allí quan arribaves allí, el servidor de l'arquebisbe et feia pagar, doncs, no? Llavors, al Catllà hi havia un grup patrocinat pel senyor que aquests passaven de contraban. Per altres llocs passaven de contraban. Llavors, esclar, els perseguien. Fins i tot havien vingut, la gent de l'arquebisbe havien vingut a assetjar el castell, perquè llavors ells se refugiaven al castell. Això ho explica molt bé el Blanc, amb un canonge que hi havia, que el segle XVII, quan és del XVII, fa la història de tots els arquebisbes de Tarragona, i ho explica. I quan surt el Catllà sempre són dolents, són malvats, perquè, esclar, eren... Perquè, clar, tot el que es portava tant al port de Tamarit com a la Torre d'Embarra, doncs, esclar, si no et pagaves aquestes petites coses que tenies de pagar, passaven més, clar, i el Catllà es dedicaven a això.
0: Això és Remor de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
1: L'Izaskun Mejías ens fa diverses propostes, Santes Creus entre elles, per poder gaudir de tot aquest patrimoni cultural. Són rutes que ens descobreixen també la natura.
6: Del pont d'Armentera a Santes Creus és el punt mig, no? Aquí trobem també vinyes, cirerers o ametllers. A Santes Creus hi ha un monestir que a la part esquerra del riu, a la riba esquerra. Nosaltres, el riu, per saber qual és la part esquerra o dreta, pues sempre ens hem de posar riu a baix, no? Mirant cap a baix i dient a la riba esquerra, doncs serà aquesta part d'aquí, no? Doncs a la riba esquerra, que ara trobem una albereda molt bonica, no? Amb taules, i és un espai, un merendero, pues abans els monjos el feien servir per cultivar les seves plantes aromàtiques i també com un espai de meditació. Així que és un espai molt tranquil i per anar amb la canalla està molt bé. Abans, que no havia explicat, a Querol, ara que ho veig aquí, també hi ha una ruta d'un quilòmetre que baixa cap al riu, que és un espai molt xulo de visitar. I a qui li agradi caminar, també hi ha una ruta circular d'uns 6 quilòmetres i mig que passes també per diferents passarel·les i que és molt, molt interessant.
1: L'Izaskun parlava d'alberedes i nosaltres de natura. Escoltem de la veu d'Héctor Hernández la importància de protegir el bosc de Ribera, les alberedes i com s'ha vist afectat per la canya. En recomana també gaudir de les que tenim a les terres del Gaià.
7: Sí, exacte, la canya, doncs, era una eina molt útil per a la pagesia, per a la construcció, i es van expandint. Van expandint perquè l'home la va anar plantant, però sobretot és una conseqüència directa de la pèrdua de boscos de ribera. Al costat dels nostres rius, a costat i costat, hi ha una vegetació que és diferent a la que viu a la muntanya, que són uns arbres que estan ja preparats per viure al costat del riu, que a més són moltes funcions. Les seves arrels ens ajuden, per exemple, a frenar la velocitat de l'aigua del riu, a infiltrar l'aigua cap als aqüífers. O sigui, hem de fer una bandera importantíssima de la funció que fan els boscos de ribera. La desaparició d'aquest bosc de ribera, doncs, va provocar que la canya, que és d'origen asiàtic, es pogués escampar arreu, no? I què passa amb la canya? Doncs, bueno, allò que explicàvem abans, té sempre afectacions, en primer lloc sobre la flora, perquè li costa a les plantes que són d'aquí créixer al mig d'un canyar, però després té afectacions directes, com, per exemple, tots aquells ocells que fan el seu niu, ja sigui una branca de l'arbre o un forat de l'arbre, quan arriben a un canyar, a on fan el forat? Al lloc. Per tant, la canya no només afecta la flora, sinó que té unes afectacions importantíssimes sobre la fauna. Llavors, en aquest sentit, ens vam inventar ja fa molts anys que treballem per anar eliminant la canya o controlant-la i recuperar el bosc de ribera. Ja des de fa uns anys hi vam posar nom. I això és un projecte que es diu Alberedes del Gaià, i en el qual, doncs, intentem fer treballs de millora arreu de la conca per afavorir la presència de l'àlber. Que l'àlber és l'arbre, aquell arbre de color blanc, allò que li amb els xops blancs, i aquest és l'arbre característic dels rius. Recomanació per la gent, si voleu veure una bona albereda al Gaià, i de fet una de les alberedes més importants que trobem per tota aquesta zona del sud de Catalunya, aneu a Vilarrodona, entre Vilarrodona i Aiguamúrcia, allà hi ha l'itinerari de les Terres del Gaià i passa precisament per tota una sèrie masia d'Albaredes, hi ha l'Albereda de la Font Cervellona, que és un espai on hem recuperat la font, però també hem recuperat l'Albereda. És un lloc fantàstic, vull dir que des d'aquí, amb el respecte que sempre cal tenir quan ens aproximem a la natura, si us plau, però sí que és un passeig molt maco i allà veurem la dimensió i la necessitat d'aquests boscos de ribera al costat dels nostres rius.
1: Els ponts són patrimoni cultural i en aquest capítol els hem volgut compartir des de diverses vessants. Són economia, protecció, disputes, però també supervivència i connexió. Han anat evolucionant i integrant-se en el nostre paisatge i els podem gaudir amb les rutes proposades per la Izaskun i l'Héctor, que a més ens conscienciava de la importància de la natura per als ocells, que també ens han visitat en aquest capítol. Els heu reconegut?
0: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
2: Cadernera. Carduelis carduelis.
0: Au resident tot l'any als camps i zones de conreu.
2: Garça. Pica pica.
0: Au molt comuna a les zones de conreu de tot el curs del riu.
2: Gaig. Garrulus glandarius.
0: El trobem durant tot l'any a les zones boscoses. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
8: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.

0: sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca avui mateix els sindicats per analitzar els conflictes, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60ena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana, si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un accident a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, en sentit nord, on es talla un carril de circulació que ja provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per altra banda, també arrosseguem una avaria des d'ahir a mitja tarda, que a hores d'ara doncs, encara continua també tallant un carril en sentit nord, també a la AP7, però en aquest cas entre Cambrils i Vilaseca, en direcció Barcelona. Per altra banda, tenim alguns punts també amb retencions als voltants i accessos de Barcelona. Tenim cues ja arreu del nus de la Trinitat, que afecta, com és habitual, també les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim congestió a la AP7, com dèiem, a Barberà del Vallès, però en els dos sentits de la marxa, també en sentit sud. Pel que fa a la C58, cues de manera intermitent des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. Pel Llobregat també tenim retencions a hores d'ara al punt del Papiol i Sant Feliu durant 1,5 km. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig a Barcelona i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de l'últim episodi de pluges, pendents també de l'avís vigent per precipitacions intenses a la comarca del Montsià. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia. Després de les fortes tempestes de les últimes hores a moltes comarques, ens queda un divendres al matí ben ensupit, també enrarit. Hi ha molts núvols que encara a les immediates hores continuaran sent més abundants a la costa, al prelitoral i també amb boirines o boires. A la Catalunya central i sobretot també aquest matí que ha refrescat i força respecte ahir al matí. La tarda serà una mica més oberta, però no del tot. Serà cap a Lleida, bàsicament, on el sol serà més present. A Tarragona, sobretot cap a l'Ebre. amb alguna gota, al igual que algun ruixat a l'interior gironí, també a la comarca d'Osona. El cap de setmana serà més suau, sobretot el diumenge, però amb núvols matinals a la costa i també alguns ruixats de tarda al nord del país, sobretot el dissabte. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica tot plegat l'Ester Minguell.
4: USTEC fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels 2/3 dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTEC reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
4: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Ester Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: La consellera d'Educació, Ester Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat de la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes, USTEC, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat, però, l'oferiment al·legant que avui és jornada de vaga.
6: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: Recordem que la UGT i Comissions Obreres ja van signar al març l'acord amb el Departament d'Educació. Un pacte, però, recordareu que no van ratificar mai els sindicats majoritaris. Doncs bé, durant una jornada d'UGT a Tona, el seu secretari general, Camil Ros, ha defensat de nou l'acord i insisteix que millora notablement les condicions dels professors.
7: Nosaltres, entre el tot o el res, nosaltres som del camí gradual cap al tot. I jo crec que l'acord d'educació que van fer en el seu moment més l'annex és un acord gradual cap a canviar el model educatiu en inversió i especialment en inversió en les persones, en les condicions de treball i salarials.
1: I enmig dels conflictes, precisament 11 centres educatius de l'Hospitalet de Llobregat s'han sumat a la iniciativa Aules que cremen, on es mesura la temperatura de les escoles per evidenciar la calor que pateixen alumnes i docents en alguns centres i que també és motiu de reivindicació. El seu objectiu és demanar més recursos per a la climatització de les aules. El Jordi Busson, de Televisió de l'Hospitalet, ha visitat 2 centres que s'hi han adherit.
8: L'Institut Provençana és un dels 11 centres educatius de l'Hospitalet adherit al projecte Aules que cremen, una iniciativa que vol denunciar la calor que alumnes i docents han d'aguantar a classe. Gràcies a aquests sensors connectats a la xarxa, han elaborat un mapa que recull a temps real la temperatura i humitat a les aules d'arreu de Catalunya. A l'Institut Provençana registren habitualment temperatures superiors als 30 graus i asseguren que van arribar als 39. Malgrat estar equipats amb ventiladors, la calor es fa insuportable, especialment en espais com l'aula d'informàtica o el laboratori.
9: La llei diu que a més de 27 graus ja no s'hauria de fer classe, i nosaltres l'estem fent en temperatures molt superiors, 30-35 graus, depèn de les hores del dia.
8: Un altre centre que s'ha acollit al projecte Aules que cremen és l'Institut Margarida Xirgo. Han patit diversos desmais i la setmana passada van haver d'aturar una classe perquè es va superar el llindar dels 33 graus.
10: Això afecta l'alumnat, fa que les coses siguin més complicades, estan més distrets, estan més moguts, generen problemes de convivència.
8: Des d'Aules que cremen volen fer pressió al Departament d'Educació i denunciar la situació a Inspecció de Treball. També animen a la comunitat educativa dels centres a enviar queixes a la síndica de Greuges.
1: Els pressupostos de la Generalitat del 2026 continuen el seu camí i s'aprovaran a principis de juliol, després que el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns hagin rebutjat les esmenes a la totalitat. El govern ha demanat a Junts i al PP que votin a favor del nou finançament autonòmic quan arribi al Congrés dels Diputats. L'oposició ha criticat durament els comptes. És una informació de Lamont Carvajal.
11: Per només un vot de diferència, els pressupostos del 2026 tiren endavant. El govern d'Illa se n'ha felicitat i agraït als socis d'investidura, Esquerra i els Comuns. Amb mirada futura, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha acollat Junts i el Partit Popular amb el finançament autonòmic.
12: Per això jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no es bloquegi, que pensem en el país.
11: Els dos al·ludits han defugit respondre i han carregat contra el pressupost. Mònica Sales és de Junts i Alejandro Fernández del Partit Popular.
13: El seu propòsit és anestesiar Catalunya, fer veure que tot funciona mentre Catalunya es deteriora lentament, fer oblidar tot el seu potencial, el potencial del país, fer adormir la nació.
14: Creant places absurdes pels seus, organismes inútils pels seus, sempre tot pels seus. Resultat, un PSC fort i una Catalunya decadent. I això són aquests pressupostos, al servei del PSC, de la gran menjadora socialista, però dolents. Molt dolents per Catalunya. Socialista.

0: publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
1: El nom de la benedicció ja farà el que pugui, jo això no li he parlat a net. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna cosa de català, no n'hi faltaria més, clar que sí.
0: També el bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, es mostra convençut que el papa parlarà en català en la seva visita a Catalunya. Gordo diu que entén el rebombori d'aquests dies, però assegura que li consta que la situació s'està reconduint. El bisbe tortosí, d'altra banda, demana escoltar l'homilia que el papa Lleó XIV farà a Barcelona.
2: El papa, jo estic segur que utilitzarà el català, em consta que ho farà, que em consta que la Santa Seu està atenta, jo en discreció demanaria, no? Doncs, clar, jo no estic a l'organització, però tinc molta esperança que sí que comprenc el soroll que hi ha aquests dies per la publicació del que ha sigut el ritual de benedicció. Em consta que nosaltres hem de tenir confiança.
0: Mentrestant, i en aquest context, Càritas Diocesana de Barcelona alerta que es cronifica l'exclusió residencial. L'entitat va atendre 63.500 persones l'any passat que vivien, la major part, 3 de cada 4, en habitatges sense condicions dignes, pràcticament el mateix percentatge que el 2024. Ens en dona més detalls la Maite Polo.
3: Gairebé la meitat de les persones ateses per Càritas viuen de relloguer, en habitacions o bé acollides de forma precària, i una de cada 10 es troba sense llar. És el 5% més que el 2024. Davant d'aquesta situació, Càritas reclama mesures urgents per garantir el dret a un habitatge digne i assequible. El director de Càritas Barcelona, Salvador Sala, apressa el govern de Salvador Illa a aprovar la llei contra el sensellarisme.
4: Sisplau, què passa amb la llei de sensellarisme? Què esperen? Les persones continuen estant a les ciutats i als pobles dormint al carrer sense sostre o estan en situacions d'encellada amb habitatges indignes, no? Llavors, a veure, senyors, si us plau, partits polítics, posin-se ja d'acord les piles i treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura.
3: La població en situació d'exclusió ha vist com augmenta l'aïllament social a què està sotmesa. Segons la memòria de Càritas, l'aïllament s'ha duplicat en aquest col·lectiu en 6 anys. I per contrarrestar-lo, el director de Càritas Barcelona fa una crida a tothom, enfortint la mesura del possible les relacions socials.
0: Un quart de vuit, el tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica de Jordi Casino.
5: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
6: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
5: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de

0: Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
2: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
3: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que superan la legislación.
2: Queden fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa aquest dijous del cadàver d'una persona en una zona d'accés difícil del Montseny. L'avís l'ha donat un excursionista que caminava per la zona. De moment, no consta cap hipòtesi del que ha pogut passar. I la jutgessa que instrueix el cas per la mort d'Helena Jubany ha denegat la petició del principal acusat, Santi La Iglesia, d'ampliar el termini per presentar l'escrit de defensa. Els lletrats de l'investigat argumentaven que estan a l'espera d'un contrainforme d'ADN per rebatre l'elaborat per la policia, que assegura que hi havia restes biològiques de La Iglesia a la roba de Jubany i demanen un termini de 20 dies. Demanaven, de fet, un termini de 20 dies. La magistrada no atén, doncs, aquesta petició, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència preliminar. Alhora, reprèn el termini de 5 dies que havia donat a La Iglesia perquè presenti l'escrit de defensa. En 10 minuts arribarem just a 8:15 del matí. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral, o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 17 i les 23 hores, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Els bombers han atès 89 avisos entre, com us dèiem, les 5 de la tarda i les 11 de la nit. Aquest divendres 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient i des de la Federació d'Ecologistes de Catalunya reiteren la seva disconformitat amb el model impulsat pel govern, que titllen d'obsolet. La Sílvia Fernández ens n'amplia la informació.
4: La gestió de l'aigua, la cacera o els residus, el model turístic amb l'anunci de l'ampliació de l'aeroport del Prat, la pèrdua de biodiversitat i la manca de models de mobilitat sostenible són algunes de les carpetes que més preocupen a la Federació d'Ecologistes de Catalunya. L'ENS denuncia que els indicadors de l'estat de conservació del medi s'han agreujat al territori i reiteren la urgència de recuperar la Conselleria de Medi Ambient i Transició Ecològica. Asseguren que el govern incompleix la seva promesa i demanen obertament el cessament dels consellers Sílvia Paneque i Òscar Ordeig. També critiquen durament el Plater, el Pla Territorial pel Desenvolupament de les Energies Renovables, perquè apunten que és un obstacle per a implantar un model de generació distribuït i de proximitat. Més d'un centenar d'entitats van subscriure la declaració del moviment ecologista català abans de la constitució de l'actual govern.
1: Us ho hem destacat en titulars. El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia. El segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
5: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
6: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: I els màxims responsables de Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
7: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
8: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
9: És que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
7: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
1: Tot i la pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, els patumaires han pogut celebrar la Patum completa. Amb aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, però és sens dubte que s'ha pogut celebrar aquesta festa. De fet, han fet bona aquella dita, aquella màxima, que diu que la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després de l'any passat, el salt de plens s'hagués hagut d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat. L'Ajuntament ha optat enguany per reforçar els missatges preventius per megafonia i recordar de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada on s'ubiquen els dos escenaris principals on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant del tot passada la 1 de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda ha pogut celebrar-se segons el previst. Un dels primers artistes en obrir la jornada ha estat, de fet, Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la nova jornada de vaga general a les aules d'aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó convoca també avui mateix els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. De seguida us ho ampliem, connectarem en directe amb una de les accions de protesta que ha de sortir a aquesta hora en forma de bicicletada a Mataró per confluir en la manifestació unitària d'aquest migdia a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 5 de juny. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una 60 de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87 a 90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i en sentit nord deixa els vehicles al voral provocant 5 quilòmetres de cues. També tenim una avaria d'ahir a mitja tarda que a hores d'ara encara deixa un carril tallat en sentit nord a l'AP7 entre Cambrils i Vilaseca. Per altra banda, tenim algunes retencions als voltants de Barcelona amb cues al nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa al Vallès, congestió a l'AP7 també a Barberà, amb 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Al Llobregat, retencions des de Sant Feliu durant 1,5 km. Pel que fa al transport públic, està interrompuda la circulació entre Manlleu i Ripoll per la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, això sí, un servei alternatiu per carretera entre les estacions de Fabra i Puig, a Barcelona, i la de Puigcerdà. I pel que fa al temps, després de les fortes tempestes d'ahir al vespre i a la nit, ens queda un divendres enrarit, amb molts núvols que continuaran sent abundants a la costa i al prelitoral. Es preveuen boires també a la Catalunya central. Aquest matí ha refrescat i la tarda serà una mica més oberta. El sol, però, només serà present a Lleida. A Tarragona s'espera alguna gota fins i tot i algun ruixat a l'interior gironí. Ens espera un cap de setmana més suau, sobretot diumenge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen ara gairebé 5 minuts de 8:15 del matí. Hem tancat portada i ara entrem de ple en matèria. Nova jornada de vaga educativa aquest divendres després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara vaga del col·lectiu, d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Els professors de secundària, per contra, donen per bones les noves condicions i han desconvocat la vaga d'avui. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: USTECH fa una crida a la vaga d'aquest divendres i prepara noves mobilitzacions després del rebuig dels dos terços dels docents a la consulta sobre el preacord. 40.000 hi han votat en contra i 21.000 a favor dels 61.000 professors i mestres que hi han participat. USTECH reclama al govern que reobri immediatament les negociacions i que vagin més enllà de l'acord del març pactat amb la UGT i Comissions Obreres. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. Per ara descarten la vaga indefinida que havien anunciat si guanyava el no. Yolanda Segura és portaveu d'USTECH.
3: Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a l'anunciació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
2: La CGT celebra els resultats de la consulta i demana el cessament de la consellera Esther Niubó. Fa una crida a participar a la manifestació d'avui al migdia a Barcelona, que començarà Arc de Triomf i acabarà al Parlament, i demanen que reobrin les converses amb el govern. El sindicat Professors de Secundària ha anunciat que sí que signaran el preacord perquè en la consulta interna els seus afiliats, 3 de cada 5 docents, hi han donat suport. Anuncien, però, que continuaran la lluita per aconseguir millores educatives.
1: Precisament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord malgrat el resultat a la consulta i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. USTECH, que reclamava d'inici un retorn immediat a la taula de negociació, ha declinat l'oferiment, al·legant que avui és jornada de vaga.
4: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: El moment de la benedicció ja farà el que pugui, jo, això no li he parlat a net. El més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més. Clar que sí.
1: De la plana judicial destaquem que la Guàrdia Civil ha demanat a l'Audiència Nacional que emeti un requeriment a un conglomerat empresarial perquè aporti tota la informació que tingui de transaccions econòmiques relacionades amb el PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025. La nova petició es produeix arran del primer informe dels investigadors que apuntava a un pagament de 20.000 euros d'una campanya publicitària de les eleccions al Parlament del PSC. La Guàrdia Civil sospita que aquests pagaments podrien haver servit per finançar la suposada trama de presumpta corrupció que afecta el PSOE. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
6: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
7: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
6: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Sindicats i direcció de Nestlé Espanya han tancat un preacord que rebaixa de manera notable l'abast de l'expedient de regulació d'ocupació que va plantejar la companyia. L'acord evita una part de la destrucció de llocs de feina i s'ha pactat la creació d'uns 25 nous llocs de treball a la planta de Girona. Ens ho explica en Pau Pasqual, d'ETV.
8: El text redueix les afectacions de 301 a 242 a tot l'Estat, una rebaixa que, segons Comissions Obreres, equivale a un 41% menys d'acomiadament. La clau d'aquesta retallada són les recol·locacions. UGT xifra en 68 els llocs que es recuperen, mentre que Comissions Obreres parla de fins a 64 vacants noves. A Catalunya, l'ERO afectava 178 treballadors de les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. L'empresa va justificar l'ajust per l'auge de la marca blanca, la digitalització i l'automatització de la producció. Esplugues, al ser el centre més important, encara és difícil calcular l'impacte.
9: Y entonces hemos hecho un mix. Hemos intentado cubrir estas personas que van a salir por otras personas, cubrir estas personas con unas indemnizaciones que entendemos que supera la legislación.
8: Quedan fora del procés col·lectiu protegits persones amb discapacitat, igual o superior al 33%, dones víctimes de violència masclista, famílies monoparentals i parelles que treballin totes dues a l'empresa.
1: I els comitès d'empresa dels centres de Nissan a Catalunya acusen la companyia de practicar terrorisme empresarial i demanen al govern la màxima duresa legal. Així ho han verbalitzat després de manifestar-se a les portes del Parlament. No descarten dur l'expedient de regulació d'ocupació als tribunals si la mediació amb la direcció de la companyia s'encalla. Els treballadors també han anunciat les pròximes mobilitzacions com una manifestació oberta a altres empreses en processos similars per aquest dissabte. L'episodi de tempestes d'aquest dijous ha deixat com a principal conseqüència el tall de la línia R3 de Rodalies entre Manlleu i Ripoll. El servei encara es troba interromput després que un tren xoqués amb un arbre caigut a la via en un incident que no va deixar ferits. Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà. La pluja ha afectat també de ple la circulació a la C-17 entre Osona i el Ripollès i s'ha hagut de tallar durant una estona en els dos sentits a l'altura de Ripoll. Segons el Meteocat, s'han registrat fins a 41,6 litres per metre quadrat en mitja hora al Santuari de Caral o 34,3 a Montesquiu. Els bombers han atès 89 avisos entre les 5 de la tarda i les 11 de la nit, 33 dels quals a la regió d'emergències de Girona. Mig any després de l'aparició de la pesta porcina a Collserola, els porcs senglars tornen a fer acte de presència a les nits al barri de Vallvidrera de Barcelona. Els veïns afirmen que, lluny de reduir-se en el nombre amb les batudes de caça, s'han reproduït de manera important. A més, reclamen a l'Ajuntament que es reculli la brossa a les 7 de la tarda en lloc de fer-ho al matí per evitar que els animals assaltin els contenidors i escamprin la brossa. El consistori defensa, però, que la freqüència de recollida s'ajusta a les necessitats del barri. D'altra banda, la Generalitat ha emès una autorització especial per caçar coipús a l'Alt i al Baix Empordà amb arma de foc per frenar la proliferació d'aquesta espècie exòtica invasora. La brigada específica que els capturava, volíem dir, ha deixat d'operar des de principis d'any perquè depenia de fons europeus. Ara, arran dels danys que provoca el coipú, el govern ha autoritzat pagesos i caçadors a capturar-ne fent servir una munició especial sense plom. La vigència del permís s'estén fins a finals de juliol i des de mitjans de setembre a finals d'octubre. I recuperem en aquest punt la notícia de portada d'aquest informatiu, la nova jornada de vaga educativa d'aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat la consulta al preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Doncs bé, 24 hores després d'aquest no rotund, volem saber com ho ha paït la USTEC i quina lectura en fa. Ens acompanya ara mateix la portaveu Iolanda Segura. Iolanda, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia.
1: El resultat és un cop molt dur per USTEC. Com expliqueu aquest desencaix tan gran entre la direcció del sindicat i la vostra pròpia base?
10: Doncs nosaltres ho agafem, ens ho prenem amb esportivitat, que es diu. Nosaltres tenim molt clar que el que vam posar a consulta era una proposta que el Departament d'Educació ens feia i que ja no podia anar més enllà, no? Després d'uns dies d'esgotament, de negociació, d'una negociació molt complexa i molt complicada, doncs els màxims que se'ns oferien en aquell moment, i nosaltres doncs vam fer el que estàvem compromesos, que era posar-ho a consulta. Ara nosaltres agafem el guà del col·lectiu, ens diu que això no és suficient i nosaltres pues, actuem en conseqüència i anem a lluitar pues, per ampliar aquesta proposta o fins i tot per reconsiderar una mica tot el sistema educatiu en general. Jo crec que aquí necessitem donar una volta a tot plegat. Això no va només de 4 reivindicacions, sinó va d'un canvi estructural profund.
1: Vostè que queda desautoritzada per la votació, com afecta això el vostre lideratge en el conflicte? Us heu plantejat dimitir?
10: Bueno, hauríem de dimitir tot el sindicat, perquè són decisions que prenem des del sindicat, i home, i això voldria dir desaparèixer l'USTEC. Crec que no es tracta d'això. Evidentment, potser hem pres decisions desencertades i es tracta de reconduir-les. Penso que el més honest que podem fer és fer això, és fer la lectura pertinent del que ha passat. Sabem que hi ha un desgast molt gran, que necessitem canvis molt grans, en som conscients. Si nosaltres ho vam llançar a consulta i que no és una votació electoral ni a que ens guanyem els ser majoritaris o no, sinó que ha estat una consulta sobre una qüestió en concret, però nosaltres seguim lluitant igual. De fet, la gran part de la feina, la majoria de la feina que s'ha fet durant tot aquest temps de mobilització l'han fet l'USTEC, i si s'ha aconseguit ni que sigui aquest preacord ha estat gràcies a l'USTEC, que no ens hem aixecat de la mesa en cap moment. Però si no és suficient, nosaltres, evidentment, anirem a batallar al costat del col·lectiu, no? I dins del col·lectiu, perquè també som treballadors i treballadors, doncs a millorar o a anar fins allà on faci falta, perquè realment en els centres educatius es notin aquestes les millores. És veritat que no es pot continuar treballant a les aules com s'està treballant, que l'educació necessita uns canvis profunds, que es necessita que les persones treballadores puguem fer la nostra feina amb garanties, però no només això, sinó que no haguem de patir, sinó que l'haguem de gaudir, que la puguem gaudir, aquesta feina. I això és evident. Per tant, bé, nosaltres a disposició i a treballar el que faci falta.
1: Estàveu demanant, de fet ahir ho demanàveu vostè mateixa, de demanar reobrir la negociació avui mateix. Sabem que Esther Niubó, en principi, havia de cridar-vos a consultes avui mateix. Hi anireu? Heu decidit, heu rebut ja aquesta convocatòria?
10: Sí, nosaltres primer vam llançar aquesta crida, però després potser creiem que avui mateix que tenim aquesta jornada de vaga no és el dia més adient, tampoc per nosaltres, que també necessitem resituar-nos, encara que nosaltres ho tenim molt clar i tirem endavant, però també una mica d'espai ens va bé. Així que no descartem reunir-nos amb la consellera, perquè crec que és important que ens reunim, perquè crec que s'ha de fer una anàlisi de fons de tota de la situació en la qual ens trobem, que no es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, no, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció. Nosaltres sí. Hem fet el que hem fet per ser conseqüents amb el moment, però, evidentment, Això és un conflicte que s'ha de resoldre.
1: Doncs esperem que sí sigui. Iolanda Segura, gràcies i bon dia per atendre'ns.
10: Molt bon dia a vosaltres. Moltes gràcies.
1: Doncs bé, en el marc de la jornada de lluita d'avui, l'Assemblea de Treballadors de l'Educació del Maresme han convocat una bicicletada que ha de sortir en els pròxims minuts des de Mataró, amb l'objectiu d'arribar, com dèiem, fins a Barcelona per sumar-se a la manifestació unitària que hi ha convocada. Volem saber quina és l'última hora de la mobilització. Connectem amb els companys de Televisió de Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Helena. Doncs ens trobem just davant de l'estació de Mataró, com veieu, que és el punt de trobada d'aquest inici de recorregut cap a Barcelona en bicicleta. Com veieu, ja s'han començat a congregar alguns dels docents que avui se sumen a aquesta nova jornada de vaga i doncs el que faran és aquest recorregut per la Nacional 2, fent parada a diferents municipis de la comarca del Maresme per poder arribar a les 12 del migdia a aquesta manifestació unitària que hi ha convocada a Barcelona. Nosaltres tenim aquí a un dels membres de l'Assemblea de Treballadores de l'Educació del Maresme, en Joan Barón, perquè ens expliqui una miqueta doncs, com entomen aquesta nova jornada després del resultat d'aquesta consulta que es va fer i que va donar el no com a resultat. Joan, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Això, com encareu aquesta jornada després del no i de tot el que s'ha anat succeint les darreres hores?
12: Home, molts ànims, perquè semblava que l'acord havia de ser un punt i final i sembla que és el contrari, que no només és un punt, no és un punt i final, sinó que és un punt d'inici nou. La veritat és que amb molts ànims i avui doncs marxem tots cap a Barcelona perquè estem convocats a les 10 a la columna que li toca al Maresme, que és centrar pel Besòs, i a les 12 del migdia hi ha la manifestació unitària Arc de Triomf.
11: Una miqueta el seguiment. Què preveieu a nivell de seguiment? Perquè són molts dies i encara en queden.
12: Són molts dies, però també és l'últim dia que avui hi ha prevista una vaga unitària, una vaga de tot Catalunya, perquè s'han anat fent per territoris. Per tant, pensem que serà una vaga bastant sentida, bastant massiva. Hem de veure quines són les xifres després. Però la comunitat està molt, molt, molt mentalitzada, molt mobilitzada i sobretot després del no, que va ser rotund, que va sortir ahir.
11: Per què aquest no, no? Seguireu amb protesta, entenc, com pinta el final de curs i també l'inici del curs que ve.
12: Exacte, perquè la gent veu que estem en un moment que l'educació pública s'està enfonsant per tot arreu, que necessitem més recursos, que no es tracta d'un tema de sou o de condicions laborals nostres, sinó que es tracta sobretot dels recursos que té la infància, l'adolescència, per poder tirar endavant. És a dir, l'educació és l'únic ascensor social que tenim les classes treballadores i aquest ascensor social està completament espatllat des de fa molt de temps. Llavors arriba un moment que ja no ens serveixen pedaços, és a dir, necessitem una reforma, un pacte nacional per l'educació que tiri endavant una manera nova d'entendre aquesta educació.
11: Moltíssimes gràcies, Joan. Doncs, com veieu, a poc a poc es va sumant més professionals de l'educació que se sumen a aquesta reivindicació i que d'aquí ben pocs minuts arrencarà aquesta marxa ciclista per la Nacional 2 que vol arribar doncs, a aquesta convocatòria unitària de Barcelona.
1: I aquest docent que deixava clar el titular, que demanen un pacte nacional per a l'educació i per a l'ensenyament a aquest país. Gràcies, Clara, que vagi bé. El Barça ha perdut al Palau contra el Murcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
13: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. Ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: El Joventut rep a les 9 al Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Simon Birgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
14: Podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Arribarem a les 8. La pluja, que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda a Berga, no ha frenat els petumaires que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades amb plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens repartits entre els dos salts programats. Després que l'any passat els salts s'haguessin d'interrompre en dues ocasions per motius de seguretat, aquest any l'Ajuntament ha reforçat els missatges preventius per megafonia i ha recordat de manera reiterada les normes bàsiques als assistents. Ni Massif Attack, ni Doha Cat, ni Bad Gyal. El temporal ha castigat la primera jornada del Primavera Sound amb els 18 escenaris oberts al fòrum, que ha hagut de cancel·lar les actuacions dels caps de cartell. Les incidències s'han acarnissat especialment a l'esplanada, on s'ubiquen els dos escenaris principals, on els concerts s'han suspès a les 9 del vespre. Fins a les 11 de la nit no s'ha actualitzat la informació, moment en què es confirmava que els caps de cartell de la jornada, els britànics Massif Attack, tocarien una hora i mitja després. El concert, però, s'ha acabat anul·lant passada la una de la matinada per les condicions climatològiques i tècniques, amb milers d'assistents esperant ja a la zona. Amb tot, la programació de la tarda sí que ha pogut celebrar-se segons el que estava previst. Una de les primeres artistes en obrir la jornada ha estat Clara Vinyals, la cantant i compositora de Renaldo i Clara. Per al cap de setmana s'espera una actuació sorpresa.
15: La xarxa de comunicació.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: La ràdio que parla de tu.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Nova jornada de vaga general a les aules aquest divendres, després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i dos de cada tres professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avala l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també convoca avui els sindicats per analitzar el conflicte, però l'USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú.
2: Crec que aquí tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè evidentment el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 5 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Buscarem tot seguit més reaccions de la comunitat educativa. D'una banda, parlarem amb el secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Jiménez, i de l'altra, amb el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya, Jordi Darcarreras. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Preacord a Nestlé per treure una seixantena de treballadors de l'ERO que afecta les plantes de Catalunya. Finalment, la direcció deixa en 119 les persones afectades a les plantes d'Esplugues de Llobregat, Girona i Reus. Les parts han pactat recol·locacions a tot l'estat. Dels esports, el Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia al segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota, per 87-90, deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. I en cultura, la pluja que ha caigut en les últimes hores no ha deslluït la primera Patum completa a la plaça de Sant Pere de Berga. No s'han pogut evitar algunes aturades intermitents, però les comparses han desplegat tot el seu potencial festiu, culminant una festa en què han participat 200 plens. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. És moment per saber en hora punta com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Ens ho explica la Sílvia de l'Amo des del Servei Català de Trànsit. Bon dia, Sílvia.
3: Hola, bon dia, Elena. Doncs en aquests moments estan pendents de ser retirats els vehicles que s'han accidentat a la P7 a Barberà, en sentit Girona. On els vehicles són al voral i hi ha 4 quilòmetres i mig de lentitud en sentit contrari i arran del trànsit, però també l'efecte Tafanent, aquesta mateixa via també hi ha aturades en sentit Tarragona. Pel que fa a les rondes, compte perquè hi ha molta mobilitat i els accessos nord hem de parlar encara d'aturades a la C58, amb aturades de Montcada cap a Trinitat, també a la zona de la C33 i de sortida entre Montcada i Ripollet cap a Sabadell. Pel que fa als accessos sud, hem de dir que la 2 hi ha problemes a Cornellà cap a Barcelona i l'entrada i la sortida per la B23, la zona de la Diagonal. Demanar-vos, com sempre, que circuleu amb molta cautela i no baixeu la guàrdia. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. S'ha establert, dèiem, un servei alternatiu per carretera i us explicàvem en els punts concrets on. I pel que fa a la previsió del temps, Lluís Miquel Pérez, avui els patumaires de Berga i els que vagin al Primavera Sound de Barcelona diu mesos que podran estar més tranquils.
4: Així és, Helena, molt bon dia. I és que la cosa estarà molt més tranquil·la i molt més calmada que no pas l'aiguada que hi vam tenir ahir, tant a Barcelona com a Berga i, de fet, a gran part de Catalunya. Recordem que ahir es van recollir gairebé 150 litres per metre quadrat en alguns racons del Berguedà i més de 120 litres per metre quadrat al sud del Ripollès. La crescuda del Llobregat i del Ter ha estat de calample i, de fet, els embassaments de la Baix, per exemple, i el de Sau estan desembassant perquè estan tan plens doncs, que no han pogut acollir aquesta vinguda d'aigua. Ja diem, tot això és molt més calmat a hores d'ara. Sí que queden alguns ruixats a les comarques de la costa de Tarragona i, de fet, a l'Ebre ha plogut amb ganes fa poques hores, per exemple, a les cases d'Alcanar, 40 litres per metre quadrat en poca estona. Doncs al llarg d'aquest matí encara la Costa Daurada anirà plovent, a la resta del país queden núvols però s'aniran trencant i esmicolant i, sobretot, també, el matí està sent més fresc que ahir. Aquesta tarda una temperatura que no pujarà gaire. Estarem parlant d'una calor molt continguda i molt suportable. Aquesta tarda amb algun xafaguet a l'Ebre, també acabarà de les Gavarres, de la comarca de la Garrotxa, el Gironès i Osona. Res a veure amb dies enrere. I al cap de setmana doncs s'anirà escalfant la cosa una mica, especialment el diumenge, però no pas amb calor angoixant, i algunes tempestes de tarda que, sobretot, dissabte a la tarda tornaran a afectar moltes comarques del nord del país. És probable que demà al vespre i nit torni a ploure, per exemple, a Berga. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Nova jornada de vaga educativa avui divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa de la unitat sindical que cal per superar els esculls.
2: No es tracta de continuar com estem, de que si hem de negociar de nou no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. I aquest no té un significat molt gran, no? Llavors, crec que aquí tots hem de fer la reflexió. També els sindicats del no, que van potenciar el no, també hem de fer una reflexió al respecte, perquè, evidentment, el conflicte no es pot eternitzar. Per tant, hem de remar tots junts en la mateixa direcció.
1: A tot això, la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha expressat el compromís del govern per desplegar el preacord, que sí que compta amb l'aval del sindicat Professors de Secundària, i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. En aquest sentit, ha convocat avui mateix els sindicats a una ronda de contactes. La USTEC ha confirmat al Notícies en Xarxa que avui no hi anirà perquè és jornada de vaga.
5: Considerem que el preacord, el que vam poder signar fa uns dies, no només era un bon preacord, segueix sent un bon preacord, és un acord positiu que enfortia i que enforteix el sistema educatiu, enfortia i donava reconeixement als docents i, per tant, millorava també les seves condicions laborals. I entenem que hem fet la nostra feina. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda.
1: El rebuig al preacord obre un final de curs tens, està clar, i ple d'incerteses per a les famílies, sobretot, que ja estan al límit i que tornen a quedar atrapades en un conflicte que sembla que no avança. En parlem tot seguit amb Jordi de Carreras. Ell és president de l'AFAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Senyor de Carreras, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Com interpreteu des de l'AFAC aquest no tan rotund al preacord amb educació?
6: Bueno, clarament creiem que només es pot interpretar com que reflecteix que hi ha una persistència en demandes d'una part molt important dels docents que considera que no estan resoltes i que no s'estan afrontant de forma prou concreta i prou valenta pel departament.
1: El que sembla haver quedat clar és que el problema de fons no era salarial, si més no per a una gran majoria de docents, sinó un problema estructural que ni el departament i tampoc els sindicats han sabut o han volgut abordar. Comparteix aquesta lectura?
6: Sí, efectivament. És evident que la majoria dels docents han indicat això. No és un tema només de condicions salarials, sinó que s'han d'afrontar tots els problemes del sistema educatiu que s'arrosseguen de fa molts anys. Educació inclusiva, adaptació climàtica dels centres, una gratuïtat efectiva de l'educació pública... Hi ha un ventall, no? També menjadors escolars, la lluita contra segregació, una planificació de l'oferta. Tot això no s'està afrontant de forma estructural i fins i tot els docents i les famílies, ho sabem, requereixen afrontar-los.
1: Amb el final de curs que es presenta, consideren que s'estan vulnerant els drets educatius dels infants? Quin cost tindrà per als estudiants i per a les seves famílies que aquests infants, això... no puguin acabar el curs en condicions. Els nens tornen a ser, de nou, moneda de canvi?
6: Bé, evidentment les famílies i els infants estan fent un esforç molt gran en aquest context. Per això esperem i apel·lem a la responsabilitat del departament i del govern a que afronti el repte de solucionar aquest conflicte abordant aquests problemes perquè tot aquest esforç serveixi realment per avançar en un sistema educatiu amb millor qualitat, no? I amb millors garanties per a tot l'alumnat. Llavors, esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Evidentment, els docents i les famílies també sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit tot aquest conflicte.
1: I acabo molt ràpidament. Després de com han anat les coses, creuen que la negociació, si parlem de sistema educatiu i de les seves deficiències, ha d'incloure a tots els actors de la comunitat educativa, incloses també les famílies?
6: Efectivament, són reptes molt grans, fa molts anys que s'arrosseguen i només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit de cara a un futur i que no siguin pedaços que tornin a evidenciar que no s'afronten de forma estructural els reptes.
1: Don Jordi de Carreras, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia.
6: Bon dia, gràcies per donar-nos veu a les famílies.
1: I amb aquest escenari sobre la taula, què hi diu el Departament d'Educació? Com encara la situació a partir d'ara? Li preguntem ara mateix a Ignasi Jiménez, ell és secretari de Millora Educativa. Senyor Jiménez, bon dia i gràcies per atendre'ns de nou avui.
7: Molt bon dia, Helena.
1: El Departament diu que el del preacord és bo i que el vol desplegar igualment, malgrat que el 65% dels docents l'han rebutjat. Com es pot tirar endavant un acord que la majoria del col·lectiu no valida? Endavant un acord que

0: de poder ratificar el seu preacord. Per tant, fixeu-vos, hi han hagut dues consultes. Una consulta de professors de secundària, que en aquest cas l'ha fet entre els seus afiliats i ha resultat positiva, i que, per tant, més del 60% del col·lectiu de professors de secundària dona recolzament i suport, en aquest cas, al preacord. I, per una altra banda, hi ha hagut un procés, en aquest cas, de participació i consulta dut a terme per l'USTEC, juntament amb d'altres organitzacions sindicals que no varen signar el preacord i en el qual el resultat és el que varen conèixer ahir a les 12 del migdia. El govern compleix amb la seva paraula i si ha signat un preacord amb dues organitzacions sindicals i una d'elles decau, amb l'altra, nosaltres estem absolutament compromesos i, per tant, tenim la necessitat de poder complir, en aquest cas, amb el preacord i poder-lo tirar endavant. Fixin-se, ara mateix, en l'acord del 9 de març, més aquest annex, i per tant acabarem formalitzant amb professors de secundària aquest preacord, ja tenim tres organitzacions sindicals, que pràcticament és la meitat de la mesa sectorial, que és l'espai de negociació col·lectiva amb els diferents sindicats. Per tant, a mi em sembla que ens hem d'expressar correctament en aquests termes. Evidentment, hi ha hagut una consulta, aquesta consulta, en aquest cas, per part de l'USTEC, doncs han volgut fer participar no només els seus òrgans, no només els seus afiliats, sinó que han enviat un correu al conjunt dels docents perquè hi participessin. Però, escolteu, això és una decisió que ha pres l'USTEC, no és una decisió que ha pres, en aquest cas, el departament. El departament ha fet la seva feina, que és signar un preacord amb les organitzacions sindicals.
1: Entenem. I, per tant, entenem, senyor Ignasi Jiménez, però la situació és la que és i ho tenim sobre la taula. En tot cas, avui obren una ronda de contactes. Què es busca amb aquestes trobades exactament?
0: Doncs fixin-se, nosaltres el que volem és compartir una diagnosi. Ahir, després del resultat, en aquest cas, de la consulta que ha fet vostè, nosaltres ja vàrem anunciar, en aquest cas, doncs, que ens volíem reunir amb tots i cada un dels sindicats que havien signat aquest preacord per tal de poder compartir diagnosi, fer una anàlisi compartida de la situació. De fet, la pròpia USTEC ens va demanar en aquest sentit que féssim una convocatòria urgent, fem la convocatòria urgent per avui, i avui ens acabem d'assabentar, doncs, que en aquest cas la USTEC no vindrà. Per tant, continuarem treballant per tal de poder desplegar l'acord del 9 de març, més totes aquestes mesures noves que es contemplaven al preacord i que assumeixen i que s'integren dintre l'acord, fruit, en aquest cas, de la incorporació de professors de secundària, perquè entenem que és evident que hi ha un malestar en el sistema educatiu. És que això no ho hem negat mai, és evidentíssim. No? Miri, el curs 24-25 jo estava en un centre educatiu i és evident que el malestar porta no d'aquest curs, sinó de molts cursos anteriors. Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades, que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremenguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Però escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet com a punt de sortida poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar i, per tant, la nostra obligació és arreglar aquesta situació com a govern, poder-hi donar resposta i, per tant, anar implementant totes aquestes mesures.
1: Secretari, acabo. Amb tot el que m'explicava, amb tot el que m'explicava ara, deia, veuríeu factible, doncs, replantejar els dèficits del sistema educatiu tenint en compte a tota la comunitat educativa, no només al de departament i els sindicats, vull dir, a tota la comunitat, fins i tot, per exemple, a les famílies i la resta d'actors que estan involucrats en aquesta comunitat educativa. Això seria interessant tenir-ho en compte?
0: Jo crec que tots aquests espais estan creats, i són. Hi ha un Consell d'Educació de Catalunya en el qual hi són representades les famílies, hi són representades les mateixes organitzacions sindicals, hi són representats els docents, hi són representats organitzacions de caràcter educatiu. Vull dir, aquests espais ja els tenim dotats. I, escolteu, quan s'arriba a un acord d'aquesta naturalesa, d'aquestes característiques i d'aquesta magnitud, el que fa el departament és anar-lo explicant al Consell d'Educació de Catalunya. I nosaltres estem oberts a poder incorporar diferents mirades. Però és que sembla que tot hagi d'aparèixer en aquest acord. Aquest acord és fruit d'una negociació col·lectiva amb uns sindicats. I, per tant, és difícil que puguin aparèixer totes i cada una de les mesures que ha d'aplicar el departament durant els propers anys per tal de poder donar resposta als dèficits històrics i estructurals que hi ha en el sistema educatiu. Nosaltres, en aquest cas, el que hem fet és respondre a les peticions que ens han fet els sindicats. Fixin-se que estaven tan d'acord els sindicats que van signar aquest preacord i que, per tant, nosaltres vam donar resposta al que ens estaven demanant els sindicats. Ara bé, si els sindicats

0: Després, a l'hora de ratificar, en aquest cas, per part de les seves organitzacions, aquest preacord, no han estat capaços de fer-ho, qui té un problema també són els sindicats, i en aquest cas jo crec que el departament ha fet la seva feina, continuarà amb aquesta voluntat de diàleg, de mà estesa, de treball conjunt, de poder anar incorporant mirades que no només han de ser dels sindicats, evidentment, per tal de poder respondre i donar solució en aquesta situació de malestar, però jo crec que estem fent bé la feina, l'estem fent en una situació de molta complexitat, evidentment, doncs aquest malestar respon a moltes casuístiques diferents i no és el mateix malestar per cada un dels diferents docents. Per alguns serà una qüestió de reconeixement, per d'altres per una qüestió salarial, per una altra per les necessitats, en aquest cas, de reforçar encara més l'escola inclusiva, però hi ha molts malestars. Jo crec que aquí ara toca el moment ja de desplegar, de començar a treballar, de donar resposta. L'acord és un punt de partida, això no significa que no pugui evolucionar i que, per tant, es puguin incorporar mesures noves, d'acord? Però necessitem ja començar a donar resposta, finalitzar aquest curs i encara en garanties també a l'inici del curs 26-27.
1: Ignasi Jiménez, doncs ho esperem així. Aquest curs queden 15 dies, com aquell qui diu, ja està gairebé perdut. Esperem que el setembre es comenci amb ganes i amb fermesa i sense problemes. Ignasi Jiménez, gràcies una vegada més per atendre'ns. Que vagi bé.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Deu minuts per arribar a 8:45 del matí. Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i també italians, en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les últimes hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
3: El nom de la benedicció ja farà el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està, que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no n'hi faltaria més, clar que sí.
1: El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
4: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
5: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
4: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord, entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropol de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3 a l'estació de Catalunya estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: El Barça ha perdut el Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. Va caure per 87-90 i està obligat a guanyar demà a la pista murciana per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el decisiu duel a la pista murciana.
6: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, ja estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
1: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verd i negres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de 9 a la pista basca. Simón Virgander destaca la capacitat de l'equip verd i negre d'imposar-se als vitorians.
7: Contra este Baskonia es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria.
1: Empat a un de la selecció espanyola de futbol contra l'Iraq en el primer amistós de preparació per al Mundial. El gol del combinat estatal el va fer el blaugrana Ferran Torres, mentre que una errada de Joan Garcia, que va ser titular sota pals, va propiciar el gol dels iraquians. Va debutar Marc Bernal, que no està convocat per a la Copa del Món, però reforça l'equip durant la preparació. També es va estrenar el català Marc Pubill. I el Sabadell buscarà avui la remuntada davant el Real Madrid-Castilla per obtenir el bitllet per a la final del play-off d'ascens a segona divisió. Els de Ferran Costa han de guanyar com a mínim de 2 gols de diferència, però tindran el suport de la nova Creu Alta, que espera registrar un ple absolut a les graderies. La prèvia és de Joan Muñoz, de TV Sabadell Vallès.
8: Ganes, empenta, rauxa, confiança, tot això i molt més és el que Ferran Costa ha vist en els ulls dels seus jugadors aquesta setmana abans d'afrontar un repte majúscul. El centre d'esport Sabadell ha de remuntar una eliminatòria davant el filial del Real Madrid que fa pujada. Els arlequinats necessitaran 2 gols de diferència per primer forçar una pròrroga i després passar a la final del play-off d'ascens a segona divisió. La nova Creu Alta serà un autèntic infern, ja que previsiblement esgotarà totes les entrades.
9: Generarà una nit màgica i una nit pel record d'aquelles que els més vells li explicaran als més joves com passin els anys. Que quan acabi el partit sortim tots de l'estadi sentint que ens hem buidat i ens hem deixat l'ànima per a aquests colors i per aquest escut.
8: Tot plegat serà aquest divendres a l'estadi de la nova Creu Alta, que fregarà el ple a partir de les 9 de la nit.
1: L'Ajuntament de Llívia ha homenatjat la ciclista Paula Blasi, que resideix i entrena a la localitat sardana. La corredora de l'equip UAE ha guanyat la Vuelta Femenina i l'Amstel Gold Race. A més, el proper estiu també participarà al Tour de França, ocupant el lloc de la neerlandesa Paulina Roy-Jagers, de baixa per maternitat. L'espluguenca ha explicat els seus lligams amb Llívia i també ha destacat els beneficis de poder-hi entrenar.
10: Les meves vacances eren a Llívia, a esquiar, o a l'estiu estar amb un germà per anar amb bici i fer les típiques borrades que fas amb el germà. Llavors, a mi Llívia, poder dir que ara estic vivint aquí, per mi és... A vegades truco al meu germà i li dic, és que Víctor, que és que cada dia em desperto i li ensenyo les vistes del balcó. I entrenar per aquí és bàsicament perfecte pel tipus de corredora que sóc i també el tema tràfic i tot. És molt, molt tranquil. Llavors, bueno, té una combinació perfecta de tot el que necessito.
1: La pluja que ha caigut amb intensitat durant tota la tarda de dijous a Berga no ha frenat els petumaires, que han pogut celebrar la Patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant la festa i han fet bona la màxima que diu la Patum no se suspèn mai. La pluja ha marcat, això sí, el ritme del salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, repartits entre els 2 salts programats. Thank you.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de vaga general convocada a les aules aquest divendres després que un 65% dels docents hagin rebutjat el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern. El resultat a la consulta ha estat aclaparador i 2 de cada 3 professionals han optat per tombar les millores pactades. Davant de tot plegat, el sindicat USTEC admet que potser es va precipitar a l'hora de donar-lo per bo i crida a escalar el conflicte amb noves jornades de lluita fins a final de curs. De la seva banda, professors de secundària avalen l'acord i desconvoca la vaga d'avui. La consellera Esther Niubó també els crida avui mateix per analitzar el conflicte, però USTEC ja ha dit que no hi anirà perquè és dia de protesta. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, deia el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreras, ha demanat un esforç més a Educació per revertir el bloqueig.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat. I l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més gran garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui als diaris catalans i també italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix que Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. En parlarem d'aquesta visita tot seguit amb el pare Bernat Juliol, majordom i sotsprior de l'abadia de Montserrat. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida a l'Hospitalet de Llobregat estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. També hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. Pel que fa al transport públic, s'ha recuperat fa poca estona la circulació de trens a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Torelló. A la resta de la línia no hi ha servei i es cobreix amb transport alternatiu per carretera. Tot plegat arran de la caiguda d'un arbre durant les pluges d'ahir a la tarda. Pel que fa als esports, el Barça ha perdut al Palau contra el Múrcia el segon partit dels quarts de final del play-off de l'ACB. La derrota per 87-90 deixa l'eliminatòria igualada i obliga els blaugranes a guanyar demà la pista murciana per no quedar eliminats i ser a les semifinals. És divendres i toca fer una ullada a les estrenes de cinema. La cartellera es renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a la luz i pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i Los Masters de l'Universo.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suara en titulars, nova jornada de vaga educativa aquest divendres, després que un 65% dels docents hagi rebutjat el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern. El no a les millores salarials i de condicions laborals pactades ha estat aclaparador a la consulta en què han participat 2/3 dels professionals. Un missatge que un dels principals sindicats negociadors, USTEC, llegeix com una demanda clara del col·lectiu d'escalar encara més el conflicte i una crida a decidir noves protestes fins a final de curs. Ara elaboraran un document per prioritzar les reivindicacions i també per concretar noves protestes que consensuaran amb el col·lectiu. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha destacat com a prioritari des del Notícies en Xarxa recosir la unitat sindical per fer front comú. Mentrestant, el president de l'Associació de Federacions de Famílies d'Alumnes, Jordi de Carreres, ha demanat un esforç més per revertir el bloqueig i la participació de tots els col·lectius afectats.
2: Si hem de negociar de nou, no pot ser en un marc encotillat, que és el que va ser l'acord del març, amb unes organitzacions sindicals que han anat impedint fer passes endavant. Això, evidentment, aquesta fórmula no ha funcionat i l'evidència està en que el col·lectiu ha dit que no. Tots hem de fer la reflexió, també els sindicats del no.
3: Esperem que aquest esforç realment es materialitzi i apel·lem a que el govern sigui responsable i afronti això i no quedi com que ha fet ja els deures. Sabem que encara no estan fets i que cal afrontar això perquè tingui un sentit. I només una solució que incorpori tots els agents i que sigui realment participativa pot donar solucions amb més garanties d'èxit.
1: A tot plegat, el Departament d'Educació s'ha refermat en la decisió d'aplicar el preacord malgrat el resultat de la consulta. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha reclamat als sindicats des del Notícies en Xarxa que posin en valor els avenços assolits per mirar endavant, al mateix temps que ha reconegut les mancances de l'actual sistema educatiu.
4: Portem més d'una dècada des del moment en què es varen produir les retallades que hi ha una situació de malestar en el conjunt del sistema educatiu. Això és evidentíssim. Però si no ens arremanguem i comencem a aplicar mesures que puguin atendre aquest malestar, serà molt difícil de poder-li donar resposta. Evidentment que l'acord de país, ni tan sols l'annex, pot donar resposta a tots aquests dèficits històrics que hi ha en el món de l'educació. Escolteu, aquesta és una proposta, és la proposta que permet, com a punt de sortida, poder començar a donar resposta en aquesta situació de malestar.
1: Doncs encara en el marc d'aquest conflicte és una notícia d'última hora. Un centenar de docents han entrat fa poca estona a l'edifici dels Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional al Barcelonès amb consignes contra la consellera Esther Niubó i pancartes que exigeixen la seva dimissió. Es tracta de manifestants convocats pels sindicats CGT, la COS i la Intersindical.
0: Notícies en Xarxa. Actualitat local.
1: Expresidents de la Generalitat i del Parlament i entitats com el Futbol Club Barcelona, l'ANC i Òmnium Cultural signen una carta que es publica avui a diferents diaris catalans i italians en què reivindiquen la presència del català a la visita del Papa de la setmana que ve a Catalunya. Tot plegat, una mesura de pressió més, malgrat que l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha assegurat en les darreres hores que Lleó XIV parlarà en català en algun moment durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família el proper dimecres 10 de juny. Per tot plegat, ha demanat que no es posi més llenya al foc a la polèmica per no alimentar, diu, la polarització de la societat.
5: Al moment de la benedicció jo faré el que pugui, jo no, això no li he parlat a ell. El més important és que, mireu, el més important és que ve. El més important és la celebració de l'Eucaristia i de fer també bé la benedicció de la creu. Ja està. Que sigui aquí o sigui allà el català, però segur que en cada moment de les intervencions seves n'hi haurà alguna de català, no faltaria més, clar que sí.
1: Però a banda de la benedicció de la Torre de Jesús, dimecres vinent, el Papa Lleó XIV dedicarà també el matí a visitar el monestir de Montserrat, una de les parades més significatives del seu viatge a Catalunya. El pontífex serà a la Muntanya Santa en plena celebració del mil·lenari, en un moment especialment rellevant per a la comunitat benedictina i per al país. S'hi esperen milers de persones i Montserrat es prepara per rebre una visita que combina dimensió espiritual, cultural i simbòlica. Per entendre què representa aquesta jornada per al monestir, ens acompanya ara el pare Barcelona Bernat Juliol, que és coordinador dels preparatius per a la visita del Papa a Montserrat. És també majordom i sotsprior de l'abadia. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: A pocs dies de la visita del Sant Pare, amb 10.000 persones i moltes autoritats confirmades, com esteu vivint aquesta espera i com us heu preparat?
6: La primera paraula que diria que em canvia el cap és la il·lusió. Una visita com aquesta són visites històriques. El darrer papa que va visitar Montserrat, el 16 Joan Pau II, l'any 1982. Per tant, hi ha hagut poques ocasions en què els papes poguessin visitar Montserrat. Estem davant d'una ocasió històrica. I per tant, nosaltres tenim molta il·lusió i moltes sanes. Evidentment, també ho estem preparant el màxim de bé possible per aconseguir que tant el papa com totes les persones que esperem el proper dimecres a Montserrat doncs estiguin al màxim de bé acollides amb el màxim de comunitat possible.
1: Montserrat viu un moment important amb el mil·lenari encara obert. Que el papa vingui just ara, què representa per a la comunitat?
6: Sí, hem tingut la sort que el mil·lenari pròpiament dit el vam finalitzar el mes de desembre. No va ser possible una visita del papa durant l'any del 2025. Primer perquè el papa francès va passar els darrers mesos de la seva vida i, per tant, ja estava malalt. I llavors, al maig, va haver l'elecció del papa Lleó XIV i encara no feia viatges. Per tant, no va ser possible durant l'any passat. Però, en canvi, sí que ara s'ha pogut organitzar i podem tenir aquesta visita del papa. Jo crec que ho podem considerar com una clausura nova d'aquesta celebració del mil·lenari, inesperada, perquè, com deia, no ens ho esperàvem fa uns mesos, i per tant jo crec que és un dels motius pels quals també el papa ha volgut venir a Montserrat per aquesta celebració dels mil·lenars de la Fundació de Montserrat del Municipi Benedictí.
1: Bernat Juliol, la veneració de la Moreneta serà un moment íntim, però també molt observat, molt icònic. Què creu que pot significar per al país, per Catalunya, per als creients catalans, veure el papa davant la imatge més estimada del país?
6: Sí, la Mare de Déu de Montserrat és la imatge que ens estimem tots, no? Jo diria fins i tot molta gent que no és creient s'aprecia la Moreneta, no? És com una imatge compartida per una gran part, sinó per tota la societat catalana. Jo crec que el papa s'hagi pogut fer peregrí un mes de nosaltres, que hagi pogut ja la Mare de Déu, doncs em sembla que d'alguna manera ens dona aquest testimoni d'esperança, ens dona testimoni de pau, ens dona testimoni de fe cristiana. No? Per tant, em sembla que poder veure el papa davant de la Mare de Déu és una imatge molt, molt gràfica, una imatge molt
1: Bernat Juliol, acabo. En la trobada privada que mantindreu amb el papa, el tema dels abusos que la comunitat ha hagut d'afrontar en els últims anys, creu que podria ser un espai per parlar-ne?
6: Desconec que seran els temes de conversa amb durant la visita del papa. És possible que sigui un dels temes, evidentment, és un dels temes importants que hi ha hagut a Montserrat els darrers anys, per tant, és possible que sigui un dels temes que es parli amb el papa. Si bé arribant, no tinc una llista de tots els temes que es parlaran, perquè és una trobada, és una trobada formal, és una trobada familiar, és una trobada amb la comunitat monàstica, però és possible que sigui un dels temes que es portin.
1: Pare Bernat Juliol, doncs res, que vagi molt bé aquesta trobada, que no hi hagin gaires nervis, que tot surti perfecte, i això, que marqui la història un cop més, aquesta visita de Montserrat, que ja és prou icònica i és prou històrica, ja té prou fites assolides. Una més. Gràcies per atendre'ns. Bon dia.
6: Moltes gràcies. Bon dia.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Thank you. El tram de la línia 1 del metro entre Plaça de Sants a Barcelona i la Florida, l'Hospitalet de Llobregat, estarà sense servei durant 6 setmanes aquest estiu per fer-hi obres de millora. Mentre durin els treballs, que arrencaran el 17 de juliol, TMB habilitarà un servei alternatiu d'autobusos, tot i que recomana als usuaris que facin servir la línia 5. També aquest estiu hi haurà afectacions a les línies 4, 9 i 10. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: El projecte de reforma inclou el canvi del balast, les pedres que subjecten l'estructura de les vies per una base de ciment, com ja s'ha fet en gairebé 30 quilòmetres del metro en els últims 5 anys. Un canvi que millora l'estabilitat i permet reduir les vibracions i ampliar l'oferta.
8: Com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
7: A la línia 1, TMB tallarà també el tram de la línia 9-10 Nord entre la Sagrera i 11 de setembre, del 25 de juny al 30 d'agost, per les obres del macropou de la Sagrera, una afectació que s'estendrà fins a Bon Pastor entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. I també tancarà l'estació de Verdaguer de la línia 4 entre el 6 de juliol i el 30 d'agost, mentre que el passadís d'enllaç entre la 1 i la 3, l'estació de Catalunya, estarà tancat del 6 de juliol al 7 de setembre.
1: Tres quarts de nou, és moment per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: El Barça, que ha tornat a cedir el factor pista als quarts de final del play-off de l'ACB.
9: Tenia l'opció de segellar per la via ràpida la classificació per les semifinals d'aquest play-off de l'ACB, però va acabar perdent contra el Múrcia al Palau i, per tant, com deies, cedeix aquest factor pista. La derrota per 87-90 l'obliga a guanyar demà a domicili per no quedar eliminat i ser a les semifinals. El partit va estar ajustat fins al final, quan els blaugranes van desaprofitar una última possessió per fer l'empat i forçar la pròrroga. Xavi Pasqual, que es va mostrar molt empipat per l'actuació arbitral, explica com afronten el duel decisiu a la pista murciana.
10: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on primer de tot anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment. I estarem llestos pel partit, serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar.
9: I el Joventut rep a les 9 el Baskonia a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts. Els verdinegres han de guanyar per portar l'eliminatòria al tercer partit, que es disputaria diumenge de nou a la pista basca. Els màxims responsables del Girona han fet balanç de la temporada per primera vegada després del descens a la segona divisió. Han explicat que el canvi de categoria suposarà reduir a la meitat el pressupost i també que encara no hi ha lligat cap entrenador per buscar el retorn a primera. Ens amplia la informació des de Televisió de Girona, el Bru Ortega.
11: Seriosos i tocats. Així és com han comparegut diversos membres de la propietat del Girona a la sala de premsa de Montilivi després del cop més dur encaixat pel club gironí durant els últims 5 anys. Un sotrac esportiu i econòmic, com indiquen les xifres del pressupost, del que disposarà l'entitat la pròxima campanya.
12: Aquest any haurem tingut una xifra de negoci o uns ingressos operatius d'uns 75 milions d'euros i calculem que la propera temporada baixaran més o menys el 50% i estarem a uns 37 milions d'euros, tenint en compte que aquí dintre ja està l'ajuda al descens, que serà al voltant de 16 milions d'euros.
13: Que no tinguem la claretat de l'entrenador i comencem a treballar sota el paraigües del que ell pensa, del que ell vol, que el mercat serà llarg, ja ho dic avui, ho dic abans que tothom comenci a dir que no fem res. La nostra intenció és mantenir el màxim gruix possible de jugadors.
11: Així doncs, el Girona tornarà a la segona divisió 4 anys després, amb el propòsit més clar que mai: tornar a l'elit el més aviat possible.
9: El Barça debutarà aquest migdia a la Copa del Rei d'handbol, que es disputa a Alacant. Els blaugranes jugaran els quarts de final contra el Valladolid a partir de la 1, jugant partint com a favorits després d'haver aixecat el títol en les 12 darreres edicions. En cas de victòria, el proper rival a semifinals serà el vencedor del Nava Conca, Carlos Ortega, que té disponible tota la plantilla, tindrà el repte de repartir la càrrega de minuts quan només falta una setmana per la gran cita de la temporada, la Final Four de Colònia. I a l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, aquest vespre es disputaran els tercers partits de les semifinals del play-off pel títol. El Calafell rebrà el Liceu, obligat a guanyar per no tancar la temporada. L'altra eliminatòria arriba al pavelló de les Comes completament equilibrada. L'Igualada rep el Barça després d'haver-se imposat dilluns al Palau. Qui surti vencedor tindrà l'opció d'accedir a la final en el quart partit previst per diumenge al migdia. Doncs l'Igualada, que parteix en aquest cas amb una miqueta més de favoritisme per jugar a casa, però davant del Barça mai es pot dir això.
14: Molt bé, doncs ja ens ho explicaràs. Bon cap de setmana.
9: Vinga,
14: fins dilluns.
9: Cap de setmana.
14: Gràcies, Marta. Doncs, tot i la pluja intensa que va caure ahir a la tarda a Berga, això no va frenar els patumaires, que van poder celebrar la patum completa a la plaça de Sant Pere. Tot i aturades intermitents i moltes figures tapades en plàstics, les comparses han tirat endavant, de fet, la festa, i han fet bona aquella màxima que diu que la patum no se suspèn mai. La pluja, això sí, ha marcat el ritme de salt de plens, el punt culminant de la festa, en el qual hi han participat prop de 200 plens, deia, repartits entre els dos salts programats. I nova edició del Corpus Christi, una festa tradicional arrelada a diversos municipis catalans. En el cas de Barcelona, enguany es fan activitats a 45 espais de la ciutat fins diumenge. A més de les catifes florals, el gran protagonista és l'ou com balla, que s'ha instal·lat a una vintena d'indrets emblemàtics de Barcelona, entre ells la catedral. I allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Giravolta o no giravolta aquest ou?
15: Bon dia, Elena. Hores frenètiques aquí a la Catedral de Barcelona per preparar la visita del Papa dimarts vinent. La seva presència aquí a la catedral forma part de l'agenda del programa del Sant Pere durant la seva visita a la capital catalana. Una visita que està influint i marcant i molt la celebració del Corpus Christi aquí a Barcelona, una de les tradicions més arrelades amb la ciutat i amb l'historiador Nil Ridé. Nil, bon dia.
16: Bon dia.
15: Volem conèixer de quina manera la visita del Papa està influint en la celebració del Corpus aquest any, el 2026.
16: Està influint en tot. Fixa't que, per exemple, el lema de la visita de l'Avinguda del Sant Pare és alçar la mirada, i per mirar l'ou com va bé hi ha un moment que és d'alçar la mirada. Però també en la decoració. Totes les flors de la part central són blanques i grogues, com la bandera vaticana. Estarà muntat fins al dimarts, tot i que porta tancada, perquè la catedral tancarà després del Corpus per acabar de preparar aquesta visita del Sant Pare, però estarà muntat fins dimarts quan Lleó XIV vingui a la catedral, pugui veure i gaudir d'un dels elements més icònics del Corpus barceloní i de la catedral.
15: La visita del Papa, Nil, marca aquest Corpus, però també hi ha un segon factor que hem de tenir molt present, i és l'any Gaudí. De quina manera també l'ombra, la figura, l'obra de Gaudí influeix en aquest Corpus?
16: Influeix en l'ou com balla, perquè ens trobem en que cada any encarreguem un disseny nou, una mica més contemporani a el que es venia fent, i en aquest any, doncs, sempre hi ha un punt d'actualitat. Doncs, hi ha els colors, aquestes flors de diferents colors que hi ha per terra i en tota l'enramada superior volen significar aquelles tasseles, aquell trencadís de colors vius que Gaudí feia, i també amb uns tons pastel, perquè el pregó de Corpus que fem sempre amb una vessant més caritativa, més de humana, l'ha fet una fundació que acull infants amb diversitats funcionals. I també a la part de dalt una cosa nova totalment d'enguany, que és aquesta hipèrbole que vol emular amb aquestes formes gaudinianes penjades de cordes, tal com ho feia ell, diuen, per fer aquelles formes arrodonides, buscar aquestes formes això gaudinianes amb aquesta rèplica de la torreta de l'enramada superior de l'ou com balla invertida.
15: I aprofitem ja la teva formació com a historiador per conèixer més de la tradició de l'ou com balla, la gran tradició dins del Corpus. Què és? Què significa?
16: Significa l'Eucaristia, és una forma popular. Les enramades, de fet, aquí al clos de la catedral hi havia diverses enramades d'autor contemporani, és que amb motius teològics molt complexos que les cròniques dels segles XVII i XVIII esmenten o critiquen o glorifiquen, depèn de l'any i depèn de l'autor, evidentment, i l'ou com balla era aquella manifestació popular que aprofita per fer catequesi, d'entendre del que estem parlant, la cirera, l'espanera, aquell cistell de cireres vermelles vol representar el calze, la forma, el vi i l'ou, perdó, blanc, que gira volta, que es mou, la forma dins d'aquesta custòdia de flors, d'aquesta custòdia floral que emula aquest Santíssim Sagrament de la Custòdia, que és el que se celebra per Corpus.
15: I l'element visual per excel·lència al Corpus, les catifes?
16: Totalment, sí, les catifes. Aquí a la catedral tenim aquesta, que també ens vincula amb aquest any Gaudí, amb tot aquesta, amb aquest trencadís de colors. Diuen que hi ha uns 15 colors diferents de serradura tenyida, també el carbonat càlcic que separa, que juga a fer aquest morter tant ens ve a Gaudí, i al mig, pensant del Corpus, això de l'Eucaristia, el pa i el vi, la forma, el calze, que tot de matèria orgànica, matèries florals i treballades i ben definides, doncs ens fa tenir aquesta catifa que també durarà fins dimarts aquí a la catedral.
15: Ja per acabar, Nil, som a la zona zero de la celebració de l'Ou Convall a la ciutat de Barcelona.
16: Totalment. De fet, la catedral de Barcelona és el primer lloc on el documentem. El 1636 ja es parla dels ous per posar el brollador de la font del claustre, i es paga per girar l'aigua, diuen. Clar, aquí no hi ha aigua corrent, el 1600, eh? I fins al final del segle XIX no n'hi ha cap més documentat. Per tant, sí, la zona zero.
15: Nil Ridé, historiador, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. I, Helena, tal com insistíem al començament, la catedral s'està posant a punt per rebre el papa dimarts vinent.
14: Doncs nosaltres, Anna, tot i conèixer el truc de l'ou com balla, no deixa d'embadalir-nos cada vegada que el veiem. Gràcies per la fotografia. Que vagi molt bé. Bé, doncs ara és moment de fer un cop d'ull a les estrenes de cinema que, com sempre, ens acosta en David Navarro.
17: ¿Qué has encontrado?
18: Un lugar. He encontrado un lugar.
19: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
18: És maravilloso. ¿A que sí?
20: ¿Quiere colgar los hábitos?
21: ¿Ha perdido la fe?
18: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
19: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
14: Gràcies un dia més per fer-nos confiança. Que tingueu un bon cap de setmana. Fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
3: Soc a la Biblioteca de Caldes, ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
4: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
0: La ràdio que parla de tu.
5: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
6: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 7:45 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i el final de la jornada els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: naveguem per les ones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica. Misteris
3: de ràdio Valdés. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Just what is it that you want to do?
6: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
4: La ràdio que parla de tu.
7: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
8: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
9: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
8: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
9: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'ambient fins al techno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Així va sonar ahir al Fòrum.
1: Molt bé, perquè també està, en aquest cas, elaborat per VilaWeb i pel filòleg d'en Jordi Badia. I ara el Què sé jo és un joc de temàtica que el que ens vol és posar a prova, però pel que fa referència als països catalans, a la nostra llengua, i de vegades presenta dintre del Què sé jo, doncs, per exemple, diferents preguntes sobre geografia, que jo a vegades ho he intentat i m'ha costat moltíssim, no me'n surto, però ara, com que va canviant la temàtica de tant en tant, ara us passo, us aconsello, us recomano que hi entreu al Què sé jo, perquè ara parla sobre els retrucs. Sabem que són els retrucs. És que m'agrada molt.
0: Digues.
1: A mi m'agrada molt això dels retrucs. Va, el retrucs és una resposta, la dic així a nivell formal i després ho posem a pràctica, eh? Una resposta evasiva caracteritzada per l'absurditat, la rima i molt sovint la temàtica escatològica. L'absurd proporciona imatges singulars i dona a la resposta un to de joc lingüístic. La rima contribueix a la fixació de la resposta i a donar-hi gràcia, vivor i expressivitat. Això és la formal, seriosa, va. Però ara anem a posar-nos. Si jo, per exemple, dic... què passa? Aleshores, doncs, la resposta...
2: 2012 cap aquí, nosaltres no parlem d'artesania. Parlem d'art efímer. Per què és un art efímer? És un art perquè té totes les propietats, quan fem una catifa complim amb totes les propietats que compleix una obra d'art públic, una obra d'art de carrer, per exemple, no? I ells van determinar que complia totes aquestes condicions d'art. I per què és efímer? Doncs perquè no dura, no perdura. Sí que fem catifes, per exemple, l'agafarem a la Sagrada Família el dimarts que ve i l'acabem fer ahir a la catedral. Poden durar més dies perquè hem posat materials que no són caducs, que no són efímers. Però és art efímer perquè la gent la fa amb materials naturals absolutament, que tenen un inici i un final, i dura poc. Pot durar un dia, màxim pot durar dos.
3: I què fa especial la tradició de les catifes a Caldes, les catifes de flors a Caldes, respecte d'altres municipis? Recordem, per exemple, que hi ha algun altre municipi, com és la Garriga, que també és tradicional, no?, de fer les catifes. I suposo que a poc també altres poblacions... Bé, ja fa temps que n'hi ha d'altres poblacions també, i de fet col·laboreu conjuntament.
2: A veure, cada lloc que es fan catifes, els seus orígens venen de les catifes de flors que s'han fet per Corpus. Cada poble té una part històrica de la seva tradició. Què té més la Garriga que no té Caldes? Doncs el que té més és que ells han especificat una manera...
1: fa aquesta proposta que donen beques a aquelles persones que realment estiguin interessades, bé, que tinguin un nivell de llengua i un nivell de coneixement adequat per fer la carrera. Però si fa dos anys enrere, doncs, el que es potenciava per als filòlegs i filòlogues, doncs, era buscar sortides professionals en l'àmbit de l'ensenyament. L'any passat, doncs, es va potenciar més el que són les xarxes socials, i ara, doncs, de cara al 2026-27, si ho dic bé, doncs el que es vol és engrescar. Doncs per què? Doncs perquè s'ha obert molt més el camp de filologia, i doncs aquí he portat avui un cartell per parlar-ne, perquè com a filòleg i filòloga pots ser també treballar en el món editorial, assessora lingüística, dinamitzadora lingüística.
3: És que són moltes, jo m'he quedat en dues, però és que és tantes.
1: Acollir, exacte. Ara, per exemple, s'està potenciant molt el que és l'acollida lingüística. Clar, tenim una allau de gent que ens està arribant al nostre país i cal donar...
0: El Fòrum, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, amb Conxi Sánchez.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
2: Avui és divendres 5 de juny, Dia Mundial de Medi Ambient, i el planeta torna a fer allò que fa temps que fa, avisar-nos. No parla, no pregunta, no negocia. El planeta crida i ho fa amb el llenguatge que entén tothom. Onades de calor que no s'havien vist mai, incendis que devoren boscos sencers, sequeres que ja no són excepcions sinó calendari i glaceres que es fonen com si fossin un gelat oblidat al sol. Fa anys ens van dir que un grau i mig era el límit per no entrar en terreny desconegut, el límit per no convertir la Terra en un experiment sense retorn. I l'ho hem creuat. Ja l'ho hem creuat, amb una elegància admirable, volant més, consumint més, produint més residus i fent discursos verds mentre seguim vivint en gris. Aquest 2026, el lema del Dia Mundial del Medi Ambient és una crida mundial a l'acció climàtica. Una crida que sembla feta per governs i institucions, però que en realitat va dirigida a la gent de peu, a les comunitats, als joves, que heretaran un planeta que no han malmès ells, però que hauran de salvar ells. I aquí és on arriba la part amarga, la sensació que anem tard, que els senyals són massa clars, que el planeta ja no envia avisos, sinó conseqüències. Però també hi ha la part que ens salva, la gent que actua, que canvia hàbits, que educa, que investiga, que lluita. La gent que entén que el medi ambient no és un dia al calendari, sinó una responsabilitat diària. I mentre el planeta ens parla, nosaltres també parlem d'ambients humans, perquè avui al Fòrum posarem el focus en un altre tipus de clima, el clima emocional, el que pot portar una persona a l'addicció, a la dependència, a buscar sortides en l'alcohol quan la vida pesa massa, agreujada pels factors biològics, socials i ambientals que poden ser detonants, perquè sí, també hi ha medi ambient dins nostre. I també ens fixaré en el futur humà que ens segueix. Parlarem de joventut, d'acompanyament, de carrer, de comunitat, de com es construeixen espais segurs perquè els joves puguin créixer, equivocar-se, aixecar-se i trobar camins, perquè el futur del planeta també passa per ells. I aquí entra la feina de les persones que els acompanyen, que els escolten, que els ajuden a trobar rutes enmig d'un món que no sempre ho posa fàcil. Perquè si el planeta necessita esperança, ells en són la primera llavor. Així que avui, 5 de juny, no celebrem res. Avui ens comprometem amb el planeta, amb nosaltres mateixos, amb les generacions que vindran i amb els ambients tots que ens configuren. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. Amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum d'avui, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat. El Fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim allò que ens importa i allò que ens fa créixer com a comunitat. I avui, divendres 5 de juny, què hi trobareu en aquesta plaça? A la primera hora, després d'aquesta, podríem dir, reflexió, obrirem una nova edició de Navegant Parlament amb el doctor Conrad Sorribas. Avui ens parlarà de l'addicció a l'alcohol, dels possibles tractaments, de factors ambientals que poden actuar com a detonants de la qüestió biològica, que sovint s'amaga darrere del discurs de la voluntat, i de com es forma una addicció més enllà dels topis. I com sempre, hi posarem també la mirada literària, cinematogràfica i musical, amb la pel·lícula Dies de vi i roses com a fil conductor de cinema i potser alguna música també de la banda sonora d'aquesta pel·lícula, i també tancarien amb una altra cançó que és, diu molt de, precisament de les addiccions, de Rehab, de la Mi House. A la segona hora de 10 a 11, ens espera un espai ple d'afecte i de comunitat. Ens visitaran Verònica Arteaga, tècnica de joventut de l'Ajuntament, Carme Ortega, dinamitzadora juvenil de l'espai El Toc, i Clara i Montse, les dues educadores de carrer que treballen en connexió directa amb El Toc i amb els joves del municipi. En totes elles parlarem d'acompanyament juvenil, de responsabilitat, de trajectòries professionals i dels projectes que tenen en marxa, com el Nervi Jove, la 12a edició de pressupostos participatius de joventut, un procés que avui mateix, a partir de les 7 de la tarda, entra en fase de debat amb les propostes presentades pels joves. Així doncs, prepareu-vos per un matí intens i ple de vida. Comencem aquest recorregut radiofònic per la nostra plaça pública, sempre oberta i participativa. I ara, com cada divendres, fem una pausa per mirar cap endins, obrint una finestra a la salut mental, a les emocions i a tot allò que sovint pesa però costa d'acceptar. És moment de navegar per la ment, aquest espai setmanal que ens guia al doctor Conrad Sorribas. Primer de tot, benvingut i molt bon dia, Conrad.
3: Moltes gràcies, Conchi. Bon dia i bon dia a l'audiència també.
2: Com cada divendres, doncs això, ens acompanyes per fer, tal com diu aquesta secció, un viatge per la ment. I avui entrem en una temàtica important i difícil. Difícil perquè ja ho explicaràs, no? És difícil, sobretot, no per explicar-la, sinó pel que costa d'en sortir-se, no? Que és l'addicció a l'alcohol. Doncs parlarem com aquí, doncs, tractaments, factors ambientals, detonants, de com es forma una addicció, que ja ho he dit anteriorment, no? I de fet, que la voluntat molt sovint es posa, però no és suficient, no? Però si deixem que sigui doctor qui ens ho expliqui. Mira, i que ens posi junt a tot plegat.
3: És difícil perquè ens enfrontem amb una malaltia intel·ligent. I això és molt important. Per què és intel·ligent? Perquè pot utilitzar inclús la bona evolució com motiu o causa d'una recaiguda. Això per què ve? Una mica per el que tu has adelantat, perquè l'addicció a l'alcohol, en general, com totes les addiccions, el criteri que moltes vegades s'utilitza és que és una malaltia voluntària. Bé, hasta cert punt. I que és una malaltia que, per posar-hi remei, com que és voluntària, la voluntat és fonamental. És veritat. Però hi ha un punt que a vegades, com deies també, s'oblida, i és que darrere d'aquesta voluntat hi ha una biologia. I el que fa que sigui intel·ligent aquesta malaltia és justament aquesta biologia. Això què vol dir? Nosaltres, repassem una mica aquesta anatomia del cervell, tenim 10.000 bilions de neurones. Totes elles amb milions i milions de receptors, o sigui, de parts de la neurona, que el que fan és captar les molècules que li arriben, del que sigui. Això què vol dir? Que tots tenim receptors etílics. O sigui, tots tenim receptors que capten les molècules d'alcohol. Si una persona no consumeix alcohol i, hipotèticament, no l'ha consumit mai, aquests receptors no coneixen aquesta molècula, per tant, no hi ha demanda. Si una persona ocasionalment fa algun consum d'alcohol, aquests receptors s'obren, la molècula entra a dintre, fa els seus efectes, es tanca el receptor i aquí, en principi, no passa res més. Problema. Quan, d'una manera regular, que aquesta regularitat pot ser la que sigui, pot ser diària, mensual, setmanal, el sistema nerviós se n'adona de que van entrant molècules d'alcohol. Clar, tenim 10.000 bilions de neurones, cada una d'elles amb milions i milions d'aquests receptors. Estem parlant de nanometria. Clar, què vol dir això? Que l'energia biològica que gasta el cervell per obrir i tancar aquests receptors cada vegada que venen aquestes molècules és immensa. I la naturalesa sempre tendeix al mínim esforç. Això què vol dir? Que quan aquestes neurones entenen que amb una regularitat li va entrant molècules d'alcohol, per evitar el seu desgast, per evitar gastar tanta energia, aquests receptors ja els deixa oberts. Clar, si els deixa oberts, ja no és que la persona pren alguna cosa d'alcohol d'una manera lúdica o gastronòmica, sinó que ja és una demanda directa del sistema nerviós. I això no ho para ningú. És a dir, que quan es produeix això, aquí tenim el principi de l'addicció. Per això hem de dir que l'addicció és una malaltia eminentment, i l'addicció a l'alcohol, eminentment biològica. Amb l'alcohol, especialment agreujat, perquè és la substància que causa més morts a l'any, de substància addictiva que causa més morts a l'any, és legal, i nosaltres estem a l'època, perdó, a l'època, a la zona, de la zona mediterrània.
4: Clar.
3: Que llavors quasi bé pertany a la nostra cultura, el vi, per exemple, no?
2: El vi, la cervesa està molt, sí, molt extensa, vull dir que podríem dir que està per tot arreu, i el vi també, però clar, aquí clar, encara més.
3: I forma part també de la nostra cultura. Uh-huh. Això que té, evidentment, com tot, elements molt positius, també els té de molt negatius. I aquí podem establir diferències, per exemple, amb altres països, com els nòrdics, amb el qual, per exemple, amb els quals el consum d'alcohol, les botelles d'alcohol, primer és molt difícil trobar-ne. A Noruega, per exemple, només hi ha dues botigues que venen alcohol.
2: En tot el país?
3: En Noruega. La capital,
2: a Oslo.
3: Oslo. Sí, dues botigues. Amb restaurants pot ser molt difícil, també, que et serveixin alcohol, tot i que és possible, però qui vulgui comprar només pot anar a dues botigues. I, a més, estan agreujades amb uns impostos absolutament immensos, o sigui, costa molt car. Bueno, és una manera de controlar això. També és veritat que, llavors, moltes de les persones que viuen en països nòrdics, quan arriben aquí, també passa el que passa. No?
2: Se passa.
3: Vull dir, exactament. Vull dir, aquest és una mica el punt. Evidentment, llavors tenim l'altra part més conductual, que té a veure amb els elements, que a vegades es confonen amb la causa. La causa és biològica. Mm-hmm. Per exemple, no sé, una separació de parella. No,
2: sí, perquè o qualsevol estat a vegades d'un disgust o no sé, qualsevol tipus.
3: L'estrès.
2: Pues l'estrès, un acomiadament de feina, del que
3: correcte,
2: sigui, perquè això també pot donar perfectament, sí, no?
3: Si aquesta persona, clar, aquí hem d'anar una mica una altra vegada amb aquesta biologia, perquè aquesta persona troba una substància que inicialment provoca una sensació de relaxació.
4: Mm-hmm.
3: Perquè, certament, l'alcohol, quan arriba en el sistema nerviós, té el mateix mecanisme que qualsevol tranquil·litzant. Nosaltres tenim un neurotransmissor que es diu GABA, que és el nostre tranquil·litzant intern. És a dir, si una persona està molt alerta a un tema de feina, etc., puja l'adrenalina, que quan no puja tant com per ser la causa de l'ansietat, és la causa de l'alerta, i és la causa de l'atenció i la concentració. Però quan aquesta activitat ja no es requereix, baixa l'adrenalina i puja el GABA. O sigui, el GABA i ens relaxem, no? O sigui, el GABA és el nostre tranquil·litzant intern. El primer que fa l'alcohol, quan arriba al sistema nerviós, per via sanguínia, és s'enganxa el GABA i augmenta la potència del GABA. És aquella primera sensació agradable, relaxada...
2: Eufòrica, també et dona eufòria. I si estàs passant un mal moment, doncs busques això, potser.
3: Correcte, i aquest és el primer punt. Si això es quedés aquí,
2: sí,
3: podríem tenir algun altre tipus de problema, però per el que estem parlant, en principi no. Però clar, què passa? Malaltia intel·ligent. Quan acaba amb el GABA, ell continua. I se'n va trobar la serotonina. Cuidado. Serotonina, ja sabem, que és el nostre neurotransmissor que ens fa estar bé anímicament per afrontar el dia a dia. I la baixada de serotonina és la depressió.
2: Exacte.
3: Entre altres coses, però és... Clar, la serotonina és una proteïna. Com a proteïna, està formada per aminoàcids. N'hi ha molts, però n'hi ha un molt important, que es diu glutamat. I l'alcohol és un tòxic del glutamat. O sigui, elimina el glutamat. Que això què vol dir? Que l'alcohol li treu a la neurona la capacitat, la matèria prima, per fabricar serotonina. Per tant, tenim que aquest alcohol que primer relaxa és el causant d'un estat de tipus depressiu. Depressiu i, cuidado, ansiós, perquè la baixada de serotonina provoca la pujada d'aquella adrenalina,
2: clar,
3: que dèiem. I com que aquesta pujada d'adrenalina alta és la responsable de l'ansietat, ja tenim els dos quadres. Estat depressiu i estat d'ansietat. Si la persona no coneix aquest mecanisme, què fa el sistema nerviós? Com que es queda amb la sensació inicial, veu més per
2: clar,
3: intentar de recuperar-la.
2: Busques més i aleshores doncs, necessites, i a partir d'ahí és quan...
3: Clar, i cada vegada va provocant més aquest alcohol, va provocant més, primer amb una sensació de relaxació, que és amb el que queda enganxat al sistema nerviós, i la resta és la recerca per tornar a trobar aquesta sensació. Però amb aquesta recerca, o sigui, de més consum, realment la persona està abocant a el que més endavant pot acabar sent una addicció.
2: Mm-hmm. D'unidó. Sí. Queda superexplicat, eh? Vull dir, aquí. I ara, doncs, mira, doncs aníem... de fet, ja ha definit amb tot això el que és una addicció, en aquest cas, a l'addicció a l'alcohol. Però per què no podem reduir-la a una qüestió de voluntat?
3: Clar, això és molt important. Perquè si diem voluntat, vol dir que la persona té capacitat de regir sobre aquest consum. Clar, estem parlant d'aquells receptors. Aquestes malalties, a més, resulta que van per la part automàtica del cervell, no per la part racional. O sigui, no van per la matèria gris. Perquè si fos així, s'explica, el pacient fa un procés de racionalització, ho entén, i aquí s'acaba el problema. Però això no va per aquí. Va per la part automàtica del cervell. Va per el cervell, la part traïdora del cervell, per dir-ho així, no? També és la part de les emocions. Però al ser la part automàtica, la part racional no hi té res a fer. Aquí no hi té res a fer.
2: Clar.
3: Això què vol dir? Que el sistema nerviós, aquestes neurones que diem que tenen aquests receptors, estan ubicades en l'hipòfisis i l'hipotàlam. És a dir, aquella part automàtica del cervell, que és també la responsable del funcionament, per exemple, del cor. Si nosaltres no pensem ara contraic, ara dilato, ara contraic, ara dilato... No, és un automatisme. Passa el mateix. Quan hi ha una addicció, l'addicció és automàtica. Això què vol dir? Que no podem deixar en mans del pacient el seu propi tractament. Necessitem contenció. I necessitem tancar aquests receptors. Però clar, aquests receptors, com que no obeeixen a una situació racional, necessitem que hi hagi aquests elements de contenció ambiental que faci que el pacient, per exemple, hagi de prendre la medicació no pot dependre d'ell, ha de dependre d'algú responsable que li dongui, i d'unes mesures de contenció que inclús poden tenir que veure amb un ingrés, justament per això, perquè ell no pot controlar el consum perquè va per aquesta part automàtica, no va per la part racional. Mm-hmm. I llavors també hem de tenir en compte una cosa, tot i anant bé, és a dir, que el pacient faci abstinència i aquesta abstinència pues, tingui perdurabilitat en el temps, hem de tenir en compte una cosa també. Aquells receptors ja coneixen la substància. Els receptors estan tancats, però estan molt sensibilitzats perquè aquesta substància ja la coneixen. Què vol dir? Que l'alcoholisme és una malaltia crònica. És una malaltia de per vida. I la primera copa, si una persona porta una abstinència, posem pel cas de 3 anys, uh-huh, i allò que pot passar, no? Malaltia intel·ligent. I, bueno, per 3 anys, perdoneu, per 3 anys, perquè un dia prengui una copa no passarà res. Fatal. És aquesta primera copa la que obre aquests receptors i llavors ja tenim tots aquells milions de receptors totalment activats i d'aquí a la recaiguda no hi va res.
2: Clar, és que és això que no s'acaba. Però aquí jo diria que això, diguem, és quan una persona, bueno, quan l'alcoholisme està sí, molt ficat a dins de la persona. Però, per exemple, per dir, quan es pren una cervesa, tot i que sigui... Si és setmanal, o sobretot quan arriba el cap de setmana, surts, etc., i dius, pues demanes una cervesa, no? O pot ser fins i tot cada dia, però només passes no passes d'ahir. Això també es considera alcoholisme?
3: No. Llavors aquí...
2: Perquè, clar, una cosa és la persona que ja està tan enganxada, vull dir, i ja, bueno, és que ja l'alcohol te fa... a vegades... penses que diu, ostres, sí que aquesta persona aguanta, no?, en tot el que es veu. Suposo que aguanta bastant perquè ja està fet, però també arriba un moment que és quan ja desvarien, bueno, totes les persones que trobem,
3: sí,
2: no?
3: Sí, com tot en biologia, hi ha persones que són més tolerants a l'alcohol, hi ha persones que són menys, vull dir, aquí hi ha tota una amalgama, diguem, no?, d'un ventall de situacions amb aquest aspecte. El que passa és que hi ha una qüestió important, que és el motiu pel qual es consumeix alcohol.
2: Clar.
3: Si és un motiu gastronòmic o si és un motiu...
2: Pues que, mira, has quedat amb amics i és una manera, doncs, de prendre, ja dic, per mi, en aquest sentit, la més baixa seria la cervesa, i si és sense alcohol, quasi millor, no? Però a vegades hi ha persones que prenen alguna cosa més perquè han quedat el que sigui, el que típic, no? Que si un gin tònic, que si aquí sí. Ja entren, podríem dir, begut alcohol amb més graus, no?
3: Vull dir que... Sí, els alcohols de fermentació o els de destil·lació.
2: Sí.
3: No? El que passa és que el tema està quan la persona pren a buscar uns altres indicatius per consum alcohol, per consumir alcohol. Si és per relaxar una situació determinada, aquí ja hem d'anar al tanto. Perquè llavors ja no hi ha cap altre criteri que acompanyi, no? Insisteixo, no, això en el nostre ambient, en altres països, ni siquiera amb el tema gastronòmic, però en el nostre ambient això és important, és el motiu pel qual es pren aquest alcohol. Si és per utilització quasi bé inadequadament, evidentment, com clínica, no?, per fer passar un motiu d'ansietat i tal. Si això passa eventualment, aquests receptors sí que coneixen la molècula d'alcohol, però no aprenen la regularitat. Per tant, aquí no ha de passar res. El problema és quan aquests mateixos receptors ja entenen que amb una regularitat freqüent, comentava abans que aquesta freqüència pot ser la que sigui, però és freqüència.
2: Sí.
3: És a dir, aquí podem definir dos tipus, dos patrons de consum. El regular, o sigui, la persona que consumeix alcohol diàriament, i el compulsiu. I aquí hem d'anar al tanto. Perquè el consum compulsiu, hi ha moltes persones que el confonen amb tenir control del consum. El consum compulsiu, que també se li diu el consum nòrdic, justament, pot ser aquelles persones, per exemple, que durant la setmana no consumeixen res d'alcohol, però en canvi al cap de setmana fan un abús tan intens que, com que és compulsiu, només s'acaba quan ja es troben malament.
2: Clar.
3: O, inclús a vegades, pues, perden la consciència. Això seria el patró compulsiu. Però com que poden passar dies, inclús setmanes, sense consumir alcohol, això forma part de la, per dir-ho així, docència que s'ha de fer en el pacient, de que no està controlant el consum, és que el seu patró de consum és d'aquestes característiques, és compulsiu.
2: I qui són els primers senyals d'alerta que sovint passen a vegades passant desapercebuts?
3: Moltes vegades. Quan realment la persona se n'adona de que deixa de fer coses de vida quotidiana, per exemple, que no feia abans, com pues, a mig de matí a la feina escapar-se un moment i anar a prendre una cervesa al bar. En principi això, pues, si és l'estiu i tal, pues, pot tenir una importància relativa. Però cuidado, a nivell conductual ja està començant a fer coses que no és l'habitual amb ell. I clar, com que a poc aquesta sensació de relaxació l'anirà necessitant més, això que en principi no tindria més importància es va repetint. Quan es va repetint a nivell conductual, resulta que a nivell biològic aquells receptors ja van aprenent cada vegada més. Llavors, coses com aquestes són coses de vida quotidiana, no són, i més en el nostre medi, no? No són grans situacions complicades, no? I això sí que té a veure amb el període vital que pot estar passant una persona, no? Els conflictes, l'estrès, etc. I clar, elements puntuals intensos poden ser un factor de risc, evidentment, però ho és més la vida quotidiana. Aquest estrès quotidià que sembla ser que ja el tenim com molt assumit. No? Entrar a Barcelona avui en dia, diguem, no? No em refereixo a la setmana que ve, que ja serà impossible.
2: Però... la setmana que ve, a partir de dilluns o de dimarts, ja veurem com serà. Millor no haver d'anar.
3: Clar, doncs què passa? Què ens passa a dintre? Si anem, per exemple, als dematins, la persona que viu a Caldes i treballa a Barcelona, ja va amb el cortisol alt. El cortisol és el que ens posa en alerta. I quan comencem a trobar el primer problema a la carretera, es dispara l'adrenalina. Ja tenim l'ansietat. O sigui, el cortisol dispara l'adrenalina. Bé, és una experiència quotidiana. Pues més d'una persona, quan arriba a lloc, si ha après que un dia pues, pren, i parlem del dematí, que amb una cervesa, per exemple, relaxa, pues no és rar que en mica ho vagi fent.
4: Ho vagi fent,
3: sí, i això és un petit exemple de vida quotidiana. Sí. I això és molt important, perquè els models d'addicció, normalment, i això és un altre dels problemes, no passen en grans situacions excepcionals. Passen justament amb la vida quotidiana, amb el dia a dia. Uh-huh. Igual que les recaigudes.
4: Clar, també.
3: La recaiguda, normalment, el número, el percentatge més alt de recaigudes és, d'una manera, malaltia intel·ligent, insisteixo, un dia queda amb una mica en un bar i el concepte és prendre un cafè, però aquella malaltia que no va per la part racional sinó automàtica, en aquell moment els estímuls, l'alcohol, el barman, l'amic que li diu que, escolta'm, que perquè prenguis una copa no passa res, diguem, no? I aquí tenim el primer problema. Realment es comenta que, no es comenta, o sigui, aquesta és una referència, que el criteri més important de recaiguda és la pressió ambiental, la pressió social, perquè la persona que és abstènia perquè està fent un tractament està sotmès a la raresa que significa, en una festa, en la vida quotidiana, que no prengui res d'alcohol. I se li insisteix, per què no? Per què no? I moltes vegades hi ha pacients que, per no dir que tenen un alcoholisme, diuen, no, és que estic prenent una medicació amb la qual el metge em diu que no puc prendre alcohol, per exemple. Sí.
4: Uh-huh. Passem amb el tema biologia, no? Uh-huh. I cervell. Com funciona el sistema de recompensa perquè l'alcohol segresta?
3: Clar, tornem a la biologia, com sí. Deies molt bé. Aquí tenim el tercer neurotransmissor, que és la dopamina. O sigui, la dopamina és la substància que ens demana recompensa. Clar, la recompensa la podem tenir per moltes coses, però si s'ajunta tot el que estem parlant amb una necessitat i un aprenentatge biològic del sistema nerviós en què amb això, inicialment, després no, però inicialment té una recompensa, aquesta dopamina està molt activa i és un dels elements més importants de demanda d'aquest consum d'alcohol. Llavors, una de les qüestions a nivell de teràpia, ja no tant biològica, sinó de teràpia psicològica, i això hem de tenir molt present amb el tema de les addiccions i concretament de l'alcohol, hi ha una part farmacològica i mèdica, però la prevenció de recaigudes, la deshabituació, el paper fonamental és psicològic, entregant estratègies en el pacient perquè pugui controlar, i aquí la medicació té el seu criteri de suport, perquè pugui controlar aquesta demanda que la tindrà. Que la tindrà. I a més, la tindrà d'una manera molt, molt traïdora. És a dir, quan la persona porta ja un temps abstinent, hi ha dos símptomes que s'ha d'avisar al pacient que poden passar. Un són els somnis. Havíem parlat dels malsons
4: sí.
3: en l'altre programa.
4: Exacte, els malsons.
3: Exacte. Doncs, per una persona que està abstinent, somiar que està consumint alcohol és un malson. O sigui, la persona es desperta volent consumir perquè el sistema nerviós li ha refet la sensació del consum d'alcohol. I és algo molt alterador. I llavors el que en diem la síndrome d'abstinència sec. És a dir, en mesos, inclús anys, que la persona ja està abstinent, el sistema nerviós llença com una última espurna per intentar que caigui el pacient. I és una sensació d'abstinència, com si realment un síndrome d'abstinència, com si portés dos dies sense prendre alcohol i sense tractament. Això s'ha d'advertir. Perquè no vol dir que el pacient estigui fent una mala evolució, sinó, al contrari, que ho està fent bé, però que aquesta malaltia és una malaltia que de tant en tant dona avisos de que està amortiguada, si tot va bé, però no està eliminada. És una malaltia crònica.
4: Uh-huh. I què vol dir que el cervell busca homeostasi, no? I com això alimenta la dependència?
3: Clar, l'homeostasi és l'equilibri, no? Llavors, aquest equilibri la interpretació negativa que té el incorrecte que té el cervell és que la pot aconseguir amb una substància que el tranquil·litza.
4: Clar.
3: El que passa és que llavors ve la continuïtat de que aquesta mateixa substància afecta els altres neurotransmissors i aquesta pretesa homeostasi es trenca.
4: Uh-huh. I per què la tolerància i el malestar acaben substituint el plaer?
3: Clar. Aquest és un dels punts importants amb les addiccions i amb l'alcohol, a més, com que hi ha aquest component de relaxació inicial, és el punt fonamental. O sigui, les substàncies tòxico-addictives tenen el fenomen de la tolerància. És a dir, abans de l'addicció, el sistema nerviós fa més demanda. Això què vol dir? Que per aconseguir aquesta sensació inicial de relaxació, cada vegada necessita consumir més alcohol. Això és la tolerància, o sigui, l'efecte queda tolerat i, per tant, cada vegada necessita més. El fet de necessitar-ne més vol dir que cada vegada els consums siguin més intensos i aquí ja és el primer pas per aconseguir o per arribar a l'addicció.
4: No? I passem a la voluntat, no? Que no és suficient. Què respondries a algú que diu, si volgués, deixaria de beure?
3: Està totalment equivocat. Com dius molt bé,
4: si volgués...
3: No.
4: És que vols...
3: No, aviam, tu pots voler. O sigui, racionalment pots voler, però és que la malaltia no va per aquí. Totes, mira, això és important, perquè hi ha un model, amb aquest aspecte que comentes, que es va treure amb la dependència de la nicotina, que és en quin punt es troba el pacient a l'hora d'assumir un tractament. I d'aquí es diu que hi ha la fase precontemplativa. O sigui, la persona precontempla que vol deixar de consumir. Però precontempla, això què vol dir? Que no ha pres la decisió i que no pensa prendre-la durant l'any. La contemplativa és la que la persona igualment vol deixar de consumir, però no ha pres la decisió, tot i que creu que la prendrà durant l'any. I llavors ja hi ha la fase d'actuació, que és aquella persona que diu, escolta'm, tinc un problema, vull posar-hi...
4: control, no?
3: Control, exacte. Mm.
4: I com afecta, per exemple, la síndrome d'abstinència i per què és tan perillosa sense una supervisió mèdica?
3: Clar, és que la síndrome d'abstinència pot arribar a ser de tan greu arribant al que se'n diu el delirium tremens, no? Mm-hmm. Avui en dia, un delirium tremens clàssic és difícil de veure'l, perquè el delirium tremens sí que podia ser mortal. No? Per què? Perquè aquesta abstinència provocava que aquesta dopamina estigués tan activa. Recordem que la dopamina, quan està molt alta, és la causa biològica de l'esquizofrènia. Llavors, aquesta dopamina estava tan alta que el pacient començava a tenir deliris visuals. Però són deliris monstruosos, o sigui, són animals que l'ataquen, però animals, serps, ratpenats, o sigui, monstres, no? És a dir, són quadres realment que ho passa fatal. I el pànic és tan intens que els processos de, per exemple, d'hipersudoració i tota l'actuació de tipus automàtica del sistema nerviós, de tipus vegetativa, taquicàrdies, etc., és tan intensa que es produeix una pèrdua de potassi que és fonamental pel funcionament del cor. I antigament, ja et dic que últimament això no es veu tant, i es produïen morts en plen aspecte, en plena delirium tremens. No? Uh-huh. Clar. Això què vol dir? Que el sistema nerviós d'alguna manera té que recuperar aquesta homeostasi que tu explicaves molt bé i per això és molt important l'entrada en tractament. No, no només per aquestes situacions extremes, sinó per tot la complicació que provoca a la vida quotidiana. Hem de tenir en compte que tant l'abús com l'abstinència provoquen sintomatologies psiquiàtriques molt intens. L'abús, baixa capacitat de control, irritabilitat, paranoidisme, és a dir, això és molt important, la persona alcohòlica té una percepció paranoica de la realitat i sobretot gelotípica. La gelotípia alcohòlica és molt important i realment pot ser una de les causes de moltes desgràcies que veiem últimament pels mitjans. No?
4: Uh-huh. Dels detonants, detonants ambientals, d'alguna manera, ja els ha comentat, no? L'estrès sí. crònic, la normalització social, precisament pel tema del consum, no? És que aquí, diguem, ja podria, tampoc es cal repetir perquè com el temps passa tan ràpid, parlem dels tractaments eficaços, no?
3: Sí.
4: Què implica una desintoxicació mèdica segura?
3: Clar, una mica ho avançava abans. A l'hora del tractament hi ha la fase de desintoxicació i la de prevenció de recaigudes o deshabituació. Aquesta primera fase de desintoxicació és la més mèdica i és amb la que hi entra els tractaments. No? Tractaments que molts són molt clàssics. No? Per exemple, hi ha el tamut disulfirant. El disulfirant és un tractament que en realitat és un recercador de molècules d'alcohol. És una molècula que va per la sang i va buscar molècules d'alcohol. Que no les troba, no passa res. Però si les troba, es produeix el que es diu una interdicció. És una reacció greu. En realitat és una crisi hipertensiva i molt espectacular. El pacient inicialment es torna vermell violent, provocat per una vasodilatació de les artèries i arterioles, no? Això és el més espectacular, però no és el més greu, perquè després d'aquesta vasodilatació ve una vasoconstricció reactiva i es produeix una crisi hipertensiva que s'ha d'anar a l'hospital perquè es doni una substància que elimini aquesta reacció. Avui en dia s'han provat altres fàrmacs que van molt bé, com la naltrexona. Jo recordo que quan estava a l'Hospital de Sant Pau, ja fa uns anys, es començava a valorar la possibilitat de que tapava aquests receptors que dèiem etílics. I clar, si tapa aquests receptors, la persona va deixant de tenir apetència per l'alcohol. I llavors tenim el clometiazol, que és un tranquil·litzant específic per relaxar els moments d'abstinència en aquesta primera fase que pot tenir el pacient. Això no és només aquesta part biològica. A la vegada ja es comença amb tècniques psicològiques de prevenció de recaigudes que progressivament seran les que aniran tinguent la veu cantant amb tot el llarg del tractament. I, d'alguna manera, aquesta part de deshabituació, probablement, si tot va molt bé, amb diferents intensitats, tindrà que ser utilitzada durant tota la vida. Hem de tenir present que, en aquest sentit, podem utilitzar el model igual com altres malalties cròniques. La hipertensió, si la persona no pren sal, cap problema. La diabetis, si no pren sucre, cap problema. Amb l'alcohol, si no es consumeix alcohol, la vida... La
4: podràs tenir millor, sempre i quan ja no hagis agafat, per exemple, el fetge que estigui una mica afectat, perquè és un dels problemes
3: que de
4: més afecta.
3: Clar, es parla molt del fetge, però també hi ha la gola...
4: També.
3: I la bufeta.
4: Sí.
3: Vull dir que són... Amb el fetge s'ha de tenir en compte una cosa, que l'alcohol substitueix la cèl·lula hepàtica per cèl·lula grassa. I això és el principi de la cirrosi.
4: Ara, perquè justament parlarem és que el tema penso que és agafar-lo també un altre dia, perquè a mi m'he quedat moltes preguntes per fer, però sí, anem cap al final. I justament en el cinema hi ha una pel·lícula que és I si el nostre tècnic es posa la banda sonora de Días de Vino y Rosa, millor. Doncs perquè aquesta pel·lícula, justament Días de Vino y Rosa, o Día de Vino y Rosas, del 1962, una gran pel·lícula protagonitzada per a més, són d'aquestes que dius tu, en el temps no importa, és un clàssic,
3: correcte.
4: És un Jack Lemmon i Lee Remick, vull dir que dirigida per Black Edwards, vull dir, és la pel·lícula que aquí representa la parella, no? La parella, i que justament de tot el que s'ha parlat és el que es veu totalment en la pel·lícula.
3: Totalment.
4: I comença per temes de feina.
3: Correcte.
4: L'addicció.
3: Sí, mira, ara que poses la banda... La banda musical de Manzin va guanyar Òscar. Sí, i aquí, en aquesta pel·lícula, hi ha una frase fonamental, que és: una copa són moltes i poc i 100 són poques. Això li diuen al Jack Lemmon en un moment que ell està abstinent, quan va al bar, i el barman, que és un amic d'ell, li diu, no et serveixo la copa, per això. Perquè una copa són moltes i 100 són poques. És, a nivell cinematogràfic, l'exemple de... dels receptors que hem comentat.
4: Doctor, és que ens queden sense temps i jo ja dic que tornarem a agafar aquesta temàtica. Gràcies. Perfecte. Per posar llum, rigor i serenot a un tema tan delicat com és l'addició al qual ens retrobem divendres vinent a Navegant Parlament, i si vols seguir amb aquesta temàtica, per mi encantada. I amb aquesta mirada profunda cap a la ment humana tanquem la primera hora del fòrum. Fem una pausa per al butlletí informatiu de les 10, no marxeu, que de seguida estem aquí de nou.
5: ¿Sabías que tu negocio...
0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
6: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 7:45 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta per el sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i el final de la jornada els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Passen minuts de les 10 i obrim la segona hora del fòrum, una hora per mirar cap al nostre espai de vida més proper, aquell que es construeix cada dia als carrers, als instituts, als espais juvenils. Una hora en jovent com a protagonista, a través de les veus de les nostres convidades. Ens acompanyen avui Verònica Arteaga, tècnica de joventut de l'Ajuntament. Hola.
1: Hola, bon dia.
0: Carme Ortega i Jiménez, dinamitzadora juvenil de l'espai Jove el Toc.
2: Bon dia.
0: Bon dia. I Clara Llauradó i Montse Canals, que són les educadores de carrer. Però tot té una connexió. Totes aquestes quatre persones que jo acabo de presentar tenen un vincle molt comú. I és justament per això, treballar amb el jovent. Si us sembla bé, faré una breu presentació, doncs de cadascuna, és breu, doncs dir, per exemple, que la Verònica Arteaga és tècnica de joventut, infància i de cooperació de l'Ajuntament, treballa coordinadament amb la regidoria de joventut, impulsant i fent seguiment de les activitats de l'espai Jove al Toc i atenent les necessitats de la població jove i infantil. Té formació universitària a la Universitat Autònoma de Barcelona i una trajectòria vinculada també a la psicologia i al treball comunitari. Ha participat en xerrades, espais de creixement personal, sempre amb una mirada social i educativa. Ho he dit bé?
1: Súper. Estic flipant.
0: Vale. Sí. La Carme, a banda de ser molt coneguda, coneguda meva, coneguda del Monter, coneguda de Caldes, de tot el jovent. Home, Carme, són molts anys que ens coneixem, sí. Vull dir, ara, però bé, no m'enrotllo més així i passo a dir qui ets, la Carme. És informadora i dinamitzadora juvenil del TOC, calderina de tota la vida, vinculada al poble des de sempre, i va començar a dinamitzar grups ja a l'institut recollint propostes i activant activitats per als estudiants. Avui és una figura clau en l'acompanyament diari dels joves, en la gestió de tallers i en la vida quotidiana del TOC.
2: Vull dir que... Molt bé, molt bé.
0: Vale. I la Clara i la Montse. Clara Llauradó i Montse Canals formen l'equip d'educadores del carrer del projecte Aire. Aire, ECE, què vol dir ECE?
3: Educadora
0: de carrer. Un servei municipal d'acció socioeducativa i preventiva adreçat a adolescents i joves. Treballen als instituts també, als patis oberts, a l'espai Jove al Toc i als carrers, places i parcs del municipi. Fan sensibilització, acompanyament, suport emocional, dinamització i participació comunitària. Són un pont directe entre els joves i els serveis del municipi i formen part del motor tècnic de la Crida, el Fòrum de les Adolescències. No m'he equivocat.
3: Perfecte.
0: Molt bé. A vegades busques informació i penses, serà veritat o no? Jo penso que sí. I bé, passem amb les preguntes. Tot i que aquí és tot tipus conversa i potser aquí podeu intervenir totes, no? Tot i que jo comenci així per una i tal, però podeu anar intervenint, no? El paper de la joventut al municipi. Quina és la mirada actual de joventut sobre els joves de Caldes? Aquí podien dir la tècnica, la Vero.
1: Mira, quan vam dir que teníem aquesta trobada, vam pensar com la plantegem, què ens preparem, què no ens preparem, i una de les coses que sí que teníem clares era que era una oportunitat per donar agència i posar en valor les persones joves al municipi. Uh-huh. Perquè habitualment, des d'una mirada d'adultocentrista, les joves són menys tingudes o la seva veu no es té tant en compte com haurien, o es tendeix a tenir certs prejudicis, no? I hem de dir que, com a professionals de la joventut, tot el contrari. Pensem que les joves del municipi de Caldes i d'arreu tenen veu, tenen una veu molt valuosa, són persones compromeses, no? Que ara se'ns en va tot en els discursos de la dreta o que són persones que estan molt a la dreta o tal, i com qualsevol altre col·lectiu de la societat, òbviament, hi haurà joves que tenen aquesta visió, però hi ha moltes altres joves que no. Les joves són compromeses, tenen veu. De fet, l'única diferència sobre drets que tenen sobre els adults, una és el carnet de conduir i l'altra és el consum d'alcohol, la resta, tant la infància com l'adolescència i la joventut tenen exactament els mateixos drets que els adults i no sempre se'ls té en compte, no? I jo vull dir que el nostre col·lectiu jove i adolescent com a municipi és excel·lent.
0: I la Carme, que estàs, vull dir, clar, és que totes esteu connectades, amb el jovent. Vull dir, tu, perquè és la tècnica i de fet, ho englobes tot, no? A l'hora de, més que englobar, podríem dir, o estàs darrere, no? De tot, vull dir, ja sigui del, és que tot depèn, en aquest cas. O sigui, tu depens de la regidoria de joventut, però és la tècnica, i el TOC, doncs, també està connectat a través d'aquí, no? I les educadores de carrer, per suposat, treballen amb una connexió total amb el TOC, però, per tant, amb la tècnica, també.
2: Som equip, no?
0: Clar, és un equip. Sí. Sou equip.
1: Sí.
0: I treballeu d'aquesta manera, d'equip. Doncs, no sé, al respecte que havia fet, si no me passa una altra, quines necessitats detecteu més sovint en el dia a dia del jovent, no? I, per exemple, en el TOC, això sí que tu trobes.
2: Al llarg dels anys, la necessitat que continuem veient i detectant és la necessitat de ser escoltades i de ser mirades. De ser escoltades de veritat, no? I de mirar-les, quan dic mirar-les, em refereixo a que el foco el posem a elles, perquè són elles les protagonistes.
0: Les persones.
2: Les persones joves.
0: Perquè parlem de persones joves que, clar, algú pot pensar o englobar. Parlem de persones, dones i homes.
1: Exacte.
2: Correcte.
0: I és femení.
2: Sí. Sí.
0: Vosaltres també podeu opinar, però com anirem sortint moltes preguntes, no? Com es coordina els diferents serveis per donar resposta a les necessitats del jovent? Jo crec que aquí podeu contestar o respondre totes.
1: Quan has dit que som un equip, les que estem aquí a la taula som un equip, jo diria, primari, no? Però sobre les necessitats joves, dintre de l'Ajuntament no som l'única àrea que té la mirada jove, no? Perquè la joventut és transversal en les àrees. Llavors també intervenen participació, educació,
0: exacte,
1: esport, habitatge, ocupació, promoció econòmica, no? És tot un...
0: És una manera de treballar conjuntament, també. Tot i que aquí, avui, concretament, és aquesta, però a l'hora de treballar, segons la temàtica que es toqui, doncs ho feu, no?
1: Exacte.
0: Per educació, evidentment.
1: I, per tant, quan hi ha una necessitat jove, nosaltres podríem ser que som la primera línia i llavors ens coordinem amb les diferents àrees per intentar donar la resposta. A vegades a nivell municipal aquesta resposta no la podem donar perquè hi ha competències que es poden ser comarcals o que poden anar més enllà. El que sí sempre trobaran en nosaltres és aquest acompanyament, aquesta escolta sense prejudicis i intentar acompanyar-les en els seus neguits per fer aflorar les seves oportunitats.
0: No sé, Clara, Montse, podeu...
4: Totalment. Nosaltres potser amb qui més treballem és amb serveis socials i amb ocupació.
0: Clar, és que és això, clar. Vull dir que tot és cert. Vull dir, treballeu per una banda, bueno, us trobeu sempre el lloc de trobada és el TOC,
4: que
0: no?
4: La Carme la conté com una companya més. O sigui, no és que treballem amb ella, sinó estem dia a dia amb ella.
0: Sí, però que és que, a més, és una feina molt social. Vull dir, aquí, de fet, també és el fet de que estigueu també en contacte amb el servei social. És que és molt clar, perquè, bueno, això anirà sortint, no? Perquè els joves amb els que vosaltres treballeu, no? Alguns pot ser que necessitin més aquesta feina, no? D'escolta, no? Perquè pot ser perquè potser doncs, a casa seva o els mateixos, si no són bons estudiants, etc., doncs, o no van, desapareixen de les classes i tal, doncs pot ser que aquí és on més teniu contacte, no? En aquest cas. Sobretot jo miro a la Carme, però
2: no,
0: també i tant a les educadores, vosaltres que és qui esteu contínuament fent la feina. Primer la trobada és inicial és el TOC i a partir d'ahir doncs vosaltres feu la passejada, no?
2: Clar,
0: la passejada o on sigui, no?
2: No totes les joves venen al toc.
4: Exacte.
2: Aleshores, ah, sí que fem molta intervenció a instituts, als patis, i elles sobretot al carrer.
0: Clar,
2: també.
0: Sí, sí, sí. Vull dir, és una feina que feu conjuntament, però vosaltres, patis pot ser, però també parcs, llocs on normalment acostumen a ser els joves, no? Quan no estan en un espai, podríem dir, tancat.
4: Exacte.
0: Bé, anem. Què representa... Passem, parlem del toc. Anem. Què representa...

0: La Carme Ramon.
1: Oh, Ramon, perdó.
0: No, primer va ser la Marisol Fuit.
1: La Marisol.
0: La primera dinamitzadora juvenil, la Marisol, o tècnica de joventut, em sembla que era una figura que ho feia tot. Va ser la Marisol Zuil i estava a les antigues cases dels mestres.
1: Sí.
0: En aquell moment l'espai del TOC era un punt d'informació juvenil estrictament tal com ho dice el nombre, i el que trobaves era la Marisol i moltes carpetes perquè no hi havia internet. Aleshores, la informació l'havies de canviar constantment. Me'n recordo que tot per via correu postal, i tenies carpetes per tot, carpetes de viatgeteca, carpetes per fer per la gent que no volia fer la mili, carpetes d'habitatge. Clar, a la que va arribar a internet les carpetes van desaparèixer. Però, bueno, dèiem la Marisol Zuil, després de la Marisol va estar la Carme Ramon, que ja va estar ubicada al centre cívic.
1: Sí.
0: I després de la Carme Ramon ja va entrar...
1: Arribes tu.
0: No, el Pere Roqueries.
1: Vale.
0: I després aquí l'Ajuntament va fer una aposta per contractar una figura de dinamitzadora juvenil, i la persona, i en aquell cas el Pere, fer només de tècnic de joventut. I clar, aquí jo crec que va haver-hi un gran avanç, no? Perquè tenies una persona a l'Ajuntament, no? Amb tot el tema de polítiques de joventut, això us ho explicaria molt millor la Vero,
1: la Vero.
0: Que és una feinada.
1: Sí, perquè quan tu has dit el Pere era tècnic, i en aquest cas quan el Pere ho deixa és quan entres tu de tècnica. No sé si estem parlant, a veure, del
2: 2019 vaig entrar jo.
1: No, però quan tu estaves abans, Carme, era el 2007 o...
0: Jo vaig entrar com a dinamitzadora el juliol del 2001.
1: Veus?
0: I estàvem al centre cívic.
1: Al centre cívic.
0: El 2011 va ser quan ens vam traslladar a Font
1: i Boet. Aquí, a Font i Boet.
0: Sí,
1: sí. No, recordo perfectament quan estaves al centre cívic. Encara hi era la Carme, va deixar la Carme i encara estaves tu. I el 2019 entres com a tècnica, tot i que abans, bueno, tu ja feies molta feina justament de l'hotel, el que passa que concretament de tècnica és a partir d'aquí. I bé, doncs ja hem parlat una mica d'aquesta història del TOC, però que a poc sempre s'ha anat a més. És a dir, com tu en un principi has comentat, era tot de carpetes, de feina, no havia internet, a poc l'internet va entrant. No crec que fins i tot funcionés tan bé al principi, bé, cap al final del... Sí, el del... 2000, o sigui, del 1994 és quan es posa en marxa internet, etc, però primer d'aquella manera, bueno, no? No es recordeu amb el telèfon i tal, no?
0: Es va conviure durant un temps amb el paper i l'internet.
1: Sí, però després, a partir ja del 2000, ja la cosa va, sempre és una gran ajuda, podríem dir, no? Vull dir, aquestes carpetes doncs queden com ja més informatitzades. Doncs quins serveis i acompanyaments oferiu que sovint, moltes vegades, passen desapercebuts? És a dir, moltes persones no coneixen ben bé tota la feinada que es fa des del TOC i des de les educadores també, i des de, evidentment, o sigui, amb aquesta feina conjunta, no?, que feu des de l'Ajuntament, no?, com a tècnica de joventut, però també amb totes les altres regidories i tècniques també, no? Parlem una mica d'aquests serveis que queden desapercebuts i que són tan importants. Començant per la Vero.
2: Clar, si mirem el Pla Local de Joventut, que és el document que recull totes les polítiques de joventut que es fan a l'Ajuntament, que algunes, la majoria, són liderades per joventut, però hi ha d'altres que no, que són liderades per altres serveis, hi ha un recull d'un total de 62... A veure, quan parlem de polítiques de joventut, que això és un nom una mica abstracte, què vol dir? Anem a aterrar-lo. Les polítiques de joventut no són res més que tots aquells programes, projectes i accions que fa l'Ajuntament en relació a la joventut. Quan parlem de polítiques de joventut, el concepte és això, val? Llavors, en aquest Pla Local de Joventut, el que es recull són un total de 62 accions, que es diuen ràpid. Ara parlem més de les que liderem nosaltres, perquè són les que tenim, no?
1: Les que teniu més, les que toqueu més
2: del dia a dia. Tenim d'accions per

0: ara comencem per les actuals així i grans que tenim sobre la taula, i llavors aterrem més en el dia a dia, que són les que passen desapercebudes i sembla que no es fan i que ocupen la gran part de la feina. Ara mateix tenim tres projectes grans sobre la taula. Un és en la Crida, el Fòrum de les Adolescències, que aquest ha estat el primer any, i que el 17 de juny farem l'acte de cloenda. L'acte de cloenda entre cometes, perquè la Crida no és un projecte que comença i acaba, sinó que és un projecte que té continuïtat, però bueno, diguéssim que és l'acte de cloenda de curs escolar, diguéssim. La Crida al Fòrum de les Adolescències no és res més que un espai, res més, i molt més. Eh?
1: Bastant.
0: És
1: bastant important, podríem dir.
0: Sí, no? És un espai de participació estable, que on hi ha representació de tot l'alumnat del municipi de primer a quart d'ESO, val? I en aquest espai, bàsicament el que es preocupa el que es pregunta és què ens preocupa, què volem fer i com ho volem escollir. I a partir d'aquí, doncs dinamitzem una sessió mensual amb les joves i acabar esdevenint doncs allò que elles volen que esdeveneixi allà, no? I nosaltres, com a equip, el que fem és acompanyar i intentant interferir poc perquè realment sigui un espai per elles. Llavors tenim un altre espai de participació, que és el Nervi Jove, que avui fem l'assemblea, justament.
1: Sí, ho deixem pel final, que aquest tema...
0: El Nervi Jove és un espai de participació que no és tan estable.
1: No, són els pressupostos.
0: Són els pressupostos participatius de joventut, i llavors també tenim el Club Jove, que és el casal d'estiu jove, que comença el 29 de juny i acaba l'última setmana de juliol, on a banda del TOC, que és a les tardes, doncs durant el matí hi ha el casal d'estiu. Però del dia a dia hi ha moltes altres coses i tenim...
1: Per això és que aquests són els que coneixem.
0: Són com els grans projectes,
1: exacte,
0: no?
1: I que es coneixen bastant, no? Jo deia precisament el dia a dia, no?
0: El
1: que passa desapercebut i en canvi és tan important, perquè és amb el que treballeu justament amb el jovent. I on detecteu precisament els problemes que poden haver-hi o de quina manera es pot ajudar, etc.
0: Doncs el dia a dia tenim l'espai jove, tenim les educadores de carrer, tenim els centres educatius, que aprofito per doncs agrair sempre la disponibilitat i les portes obertes que tenen amb joventut, perquè sense ells ens seria molt complicat accedir a un tipus de jove i d'alumnat que no trobaríem ni al carrer ni a l'espai jove, i tenint accés als centres educatius això ens ho permet. Llavors fem tot el que és a tallers, activitats relacionades amb la salut de les persones joves, amb la gestió emocional, amb el sentit crític i amb assessoraments i activitats i tallers sociolaborals.
1: Vale? Quan parlem dels centres educatius, són de tots els que hi ha aquí a Caldes, és a dir, a partir... els d'educació secundària. Sí, perquè és a partir... Recordem que en el TOC, els joves que van... Jo és que m'he trobat, jo penso, no ho tenia molt clar, però m'he trobat que no sé si això és de 12 a 30...
0: A 29.
1: Sí, vale. O a 29.
2: 29.
1: Vale, o sigui que això era correcte. En principi tenia la idea de que si era fins a 18 o que és... No, fins a 29. Està molt bé, perquè moltes vegades, això ja ho parlareu, no?, que aquests ja més grans poden ser o poden estar també com un ajut, no? O a partir d'aquí doncs són joves que han començat els seus estudis i es decanten també per treballar d'aquesta manera, com a educadors socials o com a dinamitzadors o com a també educadors de carrer. No sé si us trobeu també al respecte amb molts joves que a través del coneixement que han tingut de vosaltres, doncs després el seu futur professional va per aquí.
2: Mira, ens passa que tenim alumnes en pràctiques també tenim alumnes de pràctiques d'integració social i d'animació sociocultural, i això sí que ha passat, que les joves estan en contacte amb aquests alumnes de pràctiques que els expliquen de primera mà com són aquests estudis, les pràctiques, i ens ha passat que joves que venen al TOC han acabat estudiant aquest tipus d'estudis, han agafat aquest camí també.
1: I com ha evolucionat el perfil dels joves en els darrers anys, en els joves que acostumen a anar al TOC i amb els que vosaltres també treballeu, doncs, a través dels instituts, etc. I en aquest ja serien els des del carrer.
2: No, jo no he entès la pregunta. O sigui,
1: a veure,
2: com ha anat evolucionant
1: el perfil dels joves? És a dir, anys enrere, com els tu els veies i com els veus ara? Perquè jo penso, no sé, no he de donar aquí la meva opinió.
2: Bueno, no sé.
3: És que tampoc existeix un perfil, no? Perquè al final hi ha tant joves com persones.
2: Clar, la diversitat
3: és tan...
2: Al final
3: cada jove viu la seva adolescència diferent. Llavors no és que tinguem un perfil concret, perquè tampoc tenim ni una edat concreta, és a dir, tenim joves de moltes edats, no?
2: És difícil... Bueno, jo crec que és una cosa xula del TOC, no? Hi ha molta diversitat en tots els sentits. Aleshores, no hi ha un perfil concret de jove que vingui al TOC, no? Pots trobar un jove de 12 anys que és com un nen, i et pots trobar un jove, doncs, que ja està en estudis universitaris i que té gairebé la seva vida encarrilada, no? No.
3: I al revés, joves més grans que encara tenen molta més necessitat d'acompanyament que joves de 12 anys
2: també,
3: que tenen les coses molt clares, a vegades també passa.
1: Justament passem ara a l'educació al carrer. Què vol dir, i aquí ara sí que interveniu vosaltres, què vol dir fer educació de carrer en un municipi com és aquest, Caldes?
3: Què vol dir? Aquí Caldes, jo crec que...
1: Jo quan et dic què vol dir és més o menys la feina que vosaltres esteu fent, no?
3: Jo crec que la nostra feina principal és fer vincles, és a dir, buscar el vincle amb tots aquests joves que no tenim vincle, o que les entitats i el del poble no en tenen, i poder-los acompanyar i que sentin que hi són, és a dir, no? Mirar aquesta gent que ningú la mira.
4: Que hi ha algú per ells, no? Que hi ha aquesta presència de nosaltres, de les educadores de carrer, de la Carme, de joventut en general, que estem allà per ells, per escoltar-los, però sobretot el que diu la Montse, de generar vincle. Molt important el vincle, si no, sense vincle és molt difícil poder treballar amb ells, poder que ells s'obrin a nosaltres, que puguin parlar sense...
1: Que tinguin confiança, no?
3: I que tot i que no ens necessitin ara mateix, que sàpiguen que si algun dia necessiten algú, o estan perduts, o necessiten parlar amb algú, que sàpiguen que existeix aquest algú a qui pots anar a buscar i que t'escoltarà i que no et jutjarà, no? Sí, perquè potser els joves que tenim ara, bueno, o com a adults, tendim a intentar acompanyar com aconsellant, com intentant evitar l'error en el jove. Jo crec que els joves justament necessiten tot el contrari, és a dir, no necessiten respostes. Necessiten un adult que els acompanyi mentre ells s'equivoquen i mentre ells troben les seves pròpies respostes.
2: Clar, sobretot sense sentir-se jutjades.
3: Exacte.
2: No?
3: Algú que els deixi equivocar-se.
1: Quina situació us trobeu més sovint, és a dir, quan feu la ruta, que, bueno, la ruta, quan sortiu, no? Que això és diari? O sigui, cada dia feu el mateix per les tardes, pel matí?
3: No, depèn molt també de l'activitat que hi hagi al TOC, de si tenim la crida, de si tenim el nervi jove, és a dir, depèn una miqueta de les necessitats, i si fa molta calor, per exemple, tampoc sortim perquè no ens trobarem joves, o si està plovent. Però, i què ens trobem, no? Em preguntaves.
1: O també us ho podeu trobar ja mateix. Vull dir, si està plovent, calor o plou, pot ser que en aquest moment siguin també quan ells també s'adrecin més aquí, a l'espai. I aleshores allà, doncs, ja ho teniu encara més bé, no? I com es construeix, justament això que tu parlaves, el vincle, no? Com es construeix un vincle de confiança? Justament amb ells,
3: amb presència.
4: Amb presència.
3: Sí. Molta presència.
2: I temps.
3: Sí.
2: Sí.
3: És una cosa que no s'ha de forçar, no? O sigui, que és temps i ser visible, que et vagin veient.
4: Que ens vegin, correcte. Que ens vegin als instituts, que ens vegin al carrer, que ens vegin a l'espai jove, que ens vegin... Bueno, sí. I això ho hem vist ara, bueno, la Montse i jo portem poc temps, portem des del desembre 6 mesos treballant aquí amb joventut i ho estem veient, que ara cada vegada ens saluden més joves al carrer, que cada vegada, doncs mira, l'altre dia vam anar als instituts i ja ens abraçaven, no? Que cosa que abans no passava. Bueno, no sé, si veiem que a poc, és que al final és temps, no hi ha una altra cosa que temps, calma, presència.
1: I quan comenceu, per exemple, el primer dia que us tocava treballar, com trencàveu el gel? Precisament perquè, clar, jo crec no hi que aquí havia coneixement.
3: Ens va fer un gran favor la Carme. Perquè, clar, la Carme els coneix a la majoria, i llavors vam començar més amb més presència al TOC, allà vam anar coneixent molt joves, i després també amb la presència als instituts també ens ho posa molt fàcil, i a partir d'aquí, bueno, al final Caldes no és un poble supergran. No. O sigui, et vas trobant més o menys els mateixos joves que et pots trobar al carrer o a l'institut són els que ens anem trobant, no?
1: Vosaltres, abans d'arribar aquí a Caldes, heu fet la feina també en alguna altra població?
4: Com a educadores de carrer, no.
3: No, jo he treballat en centres oberts, en espais joves, més o menys també, però clar, jo vinc del Baix Llobregat, i és bastant diferent que aquí.
1: Més fàcil o més difícil? Més gran, potser?
3: Jo crec que no és ni que sigui més fàcil ni més difícil, sinó que al final cada població té unes necessitats i cada jove té unes necessitats, i llavors potser a vegades les necessitats d'allà s'encaren més a vegades o amb emergència més bèstia, diguéssim, o més, una emergència més immediata, sí. I en canvi aquí doncs, pots arribar a treballar cosetes que allà no arribàvem perquè no ens donava la vida, no ens donava el temps, no? Perquè estaves atenent altres tipus d'emergència. I aquí et pots apropar diferent, no?
1: És com estar com més proper i a l'hora, sobretot, d'escoltar, no? Perquè moltes vegades vosaltres, com a educadores, i que cada dia esteu en contacte amb totes aquestes joves, doncs és el fet de que veieu, no? Veieu si hi ha algun problema, si hi ha alguna cosa que els pugui afectar en funció del moment de que vegis a la persona, no? I és a partir d'aquí que us apropeu, no? I escolteu. O primer pregunteu, no? Que és la manera també de donar aquesta confiança, d'arribar, de saber arribar a la persona.
3: Exacte. Jo crec que més... més fem com el paper de que se'ns apropin. O sigui, jo no... Acompanyar algú que no vol que l'acompanyis, no ho aconseguiràs. Per tant, és més donar-te a conèixer, o sigui, saber que estàs allà, presència, que vegin que quan s'apropen tu no els jutges, i llavors ells ja es van apropant a nosaltres.
0: La diferència entre els educadors de carrer i més els serveis socials, el que estava explicant la Montse, és que som un servei preventiu. No som un servei d'intervenció.
1: Sí, som no, un servei no, que aquest seria la part més social.
0: Exacte, no? Som un servei preventiu, no? I això ho estava explicant, o sigui, s'estava explicant molt bé, no? El vincle, realment, perquè sigui genuí, ha de ser justament estant, no intentar fer. Vivim en una societat en què necessitem totes les persones necessiten fer, no? O sigui, fer, treure't això, i quan estan explicant això de la presència no és tan fàcil, o sigui, justament el que és complicat és estar present genuïnament, no?
1: O sigui, estar present vol dir també una primera part molt important, ser acceptada, no? Perquè és aquí on la primera, on vindrà després la confiança, és a dir, primer apropeu, deixar que ells s'apropin, no? O elles, que el fet de que estiguin amb vosaltres, i a partir d'aquí doncs és quan generes la confiança que et puguin donar, no?
3: Bueno, clar, és que si acceptades, segurament hi ha joves que no ens accepten ni ens volen, i aquests no hi arribarem i no passa res. O sigui, també és la seva decisió. I ser acceptat, bueno, és que...
0: Què és això?
3: Sí, què vol dir no ser acceptat per un jove? És...
1: Vosaltres sabeu més al respecte, no? Perquè, clar, a vegades no saps. És el que has comentat tu, Vero, no? De distingir entre el que és, en aquest cas, un servei preventiu, no? Del que seria més quan ja veus que aquí hi ha un problema, no? I aquí és on entra, que això també vosaltres ho veieu, i si veieu que aquí hi ha un problema que necessita més treballar-se d'una altra manera, és quan passeu a serveis socials.
3: Exacte.
1: O sigui, traspasseu el que veieu, no? En aquest cas, perquè puguin, no sé si va per aquí la cosa, no? Perquè puguin...
0: Bueno, hi ha les coordinacions en serveis socials, clar, perquè ja es puguin accionar allò que calgui i perquè són les professionals amb la competència per fer-ho, no?
1: Vull dir, és la... podríem dir la diferència que pugui haver. Mentrestant, jo penso que la feina que feu és important, no? Perquè és el fet d'estar allà. Que ells vinguin després o que elles vinguin i t'expliquin o no t'expliquin, és igual, però és el fet de que està allà. I d'alguna manera, moltes vegades, és això el que a vegades necessiten també.
3: Exacte.
0: I tant. Tot el que necessiten és això.
1: Sí, escoltar, que siguin escoltats. I vosaltres les oïdes sempre les teniu obertes, no? Quines, com es construeix un vincle, això és, us ho he preguntat, no? Què us preocupa i què us il·lusiona més a totes, no? A l'hora de treballar o d'estar a prop del jovent. Vosaltres parleu en femení i jo a vegades parlo així del jovent.
0: Bé, també està bé. Està bé. El jovent engloba, els engloba tots, també.
4: Clar. Ai, perdó. Que ara estava pensant en el que ens pot preocupar actualment. Crec que, bueno, últimament estem parlant molt de l'agenda plena, no? D'aquesta agenda plena que tenen d'extraescolars, bueno, de fet, elles ho expressen tal qual, diuen, és que no tenim temps. Després de l'institut van a extraescolar, tenen moltes coses, no? I després veiem que igual no tenen temps real per ser ells mateixos, elles mateixes, de fer el que els agradi o inclús de tenir un espai 10 minuts per no fer res i per pensar en elles mateixes i per fer el que els agradi, no? Llavors, què ens preocupa? Doncs ens preocupa que no estiguin tenint aquest temps i aquest espai que tant demanen i tant necessiten.
3: I una altra cosa que ens preocupa molt també és la soledat no desitjada.
1: Exacte.
3: La soledat no desitjada, i en un món tan connectat, hiperconnectat, que hi hagi molts joves que senten sols.
1: I us trobeu casos d'aquest tipus?
3: Molt.
1: Però està,
3: sí.
1: Està com una mica al marge de la resta del grup, podríem dir? Noteu-vos com els solitaris?
3: No és...
1: O estan en el grup, però és d'alguna manera es marxen fora de... O sigui, el grup pot ser pues, que hi hagin tres persones amigues, etc, però que no estan amb el conjunt de, o no se senten integrats.
4: Crec que no és tan visible, o sigui, crec que poden ser persones que estan que tenen el seu grupet d'amics, amigues a l'institut, anem a posar, i que van... Després, quan nosaltres referim a soledat, és que van de l'institut a l'escola a casa, i llavors es queden a casa fins l'endemà que van a l'institut, no es tanquen a l'habitació, i amb això em referim a soledat, no? Que igual, doncs, el que diu la Montse, que igual poden estar connectats a xarxes, però realment se senten sols, és que estan...
3: Clar, com pots tindre molts amics, però amb qui ser i amb qui parlar del que sents, del que penses, del que et preocupa, doncs jo crec que la soledat que almenys crec que estem detectant més és aquesta, no? Que no tenen a qui els escolti.
4: Llavors tenim dos extrems, no? Els que tenen l'agenda plena i els que realment doncs, es tanquen a l'habitació i no fan res.
3: Bueno, i a vegades són el mateix, no? Eh? El que té l'agenda molt plena també se sent molt sol.
1: També.
3: Sí, pots fer molt... Bueno, és el mateix, no? Pots estar molt connectat a tothom i sentir-te molt sol, i pots fer moltíssim i sentir-te molt sol.
2: Mm-hmm. El repte és, no?
3: Exacte.
2: Generar aquests espais de trobada on se sentin segures, no? Espais amables, espais on... puguin sortir d'aquí i es puguin trobar amb altres joves que com elles.
3: Jo crec que ens preocupa més això perquè són joves a qui ens és més difícil arribar. És a dir, quan un jove va de l'institut a casa, ens és molt difícil a nosaltres arribar-hi. És a dir, com arribes allà, no?
1: I per això, és més fàcil, no sé si això, Carme, tu podries trobar-lo més, perquè quan estan dins de l'espai, no? De l'espai, o vosaltres també, no? Quan estan allà dins de l'espai, podeu veure aquesta problemàtica més de manera més fàcil, o que ells us facin a vosaltres d'alguna manera explicació d'aquest neguit que pugui importar, si és que ho consideren també, perquè moltes vegades és el fet de mantenir-se.
2: Clar, jo crec que les joves que venen al TOC no estan en aquesta soledat que, de la que estem parlant.
3: O no ho sabem, també. Al final, clar, és algo tan personal, és com et sents. Al final, sí. Si tu no verbalitzes, jo no sé com et sents.
1: Però pots veure. Pots veure amb la manera del comportament d'aquesta persona, no? Si està com més aïllat, no? de l'entorn, no?
3: I és com... Bueno, jo crec que el fet que no és una soledat de jo estic sol i no tinc amics, sinó és una soledat de tot i tindre coneguts, tot i tindre amics, tot i ser present al TOC,
1: però les preocupacions, per les preocupacions que puguis sentir per dins, aquests neguits que són els que té, que no vol dir que no tinguis amistats i tal, són aquests neguits que fan que estiguis com més aïllat, no?
0: El que passa és que, Conxi, amb aquest relat, amb aquest relat que estàs expressant, estàs parlant d'una soledat no volguda adulta. I aquestes característiques que tu estàs explicant són el que parlaríem o que tots ens imaginaríem sobre una soledat no volguda adulta o fins i tot de gent gran. Quan parlem de soledat adulta a infància, adolescència...
1: A partir de 12, 13, 14 es pot trobar això també, no?
0: No amb aquestes característiques que estàs definint. La definició que tots tenim al cap i a la taula, o sigui, és aquestes característiques quan parles de soledat no volguda, però quan parlem d'infància, adolescència o joventut amb la soledat no volguda, és algo que ens xoca molt, perquè justament quan es parla d'adolescent, el primer que pensem és la socialització de les adolescències, no? Que és en el moment vital on nosaltres som més éssers socials. Llavors, les característiques que es donen en l'adolescència o la joventut en la soledat no volguda és tot més sutil. No és un canvi de comportament, no és una llegida de ostres, el veig deprimit, el veig ansiós, el veig... que és algo que veuríem en un adult. Sí. Són característiques que es veuen això, no? com més sutils. I patiments també diferents del patiment adult. I que a més a més és molt fluctuant, o sigui, quan un adolescent sent una soledat no volguda, fins i tot la pot sentir en un moment del dia, en un moment de la setmana, i no en una realitat tan estable com en un adult.
1: I això era preocupar quan parlàveu, i el que us il·lusiona,
4: que tenim un ventall ple d'oportunitats i de possibilitats realment, clar, dins de tota aquesta preocupació, doncs crec que també hi ha com la pilota igual de grossa amb la il·lusió, no? Que, vale, doncs què anem a fer amb això? Que amb el que ens estem trobant o amb les necessitats o amb el que volen, doncs anem a pensar, a veure què podem fer. I pot ser inclús... no sé, un partit de voleibol al TOC, no? És fins a una crida, fins a... bueno, tenim... Aquí se'ns presenten doncs, moltes possibilitats, moltes oportunitats que entre totes també podem parlar, podem pensar i bueno, no sé què en penseu vosaltres.
3: Que és una feina molt agraïda. Sí, al final, treballar amb joves és superagraït, és molt gratificant. I al final, clar, estàs sociabilitzant constantment, veus molts canvis, és bonic. Jo crec que el resum és que és molt bonic.
2: Privilegi. Nosaltres sempre diem que és un regal, no?
0: És un regal.
2: És un regal quan les joves ens trien, quan les joves ens comparteixen, no? Ens expliquen aquelles coses que les preocupen, ens deixen acompanyar-les... És un regalazo.
1: Pues sí, és el que jo d'alguna manera estava dient, el que passa que igual no m'he expressat bé, no? Perquè que ells tenen preocupacions i si us la fan arribar, en aquest cas, quan estan més proper, no? Era això. Ara sí, passem al nervi jove, perquè si no el temps es passa i no parlem dels projectes, no? Com expliqueu el funcionament del nervi jove a qui no coneix ben bé de què va el nervi jove, que és aquests aquests pressupostos de participació de joventut, no? Això, com expliqueu el funcionament del
0: Neus? A veure, és que sóc una mica novata en això de la ràdio i em parlen per diversos llocs. Sí. Bé, aclarir una mica, no passa res, ja aprendrem.
1: No. Ja, heu de venir
0: més
1: sovint.
0: Torna a repartir la pregunta, no. Conxi, per favor.
1: Com expliqueu el funcionament del nervi jove a qui no coneix de què va el nervi jove? Vull dir,
0: vale, vale.
1: És fàcil.
0: Sí, molt fàcil, aquesta molt fàcil. El nervi jove són els pressupostos participatius de joventut. Això vol dir que la partida que té destinada, la partida pressupostària, o sigui, la part del pressupost municipal de joventut destinat a activitats, la decideixen els joves en aquest projecte, vale? I això comença anant a les classes informant de que, del nervi jove. Durant un període es recullen les propostes, aquestes propostes després es valoren tècnicament, perquè imagina que una de les propostes fos vull un cinema enmig de la plaça de la plaça del Lleó, doncs no podria ser, però en lloc de fer aquesta butlleta, trencar-la i ja està, igualment necessiten aquesta jove i es fa reflexionar, escolta'm, tu creus que amb els diners tal, això és ajustable tècnicament, econòmicament, beneficia, no? Es fa partícip a la jove en aquest procés de reflexió des de la, des d'això, des de la idea de la proposta fins a l'execució, no? I passem per la recollida de propostes, es valoren, cerquen pressupostos i llavors es presenten a l'assemblea oberta. A l'assemblea oberta es presenten les propostes i són votades per grup, o sigui, en consens, que és la votació que té més pes. Es divideixen les joves en grups que puntuen les activitats i després es fa una votació individual, i això ens dona un rànquing de, amb aquests diners, totes les propostes que es poden fer, no? I llavors s'executen amb un condicionant important, és a dir, malgrat aquestes activitats hagin estat escollides en assemblea, si les joves promotores de les activitats no s'involucren en l'execució de les activitats, nosaltres no les fem, perquè la voluntat dels pressupostos participatius justament és que sigui un exercici de democràcia directa, que jo escullo, sé què és el que vull fer, ho presento, ho escullo i ho faig amb l'acompanyament de l'equip de joventut.
1: Quines propostes us ha sorprès? Perquè avui parlarem de que avui justament es presenten les propostes. Hem de dir que aquesta és la 12a edició del Nervi Jove. Es fa cada any o cada dos anys? Perquè crec que l'anterior era del 2024, la de la 11a.
0: Sí. L'any passat no la van fer perquè les activitats del 2024 es van acabar executant durant el 2024 i el 2025.
1: Doncs això, quines propostes us han sorprès més d'aquestes edicions anteriors? Les que us han quedat més en el cap?
2: A mi la que més em va sorprendre, o una de les que més em va sorprendre, va ser un grup de joves de batxillerat, de segon de batxillerat, que van demanar classes
0: de llatí
2: i d'anglès.
1: Bueno, l'anglès està bé, però de llatí...
2: Per la selectivitat.
0: Per la selectivitat, sí. Era una cosa molt concreta.
1: Sí. Però que entens que l'anglès sigui... però sí, és veritat que et sorprengui que el llatí, vull dir, es demani, no? I, per exemple, què espereu de l'assemblea d'avui? Que hem de dir que és a partir de les 7 de la tarda, no?
0: Sí.
1: Si podeu destacar del que serà quan comença l'activitat, etc. No sé,
0: això... Pues esperem una festa, una celebració, estar totes plegades, gaudir del moment, de les joves, bueno, no sé. És un moment molt bonic, realment. És un interrogant a la vegada. Clar. Sempre estem... Vindran, no vindran, quants es vindran, què passarà, no? O sigui, a joventut això és algo que ens acompanya molt.
3: La incertesa.
0: La incertesa de què és el que passarà, i després sempre acaba esdevenint algo bonic, però és veritat que convivim molt amb la incertesa.
1: Normalment la participació és bastant... va bastant bé, no? Vull dir, perquè al llarg... O sigui, no és això de que aquest projecte és, avui és quan decidiran, no? les propostes, vull dir, avui es presenta i decideixen ja definitivament aquestes propostes?
0: Aquest any, a diferència d'altres, totes les propostes que s'han acabat valorant i que les joves promotores volen presentar a l'Assemblea i volen executar, es podran fer totes amb el pressupost que s'han establert. Per tant, aquest any, a diferència dels 12 anteriors, no s'han d'escollir propostes, sinó que farem justament és presentar totes les propostes que es faran.
1: I s'aprovaran avui també?
0: Totes.
1: Totes. Vull dir que a partir d'avui ja se sabrà sí. quines són les propostes sí. que s'acepten.
0: A partir d'avui ja serà agendar les activitats i posar-nos doncs, a elaborar-les.
1: Vull dir que el fet és... Quan comença a les 7, més o menys, quan s'acaba?
0: Una hora i mitja
1: sí.
0: o així.
1: O sigui, va ràpid.
0: Sí, i després que... l'estona que es vulguin quedar allà patant la xerrada i...
1: Bueno, sempre... Però el que sí que... O sigui, que això ja ho heu vist. La participació hi serà, per una raó, perquè ja us han arribat... avui es presenten les propostes, però ja us han arribat justament el que més o menys... voldran, no? O aquestes us han dit, mira, això podria ser, això podria... Vull dir que la participació segur que és...
2: Les propostes estan fetes per les joves i avui el que fan és compartir-les amb la resta de joves que vinguin a la festa de la participació.
1: Mira, queda molt bé.
2: És
1: la festa de la participació del Nervi Jove.
0: Això té un... O sigui, això la Carme acaba de dir festa de participació perquè ha tingut una mica de guassa a l'equip, aquesta paraula.
2: No, perquè quan anem als patis per convidar-les a venir a la festa, a mi me sale decir aneu a la festa de la participació. I és veritat que, claro, és com un vocabulari d'adult, això, no?
5: No els sonava molt atractiu.
2: No. Però no deixa de ser una festa de la participació.
1: No, però sí que és atractiu. La festa de la participació és superguai, no? Doncs a veure, que segur que anirà molt bé. Tornant o tocant ara la mirada social i acompanyament, quines vulnerabilitats detecteu en els joves avui? Això...
2: Bueno, jo crec que ho hem anat dient, no?
1: Sí.
2: Al llarg de l'entrevista... aquesta necessitat de ser escoltades, de ser mirades, de ser acompanyades.
1: I com treballeu la prevenció en temes de salut mental, consum o violència? Perquè això també ho pots trobar. Ho podeu trobar. Ja sé que és delicat explicar-lo.
0: Existeix.
1: No, és que és total. I avui dia en el que segur que també ho heu notat, crec que al principi ho comentaves, no? El tema de aquest gir cap a l'extrema dreta de molts joves, no?
2: De molts tampoc,
1: el
2: que passa és que la fan soroll,
1: sí.
2: No? Aquest discurs
1: aquest és
2: fa
1: el
2: soroll
1: problema.
2: Perquè no ens agrada sentir-lo.
0: Bueno, perquè no? Anys enrere tu escoltaves parlar d'això, nosaltres, jo, a la meva adolescència, quan escoltava parlar de la dreta, feia vergonya, no es deia en veu alta.
1: Ahí està.
0: No es deia en veu alta. Ara no. Ara parlar d'això és reconegut.
1: Sí.
0: Llavors, la percepció encara creix més, no?
1: Sí.
0: D'aquests discursos.
1: Sí, és que abans podria ser, però estava com més amagat. I ara és com un orgull, no?
2: Bueno, està de moda, no? Sí. Està molt de moda.
5: I també perquè busca la confrontació, no?
0: Exacte.
5: Una mica amb l'adult,
1: sí. També.
5: I nosaltres molts cops caiem en l'error de confrontar-ho en comptes d'anar a alguna més de base, que és parlar de valors. Parlar de valors i de les coses més simples. I aquí trobes que al final els joves tenen valors i tenen
2: totalment,
5: una opinió molt sòlida i molt coherent. I llavors jo crec que és a partir de treballar els valors, de les petites cosetes, no?, que és quan li dius, ostres, doncs això no encaixa, no?, amb el discurs d'aquesta persona o amb això que està dient. O això que diu aquest instagramer potser és només una visió molt petita o sesgada de la realitat, no?
1: Uh-huh. I això sí que ho sabeu bastant. Què necessita un jove per sentir-se acompanyat i no jutjat? Que és molt de lo que heu parlat bastant vosaltres.
2: Sí, exacte.
5: Doncs això, que l'escoltin i que no li donin les respostes que no està... Que no espera.
1: Que no demana.
5: Sí, que si no et demana una resposta, no li donis.
0: Que no facis les coses per ell
5: sí.
0: o per ella.
1: Uh-huh. Hem parlat del Nervi Jove com un dels projectes importants, però n'hi ha d'altres que també hi ha, i crec que ara hi ha algú que no sé si es continua fent, que és l'esquiada, no? Per, no sé si es fa o no es fa.
2: És una de les propostes del
1: Nervi Jove. Vale. Sí. Està dins de... O sigui, totes aquestes activitats, podrien dir, que es puguin fer, o projectes, forma part de les propostes que fan ells.
2: Darrere de l'esquiada hi ha un grup de joves...
1: Sí, que han demanat això.
2: Que no només ho han demanat, sinó que avui ho compartiran amb la resta de les joves i que després faran un treball acompanyades de l'equip per buscar quin és el millor pressupost, quin és el millor dia, com farem la difusió, no? Tota aquesta feina d'aprenentatge que jo crec que és molt vàlid després per la vida real, no?
0: Però que al final el producte que acaba passant amb el Nervi Jove és el de menys.
2: Exacte.
0: L'important és tot el procés que viu la jove.
1: Que bé. Ahà. Bueno, passem, mira, queda un poc... Digues.
5: No, i fer-los entendre, no?, que si tu els dones l'oportunitat i ells participen, realment serà una participació real. És a dir, després això acabarà sent, perquè a vegades passa, no?, una miqueta que se'ls demana l'opinió i dius, vale, sí. I amb aquesta opinió no es fa res.
2: Clar.
5: I dius, no, això és una participació real. És a dir, això que tu opines, això que tu proposes, i s'accepta i es consensa, acaba passant.
1: Això sí que cal remarcar, que aquestes propostes, perquè siguin acceptades i hagin de tenir un cost, o un cost econòmic, no han de sobrepassar els 1.000 euros, o no han d'arribar als 1.000 euros. Podríem dir això, perquè el pressupost totats, que són 6.000, per això, i a partir d'ahir, doncs, i si és un projecte que pot anar molt bé i no té cost econòmic, encara millor, no? No sé si us trobeu en un cas d'aquesta manera.
0: No, però bueno, hi ha projectes que el cost són 300 euros, a lo millor.
1: Que es poden,
0: són assumibles. Un pressupost municipal, 300 euros,
1: és molt assumible. I tant.
2: Clar.
1: Doncs mira, estem al final, 4 minutets, res, i hem d'anar ràpids. Us interessa que us faci algunes preguntes sorpresa, pim-poc?
2: Bueno, a mi m'agradaria, molt ràpid.
1: O preferiu això, feu una reflexió final?
0: Que tenim un encàrrec.
1: Doncs pues vinga.
2: No. Bueno, no sé si tenim, però sí que he trobat a faltar dir que l'equip de joventut som nosaltres, però que també falta la Irene.
0: Sí.
2: La Irene és la nostra companya de l'oficina jove del Vallès Oriental. Ella ve cada 15 dies coincidint amb dimarts i és una crack, perquè acompanya les joves amb tot el tema sociolaboral, no? Per preparar-se una entrevista, per buscar feina, per autoconèixer-se millor, i treballa coordinadament també amb les companyes de la Piqueta. I
1: no sé, i si voleu una reflexió final de que alguna cosa se us ha quedat o jo no he preguntat i que cal ressaltar-la.
2: O dispara, si vols fer alguna pregunta.
1: No, perquè jo les preguntes ping-pong són d'aquelles ràpides que s'han de dir. És a dir, a vegades dius, tu pots ser tontes, no. Què és, per exemple, i això sí que ho podeu dir ràpidament, què és el millor de treballar amb joves?
4: Les joves.
1: Sí. I el més difícil?
0: Les joves.
5: Exacte. O la burocràcia, a vegades.
0: Sí,
5: també.
0: Sí. Bueno, sí.
1: Una situació que us hagi emocionat.
2: Ui, n'hi ha moltes cada dia. Una. Ens venen a visitar amb els seus fills, filles, això ens emociona. Ens venen a compartir els seus logros, no?
0: Sí.
2: Vull dir, no és només vaig al toc quan sóc adolescent. Després, com a adult, de tant en tant vaig, saludo i ens fan partícips de la seva vida.
1: Un desig pel futur dels joves. Aquesta seria l'última.
2: Pues que siguin escoltades, que les posin al centre, que...
1: Podeu dir una.
5: Doncs que s'entengui que els joves no són el futur, sinó que són el present i han de ser escoltats avui.
2: Toma ja.
1: Bé, per res, ho deixem aquí, perquè és que ja estem, mira, estem escoltant una cançó de fons, sí? Que es diu La força de la gent, que és de la Patti Smith. Per mi és que dona sí, es desplega força. Doncs Verònica, Carme, Clara, Montse, moltíssimes gràcies per ser avui al fòrum, gràcies per la feina que feu, per l'acompanyament, per la mirada i per la presència. Sou d'aquelles persones que fan possibles que els joves trobin camins, espais segurs i oportunitats.
5: Moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: I de veritat que ha estat un plaer escoltar-vos i conèixer de prop la vostra tasca, tot i que la coneixia, i pot ser que potser les preguntes no han estat a vegades encertades o explicades, no? Així avui arribem al final del fòrum i amb aquestes veus tan compromeses tanquem avui el programa. Un matí en què hem mirat el planeta i també ens hem mirat a nosaltres, el medi ambient que ens envolta i els ambients humans que ens configuren. Hem parlat de l'urgència climàtica i de la fragilitat emocional, de les addiccions que ens poden atrapar i de les persones que ens ajuden a sortir-ne. I hem posat el focus en els joves, en el seu futur i en la comunitat que els acompanya. Gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquesta plaça pública que construïm cada dia. Que tingueu molt bon dia i molt bon cap de setmana.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà a Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got o cantimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i al final de la jornada els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Bon dia. Divendres, dia 6 de 5 de juliol del dos, de juny del 2026. Encara estem dormits. Divendres 5 de, de juny del 2026. Des de Ràdio Caldes, Pepe Santos, programa Tot Esports. Sumari d'avui a les 11 hores 4 minuts del matí. Primer, com sempre, parlem dels nostres equips calderins, dels diferents esports, en el que pràcticament ja la temporada regular ha estat finalitzada, i ara es produeixen ja partits de les fases de descens. I en segon lloc hi ha la recta final de la preparació del Campionat del Món de Futbol, que com sempre us hem dit aquí, no parlem de futbol, ja està molt professionalitzat, però bé val la pena fer un repàs, com dèiem la setmana passada, històric, de què ha estat, què està i què presumiblement estarà aquest Mundial de Futbol de la FIFA, que pràcticament a una setmana vista de la seva inauguració. Per tant, comencem amb aquest sumari. Entitats esportives de Caldes, com ja sabeu, aquesta temporada hem fet un seguiment en els primers equips de la nostra població, tant a futbol, a hoquei, a bàsquet, a futbol sala, waterpolo i pàdel. La fase regular, excepte pàdel, totes han acabat, les fases regulars, i per tant ja tenim d'alguna manera les posicions finals conquerides pels nostres equips. Posicions finals que les teniu penjades a la pàgina web de Ràdio Caldes, que us la recordem, www.radiocaldes.cat. Allà teniu sempre l'agenda, els resultats, i en aquest moment hem afegit un tercer arxiu, un tercer document, que són les classificacions finals. Si recordeu, tant a la abans de Nadal, quan ja portaven aproximadament una miqueta més del 50% dels partits disputats de les fases regulars de les respectives lligues, bueno, dèiem que esperàvem una reacció dels nostres esportistes, dels nostres equips, per mantenir la temporada, mantenir la categoria. A la gran majoria de casos s'ha produït això, i simplement aquells que han baixat és perquè ja des d'un principi la permanència era difícil per la potencialitat tant dels equips contrincants, dels rivals, com del propi equip. No obstant això, doncs farem un repàs ràpid. En el cas del futbol, la primera catalana masculina i l'amateur femení de F7 han mantingut la seva categoria. En el cas de les noies, ha assolit la tercera posició. Només baixa de categoria a l'equip B, diguéssim, del Futbol Club Caldes, que estava escrit al grup 5è de la tercera categoria. Recordeu que el reglament en aquesta categoria parlava del descens de 4 equips. Era difícil mantenir i no està fora d'aquestes 4 darreres posicions. Per molt poc, de fet, si no ens equivoquem, ha estat només per un gol de diferència l'equip calderí no ha pogut mantenir la categoria. Bueno, en el cas del primer equip enquadrat al grup 1 de la primera catalana, finalment ha mantingut la categoria. Recordeu que havíem anat d'alguna manera fent la descripció setmana rere setmana des d'aquesta emissora, i com
el rus final de l'equip va permetre fins i tot dels 16 equips acabar en vuitè lloc, en vuitè lloc, cosa que era impensable pensar-ho, era molt difícil pensar-ho si érem sincers a meitat de temporada. Passem al bàsquet. No, passem al futbol sala. Després parlem de bàsquet i de hockey, perquè tenen matitzacions especials. Amb el futbol sala, bueno, dels quatre equips, els tres del Club Natació Caldes, dos masculins i un femení, i el cas del primer equip de la Penya Verdaguer, nou en la modalitat esportiva, recordeu que havien reprès la seva activitat, bueno, mantenen tota la categoria, excepte, bueno, mantenen els dos equips del Club Natació Caldes, el masculí, grup primer de la tercera divisió, i l'equip B, que està a la segona divisió catalana. Han mantingut les posicions, no és fàcil, ja ho dèiem, el nivell del futbol sala és molt elevat, hi ha molts equips, moltíssims, i molts clubs tenen no solament un segon equip al B, sinó al C. La Penya Verdaguer, ho veníem dient, pujava de categoria, no sabíem si pujaria a primera o a segona categoria. Si quedava primer, pujava a primera; si quedava a segon, pujava a segona categoria. Ells estaven enquadrats en el grup 4 de Barcelona de la tercera categoria, i finalment, 17 partits guanyats, 3 empatats i 4 perduts de 24 partits, la Penya Verdaguer la propera temporada estarà a primera categoria. A l'equip femení del Club Natació Caldes, el primer equip, que estava enquadrat a la segona divisió nacional, amb equips molt potents de Saragossa, de Pamplona, de Castelló, d'Alacant, etc., no ha pogut mantenir la categoria. No ha pogut mantenir, era molt difícil, i malgrat resultats molt ajustats amb els altres equips, finalment baixen, i la propera temporada jugaran dins de la divisió d'honor català. És a dir, a la primera divisió d'aquí, d'arreu de casa nostra, de la Catalunya. Per tant, malgrat això, felicitats. Era molt difícil, una plantilla justa, noies molt joves, i per tant estar disputant amb categoria estatal és molt difícil enfront d'equips que representaven a clubs amb un potencial, sobretot econòmic, tremendo. El waterpolo finalment ha quedat novè de la classificació de l'absolut masculí de la Federació Catalana de Natació. Penseu que la Federació Catalana de Natació, la modalitat waterpolo, és capdavantera aquí a tot l'estat espanyol, a tot l'estat espanyol, i per tant està dins de la Federació Catalana i representant no és fàcil, no és fàcil, i per tant dels dos grups finalment han aconseguit, superant en el Banyoles, han aconseguit classificar-se en novè lloc final de la classificació de l'agrupació dels dos grups que hi ha a la fase regular. Entrem ara, i ho fem amb molta alegria, amb molta felicitació, en el cas del bàsquet i en el cas del hockey. Comencem pel bàsquet. El bàsquet no solament han mantingut la categoria els dos equips masculins, primera categoria i primera territorial, mantenen la categoria, sinó que, a més, en el cas de les femenines, s'ha produït, en el cas de l'equip femení, enquadrat en el grup 1 de la segona categoria catalana, s'ha produït una doble circumstància. La primera, que varen quedar campiones, primeres classificades, del grup 1. La categoria, segona categoria, la Federació Catalana de Bàsquet, té quatre grups.
El Club Natació Caldes van quedar primeres amb 12 victòries, perdó, amb 22 victòries i 4 derrotes de 26 partits. De 26, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, amb una diferència, aquí ho tenim, 1.748 punts a favor, 1.355 punts en contra. No és fàcil, Són categories difícils, hi ha molt poca diferència fins i tot en els averages dels partits amb els equips. I, per tant, va quedar campiones. I, a més a més, es va produir... un fet, i és que la Federació Catalana de Bàsquet organitza fora allà de la fase regular una final entre els quatre primers equips classificats, entre els campions dels quatre grups, grup 1, grup 2, grup 3 i grup 4. Aquest any, els dies 30 i 31, en el pavelló de les Cremades, dies 30

PA i el nostre Connotació Caldes. Noms de un gran prestigi en el món del bàsquet amb una llarguíssima tradició. El format era, diguéssim, de Final Four. El dissabte el Caldes va guanyar per 80-53 al Prat i el Sant Josep va guanyar per 69-55 punts en el Sant Jordi. De tal manera que el diumenge es varen celebrar dos partits per definir el tercer i quart lloc i finalment la gran final. Per decidir el tercer i quart lloc, el Sant Jordi va guanyar el Prat per 84-65 i el Club Natació Caldes va guanyar el Sant Josep per 73-67, per 6 punts. Un gran ambient en el pavelló, amb seguidors, familiars, amics dels quatre equips, un gran ambient i un gran final, perquè el nostre equip representatiu de la població va aconseguir el primer lloc de la categoria, factor a afegir aquest primer lloc a la fase regular. Per tant, seran benvingudes a la primera categoria del bàsquet català a la propera temporada. I finalment, i també encara que no està del tot acabat, però estem en vies d'acabar, parlar del hoquei. El hoquei, ja sabeu que hi ha un tema encara pendent que veurem a veure quan aquest famós comitè de competició i ètica de la Real Federació Espanyola de Patinatge falla pel que fa respecte al primer equip del Club Hoquei Caldes Rec & Blaser de la Hoquei Lliga, la màxima competició. Els altres dos equips, tant el masculí que jugava a la Lliga Catalana com el femení que també jugava a la Lliga Catalana, doncs estaven i encara estan en fase d'ascens. En el cas de l'equip masculí, a la fase d'ascens a la Hockey Lliga de plata, és a dir, la segona categoria, i en el cas de les noies a la Hockey Lliga a la primera categoria. Hockey Lliga es diu, seria Hockey Lliga Or, a la primera categoria. Els dos van superar la primera eliminatòria, els dos, en el cas dels nois varen superar el Mollerussa el segon partit aquí a casa, van guanyar per 4-1, per tant van arribar a 2-0, era el millor de 3 partits i per tant el Caldes passava a la segona i definitiva eliminatòria, que comença aquest cap de setmana, concretament contra el Noia B. Déu-n'hi-do. El primer partit tindrà lloc aquí el diumenge a les 12 del migdia a la pavelló de la Torre Roja. Caldes, Club Hoquei Caldes Rec & Blaser B contra el Noia Freixenet B. També és el millor de 3 partits. La setmana següent es farà el segon partit independentment d'aquest resultat. Aquesta ja segona eliminatòria, aquest segon playoff, ja el que guanyi entre el Caldes i el Freixenet pujaria a l'Hockey Lliga Plata. Fem un parèntesis pendent de què passa amb el primer equip, perquè si el primer equip es confirma que baixa a l'Hockey Lliga Plata, reglamentàriament una entitat no pot tenir dos equips a la mateixa divisió. Veuríem a veure què passa. En el cas de les noies de l'equip femení, també van superar en aquest cas el Girona. És curiós perquè amb els 3 partits es va produir un resultat final de 3-2 victòries del Caldes i una del Girona. Però fixeu-vos bé, és curiós perquè el primer partit va tenir lloc a Girona, va guanyar el Caldes,
el segon partit que es va fer aquí el dissabte passat va guanyar el Girona.

1 a 5, d'una manera clara, i el tercer partit, que es va fer una bajanada total, 24 hores després, aquesta federació és fantàstica, 24 hores després fan el tercer partit com si s'acabés aquí la vida. I malgrat aquest 1-1 i disputar el tercer partit a la pista del Girona, les noies del Club Hockey Caldes, Recamp Blaser, varen guanyar per 3-4. I per tant, superaven per 2-1 l'eliminatòria i entren a la darrera eliminatòria ja definitiva. Aquest cap de setmana, que és demà dissabte a les 4 de la tarda, exactament, concretament 4:05 a Mataró, el pavelló de Mataró, s'enfronten amb el Mataró en el primer partit del millor de 3 contra el Mataró. El guanyador ja d'aquesta eliminatòria sí o sí pujarà a la Hockey Lliga, a la Hockey Lliga. Per tant, en tot cas, passi el que passi, pugin o no pugin, se'ls ha de felicitar perquè han fet una gran temporada els dos equips i estan lluitant per poder estar allà. Ojalà puguem dir a la propera setmana que s'ha superat en el Mataró i les noies ja són equip de l'Hockey Lliga, i veurem com es resol primer esportivament l'encontre entre el Caldes B i el Noia B, i després a veure què passa aquesta situació que ja havíem avançat d'alguna manera, i és que com que a més resulta que l'equip primer classificat de la Lliga Plata és a l'Igualada, l'Igualada no pot pujar a l'Hockey Lliga perquè ja el primer equip està allà, i per tant senten un precedent aquest any, i veurem a veure com es resol aquesta situació que afecta en els dos equips. Ara, en tot cas, penseu que la realitat és la que és, els resultats és el que són. I, escolteu, només parlem dels tres primers equips, amb respecte a tots els altres, que un dia haurem de fer també un monogràfic, però penseu que també l'equip júnior de, que ara en parlarem, de hoquei patins i els alevins, també han conquerit uns bons resultats. I, per tant, cal felicitar-los amb ell. Per acabar el hoquei, doncs, i fent una excepció que val la pena, parlarem en aquest cas de l'equip júnior. L'equip júnior enquadrat, potser algun dia haurem d'explicar l'estructura que té la Federació Espanyola de Patinatge, perquè amb un reconeixement tàcit de la potencialitat del hoquei patins a Catalunya, a casa nostra, doncs hi ha, diguéssim, normalment hi ha dos més un grups. Hi ha dos grups que són el grup nord i el grup sud, en el que hi ha alguns equips de Madrid, de País Basc, d'Alacant, de Galícia, d'Astúries, i després hi ha un grup català, només català, és a dir, la Lliga Catalana té categoria de màxim nivell, i per tant els classificats tenen allà. En aquest cas, l'equip júnior del Club Hockey Caldes Recamp Blaser, representant a la Federació Catalana, ocupant una de les dues places juntament amb el Reus Esportiu, superant altres equips que es diuen Voltregà, que es diuen Sant Cugat, que es diuen Barcelona, que es diuen Igualada, Vilafranca, etc, va disputar el cap de setmana passat el Campionat d'Espanya a Vilaseca, a Tarragona. Allà hi varen participar 8 equips representant a diferents territorials. Repetim, el Caldes i el Reus varen representar a la Federació Catalana, com no podia ser d'una altra manera, perquè encara hi ha unes diferències sensibles, malauradament, però la realitat és aquesta, entre els nivells dels diferents equips. Aquests 8 equips es varen dividir en dos grups de 4,
varen fer una lliga entre ells i els dos millors classificats s'enfrontaven a les semifinals i els dos guanyadors a les finals. Com no podia ser d'una altra manera, el Caldes va dominar el grup A, primer classificat, i el Reus Esportiu al grup B. A les semifinals, el Caldes va guanyar per 4-1 el club patinatge AC Ordes de Galícia per 4-1, i el Reus es va enfrontar a les semifinals al Companyia de Maria, també de Galícia, per 5-0. Pel tercer i quart lloc, el Companyia de Maria va guanyar els seus companys de territorial Ordes per 0-2, i a la gran final el Reus i el Caldes van empatar 1-1 i el títol i campió d'Espanya es va decidir pels penals, i aquí el Reus Esportiu va estar més encertat i per 1-3 va guanyar aquesta final. En tot cas, escolteu, el Júnior, felicitats perquè és subcampió d'Espanya, tornem a repetir des d'aquí, no solament aquesta fase final, que ha demostrat una gran solvència jugant 3, 4, 5 partits en dos dies, 5 partits en dos dies, partits a les 9 del matí i partits a les 4 de la tarda, o partits a les 9 del matí i a les 7 de la tarda, Déu-n'hi-do, amb tot el que representa tot un campionat d'Espanya. Per tant, felicitats, moltes felicitats, i de ben segur aquests jugadors júniors aniran a més i a poc a poc aniran ocupant places en els equips primers, segons i primers del club hockey Caldes Recambracer. Era la nostra intenció portar jugadores tant del bàsquet femení com del júnior de hockey. Ha estat impossible. Per què? Per una raó molt senzilla, perquè aquests dies hi ha selectivitat, i tant les noies com els nois, que evidentment no són professionals, el primer són els estudis i estan fent la selectivitat. S'han compromès amb nosaltres per poder venir aquí a parlar d'aquesta temporada i d'aquests èxits. En tot cas, els tornem a felicitar públicament i esperem tenir-los aquí, felicitar-los personalment i parlar no solament del que ha estat aquesta temporada, sinó de les perspectives futures que hi ha. Bé, passem, com dèiem abans, a parlar d'aquest imminent campionat del món de futbol FIFA, Federació Internacional de Futbol Associació FIFA, que començarà ben aviat la setmana propera. És un campionat que es disputa a tres països, Estats Units, Mèxic i Canadà. Amb 14 estadis, els de Mèxic, 3 de Mèxic, que són Ciutat de Mèxic, Guadalajara i Monterrey, específics de futbol, i en els altres, inclús el de Vancouver i tots els americans, són estadis han estat remodelats, adequats per aquesta competició. Ja sabeu que no són països amb una llarga tradició en el futbol. Fem un repàs. Fins-ho bé, aviat, és a dir, en el 2030, faran 100 anys de campionats del món de futbol. El primer es va disputar a Uruguai amb el 1930. I tant ha canviat el futbol en aquests moments que Uruguai ha estat impossibilitat de plantejar-se fer en el 2030 el campionat del món. Per què? Perquè les condicions organitzatives impossibiliten que un sol país
pugui organitzar aquest esdeveniment. Penseu que estem parlant d'Estats Units, Canadà i Mèxic, que han fet un front comú per organitzar un mundial. És molt difícil, per no dir impossible. I després, perquè les dades avui dia que representen aquest esdeveniment és una autèntica bajanada. En el 1930, quan es va iniciar la primera edició d'aquest Mundial, Uruguai, 13 equips, varen disputar 18 partits. Ara, 48 equips disputaran 104 partits. 104. El futbol sí que ha desenvolupat, com la immensa majoria, per no dir tots els esports. No, aquí hi ha altres condicionants i és el diner el que marca les sendes. Sense anar més lluny, en el 2030, qui agafarà el relleu? Agafarà Espanya, Marroc i Portugal. Tres països que també 48 equips i 104 partits. Aquesta és la realitat. Clar, a vegades dius, clar, sí que hi ha molts pocs anys. Evidentment, a l'inici va tenir lloc amb el 1930, però clar, pensem que no va ser fins al 1863 que es va iniciar el futbol organitzat, com no a les Illes Britàniques. En el 1863 es va crear l'Associació Inglesa de Futbol, la primera associació, la primera organització per regular, per dirigir, per controlar, aquesta és l'expressió avui en dia, en el 2026, el futbol. Anys després, en el 72, hi ha el primer partit internacional, escolteu, Gran Bretanya, Escòcia. Estem parlant de que el futbol era a Gran Bretanya, a les Illes Britàniques, i es parlava de, com avui en dia, de Gran Bretanya, d'Escòcia, d'Inglaterra, d'Irlanda, Irlanda del Nord, etc, etc. Ha de ser en el 1900 quan en els Jocs Olímpics de París s'introdueix el futbol com a esport d'exhibició. Com a esports d'exhibició. Quatre anys després es crea allà la Federació Internacional de Futbol, la FIFA, i ja fins al 1908, en els Jocs Olímpics de Londres, el futbol ja és esport oficial, fins avui en dia. Però fins a també la singularitat d'aquest esport, el que us parla, obro un parèntesis, no entengueu que parlo malament d'aquest esport, No. Lluny la meva intenció de les meves paraules, tanco el parèntesis, però la realitat és la realitat. En el futbol, en l'esport olímpic, l'únic esport que va cap enrere és el futbol. És el futbol. La propera edició dels Jocs, doncs, han reduït la participació. És curiós, És curiós com tots els esports van a més, amb més audiències, amb més seguiment, amb més competitivitat, i en el cas de futbol no és així. La propera edició, Los Angeles 2028, hi ha una reducció del nombre d'equips. És curiós. Mentre que a la seva festa major, aquest Mundial, hem passat de 13 equips a 16, després a 24, a 32 i ara 48. 48 sobre 200... Crec que tenen... A veure si ho trobo per aquí. Sí, tenen 211 associacions, 211 països. Per tant, vol dir que el 25% ja en disputa el campionat, la fase final del campionat del món. És curiós, però bueno, aquesta és la realitat. Bé, fins ara hi han hagut dues característiques d'aquest campionat del món, i és que, en primer lloc, els campions, les seus d'aquests campionats bàsicament han estat molt reduïdes. Fixeu-vos bé que amb aquestes 22 edicions 11 s'han disputat a Europa, 4 a Sud-amèrica,
3 al centre de Nord-Amèrica, com aquesta, 2 Àsia i 1 Àfrica. I després els campions, escolteu, són 5 Brasil, 3 Argentina, 2 Uruguai i la resta equips europeus. Per tant, vol dir que, malgrat aquesta difusió del futbol, no s'acaba d'alguna manera d'equilibrar els nivells tècnics dels diferents equips. La UEFA ha tingut 12 campions i la Conmebol, que la Conmebol és l'associació de Sud-amèrica, 10 campions. Si fem una història d'aquests mundials, veurem diferents etapes, i aquestes etapes realment venen d'alguna manera caracteritzades, un, pel nombre d'equips participants, i dos, per la difusió d'aquestes competicions, que és el mateix que dir els beneficis que es generen la difusió, la retransmissió d'aquests partits. Fins que van evolucionant, a partir del 1930 podíem veure diferents etapes, però totes d'elles amb aquestes. Clar, això, a més, comporta que, paral·lelament, com que el campionat es fa cada 4 anys, hi han les eliminatòries prèvies per classificar-se per aquests campionats. Aquestes eliminatòries prèvies segueixen unes pautes que determina la Federació Internacional, que és en funció del dimensionament que tenen a cada una de les zones, que les volem recordar. Àsia té 8 places més una a la repesca. És curiós això, perquè sempre és una federació, és difícil trobar una federació, una organització esportiva com aquesta, no? Perquè sempre es guarda una carta a la butxaca per si passa alguna cosa. Imagineu que a Sud-amèrica, agafo Sud-amèrica, la Conmebol, que és la Confederació Sud-americana de Futbol. Imagineu, clar, té per un cantó Brasil i Argentina, que aquests són intocables, però després també té Uruguai i té altres països com Paraguai, com Xile, com Perú, etcètera, etcètera. És molt complicat. Per tant, aquesta federació es reserva sempre aquesta plaça de repesca, sempre en el darrer moment, i fins a 48 equips. Àsia té 8 places. Àfrica en té 9. Àfrica és el continent amb més països. Veurem a veure què passa, perquè, clar, el futbol africà ha millorat moltíssim. Ha millorat des de que molts dels seus jugadors juguen a les grans lligues europees, a la francesa, a la britànica, a l'anglesa, a l'italiana i també aquí a Espanya. La CONCACAF, que és Nord, Centre i Caribe, és divertidíssim, perquè si diem Centre, Amèrica, Nord-Amèrica i Caribe, doncs ja tenen 6 places, de les quals 3 són pels 3 organitzadors, els anfitrions, i en aquest cas doncs els hi han donat 2 de repesca, no sigui que els països del Caribe, que són petitets, no tinguin. Sud-amèrica, com en deien, 6 places. Oceania només té, clar, Oceania estem parlant d'Austràlia i de Nova Zelanda, més algunes illes allà com Vanuatu i algunes més, no? Tenen una plaça oficial i una de repesca. I Europa, finalment, té 16 places, teòricament sense repesca, però sempre que passa alguna cosa, sempre. Ara, fins fa poc, com que Itàlia per tercera vegada s'ha quedat sense anar a un mundial, escolteu, Itàlia té 4 mundials, Brasil 5, Alemanya 4, Itàlia 4. Itàlia té 3 mundials, aquells 3 darrers no hi ha anat. Bueno, pues s'ha estat jugant amb la plaça d'Iran,
que si els Estats Units, bueno, els Estats Units, l'inefable president que tenen, els deixava entrar o no deixava entrar. Ahir escoltava que ara s'estan plantejant que l'equip del Congo que té classificat no saben si deixar-la entrar o no, perquè en el Congo hi ha pues, una pandèmia, no? I sempre succeeixen coses d'aquestes i sempre la FIFA ha de tenir un marge de maniobra per oficialment per no deixar ningú tirat, però la realitat és perquè el negoci no els hi baixi. El negoci sempre s'ha de mantenir. Per què dèiem que és difícil organitzar un mundial? Bueno, és difícil per les condicions que representa això. Imagineu-se 48 seleccions, eh? 48 seleccions que pel cap baix estarem parlant entre 50 i 60 membres de cada una de les seleccions. Primer entrenador, segon entrenador, tercer entrenador, ojeador 1, ojeador 2, el fisioterapeuta, que n'hi ha molts, els cuiners, el community manager, el cap de premsa que no és el community manager, etcètera, l'utiller, el segon utiller, en fi, el que porta les aigües i no barreja, el que recull els xandals, aquestes. És molt difícil tot un desplaçament. Desplaçament, per què? Perquè els equips no estan situats en una única ciutat. No tindria repercussió. Per què? Perquè l'ideal és, la situació idònia és omplir els estadis, que tampoc són molt grans, en el cas dels Estats Units, no són molt grans, però omplir i fer una festa. Fer una festa, que és el que està acostumada la societat americana. Fer una festa allà i consumir. Clar, un organitzador ha de presentar 12 estadis amb una capacitat que no pot baixar de 40.000 seients. 40.000 seients, entre 40 i 60, preferiblement 60. Però, a més, amb molts vestidors, amb moltes sales de premsa, amb moltes sales de treball dels periodistes, etcètera, etcètera. A més, cada equip té dret un lloc de concentració i entrenament. Estem parlant de que en aquests moments els 48 equips participants tenen 48 seus i que aquestes... I a més, la seu no té per què estar en una de les ciutats on estan els estadis. De fet, els equips no estan a la ciutat on disputaran els països. Ara me'n recordo, el que us parla se'n recorda, que quan el Mundial d'Espanya, que va ser en el 1982, la selecció de Brasil va estar concentrada a Masvedó. I el que vaig a dir és cert. Des del 1982 la carretera no s'ha arreglat. És a dir, es va arreglar la carretera, el ferm de la carretera, perquè els autocars de la selecció brasilenya poguessin arribar a Masvedó, abans d'arribar a Castellterçol. Aquesta és una realitat. Aquest és un dels motius, potser l'únic, que es pot acceptar de que aquest gran esdeveniment, com els Jocs Olímpics, serveixen ben utilitzat per millores d'equipaments i d'infraestructures que queden com a llegat de les poblacions. Pues bé, tot això, a més, què comporta? Bueno, pues un sistema de transport extraordinari, amb una seguretat extraordinària pels equips, que es puguin desplaçar bé amb autobusos per anar a entrenar, bé amb avions per jugar amb distàncies tremendes de quilometratge, superiors 1.000-2.000 quilòmetres. Si agafem a l'estadi de... em fa l'efecte que és d'Atlanta, o agafem l'estadi més a baix, el de Florida, i agafem el de Seattle, hem de travessar
hem de travessar, han de travessar els jugadors i tots els periodistes han de travessar en diagonal tots els Estats Units, és a dir, tot un continent. Això és la realitat. Per altra banda, també un dels condicionants són que les ciutats han de tenir 72 hotels. 72 hotels. Fixeu-vos bé, per l'any 2030, com dèiem, Espanya, Marroc i Portugal, les seus que la Real Federació Espanyola de Futbol ha presentat a la FIFA, que de moment hi ha una primera acceptació, vol dir que han de tenir 72 hotels lliures pels aficionats, pels aficionats que hi vagin. Déu-n'hi-do. I a més, 4 hotels relativament propers en els estadis per tot el que és a l'estaf de la Federació Internacional, tot el que és la premsa, segon col·lectiu, tercer col·lectiu per tot el que són els turistes, tot el que són els turistes que van i que segueixen els seus equips, i que n'hi ha molts a tot arreu, veureu com els estadis estan plens. I en quart lloc, un tema molt important, el que es diu hospitalitat, és a dir, paquets que tenen les grans empreses patrocinadores d'aquest esdeveniment, que donen accés als seus grans clients, que són convidats a veure aquests partits, aquests esdeveniments, més les festes que hi ha. Estem parlant d'empreses doncs, com a Coca-Cola, Hyundai, Adidas, McDonald's, etc. Empreses que tenen cada 4 anys aquest tractament de cara als seus grans clients. Per tant, tot això fa que no sigui fàcil organitzar un campionat del món. Fixeu-vos bé que ho tenim aquí, els costos d'organitzar uns mundials s'han incrementat d'una manera brutal i fan difícil que els països puguin organitzar aquest mundial. Fixeu-vos bé, en l'any 2002, el campionat del món del 2002, que va ser la primera vegada que es va fer a Corea del Sud i Japó, va ser la primera vegada, remodelar els estadis, remodelar no vol dir fer estadis nous. En el cas del 2030, Marroc els ha de fer, han de fer com a mínim un i possiblement 3 estadis. Clar, el problema d'aquestes instal·lacions és què fas l'endemà. El problema dels grans esdeveniments, què fas? Aquí no anem molt lluny, el que tenim que van fer els Jocs Olímpics del 1992, totes les instal·lacions, totes, estan tenint una rendibilitat esportiva, social, cultural i també econòmica. Totes, excepte l'estadi olímpic. Excepte l'estadi olímpic. Per què? Perquè l'única manera que una instal·lació d'aquestes característiques pugui tenir vida, funcionar i ser sostenible en tots els sentits, és que jugui al futbol. Va haver-hi una temporada que va estar l'Espanyol, va haver-hi una temporada que ha estat el Barça i ja s'ha acabat. I aquesta és la realitat. I per tant, les grans organitzacions han de fer una reflexió seriosa de dir què fem a l'endemà amb aquestes infraestructures, com les mantenim. En el cas de Marroc, que volen fer, sembla ser un estadi per 120.000 persones, la seva lliga, no sé, el que us parla ho desconeix, però és que clar, nosaltres si traiem els grans partits de la Lliga Espanyola, dels grans partits de la Lliga Espanyola, en el que estem parlant de 80, 75, 80, 85 persones, després ens anem a 20.000 i després ja baixem a 6.000. I si parlem del futbol femení, el Barça, 4 Champions League fa ara poques setmanes,
escolteu, juguen en el mini estadi Johan Cruyff a la Ciutat Esportiva 4.700 seients. Aquesta és la realitat. Perquè, entre altres coses, ara no en parlem d'això, el futbol és car. El futbol és molt car. Una de les crítiques d'aquest Mundial que ara començarà és que els paquets pels turistes que vulguin els seguidors són molt cars. Els avions s'han adquirit, els hotels s'han adquirit els hotels, les habitacions i les entrades també han pujat, s'han disparat. I, per tant, has de destinar uns diners que dius, no té molt sentit, perquè per altra banda avui en dia des de casa teva amb una cerveseta i patatetes i aire condicionat o ventilador veus els partits amb 80 càmeres, eh? Els veus des de la televisió amb 80 càmeres. Clar, penseu que el 2002 a Corea el pressupost del Mundial van ser 965 milions de dòlars. En el 2022, 20 anys després, això s'havia pràcticament triplicat, 1.700 milions de dòlars. 1.700 milions de dòlars. Clar, això no es pot sostenir, i aquesta realitat és la que està portant en una situació que difícilment els països puguin mantenir això. Aquí tinc les dades del cos d'organització. Clar, fixeu-se bé, Estats Units va organitzar el Mundial de 1994. Sí que han passat molts anys, eh? Però fixeu-se bé que en aquell moment els hi va costar 0,5 milions de dòlars. En el cas de Qatar, el 2022, ja eren 220 mil milions de dòlars. Això és inaguantable. Però clar, què és inaguantable? No són les despeses d'organització, no són les despeses de seguretat, no són les despeses d'infraestructures, algunes sí, sinó sobretot són els beneficis que dona les retransmissions esportives. Clar, les retransmissions esportives estem parlant d'unes xifres brutals, de brutals d'assistència callant. Clar, ja a la recta final, sent una miqueta benevolents amb els organitzadors, pues sí que també aboquen damunt de la taula aspectes que tenen una traducció positiva, però hi ha aquesta discussió ètica de dir, però val la pena gastar tots aquests recursos? Clar, hi ha un impacte cultural, sí, és cert, molta gent va de països, fa turisme i per tant fa d'espectador, però també veu la cultura d'aquests països. En el cas de la mercadotècnia i la producció i la promoció dels esdeveniments, també és ben cert que diuen, bueno, gràcies a nosaltres la tecnologia, sobretot de les retransmissions per televisió, les audiències han pujat. Avui és cert. Dèiem fa uns moments que avui en dia pots veure des de casa els partits amb 80 o més càmeres de televisió de tota mena. I l'altre gran aspecte que també és cert és una, però bueno, això no arriba ni a la xocolata al lloro. Les pilotes de futbol que juguen als mundials, que han anat evolucionant des dels antics pilotes de cuero del 1930 amb unes pilotes tal, però bueno, això també té un component que no solament per permetre jugar
a l'esport, practicar el futbol en millors condicions, sinó que també hi ha una explicació. Se'n venen molts balons de futbol. El que us parla no fa molt va estar en una botiga, és la primera vegada que entrava en una botiga de material esportiu. No faré propaganda perquè no és de Caldes. En el Passeig de Gràcia hi havia balons petitets de futbol, més petits que els de futbol sala, més petits que el de handball, i es venien a 15, una rèplica, no?, del balón del Mundial, 15 euros. Clar, per aquesta quantitat molta gent està comprant això. Bé, aquest és el Mundial. Això vol dir que tindrem partits tot el dia i a totes hores, i fins i tot amb les diferències horàries que hi ha partits que estan programats a les dues de la matinada, hora d'aquí. Per què? Perquè s'han de retransmetre en directe. Té sortida, sí que té sortida, perquè els espectadors i el promig d'assistència són extraordinaris. És a dir, estem parlant de que a Qatar, que no és fàcil arribar allà, amb un escalat, van haver-hi 3 milions, dic la xifra exacta, amb 64 partits, 3 milions 404.983 turistes, vol dir que varen anar a veure diferents partits. No és el seguidor, no és el hooligan, no és el linxa d'un equip que se'n va veure el València-Barça o el Atlètic de Bilbao espanyol, no, són turistes que van allà. Aquesta és la realitat del futbol. Malgrat tot és esport, i malgrat tot hem de dir que aquest és l'esport número 1, que no és, i ara acabem, no és el que tingui més difusió. Fins a saber que el que té més difusió és l'atletisme, que està a 214 països, després el bàsquet, que està a 213, i en tercer lloc el futbol, a 211. Aquesta és la realitat. Està molt més estès i amb moltes més difusions. Bé, acabem avui el programa. Veurem què farem la setmana que ve. Sí que estem expectant d'aquests dos partits de hoquei de nois aquí contra el Noia, i a Mataró les noies contra el Mataró. Ojalà vagi bé, ojalà guanyin el primer partit, ojalà els nois generi una situació administrativa complexa amb el primer equip, perquè això vol dir que han guanyat la seva plaça i que l'han guanyat a la pista, que és on s'ha de guanyar. Des de Ràdio Caldes, bon cap de setmana, gaudiu. També aquí tenim, com no, un altre diumenge d'un gran esdeveniment, en aquest cas cultural, que és avui comença Caldes Flors, i que tenim les catifes aquest cap de setmana. El poble no para, esportivament, culturalment, el que sigui, però sempre hi ha activitats. Una abraçada i fins d'aquí 7 dies.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 7:45 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic a Rusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta per el sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i el final de la jornada, els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Me'n faig creus quan veig llum als teus ulls. No ets conscient de tot el que reculls. Quanta bellesa,

0: casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, i ella no vol, després què? Després que...

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15 a la Biblioteca Jorge Yelia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primer.
2: Bon dia i bon divendres, 5 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
3: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, avui parlarem de futbol perquè arriba el partit més important. De moment esperem per al Sabadell, que avui rep a la nova Creu Alta el Real Madrid Castilla, el filial del Real Madrid, havent de remuntar un 2-0 de l'anada dels play-offs d'ascens a la segona divisió, amb una nova Creu Alta que s'espera plena, amb un gran ambient per completar aquesta gesta. També parlarem de les seleccions espanyoles, masculina i femenina. Ahir la masculina va empatar un contra Iraq en un partit de preparació per al Mundial, i avui ja, a hores d'ara, viatja cap als Estats Units per disputar aquesta cita mundialista. La femenina juga avui a Mallorca, Son Moix, contra Anglaterra, en un partit que decidirà la primera plaça del grup per classificar-se per al Mundial, que jugarà l'estiu vinent, el del 2027, en aquest cas al Brasil. Molt futbol, però també bàsquet, hoquei, patins i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja hores d'ara cap als Estats Units per acabar d'ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir el combinat estatal va empatar a una Riazor a la Corunya contra Iraq. Sis jugadors del Barça hi van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat per la cita mundialista, però hi va debutar com a titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, a més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya. Eric Garcia i l'agarenc Marc Pubill, que també debutava amb l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós de la matinada de dilluns a dimarts que ve contra el Perú a Mèxic. El debut del Mundial serà el dilluns 15 de juny a Atlanta, Estats Units, contra Cap Verd. I avui també juga la selecció espanyola femenina.
1: I ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar amb Alexia Mapi i Iona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moja, a Mallorca, a Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027, que es farà al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta el filial del Real Madrid en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens de segona divisió. L'objectiu, remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens de segona, l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb un empat a 1 de l'anada. Per cert, avui l'Europa fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia si no es vol acomiadar de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitoria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament que jugaria diumenge de nou en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui es juga el segon partit de la sèrie entre el Bilbao i el València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es decidiran el tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'UCAM al Palau, i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser a semifinals. En un final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pasqual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en última possessió que podrien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en terres canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten des de la 1, acaba de començar, 5 minuts porten a l'Atlético Valladolid. De moment no ha començat gens bé el partit per als blaugranes, que ho perden en aquest cas 0-3.
1: En cas que això canviés i el Barça guanyés, s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 7:15 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tindrem un Bidasso a Torrelavega i a 9:15 un Alacant-Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions que es disputa la setmana vinent a Colònia.
0: Es anirem seguint aquest Barça-Atlético-Valladolid, que com dèiem està en joc des de la 1, 0-3, com dèiem, perd el Barça de moment. En hoquei patins, també avui juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comas amb 1-1 després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 9:15 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo amb 2-0 favorables gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar a aquestes semifinals.
0: I a l'hoquei lliga femenina, demà mateix ja comença la final.
1: La que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a la 1 al Pla d'Urgell.
0: En tennis tenim en joc ara mateix també el partit de quarts de final de Roland Garros del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, contra els italians Bolelli i Babasori. De moment 6-5 en el primer set per als italians, tot i que 40-0 estan a punt de forçar el primer tiebreak Granollers i Ceballos.
1: Granollers i Ceballos, de fet, que són els caps de sèrie número 1 que defensen el títol aconseguit l'any passat a París.
0: I en últim punt, en motor, ja tenim en marxa el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la general, Marco Bezzecchi, ha estat 9è i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hoquei, patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, l'scootering i el roller freestyle. En aquest cas, a la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà demà, quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva, la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podrem veure l'anada de la semifinal de la final del playoff d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Abans, però, l'Enjoc TV, hoquei patins, amb el primer partit de la final per pujar a l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calde Recamp Làser a les 4 de la tarda. I per acabar, a un quart de set, tornada del playoff d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, més futbol i també més hoquei patins.
1: Això sí, serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria de descens de l'hoquei lliga masculina entre el Digitec Club Patí Vilafranca, capital del Vi, i el Martinelli Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de set, tornada de la final del playoff descens a la segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Divendres 5 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix tenim en joc ja, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit. Els blaugranes s'enfronten a quarts de final a l'Atlético Valladolid, i de moment no ha començat massa bé la cosa. 2-4 perden el Barça, en aquest cas amb molt poc encert en atac, patint per superar la defensa del Valladolid, que, com dèiem, de moment està per davant el marcador, tot i que només portem 8 minuts de temps en joc. Com dèiem, acaba de començar ara a la una, a gairebé 9 minuts de joc, aquest Barça 2, Atlético Valladolid 4, el primer partit de quarts de final d'aquesta Copa del Rei, que es disputa, com dèiem, a Alacant. Si el Barça guanya, s'enfrontaria a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda, a l'altra banda del quadre, a les 4. Avui tindrem un Bidasso a Torrelavega i a 8:45 del vespre un Alacant, l'anfitrió, contra l'Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es disputa la setmana vinent a Colònia, com sempre. D'altra banda, en futbol, el Sabadell juga avui el partit més important de la temporada de moment, esperem que no sigui l'últim, ara en parlem, però és que abans, en seleccions, avui juga la selecció espanyola femenina, un partit contra una de les millors de millors seleccions del món, que és Anglaterra, en joc la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Escoltem la seleccionadora Sònia Bermúdez, quan li preguntàvem per les 8 jugadores del Barça, 11 comptant Alexia Mapi i Ona Vall, i l'ambient que hi ha després d'aquest final de temporada, i també per la tornada d'Aitana després de la lesió.
1: Nada, con mucha tranquilidad. Evidentemente estamos aquí para hablar del partido de mañana. Yo creo que el momento del club pasó. Entiendo tu pregunta, pero es verdad que estamos muy centradas en el partido de contra Inglaterra. Pensamos en eso, el grupo está bien, está alegre, está feliz, así que con ganas de que llegue mañana. Nada, estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura y bueno, recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras y bueno...
0: Avui a les 9 del vespre som Moja Mallorca, aquest Espanya-Anglaterra, i a la selecció espanyola masculina avui ja viatja cap als Estats Units des d'aquest matí per acabar de preparar-se per al Mundial que comença la setmana vinent. Ahir el comitè estatal va jugar a Riazor, a la Corunya, un amistós contra Iraq, en el qual va acabar empatant a 1 amb un gol de l'Orona Ferran Torres. De fet, van jugar 6 jugadors al Barça, 5 d'ells titulars, inclòs, per exemple, Joan Garcia a la porteria, que no va acabar d'estar encertat en el gol iraquià, i també Marc Bernal, un dels jugadors de reforç en aquesta preparació que no anirà al Mundial. També va debutar amb l'absoluta lagarenc Marc Pubill, jugador de l'Atlètic de Madrid. El seleccionador Luis de la Fuente parlava dels objectius que tenien en el partit d'ahir quan li preguntaven per si havia canviat la seva idea de l'11 del debut del Mundial el dia 15 de juny contra Cap Verd.
2: No entendemos de partidos amistosos. Era un partido que buscábamos un objetivo. Unos objetivos, primero, competir para ganar, pero luego también cumplir la serie de condiciones que queríamos haber marcado a cada jugador y a cada... Fundamentalmente, insisto, en el plano físico, ¿no? Condicional. La idea que tenemos que sigue siendo la misma. Ahora vamos a ver cómo se desarrollan estos días. Todavía estamos, quedan 11 días hasta el partido inicial del campeonato para nosotros, campeonato del mundo. Queda mucho de preparación, distribuir cargas, pero tenemos claro en un principio cuál es el equipo que va a empezar con portero y otros 10 más.
0: Com dèiem, la selecció espanyola ja viatja des d'aquest matí als Estats Units. La matinada de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, en aquest cas contra el Perú a Mèxic, i dilluns 15 de juny debut al Mundial amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
3: Penso que hem de viure el partit amb una energia molt positiva entre tots, de màxima confiança, de saber que hem d'estar vius dins del partit i molt atents, de

0: a segona divisió, en què el conjunt de la Granada ha de remuntar un 2-0 en contra del partit d'anada, tot i que li val guanyar de 2 gols per forçar la pròrroga i també per passar l'eliminatòria al final del temps extra. Tot plegat per seguir aspirant a tornar, com dèiem, al futbol professional, amb l'ascens a segona divisió masculina. Avui a les 9 del vespre aquest Sabadell al Madrid-Castilla, diumenge serà el torn de l'altre equip que lluita per pujar a segona, l'altre català, l'Europa, que s'afronta un partit històric en un escenari com és Balaïdos, amb contra el filial del Celta, en aquest cas, el Celta de Fortuna, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada a Can Dragó. I parlant de play-offs, diumenge es decideix la fase final catalana, crec que és de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb la tornada de l'eliminatòria entre Badalona i Cornellà. Els verds hi arriben amb un avantatge important després del 4-1 de l'anada, però el Badalona es vol fer fort a casa. Qui passi aquesta eliminatòria s'enfrontarà a l'avançador del play-off gallec per pujar a aquesta segona federació. I demà a les 7 de la tarda arrenca la final del play-off per pujar a tercera federació masculina i que enfronta el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet amb l'anada al municipal de Santa Margarida de Montbui. Ràdio Municipal de Tarragona, Ràdio Ciutat de Tarragona, volíem dir, Adrià Tella.
1: La Pobla de Mafumet juga aquest dissabte l'anada de la final del play-off d'ascens a tercera federació. El filial de l'Nàstic visita el camp del Sant Mauro amb l'objectiu d'aconseguir un bon resultat que li permeti afrontar la tornada a casa amb les màximes garanties. Tant la Pobla com el Sant Mauro han arribat a la final de forma èpica. La Pobla remuntant un 0-2 al Rubí en el partit de tornada, arribant a la pròrroga. El Sant Mauro es va classificar al camp del Prat en una tanda de penals amb polèmica. S'espera una darrera eliminatòria molt igualada. En els enfrontaments en Lliga, la Pobla va guanyar 1-2 al camp del Sant Mauro i els de la Noia van vèncer 0-1 a la Pobla. El tècnic dels pobletans, Xavi Vilagut, destaca el bon moment del Sant Mauro i la complexitat del partit.
2: Un partit de 180 minuts, per tant, és molt important doncs, saber llegir en cada moment el que demanda el partit i pensant en l'eliminatòria en conjunt, en un equip que té molt d'ofici, en un equip que sap gestionar molt bé els temps del partit, amb molt bones individualitats a nivell ofensiu. Per tant, crec que és un partit molt i molt complicat en un camp seu que estarà ple, on el públic també apreta i per tant, bé, crec que requerirà un partit de la nostra millor versió i de ser molt intel·ligents.
1: El duel es disputarà aquest dissabte a les 7 de la tarda a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. Es podrà seguir en directe per la plataforma La Xarxa Més.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui al Baskonia a casa, a l'Olímpic, si no vol acomiadar-se de la temporada. Els verdinegres afronten el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la ACB, convençuts que es podran imposar el conjunt basc per forçar el tercer i definitiu partit que jugaria diumenge a Vitòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Joventut intentarà allargar la sèrie aquest vespre a partir de les 9 dels quarts de final i forçar el tercer partit. Els verdinegres reben el Baskonia en un palau olímpic que viurà un ambient espectacular. L'afició no fallarà i s'ha organitzat una rua per anar fins al pavelló i generar així més ambient. La plantilla va tornar ahir al migdia des de Bilbao i aquest matí han fet una suau sessió de tir. El que té clar Dani Miret és que ha d'haver-hi més jugadors que s'assumin a la batalla perquè amb Ricky Hunt no n'hi ha prou. La penya va competir en el primer assalt a Vitòria, però es va quedar sense benzina als últims minuts i jugadors com Drell, Crack, Hanga, Parker o Vives no van mostrar la seva millor versió. El tècnic verd i negre explicava el cas.
4: Ens hem frustrat perquè ofensivament hem estat molt lluny del nostre joc. És veritat que el nostre joc hi ha hagut moments que ha depengut del triple, hi ha hagut moments que el triple ens ha fet brillar, però durant l'any hem tingut maneres de jugar també doncs, buscant els grans, sent un equip doncs, que ha tingut la paciència, que ha mogut la pilota, i avui el nostre joc ofensiu ha sigut menys col·lectiu, però no per un tema d'egoisme, per un tema de que no ens sortia res, que no ens anaven les cames.
3: En el cas que els verdinegres guanyin, el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria seria diumenge a Vitòria. En el cas que el València superi 2-0 al Bilbao en un dels altres emparellaments de quarts, el partit de la penya seria a les 7 de la tarda. Si en canvi el Bilbao iguala la sèrie, la penya jugaria a les 9 del vespre.
0: Gràcies, Ferran. També avui es juga en aquest cas a les 7 de la tarda el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, en què els de Pedro Martínez poden certificar el bitllet per a semifinals. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es tiren al tercer i definitiu assalt. Ahir el Barça va caure al Palau 87-90 contra l'UCAM Múrcia en un tram final de partit molt igualat amb decisions arbitrals polèmiques que van emprenyar i molt a Xavi Pascual. L'escoltem al tècnic blaugrana.
5: El que sí que puc dir és que han estat decisives, tant la falta d'atac del Vesely com la falta d'atac contra el Vesely, i que cada un pensi el que tingui que pensar, però s'ha decidit el partit aquí, també la falta d'atac del Fol. Tenim que veure el partit una miqueta, però sobretot el KP acaba amb dues faltes rebudes en tot el partit. Bueno, mirarem una mica el partit després i valorarem. Lògicament no tenim cap bona sensació. Poseu-li l'adjectiu que vulgueu, m'estimo més no... no dic gaire cosa més, però portem 80 minuts amb la mateixa línia.
0: En tot cas, ara ja toca pensar en aquest tercer enfrontament, que jugarà demà dissabte a les 9 de l'vespre de nou al Palacio de los Deportes de Múrcia. També demà, en aquest cas, a les 6, es jugarà el tercer partit de la sèrie entre Madrid i Tenerife, després que de la victòria blanca d'ahir en Terres Canàries, 83-118, per empatar a una eliminatòria. I en hoquei patins, avui es juguen també els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas del millor de 5, de l'hoquei lliga masculina. En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comes empatada 1-1, després de la victòria de l'Igualada de l'altre dia al Palau Blaugrana. Escoltem el jugador del Barça, Sergi Llorca.
6: És una final, tenim molt clar les coses que vam fer malament l'últim partit i confiem molt amb el treball, amb l'equip. Si sortim com hem de sortir, amb totes les ganes i molt concentrats, tindrem moltes opcions i així encarem el partit. Sobretot d'aquests partits de play-off tan decisius, molts cops es decideixen per detalls, sabem que són molt llargs, allà a casa seva el públic també apretarà, així que crec que hem de tenir paciència, defensar molt bé, confiar molt en nosaltres i segur que tindrem moltes opcions.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada a Barça i a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre el Calafell i Liceo, amb 2-0 favorable als gallecs. El conjunt penedesenc, per tant, està obligat a guanyar els dos partits que venen al Joan Ortoll, el primer, sobretot el d'avui, si vol allargar aquestes semifinals. Ràdio Bellvei, Toni Cancino.
7: El Calafell a Menorquina ja no té cap marge de maniobra i necessita guanyar avui per forçar el quart partit el proper diumenge. L'entrenador local, Guillem Cabestany, diu que tenen dos objectius.
8: Nosaltres tenim moltes ganes de complir dos objectius. En primer lloc, que sigui un gran partit com han sigut molts aquí a l'Ortoll o les finals que hem jugat o els partits de play-off que hem jugat a fora. I per tant, esperem que l'afició i que l'equip donin el seu màxim per viure un altre partit històric.
7: Evidentment, l'altre objectiu s'ha convertit en un malson per l'equip del Baix Penedès.
8: I en segon lloc, i és amb l'únic que pensem, és en guanyar el Liceu. És un equip que se'ns ha posat travesser, que ni la temporada passada ni aquesta els hem pogut guanyar. Creiem que hem anivellat bastant la balança el segon partit, malgrat el resultat, i volem acabar de ser més efectius, de poder obrir el marcador, posar-nos per davant, ens aniria molt bé, la veritat.
7: No sabem, a hores d'ara, què passarà avui, però tant de bo diumenge al pavelló Joan Ortoll obri portes, seria senyal que s'ha guanyat a la Bèstia Negra i que el Calafell vol tornar a fer història.
0: Gràcies, Toni. I a l'hoquei lliga femenina, demà mateix ja comença la final, que enfronta de nou el Vilassana i el Fraga, dels dos protagonistes de la final de la Copa i una de les semifinals de Champions, i el primer partit serà, el millor de tres en aquest cas, al Pla d'Urgell, demà a la 1. I tornant a la categoria masculina, diumenge jugarà, es decidirà l'equip que acompanya el Lloret a l'hoquei lliga masculina el curs vinent, amb la tornada de l'eliminatòria d'ascens entre Vilafranca i Manlleu. Els penedesencs que juguen a casa i arriben amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada en terres usonenques. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
9: Després del triomf per 2-3 a la pista del Manlleu la setmana passada, el sènior masculí del Patí Vilafranca es troba una mica més a prop de tornar a l'hoquei lliga. Per davant, 50 minuts decisius, que determinaran quin dels dos conjunts aconsegueix l'objectiu de l'ascens. Els homes de Cito Expósito buscaran fer bo el gol d'avantatge aconseguit a l'anada, en el partit d'aquest diumenge a les 4:10 de la tarda, amb la tornada del play-off contra el Manlleu. L'equip no estarà sol. S'espera i es demana un ple a la graderia com els de les grans ocasions a la poliesportiva. Escoltem a Fede Insensé, president del Club Patí Vilafranca.
10: Esperem que diumenge, primer de tot, la poliesportiva estigui a rebentar de gent animant el Patí Vilafranca i que el resultat sigui favorable a nosaltres i puguem gaudir d'una tarda memorable per tots. Hem de tornar a repetir el partit de dissabte passat a Manlleu, hem de sortir a guanyar el partit, no ens hem de refiar ni confiar gens ni mica, nosaltres al nostre joc, com hem fet les últimes 6 jornades, i si juguem com nosaltres vam jugar a Manlleu, estic segur que tenim moltes possibilitats de tirar endavant l'eliminatòria.
9: L'equip arriba en un gran moment, com s'ha demostrat en aquest tram final de temporada. Vilafranca i Manlleu es veuen les cares en el darrer i decisiu partit de la temporada a l'Hockey Plata, amb un gran premi en joc. El Patí vol tornar a estar entre els millors.
0: Gràcies, en aquest cas, a Eric, en aquest cas de Ràdio Vilafranca, per aquest últim punt, en aquest cas de hoquei patins, perquè fins aquí l'enjoc, acaba l'enjoc amb mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Soc a la Biblioteca de Caldes. Ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
3: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita amb Patada al Ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
4: La ràdio que parla de tu.
5: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
4: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon divendres 5 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 5 de juny, pendents avui d'Esport en directe amb els quarts de final de la Copa del Rei d'handbol que tenim en joc amb aquest Barça Atlético Valladolid. Encara perd el Barça, ara mateix d'un 7-8 contra el conjunt de Valladolid, que en aquesta fase final de la Copa del Rei que juga a Alacant, i dels quarts de final de Roland Garros en el quadre masculí de dobles amb un català. L'únic que queda en competició, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos, que han guanyat el primer set i de moment guanyen també el segon per 1-0. Això en tennis, però també tenim futbol, en aquest cas amb aquest importantíssim Sabadell-Madrid-Castilla, que juga avui a la nova Creu Alta per pujar a segona divisió, play-offs d'ACB, de bàsquet, d'hoquei Lliga i molt més. Tot això avui a l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina viatja a res d'ara cap als Estats Units per a ultimar la preparació del Mundial.
1: Ahir, el combinat estatal va empatar una Riazor a la Corunya contra Iraq. I jugadors del Barça hi van participar, inclòs Marc Bernal, que no està convocat a la cita mundialista, però que ahir va debutar amb titular amb l'absoluta. També va sortir d'inici el porter Joan Garcia, que no va estar massa encertat en el gol iraquià, més de Gavi, Dani Olmo i Ferran Torres, l'autor del gol d'Espanya, Eric Garcia, i l'agrenc Marc Pubill, que també debutava en l'absoluta, van tenir minuts a la segona meitat.
0: Espanya tornarà a jugar un amistós la matinada de dilluns a dimarts contra el Perú, en aquest cas ja a Mèxic. El debut al Mundial serà el dilluns 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, Atlanta, Estats Units contra Cap Verd. I avui també juga, Alba, la selecció espanyola femenina.
1: Sí, ho farà amb 8 jugadores del Barça, sense comptar Alexia Mapi i Ona Batlle, que també són a la convocatòria, a més de les catalanes, Laia Codina i Jana Fernández. El combinat estatal rep avui a Son Moix, a Mallorca, a l'Anglaterra, en un duel que decidirà la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu de l'any que ve al Brasil.
0: En competició de clubs, avui el Sabadell afronta el partit més important del que va de temporada.
1: El conjunt arlequinat rep a la nova Creu Alta el filial del Real Madrid en la tornada de la primera eliminatòria del play-off d'ascens a segona divisió. L'objectiu és remuntar el 2-0 de l'anada, tot i que els vallesans els valdria guanyar de 2 gols de diferència per passar. El duel, amb més de 11.000 entrades venudes, serà a les 9 del vespre.
0: L'altre català que disputa aquest play-off d'ascens a segona divisió a l'Europa jugarà diumenge a Vigo, a Balaïdos, contra el filial del Celta, amb empat a un, recordem, de l'anada de Can Dragó, per ser l'Europa que avui fa 119 anys d'història. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia si no es vol acomiadar ja de la temporada.
1: El conjunt verd i negre rep els bascos a l'Olímpic en el segon partit de la sèrie de quarts de final dels play-offs de l'ACB. Els badalonins, que van caure dimecres a Vitoria en un partit competit fins a l'últim quart, miraran de forçar el tercer i definitiu enfrontament que jugaria diumenge a les 9 en terres basques. El duel d'avui serà a les 9 de la nit.
0: També avui juga el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València, amb avantatge per a l'equip de Pedro Martínez, i a l'altra banda del quadre les dues eliminatòries es decidiran totes dues al tercer partit.
1: El Barça va caure ahir de 3, 87-90 contra l'Ucam al Palau i haurà de tornar a guanyar demà a Múrcia si vol ser semifinals. En una final molt igualat, amb algunes decisions arbitrals polèmiques de les quals es va queixar molt el tècnic blaugrana Xavi Pascual, els murcians es van acabar enduent el segon assalt, tot i que el Barça va tenir 2 tirs en l'última possessió que podien haver forçat la pròrroga. D'altra banda, també es decidirà demà, en aquest cas al Movistar Arena de Madrid, la sèrie entre Tenerife i Real Madrid, després que els blancs guanyessin ahir per un clar 83-118 en Terres Canàries per empatar l'eliminatòria.
0: En handbol, ara mateix tenim en joc ja el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant amb el Barça com a principal favorit. 24 minuts de partit, a 6, per tant, del descans. Ja ha premut l'accelerador el Barça contra l'Atlético Valladolid. Guanya 10-8 el conjunt blaurana.
1: En cas de victòria, el Barça s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4 també avui tindrem un Bidasso a Torrelavega i a 9:45 un Alacant Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es disputa la setmana vinent a Colònia.
0: En hoquei i patins, avui també juguen els tercers partits del play-off de semifinals, en aquest cas el millor de 5 de l'hoquei lliga masculina.
1: En l'eliminatòria catalana, la sèrie es trasllada a les Comas empatada 1-1 després de la victòria de l'Igualada l'altre dia al Palau Blaugrana. Avui es juga el tercer enfrontament entre Igualada i Barça a les 7 de la tarda.
0: I a 9:45 també avui jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo amb 2-0 favorable als gallecs.
1: El conjunt penedesenc està obligat, per tant, a guanyar els 2 partits al Joan Ortoll, començant pel d'avui, si vol allargar aquestes semifinals.
0: A l'hoquei lliga femenina, demà ja comença la final,
1: que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes de la final de la Copa i d'una de les semifinals de la Champions. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, començarà demà a 1:00 al Pla d'Urgell.
0: En tennis, també tenim en joc ara mateix el partit de quarts de final de Roland Garros, del quadre masculí de dobles, del català Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos contra els italians Bolelli i Babasori. Ara mateix, a Granollers i Ceballos, recordem, han guanyat el primer set i també estan per davant en el segon, per 2-1.
1: Recordem que Granollers i Ceballos, caps de sèrie número 1, defensen el títol que van aconseguir l'any passat a París.
0: I un últim punt en motor, ja tenim en marxa també el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Els primers entrenaments lliures disputats aquest matí, Marc Márquez ha fet el millor temps per davant de Raúl Fernández i Pedro Acosta. El líder de la general, Marco Bezzecchi, ha estat 9è i el seu company d'equip, Jorge Martín, 12è. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales ha marcat el 14è millor registre i Àlex Rins el 20è.

0: I és divendres i hem de repassar, per tant, tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, waterpolo, hoquei, patins i el Patina Fest.
1: Sí, la setmana passada vam poder seguir la modalitat de parc d'aquest Patina Fest. Aquesta setmana torna a la xarxa més el millor skateboarding, scootering i roller freestyle, en aquest cas, en la modalitat street des del Prat de Llobregat. Serà demà quan faltin 20 minuts per les 4 de la tarda. I també en exclusiva, a la plataforma de streaming, demà a les 7 de la tarda podem veure l'anada de la final del play-off d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet. Serà a l'estadi municipal de Santa Margarida de Montbui. I abans, a l'Enjoc TV, hoquei patins amb el primer partit de la final per pujar l'hoquei lliga femenina entre el Club Hoquei Mataró i el Club Hoquei Calde Recamp Làser a les 4 de la tarda. I finalment, a un quart de 7, tornada del play-off d'ascens a la divisió d'honor femenina de waterpolo amb el duel entre el Club Natació Rubí i el Club Natació Barcelona.
0: Tot això demà, diumenge, tindrem més futbol i també més hoquei patins.
1: Serà a partir de les 4 de la tarda amb la tornada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre el Dígit Tècnic, Club Patí Vilafranca, Capital del Vi i el Martinelli, Club Patí Manlleu, amb un 2-3 favorable als penedesencs. I per rematar-ho, a un quart de 7, tornada de la final del play-off d'ascens a segona federació masculina de futbol entre el Club de Futbol Badalona i la Unió Esportiva Cornellà, amb el 4-1 favorable als del Baix Llobregat.

0: Divendres 5 de juny, 8 minuts passant ja de 2:15. Comencem parlant d'handbol, perquè ara mateix ja tenim en joc, ara en parlàvem, el primer partit de la fase final de la Copa del Rei, que es disputa a Alacant, amb el Barça un cop més com a principal favorit i ja per davant en el marcador en aquest primer partit de quarts de final contra l'Atlético Valladolid. A falta de 3 minuts, una mica més, perquè arribi el descans, els blaugranes guanyen 11 a 10. Això sí, ataquen els, el conjunt de Castellà per situar l'empat a 11. Això sí, també ho fa amb la porteria buida. Per tant, una recuperació blaugrana podria suposar, en aquest cas, l'empat a 11. Ara mateix, d'entre amb el gol que ha marcat el conjunt castellà, 11-11, per tant, aquest Barça-Atlético Valladolid, que anirem seguint des d'aquí fins que acabi el programa, un partit que ha començat a la 1. En cas de victòria, el Barça s'enfrontarà a semifinals contra el vencedor del Nava Conca, que juga avui a 6:45 de la tarda. A l'altra banda del quadre, a les 4, també avui tindrem un Bidasoa a Torrelavega, i a 8:45 del vespre, un Alacant, el conjunt anfitrió, que s'enfronta a l'Osca. Per al Barça, recordem, és la preparació per a la Final Four de la Champions, que es juga ja la setmana vinent a Colònia. D'altra banda, en futbol, el Sabadell juga avui el partit més important de la temporada de moment. Esperem que no sigui l'últim, ara en parlem. Però és que abans, en seleccions, avui juga la selecció espanyola femenina, un partidàs contra una altra de les grans millors seleccions del món, com és Anglaterra. En joc, la primera plaça del grup de classificació per al Mundial de l'estiu del 2027. Escoltem la mallorquina, ex del Barça, que avui juga a casa, Mariona Caldentei.
1: Crec que és la darrera vegada que vaig jugar a Mallorca, deu fer 12 anys o així, així que ja te pots imaginar, per jo, per la meva família, pues, òbviament és un dia superimportant, i aquest dia pues, estan anant molt ràpid i s'estan fent curs, però no, supercontentes, les quatre, la resta també estan contentes d'estar a Mallorca, sabem que és un puesto molt privilegiat, però bueno, concentrades sobretot en poder guanyar Anglaterra i poder classificar pel Mundial.
0: Avui a les 9 a Somoja, Mallorca, aquest Espanya-Anglaterra, i la selecció espanyola masculina, que ja viatja hores d'ara cap als Estats Units per acabar de preparar-se per al Mundial que comença la setmana vinent. Ahir el comitè estatal va jugar a Riazor, a la Corunya en aquest cas, un amistós contra Iraq en el qual va acabar empatant a 1 amb gol de Lorena Ferran Torres. De fet, van jugar 6 jugadors del Barça, 5 d'ells titulars, inclòs, per exemple, Joan García a la porteria, que no va ser, acabar d'estar encertat en el gol iraquià, i també Marc Bernat, un dels jugadors de reforç en aquesta preparació que no anirà al Mundial. Així en parlava del jove migcampista blaugrana, el seleccionador Luis de la Fuente.
2: Estamos contentísimos con el debut de todos los jugadores, los 9 que han podido debutar esta noche, muy contentos, creednos, y especialmente ahora me hablas de Marc, pues Marc ha seguido demostrando la categoría que tiene. Un chico muy joven, que juega con mucha personalidad, que tiene mucho criterio a la hora de desempeñarse en esa demarcación tan importante que pues para nosotros, que es esa posición de 6 de medio centro, y mejorar, como todos los jóvenes tienen muchas cosas que mejorar, pero la mejor noticia es que tiene tanto potencial que tiene un margen de mejora grandísimo. Entonces, de él dependerá hasta dónde pueda llegar, porque evidentemente tiene pinta de ser un futbolista muy importante de futuro.
0: També va debutar ahir amb l'absoluta l'agarenc Marc Pubill, que sí que està convocat per al Mundial. Com dèiem, la selecció espanyola ja viatja des d'aquest matí cap als Estats Units. La matinada de dilluns a dimarts jugarà un altre amistós, en aquest cas contra el Perú a Mèxic, i dilluns 15 de juny serà el debut del Mundial amb el primer partit de la fase de grups, en aquest cas contra Cap Verd. Recordem que tenim en joc, en aquest cas, el partit d'handbol del Barça contra l'Atlético Valladolid, quart de final de la Copa del Rei. Ara mateix acaba de marcar el Barça el 14-12 a favor dels blaugranes, 2 gols per tant d'avantatge, quan falta menys d'un minut per arribar al descans. I ara sí, parlem en futbol d'aquest Centre d'Esport Sabadell Real Madrid Castilla, que juga avui a la nova Creu Alta. El conjunt arlequinat ha de remuntar un 2-0 en contra del partit d'anada, tot i que li val guanyar de 2 gols per forçar una pròrroga i, en aquest cas, d'aguantar per passar també la eliminatòria, tot plegat per seguir aspirant a tornar al futbol professional amb l'ascens de segona divisió masculina. S'espera un ambient passat espectacular a l'estadi amb 11.000 entrades venudes per aconseguir aquesta gesta. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
3: I aquests dos gols són els que ha d'intentar aixecar el Centre d'Esport. Recordem un cop més, en cas d'igualar el resultat global, el partit aniria a la pròrroga, però després no hi hauria tanda de penals. Passaria a la final el conjunt arlequinat per haver acabat més ben classificat durant la fase regular. Ferran Costa, el tècnic, ho afronta així.
4: Ara mateix no tenim res a perdre, tenim moltíssim a guanyar. Ells ara mateix tenen molt a perdre i no tenen res a guanyar. I el que hem de fer és, dins del partit, estic convençut que fent les coses com les farà l'equip i com les sap fer, i com ha demostrat una i mil vegades que les sap fer, jugant a casa amb la nostra gent, amb l'estadi empantant, hi haurà un moment on tindrem l'eliminatòria molt a prop. I el que hem de fer entre tots és lluitar-ho i tindre bona mentalitat dins del partit per tenir confiança.
3: Un Ferran Costa que podrà comptar amb tota la plantilla i amb el suport de tot l'estadi. Els socis també han pagat per aconseguir una entrada, però les localitats pràcticament s'han esgotat. El centre d'esports es concentrarà a l'Hotel Sabadell. Des d'allà arribarà amb autocar a l'estadi i s'espera una gran rebuda per part de l'afició. A més, es muntarà una fanzone durant la prèvia i es desplegarà un dispositiu especial de mobilitat per facilitar l'arribada dels seguidors al temple. El veterà Rubén Ruiz Pérez Marín serà el col·legiat del partit. El xiulet inicial a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Avui a les 9, com dèiem, aquest Madrid-Castilla, Real Madrid-Castilla. Diumenge serà el torn de l'altre equip català que lluita per pujar segon a l'Europa, que afronta un partit històric en un escenari com és Balaïdos contra el filial del Celta, amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada a Can Dragó. I parlant de play-offs, diumenge es decideix la fase catalana de la promoció d'ascens a segona federació masculina, amb la tornada de l'eliminatòria entre el Badalona i el Cornellà. Els verds hi arriben amb un avantatge important després del 4-1 de l'anada, però el Badalona es vol fer fort a casa. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: El Badalona necessita fer una gesta aquest diumenge per eliminar el Cornellà. Els escapolats hauran de guanyar com a mínim de 3 gols de diferència si volen passar la següent i definitiva eliminatòria. Després de la derrota de diumenge al camp del conjunt del Llobregat per 4-1, les esperances per capgirar la situació eren pràcticament nul·les, i a mesura que ha anat evolucionant la setmana han anat augmentant de mica en mica, sempre amb la realitat per davant d'una gran dificultat. El tècnic badalonà, Miquel Azparren, confia plenament en el seu equip i espera que l'afició pugui respondre per ser el jugador número 12.
6: Cada uno está en su derecho de cuanto cree, ¿vale? Cada uno está en su derecho, lleva muchos años aquí, y a la afición yo siempre digo que no hay que pedirle, que hay que darle. Lo que sí que tengo muy claro es que con ellos, en cuanto marquemos el primero, el equipo va a volar.
5: El duel entre el Badalona i el Cornellà es disputarà diumenge a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Ferran. En bàsquet, la penya està obligada a guanyar avui el Baskonia a casa a l'Olímpic si no vol acomiadar-se de la temporada. Els verdinegres afronten el segon partit de la sèrie de quarts de final del play-off pel títol de l'ACB, convençuts que es podran imposar el conjunt basc per forçar el que seria el tercer i definitiu partit, que jugaria diumenge a Vitoria. En parlava el pivot de la penya, Simon Birgander.
7: Tenemos que jugar como los primeros 30 y hacer nuestro trabajo bien, cerrar el rebote como hicimos en los 30 primeros minutos, aprender un poco a jugar mejor contra la zona suya, que nos jodió un poco el último cuarto, y ser más sólidos. Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
0: Avui a les 9 a l'Olímpic de Badalona, aquesta sisa Joventut Kosner-Baskonia, sense evidentment Antti Tomić. Ahir el club badaloní publicava una entrevista amb el pivot croat a 39 anys que explicava com es recupera de la lesió que l'ha impedit participar en aquest tram final de temporada. També avui es juga, en aquest cas, a les 7 de la tarda, el segon partit de la sèrie entre Bilbao i València. Els Pedro Martínez poden certificar el bitllet per a semifinals. I a l'altra banda del quadre, les dues eliminatòries es estiren en el tercer i definitiu assalt. Ahir el Barça va caure de 3 al Palau, 87-90, contra un bon Camp Múrcia en un tram final de partit molt igualat, amb decisions arbitrals polèmiques que van emprenyar i molt a Xavi Pasqual. En tot cas, ara ja toca pensar en aquest tercer enfrontament, que es jugarà demà dissabte de nou al Palacio de los Deportes de Múrcia.
8: Bueno, serà un nou partit, una nova situació, amb un ambient extremadament hostil, com sempre que anem allà, i difícil de jugar. Serà un partit on, primer de tot, anímicament ens hem de recuperar i preparar-nos bé mentalment, i estarem llestos pel partit. Serà un partit molt disputat i qualsevol dels dos pot guanyar. Ara torna, tot això torna 50-50 i haurem de jugar molt bé si volem guanyar. Els jugadors estaran completament motivats i, evidentment, no vull que sigui el meu últim partit al Palau.
0: Demà a les 9, aquest tercer i definitiu partit de la sèrie de quarts entre UCAM Múrcia i Barça. Aquests play-offs a la CB, també demà, en aquest cas a les 6, es jugarà el tercer partit de la sèrie entre Real Madrid i Tenerife, després de la victòria blanca d'ahir en Terres Canàries, 83-118, per empatar a 1 l'eliminatòria. En hoquei patins, avui també juguen els tercers partits del playoff de semifinals, en aquest cas el millor de 5, de l'hoquei lliga masculina. En l'eliminatòria catalana entre Igualada i Barça, la sèrie estrellada de les Comas, empatada a 1, després de la victòria del conjunt igualadí de l'altre dia al Palau Blaugrana. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
9: L'equip està bé, està confiat. Evidentment, penso que aquesta victòria de dilluns ens ha servit sobretot per sumar aquest primer punt de les semifinals, però també per trencar aquesta barrera potser que teníem d'haver jugat tantes vegades contra el Barça aquest any i només haver pogut aconseguir un empat, i crec que psicològicament aquesta barrera de sentir-nos capaços de guanyar-los i a sobre de fer-ho allà al Palau Blaugrana, penso que és important.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest Igualada-Barça i a 8:45 es jugarà el tercer partit de l'eliminatòria entre Calafell i Liceo, amb 2-0 favorable als gallecs. El conjunt benedesenc està obligat, per tant, a guanyar els dos partits del Joan Ortoll, el primer, el d'avui, evidentment, si vol allargar aquestes semifinals. I a l'hoquei lliga femenina, demà ja comença la final, que enfronta de nou Vilassana i Fraga, els dos protagonistes, per exemple, de la final de Copa i d'una de les semifinals de Champions d'aquest any. El primer partit de la sèrie, el millor de 3, demà a 1:00, al Pla d'Urgell, UA Agulla de Ràdio, Sergi Guiu.
10: El passat 8 de maig, a les semifinals de la Champions, que va acabar aixecant el Fraga, el conjunt fragatí va superar el Vilassana. El 16 del mateix mes, a les semifinals de la Copa de la Reina que va guanyar el Vilassana, el conjunt del Pla d'Urgell va superar 0-2 al Fraga. Una victòria i un títol pel Vilassana, i una victòria i un títol pel Fraga. A partir d'aquest cap de setmana comença el desempat, amb dos equips se tornen a citar ara per lluitar per l'hoquei lliga femenina. La primera passa és a la pista del Vilassana. Lluís Rodero, l'entrenador, ens explicava a 1-1 com estan les jugadores.
11: Estan molt mentalitzades, de moment no estic veient els nervis, i això també em dona molta tranquil·litat. Bé, nosaltres sabem que aquest any se'ns va escapar un títol amb uns minuts de partit on realment pues, no vam ser nosaltres, i estem avisades, sabem el que hem de fer, crec que la Copa ho hem corregit, i hem de sortir amb un plus més per poder ser nosaltres, per no donar ni concedir res al Fraga, i per tirar endavant doncs, el primer partit, que és l'única cosa que ara tenim en ment.
10: A l'altre costat de la moneda, amb el factor pista en contra, hi ha un Fraga que dimarts va haver de jugar per obtenir bitllet per ser a la final. Preguntat per la importància de guanyar o perdre el primer partit, Jordi Capdevila, el tècnic lleidatà de les fragatines, ens en deia això en aquesta casa.
12: Si som capaces de guanyar aquest dissabte, que lògicament anem amb aquesta idea, i portar el mini factor pista aquest a casa per un partit, doncs evidentment per nosaltres seria important. Nosaltres a casa som un equip molt fort, portem uns registres molt bons a casa nostra i allà ens sentim molt còmodes. Evidentment, ens agradaria poder-hi donar la volta i portar tant autopista pues, davant de la nostra gent i poder tindre l'opció de guanyar el títol de Lliga a casa. Però ja et dic, crec que ni l'una ni l'altra seran determinants en aquest primer partit.
10: El primer partit a Vilassana donarà el tret de sortida demà a 1:00 del migdia. La segona cita serà Fraga el següent cap de setmana, i si cal, el tercer i definitiu partit es jugarà al municipi del Pla d'Urgell el cap de setmana del 20 i 21 de juny.
0: Gràcies, Sergi. Tornant a la categoria masculina, diumenge es decidirà l'equip que acompanya el Lloret a l'hoquei lliga a la principal categoria del curs vinent, amb la tornada a l'eliminatòria d'ascens entre Vilafranca i Manlleu. Els penedesencs que juguen a casa i arriben amb un gol d'avantatge després del 2-3 de l'anada en terres usonenques. Ràdio Manlleu, Arnau Casals.
5: El Club Patí Manlleu afrontarà el partit més important de tota la temporada. El conjunt de Jordi Boada necessita guanyar per 2 gols o més de diferència. Enfront al Club Patí Vilafranca per capgirar el 2-3 en contra i obtenir el darrer bitllet per tornar a la màxima categoria. El conjunt guadibarrat podrà comptar amb tots els seus efectius per buscar la remuntada. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, creu que l'eliminatòria està oberta i confia en que l'equip pugui donar la volta per tornar a la màxima categoria de l'hoquei estatal.
13: L'afrontem amb confiança, creiem que el resultat de l'anada doncs, no és bo, però ens dona opcions, està obert, crec que hem estat entrenant bé, l'equip doncs, creu en la possibilitat de remuntar, d'aixecar-ho, al final tenim el 50% de l'eliminatòria feta, queda l'altre 50%, i bé, sabem que hem de competir molt, molt bé. Aquesta setmana hem pogut doncs, anar recuperant mica en mica els jugadors lesionats, això també s'ha notat amb l'ambient, amb el ritme de treball, i bueno, confiem que si podem ser-hi tots, acabem de tenir aquest plus que potser ens va faltar el primer partit i que doncs, podem donar la volta a l'eliminatòria.
14: El Club Esportiu Manlleuenc fa una crida a l'afició perquè tothom vingui fins a Vilafranca al Penedès per donar una última empenta a l'equip i tenyir el recinte esportiu vilafranquí de groc i vermell per poder assolir l'ansiat ascens a l'Hockey Lliga. El partit de tornada es disputarà aquest diumenge 7 de juny a partir de les 4 i 10 minuts de la tarda al Poliesportiu de Vilafranca del Penedès.
0: Gràcies, Arnau. En futbol sala, demà comencen les semifinals del playoff pel títol de la primera masculina. El Barça, que va ser cada líder en la Lliga regular, rep demà el Movistar Inter al Palau per avançar-se en la sèrie al millor de 3. Dimarts vinent, segon partit de Torrejón de Ardoz, al pavelló Jorge Garbajosa. I també demà, en aquest cas, es juguen dos equips catalans l'ascens a la primera divisió femenina. El Rubí visita la pista de l'Almagro, Manxeca, 8:15, amb un 1-2 en contra, i el Linyola rep el San Fernando demà, 6:15, amb un 5-3 també en contra de l'anada. Tornem a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
10: La primera passa per donar-li el tom al resultat desfavorable amb el qual el Club Futbol Sala Linyola afronta la tornada de la primera eliminatòria és amb el convenciment per bandera. I així ho encara l'equip del Pla d'Urgell, Xavi Alís, el seu tècnic, ho deixava clar a 1.
15: Les jugadores van fer un pas endavant i aquesta és la línia que hem de seguir. Hem vist que, bueno, vam evidenciar bàsicament que si volem, que si estem concentrades, que si estem pel partit, doncs tenim molt potencial per fer-los i mal, i estem convençuts, treballant aquesta setmana, que de quina manera podem tocar amb la tecla.
10: El partit, a un pavelló de Linyola que apunta el ple d'assistents, demà a 6:15 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, la Solimi Centre de Natació Mataró ja pensa en la Final Four de la Champions femenina, que es juga la setmana vinent, després d'haver guanyat, recordem, aquesta mateixa setmana, la final de la Lliga contra el Sant Andreu. De fet, es podria repetir duel entre aquests dos equips a la final de la màxima competició europea. Ahir va tenir el Media Day al Mataró, amb el repàs de com està l'equip de Dani Ballart. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
16: La Solim s'estrena davant l'Olympiacos grec en les semifinals de la Final Four, que juga a partir de dimecres a Malta. Entomen aquesta fase final amb una dinàmica positiva després d'haver aconseguit el títol de Lliga i amb un grup més fort. Tant Solim com Olympiacos són dos conjunts que han patit canvis respecte ara fa 2 anys, quan les gregues van superar les matarunines també en unes semifinals de la Copa d'Europa en un partit estrany amb 7 gols de la jugadora grega Elif Feriadu.
17: Nosaltres hem canviat moltíssim i elles també. I això jo crec que és un factor que hem d'aprofitar. Nosaltres fa 2 anys estàvem en un procés de depressió força important perquè hi havia 3 jugadores que van fer un anunci que ens va fer molt de mal, i a l'Olympiacos tenia una jugadora que ens va fer 7 gols que a dia d'avui no hi és. Nosaltres estem en una bona dinàmica, però l'Olympiacos també acaba de guanyar la Lliga grega i acaba de guanyar la 7a Lliga grega. O sigui que no ens hem d'oblidar del rival. És veritat que nosaltres arribem molt bé, a Europa realment estem jugant inclús millor que la Lliga Nacional, però respecte absolut serà una semifinal competida i espero que tinguem el mateix encert que estem tenint els últims dies.
16: El Mataró ho torna a intentar després d'una recomposició del projecte. Serà aquesta la 4a final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser 4es el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. Una Final Four que es disputarà al municipi de Gisa, a la piscina nacional de Malta.
0: Gràcies, Oriol. I abans d'acabar, repassem marcadors dels esports en directe que tenim ara mateix. El descans, el partit de quarts de final del primer partit de la Copa del Rei d'handbol entre el Barça i l'Atlético Valladolid. Guanya de 3 el Barça, 15-12. Falta, evidentment, tota la segona meitat. I a Roland Garros, en tenis, en aquest cas el català Marcel Granollers amb el seu company argentí Horacio Ceballos, en el quadre masculí de doble, han guanyat el primer set, recordem, i ara mateix lluiten per aconseguir el 5-3 en el segon. 4-3 guanyen, això sí, serveixen als italians Bolelli i Babasori per empatar a 4. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
3: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris. L'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
4: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
5: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible. Àrea hermètica.
6: Misteri serà. Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
3: Presentat per Josep Cozar.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
7: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 7:45 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la sisena caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 quilòmetres en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i el final de la jornada, els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15 a la Biblioteca Jorge Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i al final de la jornada, els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà a Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag CaldesFlor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i gota candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. Al matí començarà

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Avui divendres comença el Caldes Flor, una mostra de catifes florals al carrer de Font i Boet i al casc antic, organitzat per Acció Cívica Calderina, una organització destacada per les seves catifes florals i que demà convertirà Caldes en una vila catifaire fins al diumenge 7 de juny. Aquesta és la 26a edició de Mostra Floral pel Dia del Corpus 2026, una activitat que també reuneix el 17è concurs de paradorisme anomenat Comerç Flor 2026. I com ja fa 10 anys, hi haurà concurs fotogràfic amb dos premis de l'Espai Cel. Per participar s'haurà de fer fotografies a les catifes i penjar-les a Instagram amb el hashtag caldesflor26. Aquesta tarda comença el cicle de 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15 a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida a aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Avui a les 7 de la tarda a la sala de cuines de Can Rius es presenta una nova entitat calderina, la Palanca Ecologista de Caldes, a través d'una xerrada conjunta amb la cooperativa de consum agroecològic Arrusc, on es presenta la seva participació en el projecte Singulars, una iniciativa catalana que busca potenciar el consum de productes locals i ecològics, facilitant la gestió a les botigues locals. La Palanca Ecologista de Caldes és una nova entitat que neix amb l'objectiu de transformar el poble cap a un model sostenible, just i de bon viure. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 km en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i goto candimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig d'or de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. Pel que fa al temps, a diferència d'ahir, avui tindrem una jornada força tranquil·la i estable. El matí començarà amb intervals de núvols sense precipitacions i amb moltes estones de cel gairebé obert. A partir del migdia i durant la tarda dominarà l'ambient assolellat amb alguns núvols decoratius, ja que pel vespre i la nit augmentarà lleugerament la nuvolositat, però sense arribar a ploure. Les temperatures seran agradables amb valors al voltant dels 19 graus a primera hora del matí, entre 24 i 25 graus al migdia i durant la primera part de la tarda i el final de la jornada els termòmetres baixaran fins als 17 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El Triplet, la família que us porta el futbol a Caldes.
3: Copa, Lliga i Champions.
4: Molt bones, benvinguts i benvingudes. Som avui l'Aina i el Roc i tornem a ser aquí amb una nova edició del Triplet.
5: Això mateix, clar que sí, ara ja des de la distància. Quina pena, en veritat.
4: Sí, bueno, vam tenir un bon programa, però tot el bo s'acaba, no?
5: Tot el bo s'acaba, exacte.
4: Què tal, com...
5: Digue-m'ho tu, no? Digue-m'ho tu, que tens uns dies estressants.
4: Jo, ah, bueno, sí, tampoc tant, eh? Tampoc et pensis. Ara ja estic d'acord.
5: Com estàs?
4: Bé, bé, tranquil, chill, aquí.
5: Ah, tranquil, molt bé. Sí, clar sí. Que sí, tu un tipo chill, un tipo
4: exacte,
5: chill.
4: Exacte, tal qual, estic... Bueno, anem fent. Tu, què tal la molt teva bé. Primera setmana de tornada a Alemanya?
5: Bé, bé, bé, a tot bé. M'he fet un esguinç al peu i estic una mica trista perquè el tema que ens, que, del que va el programa, no? No podré jugar l'últim partit de futbol, així una mica... Oh. Sap greu. Però no, bé, bé, de tornada tot bé. Molta calor per aquí també i, per tant, no estic notant la diferència.
4: Molt bé, està bé, està bé que a Alemanya et rebi amb un clima agradable.
5: Sí, agradable o massa calorós.
4: Massa calorós, però dies ben... i tot, ostres.
5: No ens queixarem. No, bueno, fa calor. És que jo tampoc sóc la més fan de la calor, no?
4: No,
5: però
4: ja,
5: bueno,
4: ja.
5: Està bé, està bé.
4: Molt bé, doncs proseguim amb la lligueta, si et sembla.
5: Això, i tant, em sembla bé.
4: Perfecte.
5: Molt bé, doncs ja tornem a ser aquí i comencem la lligueta de la setmana per donar el tret de sortida amb la millor part del programa. Feia, crec que moltes setmanes que no ho deia com bé des del principi, no trobes?
4: Sí, la veritat és que moltes setmanes que ho havia dit jo, ho deia malament, sí, sí.
5: Sí, sí, és veritat. Res, ja tornem aquí amb l'autenticitat del principi. Vam fer porres, he de dir que jo estic una mica que quan he preparat el programa me n'he adonat que he fet molt malament la meva tasca. Bueno, jo vaig pensar l'altre dia. Però com que la setmana passada no vam fer programa, no vam fer porra de partits importants, com per exemple la final de la Champions femenina.
4: Anda, que va
5: guanyar. I això va estar molt malament. Oh, i també la final de la Conference tampoc. I va estar
4: ostres,
5: molt
4: ostres, la final de la Conference, quina pena.
5: Ja. Yeah. Llavors no vam fer porra d'aquests dos grans partidassos. Però bueno, crec que haguéssim encertat o... Sí, haguéssim dit almenys que guanyava el Barça, no? La final de Champions.
4: Si el Barça l'haguéssim encertat segur, jo el Rayo hagués apostat pel Rayo, eh?
5: Ja, 100%. jo també.
4: Però bueno.
5: Jo també. Bueno, podem comentar aquests partits, si vols, ara o després.
4: Sí, sí, sí. Jo, ja que no he vingut l'Aleix, faré la meva secció i un repàs de coses, que han passat diverses coses.
5: Perfectíssimament, em sembla genial. Llavors, gràcies. Començo amb el repàs de les porres que vam fer doncs, fa dues setmanes, que ara ja queden realment molt enrere. Però vam fer porra de la final de la Copa de la Reina entre el Barça i l'Atlético, que va confirmar una vegada més el domini del Barça femení a nivell, diguéssim, estatal, que es va imposar per 3-1 a l'Atlético de Madrid en un partit que van deixar pràcticament sentenciat abans del descans. L'equip de Pedro Romeu va controlar el joc des del principi, va colpejar el primer temps ja, marcant el primer gol de Clàudia Pina al minut 23, després va ampliar l'avantatge Brooks de cap i Salma Parellero va fer el tercer aprofitant un bon xut dins de l'àrea. I a la segona part l'Atlético va reaccionar així una mica tímidament, van fer un gol així llunyà, però res, el Barça va dominar igualment i fins i tot va tenir ocasions per ampliar el marcador. Finalment va quedar 3-1 gràcies a Lola Gallardo, la portera de l'Atlético, que va evitar una gràcies a Lola Gallardo.

0: De dir que l'Aleix, quan vam fer la porra, avui ho he tornat a sentir, va dir que s'esperava un partit molt penós del Chelsea i va ser un duel prou igualat. Vull dir, jo trobo que no va estar tan malament.
1: No dona una,
0: de fet...
1: Que no dona una, no dona una.
0: No dona una, correcte. De fet, finalment es va decidir amb una acció brillant de Semenyo a la segona part, al minut 72, que no sé si ho has vist, però Erling Haaland va centrar així per terra i ell va rematar com d'esperó i va fer l'únic gol del partit.
1: No he tingut la sort.
0: Doncs va fer l'únic gol del partit i va donar amb aquest gol, aquest gran gol, als de Pep Guardiola, doncs el títol. S'ha de dir que el Chelsea fins al moment doncs havia competit bé i de fet a la primera part van generar com ells les ocasions més clares, però els hi va faltar doncs l'encert final als últims metres. I després del gol sí que és veritat que el City va controlar més el partit, el ritme, i tot i que el Chelsea va intentar reaccionar, no va aconseguir empatar i per tant amb aquesta victòria doncs el City va conquerir la seva 8a FA Cup i l'últim títol de l'entrenador català amb el City, que doncs ha sigut el seu primer d'aquest cap de setmana.
1: Que bonic.
0: Molt bonic. I es va donar un puntet a l'Aleix només, bueno. Que, bueno, va dir 0-3, una mica contundent, però bueno, un puntet. Nosaltres vam apostar tots pel Chelsea, que donarien una mica, bueno, la sorpresa, o com li volguéssim dir això. S'ha de dir que en aquell moment el City, ho vam comentar, encara estava lluitant per la Lliga, clar.
1: Clar, al final, ara ja, sí.
0: Ara ja no, sí, clar. llavors, una altra final... vam fer porra per la final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa, en què l'Aston Villa es va proclamar campió després de derrotar amb autoritat el Friburg per 0-3, on l'equip d'Unai Emery va ser clarament superior i va dominar el partit, obrint el marcador abans del descans amb un xut des de la frontal, i a la segona part van sentenciar doncs, amb els altres dos gols. El Friburg, que jugava la seva primera final europea de la història, s'ha de dir que gairebé no va poder inquietar la porteria del Dibu, i doncs amb aquest 0-3 final el tècnic basc Unai Emery va conquerir la seva 5a Copa de l'Europa League, ampliant doncs la seva llegenda així al torneig, i per l'Aston Villa això va suposar el títol, o sigui, el primer títol gran després de 3 dècades. Ostres. Sense guanyar cap títol europeu i tal, o sigui, sí, sí.
1: Olé.
0: Sí, bé, i això dona un punt de tots menys al José, que recordem que també participa a les porres. I finalment teníem el partit entre l'Atlético i el Girona, quan el Girona estava allà, que faltaven un parell de partits de Lliga, lluitant pel descens. Sí, molt trist. S'ha de dir que va ser un duel d'oportunitats a les dues bandes, però els de Simeone van trobar el gol decisiu al minut 20 i el Girona, necessitat de punts per evitar el descens, com finalment doncs, pista no va poder fer, va competir amb orgull, van intentar reaccionar generant arribades perilloses algunes, però es van topar amb Jano Blacks sota pals, que va fer una bona actuació, i van acabar perdent 1-0 el Metropolitano. Això ens dona 0 punts a tots, i el Girona doncs, també el va deixar en una mala situació, doncs, que va acabar desencadenant baixar a segona, com sabem.
1: Que trist.
0: Molt trist. I llavors, si fem el repàs de punts, aquesta jornada és que és molt trist, eh? El José em va aconseguir 1, jo 2, l'Aleix 3 i tu 4.
1: Ah, joder, tampoc està tan diferent.
0: No, però és que sempre tens tu el que més punts, llavors cada setmana amplies la distància, tio.
1: Clar, és
0: el
1: que té ser bo.
0: No ho entendria, no?
1: Exacte.
0: I llavors això queda que tu tens 82 punts en el còmput global, l'Aleix 11 menys, 71.
1: Hòstia, que trist.
0: Jo 67 i el José 16, que recordem que em sumen a mi, per tant, estem allà.
1: Sí, que virtualment ja ha guanyat la lligueta.
0: Sí, perquè clar, bueno, virtualment, perquè realment queden 3 o 4 jornades que potser fem una gran remuntada, però...
1: Deixa'm pronosticar que no.
0: No sé per què, ho veig difícil.
1: Comenta el Monter que és veritat que no hi ha partits. Haurem d'apostar per als amistosos de seleccions.
0: És veritat, partits... Aquesta setmana he rescatat un parell de partits així que tal, i a partir de llavors sí que és veritat que hi haurà una mica... Bueno, és que no, el Mundial no ens dona ni temps que comenci.
1: Clar, tindrem una jornada Mundial, perquè comença l'11, segur que podrem fer porres dels primers partits del Mundial, però bueno...
0: Dels primers partits, que ja em diràs. El Mundial es posa interessant a partir de final de mes.
1: No, que ara hi ha molts duels interessants al principi. Home, hi ha Morocco-Brasil a la primera jornada.
0: Ah, aquest està guai, en realitat.
1: Hombre, hombre...
0: No sabia.
1: Jo tinc ganes.
0: M'hauré de mirar millor el calendari. M'hauré de mirar el calendari.
1: Sí.
0: Bueno, doncs aquesta ha estat la lligueta d'aquesta setmana.
1: Perfecte. Jo més content que mai. Bueno, més tampoc perquè guanyo sempre, però... Content com sempre, podríem dir.
0: Content com sempre, content com sempre.
1: Exacte. Proseguim a la meva secció, no? El millor títol de tots.
0: I tant. Pots menjar, eh? Has menjat galetes?
1: Ha menjat galetes o no? Se sentia la música com la sintonia i la cantant aquí. Ha menjat galetes, el temazo.
0: Doncs és que, bueno, és hora de berenar.
1: Cert, cert. Bueno, clar, allà a la... Uf, no sé parlar. Allà a Alemanya encara més és hora de berenar.
0: Ben sí, vist. Quasi és hora de sopar, quasi és hora ja. De sopar.
1: Bueno, doncs, abans de començar amb la meva secció, substituint la secció de l'Aleix, parlarem de l'actualitat del futbol, no?
0: Home, això ens encanta.
1: Principalment de el Barça i secundàriament de... Què més havia? De la final de la Champions i terciàriament... Vale. Hi ha algun tema més que tu que m'estigui deixant?
0: No, així d'actualitat no, com a molt les eleccions del Madrid, però crec que és un tema que no cal.
1: Ostres, sí, no, això està molt trist. Bueno, jo vaig amb el Florentino, òbviament.
0: Què dius?
1: Home, clar.
0: O sigui, bueno, clar, com a culer està bé que torni a guanyar el Florentino.
1: Clar, és que soc culer, no et diré que és
0: ja, com, ja, vaig, això és veritat, però si jo... Ja, però és que jo no l'aguanto, ja.
1: Clar, clar, jo un dia jo... amb l'Enrique aquell, però jo vaig amb Florentino perquè és tonto.
0: Ja, bueno, entenc el que vols dir. Comparteixo la reflexió, però és que jo vull que el fotin fora.
1: Ja, també per ràbia, no? Ja personal.
0: Exacte, exacte. En plan, a ell li faria molta ràbia, llavors.
1: Cert. Doncs entrem directament a la part interessant, no? Fitxatges del Barça. El Barça que ha tornat a la regla 1-1 i podem fitxar el que vulguem, bàsicament.
0: El que vulguem,
1: o sigui,
0: bueno, clar.
1: No, tenim diners infinits.
0: Diners infinits,
1: vale. No, però en comparació, perquè hem estat acumulant molts diners i ara estem que podem gastar molt, saps? O sigui, podem fer un mercat històric. Com ho veus? Gordon ja ha tancat, que de fet crec que ja s'ha anunciat o s'anunciarà d'aquí uns pocs minuts, hores, no sé.
0: Sí, és tan fort, a mi això em sembla espectacular, que hagi anat així de ràpid i hagi sigut com no inesperat, perquè és veritat que ja s'havia mencionat, però no era com una cosa...
1: No era gens esperat. O sigui,
0: ja, per
1: en comparació
0: això,
1: amb Julián, Bastoni, Grimaldo, que s'ha parlat... Es va parlar d'ell i d'en tres dies ja està fitxat. O sigui, sí, ha sigut molt ràpid.
0: Per això, molt fort, molt inesperat, diguéssim, ja m'entens, i m'ha semblat molt... Sí, m'ha xocat.
1: No t'has
0: mullat. No he tingut temps com de fer-me la idea.
1: Ja, però no t'has mullat, t'has de dir si estàs d'acord, si no, clar...
0: Aquí... Ja. A veure, tenint en compte que ve per substituir Rashford, no em sembla malament. En plan...
1: Ve per substituir Rashford, això... Informació, bueno... a Marí, podem posar-li...
0: Sí, com, no, és el que es diu que llavors Rashford en principi no te'l quedes, a no ser que després sigui
1: s'està negociant,
0: una sessió.
1: Teòricament s'està negociant. O sigui, el Barça teòricament vol quedar-se a Rashford.
0: Sí.
1: O sigui, sí, en teoria és el que es vol, l'altra cosa és que s'aconsegueixi i llavors acabi funcionant com a substitut. Però la teoria és que el Barça vol a Rashford i a Gordon.
0: Jo creia que amb l'arribada d'aquest no es volia Rashford, a no ser que Rashford sigui com pràcticament gratis, saps?
1: Ni gratis no serà. Serà.
0: Ja, per això. Jo tinc la sensació i pensava, i em sembla bé el fitxatge, primer perquè si Hansi Flick li sembla bé, doncs jo crec que llavors per alguna raó s'ha fet i confio en això. I de l'altra banda, que si realment després fos com que o Rashford o aquest, vull dir que aquest és més barat, diguéssim, no més barat, però el sou és més baix, no sé què, representa que és un tio que, per el que he sentit, sense jo conèixer molt aquest home, que pressiona, que tal, que mossega, llavors això està bé, i no sé, representa que pot jugar tant de nou com d'extrem. No em sembla malament, l'únic que sí que és veritat que d'entrada et diuen 70 milions, i dius,
1: Més 10 en variables.
0: Ja, més 10 en variables, sí, sí. Però és el que valen, no?, també.
1: Bueno, depèn del que és.
0: Ja, tu què opines?
1: Jo opino poc. Jo simplement em fio de Deco i de Hansi Flick.
0: Està bé, és una bona reflexió.
1: Sí, tampoc sé, no l'he vist. O sigui, l'he vist dos partits aquesta temporada i han sigut tots contra el Barça. Bueno, t'ha fet tres, no? Anar de tornada i
0: sí,
1: ja fase a grups. Però això que no puc tenir una opinió seva. Sí que és cert que sense haver-lo sentit molt així en les converses futbolístiques d'actualitat mundial... que es pagui 80 milions és molt, però bueno, si funciona potser són
0: sí,
1: pocs, 80 milions, sí que jo confio, perquè Deco té un bon historial.
0: Exacte, és com que hem de confiar, no, en els fitxatges que fan, perquè en general tenen, no els hi surten malament, i si ho han fet, i tant. Que a part no és un fitxatge que sigui com, ai, mira, és l'última opció que els hi quedava i ho han fet. Vull dir que ho han fet des del principi i han anat...
1: Clar, clar, en teoria estan convençuts, això sembla així.
0: Exacte, exacte.
1: I el que sí que és cert és que, en plan, té bastant flow, o sigui, és un jugador anglès que quasi no n'hi ha a la història del Barça, Ross, o sigui, és com... No hi ha un... algú que diguis, és el nou no sé què, no, és el nou res. Sí,
0: yeah,
1: és com
0: exacte,
1: molt únic en el Barça, llavors està guai, això sembla.
0: Sí, això sí que és veritat, no havia fet aquesta reflexió perquè, per lo que sea, no és important, però està bé.
1: Home, sí que ho és, eh?
0: Sí que ho és, vale.
1: Home, clar, així veus la plantilla i és més variada, tal, saps? Bona més.
0: Important, important, important per la victòria d'un equip, això.
1: Home,
0: està clar.
1: I respecte als altres fitxatges, com veus? Perquè es parla de Bernardo Silva, que s'està negociant ja... quedar-se Cancelo, quedar-se Rashford, portar Julián Álvarez...
0: A veure, jo el de Rashford és el que et dic. Jo, a mi Rashford m'agradava, eh? O sigui, a mi,
1: ja no.
0: Quan deien que estaven en dubtes de si quedar-se o no, jo pensava, collons, però si econòmicament no et surt com una cosa desmesurada, no, no sé per què no te l'hauries de quedar. He sentit arguments de que aquest any, sense Rafinha, l'equip no ha funcionat del tot bé i al final ella ha sigut moltes vegades el substitut i tal, però a nivell d'ell de personal ha fet un bons números, bon, vull dir...
1: Sí, jo no li queixi la culpa seva.
0: Clar, jo tampoc, i de fet es deia que si era un jugador que no pressionava bé, que no sé què, però se l'ha vist mossegar i sí, bé en sí, aquest sí. sentit, diguéssim. Sí. Llavors a mi no em semblava malament. Ara que ha vingut aquest altre, el Gordon, no acabo de veure per què haurien d'estar els dos, també t'ho dic, perquè saps el que vull dir?
1: Sí,
0: no
1: tenim allà Fermín que pot jugar d'extrem, Lamine, Rafinha, Gordon, Rashford...
0: Clar, és que no,
1: sí,
0: no,
1: és,
0: no
1: és
0: sé,
1: molt,
0: no,
1: molt.
0: No té sentit. Potser invertiría més en deixant de banda el de Julián Álvarez, que ara hi anem, no? Que en una altra posició, que no tenir els dos, Rashford i Gordon, saps? En plan, potser central o la que sigui.
1: Mm.
0: Tu què opines de Rashford?
1: Jo Rashford no me'l quedaria, la veritat. Ja vam fitxet a Gordon.
0: Exacte.
1: No, no trobo que
0: sí,
1: calgui.
0: D'acord.
1: A mi el que em ratlla de tot això no estan els fitxatges, que ja els hem anomenat, i més, que es parla també de Grimaldo, de Cucurella. Tot això el que més em preocupa és que, clar, si entren un migcampista ofensiu, un extrem, dos laterals, un central, o sigui, si entra tanta gent, ha de sortir gent.
0: Ja, això és el que vam parlar també.
1: Perquè ara mateix del Barça pocs no em farien mal que sortissin, saps?
0: Ja, sí, sí, clar, que qui sortirà, que tal, no?
1: Sí,
0: sí, però és que es diu sí, això sí. també, i es deia això de que hi haurà sortides doloroses, però tampoc s'està sortint com realment cap rumor de moment. Bueno, també és veritat que encara acaba
1: clar,
0: de començar,
1: jo, encara
0: saps?
1: No, però... O sigui, òbviament ha de sortir algú, si no ens convertiríem amb el Chelsea 2.0, o sigui... Està clar perquè
0: ja, sortirà,
1: ni que sigui a la delantera, ara mateix ja hi ha overbooking.
0: Ja, però en realitat tens les posicions... qui comptes de davanter? Perquè jo crec que tens més al mig del camp overbooking, per això, per mi, de Bernardo Silva, jo no tinc la meva opinió, és que no li trobo gaire el sentit.
1: Clar, si ve Bernardo Silva però... ha de marxar algú, això segur. O sigui, algú
0: sí, que... això segur, però és que no entenc per què hauria de venir aquest home. Vull dir, no és que no m'agradi, però és que no ho entenc. No ho entenc. O sigui, tens moltíssims jugadors al mig del camp que, a part, tots estan complint i tots ens estan...
1: Bueno, tots. Dani Olmo.
0: Vale, bueno, potser amb l'estadista de Dani Olmo, però quan està bé... És...
1: Sí, sí, és està bé, sí.
0: Està molt bé. A part, no és que diguis, ai, Dani Olmo no està del tot bé i no té substitut. Sí que en té. No entendria que vingués ara aquest... A que hagi de marxar qui? És que no,
1: clar,
0: no
1: jo
0: entenc.
1: Ni que sigui als extrems ja veig un problema perquè tens Rafinha, Lamine, Rashford, Gordon, que sí, són quatre jugadors per dues posicions, està bé, però aquí poses de substitut, saps? Si li dius
0: no,
1: a Gordon
0: no, clar,
1: que ha vingut
0: clar.
1: Per 80 milions i estarà tota la temporada a la banqueta, crec que no estarà molt content. I Rashford
0: tampoc. No, jo crec
1: tampoc,
0: que clarament
1: massa.
0: Rashford... Que per mi Rashford no... Si ha vingut Gordon no té cabuda, la veritat.
1: A mi el que m'il·lusiona de Gordon principalment és que, clar, si fitxes algú per tants diners és que perquè ve de fer de titular. I si tens a Rafinha i Lamine, algú no ha de fer d'extrem. Llavors crec que Flick començarà a provar a Lamine pel mig i això em fa il·lusió.
0: Això està bé, això està bé. És veritat que llavors encara més liu al mig, no?
1: Sí, perquè al mig tens... Ara mateix com sis jugadors o així per dues posicions, si posa la mina al mig.
0: Clar, bueno. És que ara mateix el mig és molt loco.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo no pensava tant que Gordon vingués a fer de titular, també t'ho dic. Jo pensava que venia com a disputar-se la posició amb Rafinha.
1: Hòstia. Hòstia, home. Llavors és molt fort, eh? O sigui, és aquí... A Rafinha,
0: ja,
1: que és
0: ja.
1: Com ara mateix el màxim líder, almenys dintre del camp, i li fots un de 80 milions perquè competeixi, em semblaria...
0: Sí, bueno, a disputar-se o a ser el seu suplent, vaja, saps?
1: Ja, és que jo ho veig difícil les dues, perquè fitxar algú, clar, sigui per disputar el lloc o per estar a la banqueta per 80 milions, sonaria un moviment estrany. Això tenia Rashford, sí, que sí, potser sí, no és el millor, però si ha de disputar, ja pot disputar, saps?
0: Sí, exacte, aquest era el punt també, que per això tampoc acaba d'entendre el fitxatge, però sí que és veritat el que tu dius, que et dona més possibilitat de jugar amb les posicions i potser com, sí, pues això, fer coses més diferents amb la Min, que llavors és veritat que tens overbooking al mig, però bueno, et torno a dir que llavors això em porta encara més a Bernardo Silva, que no, per mi no té sentit, i és que per mi el Bernardo Silva s'acaba el debat aquí, i Julián Álvarez podem parlar-ne més.
1: Home, Julián Álvarez jo crec que en podem parlar molt, o sigui, jo el vull
0: 100%. Sí, per això. Tu creus que sí, no?
1: Home, clar, si és que davant, si no, ens quedem amb Ferran Torres. Si és que... Ferran Torres o...
0: Que vingui el Monter a agafar un micro.
1: Sí, literal. No, no, o sigui, Ferran Torres... Sembla que Ferran Torres sense substitut. O sigui, és evident que algú ha de venir a la davantera.
0: O sigui, sí, que... jo crec que estaria molt bé que vingués Julián Álvarez, clarament. Sí. I jo crec que... sembla, vull dir que sembla que ell vol, jo crec que acabarà venint, però a veure com va el tema, perquè l'Atlético
1: és que demana no... molts diners,
0: I pels inputs que d'esto és que li voldrien vendre qualsevol persona menys al Barça, saps?
1: Clar, òbviament, jo crec que acabarà sent una operació de molts diners més algun jugador del Barça, i aquí serà on podem prendre mal.
0: En sèrio? Uau.
1: El Monter diu que li donem a Ferran Torres. Jo sí, crec no, que l'Atlético no són tan tontos, la veritat.
0: No vol Ferran, tampoc.
1: Home, clar, és que ningú vol marxar al Barça,
0: Sí, clar, no, és que aquest no, és el no punt, allà, però... qui farà d'aquest rol? Qui dirà, o sigui, qui estarà d'acord amb marxar l'Atlético a canvi de Julián Álvarez? És que em sembla, sí, jo sóc això i és molt ridícul,
1: Sí, la idea és que sí, però bueno, jo espero que algú faci el pas, ni que no sigui...
0: Es parlava de Marc Bernal, no?
1: Què? No, a veure, si es parla de Marc Bernal, tenia un problema aquí.
0: Ja, jo tampoc vull gens.
1: Si donem a Marc Bernal, ens han de pagar ells. O sigui, és que no, real, O sigui, Marc Bernal no és una opció.
0: Ja, però tu qui diries, Araujo, és
1: Olmo,
0: diries.
1: Olmo? Jo, Olmo, evidentment no em fa il·lusió que se'n vagi a l'Atlético, però més il·lusió em fa, se'n fa menys il·lusió, ja m'enteneu, que em compensa.
0: Et compensa, però home, és que no, sí. No el veig gens, no el veig gens anant allà, jo.
1: Clar, jo tampoc, però al final, perquè vingui Julián, saps?
0: Ja.
1: I és l'únic que ara mateix donaria. Perquè també, clar, donaria algú així un random, però clar, un random no et traurà diners. La cosa és que donis algú que faci que hagis de pagar menys. I Olmo...
0: Que fort, quines declaracions. No m'ho esperava.
1: Home, jo crec que és bastant... Plan...
0: Sí, sí que és veritat que Olmo no m'ha acabat tampoc a mi d'allò que dius, buah, convença que flipes, no està fent unes bones...
1: I a sobre però quadra, igualment, perquè entre l'overbooking que tens al mig i a davant només tens a Ferran, és com compenses una mica la plantilla.
0: Sí, això sí. Però és que no sé com deu funcionar això de les negociacions així amb els jugadors aquests. Vull dir, tu com a Barça vas a l'Olmo i dius, ei, tu no vols anar a l'Atlético?
1: Així, per lo que sea, no? I vas
0: no,
1: allà...
0: No té ape un Atlético ara?
1: La negociació entre els del Barça i l'Atlético, 100 milions, no. 100, no, 50 i el jugador, com si fos aquí literalment un tros de pas.
0: Clar, és que és una mica així. No sé, jo... Ja, és que se'm fa raro pensar que pot acabar passant amb un jugador per mig, però bueno.
1: Home, jo crec que és l'única opció, perquè si no demanaran 140 o així, i a veure, podem estar bé amb la regla i tal, però 40.
0: Però has dit que tenim diners infinits.
1: Sí, però potser al final ja no tant.
0: Ja, jo he sentit que sí que podem tirar més amunt que 100, però que tampoc ens passem, saps?
1: Clar. I també, si hem de fitxar més, pues, es complica.
0: Exacte, sí, però bueno, això també és un debat que tampoc no sé si ho tenen tan clar que volen fitxar més.
1: Clar, jo espero que no, Jo prefereixo fitxar dos, si fitxar aquests dos, que no allà de cop en una temporada fotre cinc persones noves al vestuari.
0: Ja, a mi l'únic que em faltaria... Bueno, és que no sé si em falta central o no. Realment no me'n falta, però fa por que hi hagi alguna lesió important que... i llavors la quedis penjat, saps?
1: Jo crec que aniria bé un central que tampoc sigui aquí el millor del món, però que sàpigues que et complirà. Jo crec que un central estaria bé.
0: Sí,
1: però bueno, el més important és un davanter. Jo crec que ara mateix el davanter és la prioritat màxima.
0: Sí. Estic d'acord amb tu. Per això a mi sí que és veritat que m'ha desquadrat una mica el Gordon de cop tan ràpid amb 70 milions, quan per mi la prioritat era com Julián Álvarez i un central, saps?
1: Clar, sí, jo llavors... tots teníem aquesta mentalitat i de cop Gordon...
0: Llavors, clar,
1: perquè pels diners que hem gastat en Gordon podia haver fitxat un central molt correcte, realment.
0: Exacte.
1: Llavors...
0: Però bueno, també ells sabran la tàctica que estan fent servir.
1: Exacte,
0: però
1: sí,
0: vaja.
1: Sí, tot el que penses i després penses, bueno, ells sabran.
0: Totalment. I què anava a dir també? Ai, anava a dir alguna cosa. Bueno, ja no me'n recordo d'això dels fitxatges. Llàstima.
1: El lateral pot ser? Que és una posició que
0: sí,
1: no hem parlat.
0: Cancelo. Sí, sí, Cancelo, exacte. Que sembla molt que es quedarà, no, Cancelo? A mi em sembla bé.
1: Té pinta que sí, estic d'acord. Tu com veus el lateral ara mateix? Amb Koundé, Cancelo, Eric García, que hi pot jugar, i Xavi Espart, i Balde.
0: I Balde.
1: Balde no, el Monter diu que Balde no, que se'n vagi fora.
0: Balde no és, i ha quedat fora de la convocatòria de selecció espanyola, el Monter el vol fer fora del Barça.
1: Home, ara està perdent una mica de pistonada. I jo estic d'acord amb un intercanvi amb el Chelsea, que hem parlat avui a classe entre exàmens, hem fet uns negocis històrics, que seria trolejar el Chelsea, donar-li a Balde que ens doni a Cucurella.
0: A Cucurella, no?
1: Ja cuidao, eh? És molt bona, a mi em fa molta il·lusió, la veritat.
0: No, clar, sí, clar. A mi em fa molta il·lusió. És com si fos una realitat.
1: Que estem allà negociant, eh? No sé què dius.
0: Ja, ja. No, a veure, estaria xulo, en veritat.
1: Home.
0: Però ho veig... Bueno, és que... A veure, a Valde a mi em sap greu, perquè tampoc... Bueno, tots em saben greu, sempre ho dieu.
1: Sí, sí, la veritat és que et sap greu Vinícius, jo crec.
0: No, Vinícius no. Però Valde sí que és veritat que no ha tingut la millor temporada de la seva vida, però també ha tingut temporades molt bones i hi ha jugadors que...
1: Jo estic d'acord que estaria una mica feo fer-lo fora, per tot el que
0: sí,
1: ha representat.
0: Sí, jo també. Clar, tampoc ho ha fet tan malament, saps què vull dir?
1: Jo crec que justament per això és un argument per no fer-lo fora, però també és un argument per dir-li al Chelsea, oye, que realment no és tan pitjor que Cucurella, saps? Perquè jo realment ho penso, que Koundé per... O sigui, Koundé, Balde per Cucurella tampoc s'han d'afegir masses milions allà, saps?
0: Ja, tampoc està tan malament, no?
1: Exacte, i Koundé, que se m'ha escapat el nom, com veus a Koundé? Perquè molta gent està amb Koundé que no, eh?
0: És que Koundé no acabo de veure'l jo. Koundé, quan ho fa molt bé, però quan no, a diferència de Balde, trobo que fot unes pifiades.
1: Sí, això és veritat.
0: Quan no està bé se li nota molt més que Balde, per exemple, saps?
1: Sí.
0: Però no em sembla del tot malament que segueixi. Vull dir, si no tens un substitut clar i tampoc crec que t'hagis d'anar a gastar pasta en canviar-li la posició, perquè tampoc és una cosa terrible, Koundé, crec que no... Bueno, doncs mira, ja està bé, saps? O sigui, els laterals que has dit no em semblen malament en si, a mi. No crec que haguéssim de canviar res. Si marxa Balde, si marxés, doncs mira, sí. O sigui, si marxés algun sí que hauria de venir algun altre, però si es queda així, no em sembla malament, tenint en compte que segueix Cancelo, que això també em sembla bé, perquè l'he vist millor que l'altra etapa que va tenir aquí, vaja.
1: Sí, jo estic d'acord, jo crec que anem bé de laterals, però tu ara mateix, si ve... Clar, anem a fer una mica aquí la negociació amb Aina Mari. Koundé, per Cucurella el fas o no?
0: Koundé per Cucurella, sí.
1: Ben fet. Això és el que volia, sentir jo, perquè m'anava.
0: Sí, però tot això són realitats, són especulacions teves, això de Cucurella i de Grimaldo.
1: No, Cucurella i Grimaldo han sonat real. Que després es posi allà a Balde o Koundé a la negociació, m'ho he inventat jo. Però han sonat segur.
0: No, clar, però sonar a molta gent, però sí.
1: Però que han sonat, tio, jo què sé.
0: Sí. Tot el que sona és per alguna cosa, això està clar, també.
1: Clar. Jo confio en que vingui Cucurella perquè em fa il·lusió.
0: Cucurella estaria guapo, en veritat.
1: I això és bo, tio. I va ser de la cantera del Barça, tio, està bé.
0: Sí, Cucurella estaria guapo. Llavors sí que és veritat que penso això, que sí que sobraria gent, però bueno.
1: No passa res.
0: També saps què he sentit? Ah,
1: què? Digues tu. Què has sentit?
0: No, digues, que és una mica canviat.
1: No, digues tu.
0: No, que he sentit també que el Barça ara vol fer un mercat bastant així, que també per son fitxa de Gordon, i com volen fer una bastanta inversió bastant gran, perquè la temporada que ve, l'institut que ve, probablement tornaran a no estar la regla de l'1-1 perquè haurem marxat a Montjuïc uns mesos per posar la coberta al Camp Nou i llavors no podràs fitxar amb normalitat. Llavors és com que es plantegen el mercat com un mercat bastant com de visió de 2 anys.
1: A 2 anys
0: en plan,
1: vista, no? Ostres, tu.
0: Literal, en plan, com que l'any que ve no podrem fer massa, com tinguem en compte això, saps? Cosa que em sembla loco, també.
1: Home, és interessant. Llavors, clar, has de tenir en compte també d'aquí 2 anys qui estarà vell, no? En plan...
0: Clar, aquí que va contractar aquí tant, bueno, sí, una mica planificació a 2 anys, cosa que, no sé, això és el que, una cosa que he sentit a un mitjà de comunicació, però no sé.
1: Home, és interessant, la veritat, fer negocis a 2 anys vista en aquest sentit és bastant arriscat.
0: Potser per això també Sí, potser per això també aquesta inversió, no? Que ara diem, bueno, ens ha semblat random Gordon de cop per 70, però és com que ja planifiques una mica tenir una davantera amb suplents en general, saps? O sigui, clar, bueno, sí, no amb suplents, sinó com amb recanvis i tal, gent bona.
1: Sí, sí. Molt bé. Tens sí. alguna cosa més a comentar respecte al mercat de fitxatges del Barça? Perquè si no...
0: No, res més a comentar.
1: Podrem avançar de tema. Cabo, sí. Què, anaves a dir alguna cosa?
0: No, no va dir res.
1: Ah, vale. Et deixo triar. Playoff d'ascens a segona divisió espanyola o final de la Champions?
0: D'aquí tenim una porra, eh? Mira, tenim aquestes dues porres són les que tenim.
1: Ah, sí, doncs això és una notícia que dic ara i també te la dic a tu, que no ho saps, crec, almenys no sé.
0: Ah, ja m'ho espero, que guapo, tio.
1: Aquest diumenge vaig a veure l'Europa.
0: I a sobre és el teu aniversari, no?
1: El dia del meu aniversari vaig a veure l'Europa.
0: Que guapo.
1: Allà... a Barcelona l'anada del playoff d'ascens de la semifinal contra el Celta, contra el filial del Celta, i a veure sí. què tal, no?
0: Estic molt bé, que guai. Quan he fet justament les porres i he vist el partit, no, he pensat, mira, és el dia d'aniversari del Roc a Barcelona, i he pensat justament en si hi aniries, perquè dic, com que el Roc últimament a vegades ha anat a l'Europa
1: últimament? Jo soc de l'Europa, és de l'Europa, vale, no sé què dius.
0: Alguna...
1: no, això últimament
0: no, però he pensat igual s'ho mirar total, la segona que és el seu aniversari i mira, que guai que...
1: Sí, de fet, puc anunciar aquí en exclusiva que l'Europa em regala una entrada, no sé si ho saben però me la regalen.
0: Ah, sí?
1: Sí que ho saben, he fet trafitxeos amb la màfia europeista i m'han tret una entrada.
0: Què dius?
1: Sí, sí.
0: Com ho has, o sigui, vas sol o com ho fas?
1: No, vaig amb uns amics, amb la família... una família que treballa a Europa manté una entrada, bàsicament.
0: Ah, que guapo, molt bé.
1: Sí, guapíssim, de fet.
0: A veure què tal.
1: Home,
0: Estaria tan fort que pugis a segona a Europa.
1: Hombre, sí, fort. O sigui, a segona, eh? És el que és segona.
0: Uf. És tan fort.
1: Sí.
0: Que també juga el playoff al Sabadell.
1: Home, sí, de fet, mira, això és el que s'havia de comentar. A jugar Sabadell, Europa, també hi ha el filial del Celta, el filial del Madrid... el Villarreal, el filial del Villarreal, el Zamora, la Ponferradina i el filial de l'Atlètic de Madrid.
0: Fort.
1: Està tremendo. Llavors, jo, Aina, et volia demanar una porra dels playoffs, que tot i que fem una al partit, s'ha de fer també una dels playoffs.
0: Sembla perfecta.
1: Hi han dos places a segona, bàsicament, en aquests playoffs. Són 8 equips que fan els dos semifinals i final... i els altres quatre, vaja, o sigui, són dos grups de quatre, sí. Semifinals, final, els dos partits, o sigui, les dues eliminatòries, perdó, a dos partits, o sigui, un a casa d'un i l'altre a casa d'altre. La final també.
0: Sí, vale, a la final també. Estava buscant ara, tu tens el quadre?
1: Sí, el tinc aquí davant, l'altre al recit.
0: Ah, vale.
1: Llavors, el menys important, bueno, que, tot i que està el Sabadell, però és el menys important. Tenim Atlètic de Madrid, no, perdó, Madrid contra el Sabadell en un costat,
0: vale,
1: amb
0: sí.
1: el Sabadell, que havia quedat segon, i el Madrid cinquè, per tant, el Sabadell té la tornada tant de la semifinal com de la final a casa.
0: Sí.
1: I llavors tenim, per l'altre costat, Villarreal B contra el Zamora, amb el Zamora la tornada a casa de la semifinal només.
0: Vale. Jo crec que aquí... Vols que digui aquí ja la meva porra?
1: Sí, digues, jo després dic la meva, que ja la tinc aquí puntadeta.
0: Vale, buah, és que estaria també molt guapo que el Sabadell pugés, eh?
1: Molt, de fet molt.
0: Jo crec que Sabadell-Villarreal va.
1: Sabadell-Villarreal i qui guanya la final?
0: Ostres, és que va, és que jo diré el Sabadell perquè estic enginxada.
1: Jo dic Sabadell-Zamora i guanya el Sabadell també. Jo també sóc optimista en aquest sentit.
0: Vale.
1: Llavors, la part de dalt, la interessant. Tenim per un costat Ponferradina, Atlètic de Madrid, amb l'Atlètic de Madrid la tornada a casa, a la vegada tercer, i per l'altre costat, Europa Celta, amb el Celta la tornada a casa. Això és important.
0: Ja.
1: O sigui, ara l'Europa té a la semifinal la tornada fora de casa, però si guanyés a l'Europa i avancés a la final, a l'haver derrotat el segon, tindria la tornada de la final a casa.
0: Ah, vale. Li roba, ok.
1: Clar, perquè és com que vens del costat aquell, llavors si has guanyat el segon, et mereixes la tornada a casa.
0: Vale, super. Doncs jo, mira, dic que la Ponferradina guanya l'Atlético.
1: Ojo.
0: I jo tiraré també un altre cop cap a casa i, tot i que jo soc del Sant Andreu, tiré l'Europa.
1: No sé què és pitjor, que dir-lo al Sant Andreu, mare meva.
0: I dic que guanyarà Europa, va, perquè és que estem motivades.
1: Bonito. Jo he fet, mira, és literalment el mateix que abans. Estic d'acord amb la part de l'Europa que passa i guanya la final, però el rival al camp. Jo et dic que guanya l'Atlètic de Madrid i que passa la final.
0: Sí, molt bé. Sí, jo crec que és probable, això també, però he pensat, bueno, va, la Ponferradina té, com es diu?
1: Té nom.
0: Aura.
1: Té aura, exacte, sí, té aura. Home, doncs aquí bastant lamentable les nostres porres poc objectives, perquè hem dit els dos que pugen els dos catalans.
0: O sigui, sí, exacte, no, és que les nostres porres són en general bastant...
1: Sí. Home, però seria increïble, L'any que ve a segona, Europa, Sabadell, Girona, tristament...
0: Hòstia.
1: Està potent.
0: És que la Girona tampoc hem comentat. És que en realitat hi ha moltes coses a comentar ara al final de Lliga,
1: sí,
0: perquè també...
1: Coses. Sí, sí.
0: No cal que entrem molt, però jo ara vaig aquí fotre un altre tema, però a la convocatòria del Mundial per mi també...
1: Què n'opines? Com ho veus?
0: Canviant de tema, vale. Bé, a mi m'agrada, jo estic molt contenta, és la primera història que no hi ha cap jugador al Madrid, o sigui...
1: Què?
0: O sigui, quasi vaig amb Espanya, saps? No.
1: No arribo a tant, jo.
0: No, jo tampoc, ni de conya, però en plan... Que fort, que em va fer molta il·lusió quan vaig veure que no hi havia cap del Madrid.
1: Sí, això està bé.
0: Hi havia Eric García. Molt bé.
1: Sí, sí, hem guanyat en tots els sentits aquesta temporada. Està guapo, això.
0: Sí. Tu què opines?
1: Jo, sí, content. Tampoc me l'he mirat tant. Només sé que no va cap del Madrid, que va Gavi... I que va... Sí. Jo estic content perquè va Jeremy Pino.
0: Ah, hòstia. Vale, sí, està bé. Sí, que...
1: Ah, sí, està bé.
0: No, sí, vale. Perquè volies molt o alguna
1: cosa. Sí, és que Jeremy Pino a mi m'agrada molt.
0: Sí, sí.
1: És un jugador que té coses tal, és així diferent, tal, ara està el Crystal Palace allà, és com... Mola.
0: Sí.
1: Té coses.
0: Jo estic contenta també, perquè vagi Gavi també, i perquè va Borja Iglesias, també em fa il·lusió.
1: Sí, també està. Jo crec que la gent, sí, hi ha molta gent crítica amb Borja Iglesias, però jo crec que els hi pot anar molt bé, als meus col·legues.
0: Sí, a mi
1: sí,
0: m'agrada.
1: Jo crec que et pot anar bé, et pot aportar coses que molts no t'aporten.
0: Sí, i a mi també, doncs mira, personalment, saps, és un tio que m'agrada, un futbolista, per mi, sempre, de Déu, saps, en plan com en el món del futbol,
1: sí.
0: És un jugador que tal qual, i penso que vagi amb la selecció d'Espanya, doncs mira, em mola, saps?
1: Sí.
0: Així que sí.
1: Així que podem passar directe a un pla més continental, no per dir-ho així. Com
0: sí,
1: la veus?
0: Sí.
1: Com la veus?
0: Uau! Estic molt poc in, t'ho dic. Saps què passa? Perquè no la podré veure, crec.
1: Ostres, què dius, feina, no?
0: Ja, no, però demà... Bueno, és que el meu partit de futbol, que no podré jugar perquè tinc les games, és a les 5. Llavors s'acaba a les 7, quasi, saps?
1: Però entenc que els aniràs a veure. Les aniràs a veure, vaja.
0: Sí, les aniré a veure, perquè és l'últim partit, és aquí, al costat de casa, dic, bueno... I com que em fa pena no jugar, dic, jo les aniré a veure, saps? Llavors, clar...
1: Ostres, quin sacrifici.
0: Clar.
1: Digues-hi que tens un sopar familiar, tio, que... T'hem vingut a visitar. Digue'ls que t'hem vingut a visitar.
0: Ostres. Sí, home, no.
1: No,
0: és que també vull anar-les a veure, saps? Però em fa... I d'una banda, em fa ràbia veure la final de Champions, però l'altra, a l'hora, vull dir, és com que penso, bueno, és que ja... No m'és igual, però és que no vull veure el PSG. En plan, crec que el PSG guanyarà i em fa ràbia.
1: Sí,
0: no,
1: la veritat és que tampoc et perds cap. Jo crec que tampoc serà... O sigui, potser està bé el partit, però... Tampoc jugar al Barça, per dir-ho així, no? Tampoc
0: exacte,
1: està interessant.
0: Exactament.
1: Sí, és
0: exactament.
1: Cert, és cert. I és veritat, llavors, el ser a 6, el ser a dia, és literalment una aberració.
0: Sí, una mica, eh? O sigui, home. A mi no em mola, perquè a més en dissabte no era tan raro que fos tard. Vull dir, si és diumenge, no, bueno, inclús ho entens una mica més, però...
1: Clar, sí,
0: no
1: sé. Sí. Però és que de dia, des que literalment aixecaran la copa encara s'ha de dia, o sigui, que era això, saps? És molt
0: ja,
1: trist, molt trist. Tu què creus
0: tu
1: que...
0: Tu com ho veus?
1: No, jo ho veig pel PSG, molt. La veritat.
0: Sí, eh?
1: Però si jo sé que l'Arsenal... té bastant poc a perdre, o sigui, sí, una final de Champions, però la gent ja veu molt que guanyar el PSG i té molt a guanyar, o sigui, una temporada guanyant Champions i Premier és històrica, i més per l'Arsenal.
0: Home, i tant, o sigui, seria sentit... espectacular. Jo és que, sí, tinc com molt aquesta idea de que guanyarà el PSG, però alhora vull que guanyi l'Arsenal i tinc com una banda com molt optimista, també, saps? Com en plan que crec que podria passar en realitat. No
1: Home,
0: veig
1: sí,
0: tan
1: sempre
0: raro.
1: Hi ha aquesta possibilitat, no, al final? En un partit només,
0: sí.
1: I l'Arsenal també té coses, també
0: exactament.
1: Té arguments.
0: Exactament això que dius, que al final és un partit i poden passar coses, i l'Arsenal igual si planteja bé el partit i té encert, per què no, saps? Llavors no sé, però sí, que jo vaig amb l'Arsenal, em faria gràcia que guanyessin.
1: Jo, és que jo no sé amb qui vaig encara, perquè per una banda està Luis Enrique, tal, per l'altra banda està que no guanyi Luis Enrique perquè va amb el PSG. Per mi l'Arsenal m'és igual, simplement és això, que guanyi Luis Enrique o guanyi el PSG, saps? Una cosa m'agrada i l'altra no. És difícil.
0: Ja, exacte. Jo és que Luis Enrique és això, molt bé, a tope, però em fa com molta ràbia que estigui el PSG, sempre m'ha fet ràbia.
1: Sí, llavors, no, clar, és que normal. És, sí.
0: Em costa molt anar amb el PSG, per molt que estigui Luis Enrique, i per molt que juguin bé, i per molt que tot.
1: Jo el que crec aquí és que Luis Enrique es va com equivocar a la seva vida. O sigui, la vida de Luis Enrique hauria sigut molt millor a nivell de diners i tal, i èxit segur que no. Però a nivell del seu personatge, o sigui, saps? La seva trajectòria a la vida hauria sigut molt millor si en comptes d'anar al PSG s'anava a un equip d'aquí, més igual si millor o pitjor, però saps? Com que es posés aquí un equip com de mitja taula tal i a fer-los créixer, hauria sigut molt èpic això.
0: Sí, tu creus, ja. Yeah.
1: Sí,
0: però per la seva percepció no, perquè al final...
1: No, clar, ell vol guanyar i vol diners, però dic per com la gent el recordaria, saps? A ell com a figura futbolística, yeah. Anar-se al PSG és com... Va dir el que faria tothom, però imagina't que se'n va al Celta, diu. Puah, és increïble, Luis Enrique al Celta, yeah. Luis Enrique al Villarreal...
0: Ja, yeah, però clar...
1: Ah, pues el Monter m'ha dit que van al Celta, però no ho sabia. Però dic quan ja era un de màxima classe, saps? Que sent tan bo es pot allà un de mitja taula a posar-los a Champions, yeah, i tal.
0: Ja, però això no ho fa ningú, saps?
1: Ja, però que no ho faci ningú per mi és com més normal, saps? Perquè, pues no sé, per mi són més ràndoms la gent en general, però Luis Enrique seria com l'indicat per fer-ho.
0: Ja, yeah, que és un tio així com que realment ho podria haver fet, no? Però
1: sí,
0: bueno,
1: tio, m'agradaria molt.
0: Per com és. Però també mira, també s'entén que ho fa que hagi anat allà.
1: No,
0: però
1: clar,
0: que
1: és el que faria tothom. Sí, sí.
0: Clar, que jo no l'aguanto el PSG i per tant em costa molt com anar amb el PSG per molt que el que sí. Sigui.
1: Estic d'acord, estic d'acord, estic d'acord. En aquesta estona que ens queda, estava pensant a veure si ens dona temps de fer-ho, ens donarà temps, farem, no sé si estaràs d'acord amb mi, ho farem igualment, farem conjuntament, perquè no ho podem fer dos simultàniament, una predicció del Mundial. Predicció així ràpida de qui guanya cada partit, o sigui, qui guanya cada grup, ordre balla, llavors tenim la classificatòria, bueno, ja m'entens, no?
0: Vale, va, sí, estamos in, a ver.
1: Veurem. No, ho farem amb una web, aquí. Simulador del Mundial 2026. Vale, llavors, tenim grup 1. Bé, no, això és per dir tots els resultats, no, això no. Anirem simplement a dir qui queda primer i segon i tercer cada partit i després l'eliminatòria és qui guanya, qui passa. O sigui, resultats ens són completament igual.
0: Vale.
1: Perdona que no estic trobant la web, eh?
0: Estic jo també fent una búsqueda.
1: Ah, sí, llavors podem fer una simultània, si vols. Tipo tu i jo. M'entens? Tipo...
0: Sí, clar. Ah, val, perquè si no hem de fer... Val.
1: Clar, una tu i no jo, que no ens haguem de posar d'acord perquè... Quin pal, no?
0: Val, d'acord, sí, em sembla bé. Però tu tens algun simulador localitzat?
1: M'està gustant. És que vaig trobar un superfàcil... Mira, ha arribat el nostre germà, no m'ho crec. Va gravar, no ens parlarà avui, però l'he vist i m'he emocionat.
0: Ah. Sí, estic intentant jo també.
1: M'està gustant. Tu, vaig trobar una superfàcil, tu.
0: Ah, no, mira, sí, aquí. Ja està.
1: Com es diu? Anem a fer-los promo.
0: ATFA. Associació de...
1: ATFA Mundial Simulator, sí. No, però aquesta et fa dir tots els resultats, ho veus?
0: Sí.
1: Ostres, quin problema, tu. No m'esperava jo trobar-ho amb això, perquè l'últim
0: cop... No. No te'ls fa dir, no sé, que vagis directament al quadro eliminatorio, eh?
1: En sèrio? Sóc un pringat.
0: Bueno, no sé si...
1: AT... A veure... ATFA... Vale. No, però el quadre eliminatori l'has de... com dir tu, no, al final? Perquè si no te'l posa random al quadre, veus?
0: Ah, ja, sí, és veritat. Que complicat.
1: Sí, complicat.
0: Doncs a veure...
1: Fem-ho amb els resultats ràpids, sí. Molt ràpid ha de ser això, eh?
0: Vale.
1: Llavors, grup 1, Mèxic, Jordània.
0: Ah, espera, ja l'he trobat.
1: La tens? Vale, millor.
0: Es diu Mundial Christian Villa.
1: No ho veig, es diu Mundial Christian Villa. Vale, perfecte.
0: A veure si ho trobes.
1: Ja hi soc.
0: Iniciar... Llavors, si dius des de fase de grup...
1: Vale, sí, ho tenim. Vale, grup vale. 1.
0: Exacte, grup A.
1: Hem de marcar això, l'ordre, bàsicament.
0: S'ha de dir l'ordre. Aquest grup, A veure...
1: Consta de Corea del Sud, Mèxic, Sud-àfrica i República Txeca.
0: Exacte. Jo crec que queda primer República Txeca.
1: Primer República... Què? Primer República Txeca?
0: És que a veure...
1: Home, Mèxic, són tots... Mèxic. Que a sobre són seu, eh? O sigui, juguen allà.
0: Ah, ja, juguen allà, també és veritat. Sud-àfrica, Corea del Sud...
1: Jo crec que és Mèxic 1 i el segon disponent de Corea i República Txeca.
0: Jo diré... Seguirem República Txeca. República Txeca, Mèxic, Corea i...
1: En aquest ordre? República Txeca primer?
0: Sí.
1: Vale, jo et segueixo. Completament. Mèxic i Corea del Sud tercer. No? Hem dit?
0: Sí, per mi sí.
1: Vale, llavors, grup B, Canadà, Qatar, Suïssa i Bòsnia.
0: Val.
1: Uau. Quin grupet.
0: Tu què dius?
1: Jo crec que és Canadà i Suïssa es disputaran el primer lloc i Bòsnia sí, tercers. Sí. Llavors, dit això, qui poses primer, Canadà o Suïssa?
0: Jo Suïssa, Canadà i Bòsnia.
1: Molt bé, doncs continuem. Aquest és el grup on hi ha el partit aquell que hem comentat abans. Brasil, Escòcia, Haití, Marroc.
0: Vale. Buà.
1: Home, aquells dos primers estan clars.
0: Sí.
1: Llavors
0: sí.
1: La cosa és qui guanyarà aquell partit que els enfrontarà.
0: Exacte. I què has dit? Que és el primer, eh?
1: És el primer... O sigui, no sé si és literalment... Bueno, si segur que és el primer seu perquè es disputa la nit del 13 al 14 de juny. I comença l'11, llavors sí, segur que és el partit on debuten tant Marroc com Brasil.
0: Jo diré que guanya Brasil i, per tant, Brasil, Marroc, Escòcia.
1: Molt bé. Grup D. Austràlia, Estats Units, Paraguai, Turquia.
0: Tu què has posat primer?
1: He posat primer de l'anterior?
0: Sí.
1: Brasil, no hem dit?
0: Ah, vale, també.
1: Yes.
0: O sigui, m'estàs copiant o estem fent cadascú?
1: Sí, sí, t'estic copiant. Estem fent un conjunt al final.
0: Ah, vale. Del grup D... Turquia, atenció, eh?
1: Jo et diria... és que Estats Units juguen a casa i jo crec que fotran allà una robada... dels grans. Jo et diria Estats Units, Turquia, Paraguai.
0: Vale, estic d'acord, sí.
1: Llavors, vale. Grup... Alemanya, Costa de Marfil, Curaçao, Ecuador. Us han regalat un grup facilíssim aquí, eh?
0: Sí, sí, la veritat és que sí.
1: Llavors, Alemanya, però el primer... Que...
0: Sí. Ecuador, suposo.
1: Ecuador i Costa de Marfil només perquè sí, no, bàsicament?
0: Vale, sí.
1: Llavors, grup F, Japó, Països Baixos, Suècia i Túnez. Ojo, aquí hi haurà Japó, Països Baixos i Suècia. És partits interessants.
0: Jo crec que... Uf. Jo crec que quedarà primer... Pff, és que Països Baixos no estan en su mejor vida, però...
1: No, no pas.
0: Però què? Tu què diries? Que Suècia queda davant?
1: Jo crec que serà Japó, Suècia, Països Baixos.
0: Japó primer, eh?
1: És que Japó tenen allà una màquina que... Cuidao.
0: Buah. Jo crec que potser que Suècia quedaria abans. Però bueno, podem posar com tu has dit, sí.
1: Vale. Com jo he dit? Quina il·lusió.
0: Sí.
1: Vale. Japó, Països Baixos... O sigui, Suècia, Països Baixos. Vale. Grup G, Bèlgica, Egipte, Iran i Nova Zelanda, que aprofito aquí per tirar la dada. Nova Zelanda, el meu país, com ho sabeu tothom aquí, no ha guanyat cap partit en la història dels Mundials. O sigui... històric.
0: Sí, històric.
1: I van amb un jugador que vaig buscar la seva convocatòria. El segon jugador que busco a Instagram tenia 2.000 seguidors. Tipo, literalment, 2.000 seguidors. 2.000 i 50, crec.
0: Que fort.
1: Jo et diré... El grup és Bèlgica, Egipte, Iran, Nova Zelanda. No sé si ho hem dit. Et dic,
0: sí.
1: Primer Bèlgica, després Egipte i després Nova Zelanda, tercer.
0: Estic d'acord. Jo crec que potser queda Iran, eh? Però bueno, podem posar Nova Zelanda.
1: Ai, no, sisplau. Jo crec que Nova Zelanda perdrà tot, però empatarà o guanyarà contra Iran, llavors es colarà ja per gol a Beaix.
0: Vale, molt bé.
1: S'ha de confiar.
0: Podria ser.
1: Llavors tenim Uruguai, Espanya, Cabo Verde, Aràbia Saudí.
0: Bueno, molt bé. Podem anar per feina, no? Jo per mi,
1: sí, veure,
0: Espanya,
1: clar, aquest...
0: Uruguai i, no sé, Aràbia.
1: O... Aràbia, sí, perquè sí, no realment, sí. Però qualsevol. Llavors després tenim França, Noruega, Senegal, Iraq. Jo crec que ho he dit en ordre.
0: Sí, literalment sí.
1: Sí, perquè sí, és segur.
0: Final, sí.
1: Llavors, el grup de l'actual campió, Argentina, Argèlia, Àustria i Jordània. Ojo. un grup, una altra vegada com a Alemanya, un grup regaladíssim per a l'Argentina, en aquest cas.
0: Sí.
1: Argentina primer, Argentina, segur, i llavors després segon i tercer lloc, digue'l tu, perquè no tinc ni idea, jo.
0: No sé. Àustria i Argèlia, va.
1: Ojo, i Jordània fora. Llavors, grup K, penúltim grup. Colòmbia, Portugal, Uzbekistan, República Democràtica del Congo.
0: Jo crec que Portugal-Colòmbia, no?
1: Portugal-Colòmbia i tercer, Uzbekistan o el Congo.
0: Tu què opines?
1: Jo et diria el Congo, no?
0: Vinga, va, sí. El Congo.
1: Llavors, últim grup, grup Croàcia, Ghana, Inglaterra, Panamà. Uau.
0: Anglaterra, Croàcia.
1: Anglaterra, Croàcia, Panamà o Ghana?
0: No sé.
1: Ghana.
0: Panamà. Ghana,
1: perquè està allà l'Iñaki Williams, no? Si m'equivoco.
0: Pot ser.
1: Llavors, ara tenim aquí una selecció de tots els que han quedat tercers a cada grup, vale? I hem de triar els que, perquè passen els 8 millors tercers de cada grup.
0: Sí.
1: Llavors, de la llista hem de triar 3. Llavors, anem a fer-ho una mica així si tenim sort. Jo et dic cada i et dic si creus que serà dels 8 millors o no.
0: Hem de triar-ne 8.
1: Si n'hem de triar 8 dels 12 que hi ha. O sigui que un, dos de cada 3 ha d'entrar. Sí. Llavors jo et dic i tu dius, va, entra o no, saps?
0: Val.
1: Anem a fer-ho així, a veure si surt ràpid. Corea del Sud entra o no?
0: Sí.
1: Bòsnia entra o no?
0: No.
1: Escòcia entra o no?
0: Sí.
1: Paraguai entra o no?
0: Sí.
1: Costa de Marfil entra o no?
0: Sí.
1: Ostres. Països Baixos entra o no?
0: Sí.
1: Et jugues la teva relació amb mi. Nova Zelanda entra o no?
0: No, va dir que no.
1: Bueno, és veritat, realment no. Aràbia Saudí, entra o no?
0: Quins queden...
1: Molt dolent tot el que queden, la veritat.
0: No.
1: Senegal, entra o no?
0: Sí.
1: Argèlia, entra o no?
0: Tu què creus, Argèlia o Ghana?
1: Ghana.
0: Vale, doncs Ghana...
1: Ens queda una altra, eh?
0: Ja.
1: El Congo, Argèlia, Aràbia Saudí, Nova Zelanda o Bòsnia?
0: Ja, Argèlia o el Congo, tu què dius?
1: Argèlia, jo crec que tenen algo almenys.
0: Vale, pues llavors, Argèlia, Senegal, Ghana, Països Baixos, Costa de Marfil, Paraguai, Escòcia i Corea del Sud, no?
1: Exacte. I a tot això arriba el nostre germà corrents, aquí. I a tot això, a part que arriba el nostre germà, hem d'acabar ja, perquè queden 5 minuts. O sigui que no podem ni acabar les... Tens d'apostar si no hem començat encara.
2: Vinga, va.
1: Benvingut.
0: Doncs va, la setmana Gràcies. Que ve acabem fem a partir d'aquí, Rob.
1: Sí, em guardo això, faig capturar el que tenim i ho acabem.
0: Vale, va, fem les dues porres de la lligueta, vinga.
1: Som-hi.
3: Va, que així puc fer alguna cosa jo.
0: Molt bé, doncs ja torno a ser aquí amb la segona part de la lligueta, la part més curta, però no la menys important.
3: Ostres, no ens en recordem mai, de com s'introdueix això. Sempre t'intentem imitar la introducció i no ens en recordem mai, no.
0: A la primera lligueta ho he dit amb el Roc, que feia setmanes que estava malament, perquè l'altre dia també jo ho vaig dir malament, vull dir, bueno, és tot un despropòsit. Aleix, què tal, tot bé?
3: Sí, tot fantàstic, increïble.
0: Molt bé, increïble. Doncs per fer-te una mica de breu introducció, hem comentat que hi ha el play-off de sense segona aquesta setmana i se't juguen el Madrid-Castilla contra el Sabadell i l'Europa juga contra el Celta-Fortuna. Jo havia posat porra de l'Europa-Celta-Fortuna perquè el Sabadell, que sapigueu que juga el 29 de maig i el 5 de juny, vull dir que divendres, ja s'haurà decidit, a veure, sí que no m'equivoqui, o es decideix el mateix divendres, exacte, vale. I ja farem, si no, porra de la tornada. Però vaja, l'Europa-Celta és aquest cap de setmana, el dia aniversari del Roc, que per cert el Roc hi va.
1: Exacte.
3: El Roc està content. 3 minuts per apostar. Vinga, va.
1: Jo et dic 2-1 per l'Europa. Aquí rigues tu, mort de gana.
3: Jo crec que serà un 0-2. 0-2 pel Celta.
0: Jo diré...
3: L'altre dia un amic meu em va dir que van a veure el Celta...
1: Fortuna.
3: No. Ibiza. I que el... Ai, el Celta Ibiza.
1: Europa-Ibiza.
3: Sí, i que, bueno,
1: últim partit de la...
3: Que l'Europa no promet gaire, tampoc, eh? No ens motivem.
1: Sí, que toma, tio.
3: Ja ho he dit.
0: Jo diré que... És que no sé, jo vull que guanyi l'Europa, però crec que quedaran 1-1.
1: Per cert, a tot això, menys ha faltat-li respecte a l'Europa perquè trec 11 punts a la lligueta. Ostres. Que no estaves quan hem dit 11 punts.
0: Això és així.
3: Ostres, que no he fet bona jornada, eh? Per això no he vingut. Jo he vingut per no fer pena, per no mostrar la meva cara. O sigui, m'he ocultat, bàsicament.
0: Vinga, i llavors tenim la porra a final de la Champions PSG-Arsenal demà.
3: Fortíssima, d'acord.
0: L'hem comentat una mica aquí, Aleix, no sé tu què penses.
3: Home, jo penso que és un partit pel PSG, jo vaig dir, i crec que faré el que he anat dient als meus amics, jo crec que això serà un 4-0.
1: Ala.
0: Apa, aquí!
3: Sí.
0: Va ser com van quedar l'any passat?
1: No, 5-0 van quedar.
3: No sé, no, 5.
1: Van quedar 5-0 contra l'Inter, jo et diré 3-1.
3: Jo crec que serà una pallissa maca, i em sabrà greu, perquè jo vull que guanyarà.
1: Sí, serà una pallissa, òbviament.
3: Serà una pallissa maca.
1: Però a 4-0...
0: Em faria tanta pena que guanyés i que perdessin aquesta...
1: Home, seria històric, dos Champions seguides, una amb 5-0 i una amb 4-0.
0: Sí,
3: tu què dius, Aina?
0: Jo de perdidos del Rio, ja vaig perdent la lligueta, jo diré que guanya l'Arsenal 1-2.
3: Bueno, tant de bo tinguis raó.
1: Home, estaria guapo, sí.
0: Sí.
3: Jo vaig en contra...
0: I bueno, fins aquí les porres.
3: Vaig en contra de... Vaig en contra de tot, però per acomiadar us pregunto si esteu bé, tots bé, no?
1: Tot bé, sí.
3: Molt bé, germans.
0: Tot bé, sí.
3: Doncs vinga, germà,
0: sisplau. I sí, fins aquí les porres, perquè el futbol, tristament, començarà el futbol de seleccions i això és un avorriment.
3: I aquí ningú va amb Espanya.
0: No, tot i que li he dit el Roc, eh?
3: És el Barça, no?
0: Quasi vaig, perquè no hi ha ningú del Madrid. És
3: no, és del Barça. Sí, Espanya és del Barça, però ni tan sols així.
1: Sí.
0: No.
1: Doncs molt bé, que vagi molt bé tota una setmana. Esperem que quan ens tornem a veure hagi guanyat l'Europa, el Madrid això. No hagi perdut perquè no juga... I haguem fitxat a Julián Álvarez.
3: Ostres, sí, això és fortíssim, ja suposo que ho heu comentat.
1: Sí.
3: Però avui suposo que perdi Espanya, no, germans?
1: Bueno, encara no, però sí.
0: Que perdi el Celta.

Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és divendres 5 de juny i obrirem l'informatiu amb l'incendi que s'ha produït a les 3 de la tarda a la nau logística d'Onda Santa Perpètua de Mogoda. Actualment hi ha 18 dotacions de bombers amb l'objectiu d'impedir la propagació del foc a altres naus properes. Deixant enrere aquesta alarmant notícia on no hi ha danys personals, posarem color amb el que ens espera aquest cap de setmana, el Caldes Flor i el Corpus 2026. L'associació cívica calderina omplirà els carrers de 24 catifes florides, engalanant un any més el municipi amb l'art efímer. Per últim, les notícies esportives del cap de setmana, on encara queden competicions. En hoquei patins, el nacional català masculí i el femení de Rec amb Láser comencen demà a les finals dels play-offs d'ascens a Hoquei Lliga Plata i a Hoquei Lliga Iberdrola. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Crema la nau logística de Montesa Onda al polígon Torre de Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Bombers de la Generalitat informa que la nau ha començat a cremar a les 3 de la tarda, hora a la qual s'han posat en marxa per treballar en l'extinció de l'incendi que afecta completament a la nau de la marca japonesa. A hores d'ara treballen 18 dotacions de bombers amb l'objectiu d'impedir la propagació del foc a altres naus properes. Des de Protecció Civil han activat el pla Procicat, evacuant les naus properes al polígon industrial i el pla d'Uprosim per a la precaució de municipis propers. Aquest cap de setmana tindrà lloc la 30a edició de les catifes de flors a Caldes. Després de recuperar la tradició del 1996, el Caldes Flor fa 30 anys d'història, celebrant la tradició i el Corpus Christi omplint els carrers de Caldes. Concretament, 24 catifes

0: S'ompliran el casc antic i el carrer Font i Boet amb uns dissenys florals inspirats en l'obra d'Antoni Gaudí. L'entitat organitzadora ha convidat avui divendres a la diputada i consellera de l'Interior i de Seguretat Ciutadana, la senyora Núria Parlon. Diumenge hi haurà la passada i deliberació del jurat del concurs de catifes i assistirà la senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes de més de 16 anys per incorporar-les a empreses del municipi. Pel que fa als esports, aquesta temporada 25-26 a Ràdio Caldes s'han seguit regularment tots els partits dels 7 equips principals d'hoquei patins, futbol, futbol sala i bàsquet de Caldes. Per això, el company Aleix Marí farà una repassada de com han quedat els equips calderins mirant enrere les seves trajectòries de la temporada. A banda de repàs, els Nacional Catalana masculí i femení de Rec amb l'Acer comencen demà les finals dels play-offs d'ascens a hoquei Lliga Plata i a hoquei Lliga Iberdrola. L'últim titular és pel temps. Aquest cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i el predomini del sol. Dissabte s'espera una jornada tranquil·la amb alguns intervals de núvols baixos a les primeres hores del matí, però amb clarianes cada cop més àmplies a partir de mig matí. El cel es mantindrà poc ennuvolat durant la resta del dia i no es preveuen precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 15 i els 27 graus, amb un ambient agradable al matí i càlid durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, el temps encara serà més estable. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i només apareixeran alguns núvols importants a la nit. Tampoc s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, on les temperatures es mantindran molt similars a les de dissabte, amb mínimes de 15 i màximes de 27 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: Crema la nau logística de Montesa Onda al polígon Torre de Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Bombers de la Generalitat informa que la nau ha començat a cremar a les 3 de la tarda, hora a la qual s'han posat en marxa per treballar en l'extinció de l'incendi que afecta completament la nau de la marca japonesa. En un principi han enviat 14 dotacions, però dues hores més tard, a les 5 de la tarda, les dotacions han ampliat fins a les 18, amb l'objectiu d'impedir la propagació del foc a altres naus properes. Segons informen fonts oficials, el foc ha començat a la coberta de l'edifici, on hi ha plaques solars arribant a l'interior de l'espai i hi ha hagut diverses explosions. Un incendi que ha afectat completament a l'interior i a la coberta de l'edificació. Tot i això, els treballadors han estat evacuats i no consten danys personals. Des de Protecció Civil han activat el pla Procicat evacuant les naus properes al polígon industrial. També han activat el pla d'Upròxim, un pla d'actuació que tenen els municipis per a riscos especials. Així doncs, informen i recomanen no apropar-se a la zona de l'incendi, tancar portes i finestres per evitar l'entrada de fum i evitar activitats a l'exterior, sempre seguint les indicacions dels serveis d'emergència.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Aquest cap de setmana tindrà lloc la 30a edició de les catifes de flors a Caldes. Després de recuperar la tradició del 1996, el Caldes Flor fa 30 anys d'història. Celebra la tradició i el Corpus Christi omplint els carrers de Caldes. Concretament, 24 catifes ompliran el casc antic i el carrer Font i Boet, amb uns dissenys florals inspirats en l'obra d'Antoni Gaudí, commemorant el centenari de la mort de l'arquitecte català. Acció Cívica Calderina és l'encarregada de l'organització juntament amb els voluntaris calderins i l'entitat convidada de Barberà del Vallès, ara i sempre. Aquest any, la confecció de les catifes aplegarà més de 250 catifaires voluntaris, a partir de reunir diferents entitats de Caldes en una mostra de l'interès per col·laborar amb la cultura i la tradició, destacant la capacitat de convivència. La presidenta de l'Associació Cívica Calderina, Vicenta Pallès, és l'encarregada de la gestió en l'art efímera a Caldes. A més de sumar el càrrec com a presidenta en la Federació Catalana de Catifaires, Vicenta mencionava que aquest any han tingut dificultats

0: ha coincidit el mateix dia que feien les altres activitats, les altres entitats, l'activitat, el dia de Corpus. Diu, feien el primer diumenge de juny i ja s'ha caigut el dia de Corpus. Llavors no hem pogut demanar més col·laboració, no n'hem pogut demanar més, perquè tothom té la seva feina.
1: Clar.
0: Llavors, esclar, no pots demanar a un altre que vingui a ajudar-te quan ell està ofegat amb el mateix camp.
2: L'entitat organitzadora ha convidat per avui divendres a la diputada i consellera de l'Interior i de Seguretat Ciutadana, la senyora Núria Parlon, qui farà la inauguració de la mostra floral juntament amb les autoritats locals. La presidenta catifaire, Vicenta Pallarés, destaca la funció de la consellera d'Interior en la gestió de l'art efímer, per Ràdio Caldes.
0: Sí, nosaltres hem convidat a la consellera Parlon. La consellera Parlon, jo sempre li dic que sembla l'àngel de la guarda dels catifaires. La consellera Parlon es coneix des de fa 16 anys. Hem fet a Santa Coloma 2 trobades de catifaires. Per tant, ella sap molt bé la trajectòria de la federació. Llavors, jo li vaig comentar, li vaig dir, mira, consellera, farem 30 anys i tal... Convidaré també la consellera de Cultura perquè jo penso que també és bo que conegui la nostra feina i no tant per la feina sinó per les catifes, sobretot aquest any, que és important que també volti tot plegat. Bueno, la consellera Parlon ens acompanyarà amb molt de gust i nosaltres la rebrem amb els braços oberts. I el diumenge al matí vam demanar que vingui a la consellera de Cultura, que també no sempre poden venir, ara s'ha de dir la veritat, però que vindrà a poca estona.
2: A més, diumenge, el dia en què se celebra el Corpus Christi, se celebra la passada i deliberació del jurat del concurs de catifes, on també hi haurà una altra consellera catalana, en aquest cas, la senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat, a banda de les autoritats locals com l'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Cultura, Laia Cuscó, en un acte que tindrà lloc a 1:45 al Casc Antic. Entre les entitats que participen també es troben el grup de dansa de l'Stage, qui ballaran avui amb motiu de la cloenda de l'acte d'inauguració a la Sala Gran de Can Rius, el balneari Termes Victòria amb els premis del concurs fotogràfic, els comerços municipals que han acollit obres d'art als seus paradors i els botiguers del Casc Antic i la USIC, la Federació Catalana d'Entitats Catifaires, l'entitat jove El Toc, que acollirà la tallada de flor demà a les 10, i com a cloenda, la colla gegantera, la colla castellera i la colla de bastoners faran la ballada popular a les 8 de la nit de diumenge. Aquest cap de setmana a Caldes tenen cabuda moltes activitats. Dins del programa de Caldes Flors, Vicenta Pallarés, entre totes les activitats, destacava l'inici de les catifes al carrer del Forn i el del Font i Buet, a les 7 del matí de diumenge fins a la desfeta d'aquestes a les 8 de la nit.
0: Demà de matí... es prepararà paral·lelament, s'acabarà de preparar els materials, demà de matí també, i a la tarda, a partir de 5:45, estarem tots ja a la mostra floral. La desfeta de les catifes, hem de demanar dues coses, que la gent no les desfaci abans de que passin la cultura popular, això és important. A les 6 de la tarda, la gent que vulgui veure la mostra floral és el moment més maco, perquè s'acaba de fer, és preciós, i ens acompanyarien que tenim a la consellera Parlon, i el diumenge, faci sol o no en faci, hi ha arbres, el Font i Buet, el diumenge a partir de les 12:15 fins a 1:45, que tothom ja té més o menys el dinar fet, passejar però molt pel carrer Font i Buet i pel carrer Fons. Això és bàsic. Si la ciutadania fa això, complementa tot l'esforç que s'està fent.
2: La relació de les catifes acull un gran nombre de grups i entitats que s'encarreguen de donar vida als carrers al llarg d'aquest cap de setmana, entre les que es poden trobar el grup de catequesi parroquial, l'Escola Pia, la Colla Bastonera de Caldes, el grup juvenil participativa i molts altres que podreu trobar al programa de Caldes Flor 2026.
3: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. Aquesta campanya es desenvolupa mitjançant dos recursos del Servei d'Ocupació de la Piqueta, la Borsa de Treball i el Club de Feina Més 16. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. Els joves acompanyats al llarg del procés de recerca de feina pel Club de Feina Més 16, una entitat que condueix i fa costat als joves en els processos de recerca de feina, orientació laboral, suport en l'elaboració del currículum i assessorament durant els processos de selecció. A més de proporcionar feina al jovent, aquesta proposta també ajuda a les empreses del municipi que necessiten incorporar personal durant els mesos d'estiu. A través de la borsa de treball es dona suport a les empreses que necessiten cobrir suplències, reforços d'estiu o puntes de feina, facilitant la difusió d'ofertes i la cerca de candidatures adequades a les seves necessitats. En definitiva, des de la Piqueta es vol afavorir l'accés dels joves a les seves primeres experiències laborals i facilitar a les empreses la incorporació de personal durant la temporada d'estiu, creant una unió d'entitats amb la simbiosi de proporcionar mà d'obra i feina als joves interessats i interessades. Per més informació, a l'espai de la Piqueta i al web de l'Ajuntament.
3: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui comença el cicle dels 4 concerts de Cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15, a la Biblioteca Jorge i Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida aquests 4 concerts de Cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 quilòmetres en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got d'aigua o cantimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta el sorteig de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva. En esports, avui fem un espai especial on posem pausa al calendari esportiu que hem fet durant tot l'any per ampliar la mirada i fer un cop d'ull a com han anat les temporades de tots els grans equips calderins. Des del setembre fins al maig, la secció d'esports d'aquesta casa ha estat seguint tots els partits dels sèniors masculí i femení dels esports calderins majoritaris. I ara, amb totes les lligues tancades i els clubs començant encara els projectes de l'any que ve, fem una repassada de com han quedat dels equips calderins mirant enrere les seves trajectòries de temporada. Ens ho explica Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
1: Bona tarda, Òscar. Aquesta temporada 25-26 en aquesta casa hem estat atents a molts equips i competicions esportives amb participació calderina, però a banda de casos puntuals, s'han seguit regularment tots els partits dels 7 equips principals d'hoquei patins, futbol, futbol sala i bàsquet de Caldes. Vista en perspectiva, les grans notícies d'aquesta temporada són, sens dubte, 3. El rec al màger d'hoquei patins, que ha caigut al descens després d'11 anys a la màxima categoria, el sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, que ha fet una de les millors temporades de la història del club i s'ha proclamat campió de Catalunya de segona catalana, i per últim la penya Verdaguer, que s'ha reconstruït aquest any i ha entrat per la porta gran, ni més ni menys que proclamant-se campió de tercera catalana i aconseguint un doble ascens. Anem, però, un per un. Comencem amb el rec amb l'àser d'hoquei patins, que objectivament no ha tingut la seva millor temporada a nivell esportiu, però a més ha estat força perjudicat per les decisions de la federació. El conjunt d'Eduard Candami va començar la temporada amb molt mals resultats. De fet, no va aconseguir els 3 primers punts fins al 6è partit i no va tornar a puntuar fins la 14a jornada, amb l'empat contra el Voltregà a casa. Dues setmanes després, els calderins van tornar a empatar i va ser el següent partit contra l'Alcoi, que s'havia de jugar l'11 de febrer, quan hi va haver la gran desgràcia de les goteres que destirotaria la temporada del Rèquem. En el context dels temporals de febrer, els d'Alacant van viatjar fins a Caldes per veure com els àrbitres cancel·laven el duel per culpa de les filtracions a la Torre Roja. I un mes després, la Federació Espanyola de Patinatge va imposar una pena al club de 1.500 euros de multa, la derrota administrativa del partit per 0-10 i una reducció reducció de 3 punts de la classificació per al Rèquem. Això va ser un cop molt dur per l'equip d'Eduard Candami, que va veure com les opcions de la permanència pràcticament s'esfumaven a falta de 4 partits per disputar, i tot i que l'equip ha tingut un final de temporada molt bo, amb 12 punts en els últims 9 partits posteriors a l'Alcoi, no ha pogut sortir del descens. Si fos pels punts, al Rèquem li tocaria baixar a l'Hockey Lliga Plata per primera vegada en 11 anys, però tot i això, els calderins encara tenen possibilitats de tornar a jugar a la màxima categoria si es fa efectiu el pacte amb l'Igualada, que té el primer equip a primera divisió i el segon ha guanyat l'Hockey Lliga Plata Sud, pel que té una plaça d'Hockey Lliga que està disponible i no pot ocupar. Així parlava d'aquest tema als micròfons de Ràdio Caldes l'entrenador del Rèquem, Eduard Candami, després del partit del Nacional Catalana Masculí dissabte passat.
4: Bueno, no ho sé, al final són coses de despatxos, són coses que la gent està entremant la directiva, està treballant la gent que intenta arribar a algun acord, ojalà. Jo penso que el Caldes, tant com a club, però com a poble, la vila de Caldes necessita, jo penso que es mereix la base que tenim, jo penso que és un honor doncs, estar tants anys a l'èlit i penso que si tenim l'oportunitat de continuar estant-hi, doncs ho hem d'aprofitar.
1: Amb aquesta situació i la del segon equip masculí, que demà comença la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata, el Club Hockey Caldes es troba ara immers en una gestió de despatxos força complexa, però que no hauria de trigar massa en resoldre's. Per posar-hi una cullerada de positivitat a tot plegat, a banda del bon paper del Nacional Catalana Masculí, el club també ha de celebrar l'any del sènior femení del Rèquem Làser, que també ha fet la seva millor temporada des que és equip de segona i estarà disputant demà el primer partit de la final d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola. I anem passant a les millors actuacions d'aquesta temporada, on destaca en primer lloc el sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, que ha fet una segona volta gairebé impecable i, en general, un any per emmarcar. El conjunt de Javi Ruiz va començar la temporada una mica per sota de les seves possibilitats i li va costar trobar el seu lloc, especialment degut a les lesions de finals de 2025. Tot i això, l'equip va mantenir el cap fred i quan va tenir l'oportunitat d'estabilitzar el seu esquelet i trobar una mica de constància, va començar a despuntar guanyant partits amb molta distància al marcador. Les calderines van acabar lluitant amb el Cellera i l'Olot per la primera posició de la Lliga i la van acabar aconseguint amb la increïble ratxa de 10 victòries en els 10 últims partits de la competició regular. Això les va permetre sortir primeres del grup 1 de segona catalana i amb l'ascens ja a la butxaca, el cap de setmana passat van disputar i guanyar el play-off pel títol de Catalunya amb les campiones dels grups 2, 3 i 4. Recordem com va explicar aquesta casa les sensacions després de proclamar-se campiones de Catalunya de la categoria de l'entrenador d'alcaldes, Javi Ruiz.
5: Vam estar molt contents. És increïble, és meravellós, costa molt de expressar-ho en paraules el que es va viure, perquè va ser molt emocionant, molta gent al pavelló, tothom animant, va ser tot una festa i es va poder culminar de la millor manera, que és sent campiones de segona catalana. És un premi que ens emportarem per tota la vida.
1: Aquesta històrica efemèride de l'equip femení s'ajunta a la salvació del sènior masculí, que ha entrenat per Sergi Grisó, que aquest any ha deixat el club, ha aconseguit la permanència primera després d'una temporada en forma de campana de Gauss, podríem dir. Una primera volta força dolenta va anar seguida d'una recuperació de victòries que, a l'hora de la veritat, va acabar eclipsada per un final de Lliga més aviat fosc, on el Caldes ha hagut de dependre de la carambola dels resultats d'altres equips per salvar-se del descens. Tot i això, però, no cal oblidar que l'any que ve el Sena Caldes tindrà tots dos sèniors a primera catalana. I anem ara sí a l'altra història a explicar d'aquest any, la de la penya Verdaguer de Futbol Sala, que ha tornat després de molt temps per recuperar el seu nom al poble de la millor manera possible. L'històric club del Bugarai el van recuperar uns quants amics de Caldes que volien tornar a jugar. Alguns amb més passat en l'esport i d'altres, més novells, van decidir tornar a donar vida a la penya Verdaguer i es van federar a tercera catalana al setembre. Tot i que durant 2025 encara estaven arrencant i no trobaven la bona dinàmica, el 2026 ja van demostrar del que eren capaços passant dues eliminatòries de la Copa Catalunya, que es juga amb equip de totes les categories de Catalunya. El potencial de l'equip s'ha confirmat en aquest final de temporada apoteòsic, on li han guanyat la Lliga al Granollers i s'han endut un ascens doble directament a primera catalana. D'aquesta manera, el Bugarai ha passat de no tenir club a veure com un grup d'amics fa renéixer la flama del futbol sala al barri i es planta d'un salt a primera divisió catalana en el seu primer any. Pel que fa a la resta del futbol sala calderí, una bona i una mala notícia en els equips del Sena Caldes. En primer lloc, al sènior femení se li ha fet gran el repte de segona nacional i ha tingut una temporada força complicada. L'equip ha guanyat només 6 partits de 30 i no ha pogut aixecar el cap en tot l'any, fent que acabin penúltimes amb un descens assegurat 3 jornades abans de finalitzar la competició. Per altra banda, però, el sènior del Sena Caldes masculí, el Driver Cars, s'ha acabat salvant pels pèls i tornarà a ser equip de tercera nacional la temporada vinent. Els de Quico Gordeño tenen la increïble estadística de més partits empatats que guanyats, cosa que denota la dificultat que han tingut per endur-se victòries de manera regular durant aquest any. Tot i això, l'equip ha mostrat una mentalitat molt resilient i, tot i que no ha sortit de la zona baixa en tota la temporada, també ha sabut mantenir-se en la lluita sense caure massa avall i així garanteix un any més a tercera. Per acabar, un altre equip que hem seguit molt aquest any és el del Club Futbol Caldes, que ha acabat ni més ni menys que al vell mig de la taula, fet que defineix de manera curiosa la temporada que ha fet l'equip. Tot i que de vuitens no es pot dir ni molt menys que l'any de José Duque hagi estat estable. En els 10 primers partits, l'equip portava 7 punts i havia perdut 5 partits per un gol de diferència. Tot i que les sensacions dins del camp no eren dolentes, al principi el conjunt calderí no era capaç de transformar-les en punts, i això va fer que acabessin la primera volta en la zona de descens. Des de l'últim partit de la primera volta contra el Figueres, però, quan José Duque va recuperar lesions importants i va fer renovacions al cos tècnic, l'equip va començar a despuntar i va arribar a acumular, atenció, 9 partits sense perdre, fent que el Caldes es posés 6è a la taula i fins i tot es plantegés la possibilitat de l'ascens a Lliga Elit. Però la història s'explica sola. Quan tot anava de cara i el descens estava pràcticament oblidat, l'equip va començar a perdre i a caure posicions fins a arribar a haver de preocupar-se per no descendir en les últimes jornades. Finalment, però, el 4-0 contra el Tossa en la penúltima jornada els va donar la permanència i l'equip ja pensa en una següent temporada on el que caldrà, sens dubte, és buscar l'estabilitat. Posant punt i final aquest repàs de temporades, fem un petit salt al calendari esportiu curt d'aquest cap de setmana que, com hem esmentat, ve ple d'hoquei. En aquesta ocasió, només tenim partits importants en aquest esport i els juguen els equips del Rec amb l'Àser de Nacional Catalana. El segon equip masculí competirà demà passat a les 12 contra el Noia a la Torre Roja, en el que serà el primer partit de la final a 3 per l'ascens a Hockey Lliga Plata. Mentrestant, les jugadores del sènior femení visitaran demà el camp de les campiones de Lliga, el Mataró, per donar el tret de sortida també a la final a 3 per l'ascens a la màxima categoria estatal femenina d'hoquei patins.
2: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Aquest diumenge, amb motiu del Caldes Flors Corpus 2026, hi haurà diverses afectacions al trànsit pel centre del municipi. De 7 a 9 de la nit, l'accés amb vehicle quedarà totalment restringit. De 7 del matí a 9 de la nit, l'accés amb vehicle quedarà totalment restringit en els següents espais. La plaça de l'Església, amb el carrer Font i Boet, fins al carrer de Setmanat, al carrer Forn i a la plaça de la Font del Lleu. Des de l'Ajuntament recomanen evitar la utilització del vehicle en aquest entorn de 7 del matí a 9 de la nit el diumenge. Obert el termini per presentar candidatures a la segona edició de dels Premis Dones d'Esport. Es tracta d'una iniciativa que vol reconèixer i posar en valor el paper de les dones en l'àmbit esportiu a la província de Barcelona. Els guardons acullen 6 categories amb una dotació econòmica total de 46.000 euros. Entre les especialitats es reconeixen el Premi a l'Esportista de l'Any, el Premi a l'Equip de l'Any, el Premi a Rendiment Esportiu Jove, el Premi a la Trajectòria Esportiva, el Premi a l'Entitat Esportiva, el Premi al Projecte Municipal i un reconeixement honorífic sense dotació econòmica. Aquests premis pretenen esdevenir un referent anual per a la promoció de la igualtat de gènere en l'esport, contribuint a visibilitzar l'aportació de les dones en totes les disciplines esportives. El termini de presentació de finalització finalitza el 30 de setembre i ha de fer-se electrònicament a través del web de la Diputació de Barcelona. Pel que fa al temps del cap de setmana, aquest cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i el predomini del sol. Dissabte s'espera una jornada tranquil·la amb alguns intervals de núvols baixos a les primeres hores del matí, però amb clarianes cada cop més àmplies a partir de mig matí. El cel es mantindrà poc ennuvolat durant la resta del dia i no es preveuen precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 15 i els 27 graus, amb una jornada ambient, amb un matí agradable i càlid durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, diumenge, el temps encara serà més estable. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i només apareixeran alguns núvols poc importants a la nit. Tampoc s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general. Les temperatures es mantindran molt similars a les del dissabte, amb mínimes d'uns 15 graus i màximes que tornaran a arribar als 27 graus. En definitiva, un cap de setmana idoni per gaudir dels carrers engalanats i florits del Caldes Flor 2026. I fins aquí aquest Infocaldes de divendres 5 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca tècnica de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i edició, i a la redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins dilluns.
3: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda, calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques i la gent de Sant Feliu! Benvinguts en el No sé què dir, amb una nova intro, perquè estem a final de temporada i què millor que fer canvis al final. Semblem al Madrid, no sabrem si hi haurà canvis o no, però bueno. En fi, molt content per aquesta nova intro, que és una de les meves pel·lis preferides, que és Agárralo como puedas. Estic supercontent de poder-la utilitzar avui. Hem pagat els drets, el Monter ha anat avui a l'SGAE a pagar els drets. En fi, benvinguts avui, en aquest divendres, dia 29... Avui m'he pres la data. Avui m'he pres la data. 29 de maig, no de juny, si no estaríem a temporada d'estiu. Quan acaba la temporada, tot això? Sí? El divendres 26, o sigui, per mi acaba el divendres, o sigui, el divendres 26 serà l'últim programa. Vale, potser hi ha novetats. O sigui, em sembla bé, i si no també és igual. Sé que és cert que hi haurà un programa que no farem perquè hi ha el Rosario, o sí que es farà, que l'he de gravar abans. Sí que es farà, però l'he de gravar. Vale, perfecte. Doncs tot normal fins al dia 26. No hi ha problema. I dit això, recordem que podeu seguir enviant les vostres anècdotes, encara que no us digueu Albert, Núria, Laia o Caral. Podeu enviar les vostres anècdotes al 608-970-864 o al correu electrònic de radiocaldes@caldesdemontbui.cat. O a mi, si em coneixeu personalment, també no diré el meu número, no, el senyor Graví fa que no, però vostè el té, vostè pot dir-lo al seu programa, com és el seu programa, com es diu, bueno, sí, això, el Caldes Latinomix, vostè mateix ja el diu allà. Dit això, avui sóc aquí per dos motius. Un, perquè tenia, com sempre, el compromís amb el Monter, i l'altre perquè tant l'Albert com la Núria s'han assabentat que el dia que vaig faltar, que no ho sabíem fins ara, va ser perquè em vaig despistar. I la Núria, a quarts de set del dematí d'avui, m'ha sorprès amb aquest missatge.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres, un petó. Sergi, recorda't anar a la feina divendres, un petó.
0: Sí, me l'ha enviat una vegada, però al Monter li agrada allà fer sang a la ferida.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres, un petó.
0: Això és com el Maria Carey de l'estiu, no? El tindrem ara aquí, perfecte. Bé, també he de dir que a hores d'ara...
1: Sergi,
0: deuen...
1: recorda't anar a la feina divendres, un petó.
0: Gràcies,
1: Núria. Sergi, recorda't anar a la feina...
0: Gràcies, Núria. A hores d'ara deuen estar rient els dos a Portugal, perquè ens han de portar anècdotes d'altres països, més que res perquè van a fer una trobada internacional del Ball de Bastons, la qual cosa Ràdio Caldes ja ha fet un ampli seguiment d'això. No els heu seguit avui a l'aeroport, cosa que em sembla lleig. Han anat a Viana do Castelo. Què hi faran? No ho sé, però sí que tindrem anècdotes per parar un tren i això em fa molt feliç. Així que Núria, Albert, Caral, tots els que hi aneu, bon viatge, porteu moltes anècdotes que segur que em portaran, ja que hi va la Núria.
1: I
0: la Núria...
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres, un petó. Sergi, recorda't anar a la feina divendres, un petó.
0: A part de recordar...
1: Recorda't anar a la feina divendres.
0: Un petó. A part de recordar-me que he d'anar a la feina els divendres, ha tret una reflexió com aquesta.
2: Hola, Sergi, què
0: tal? No, aquesta no, que això és l'anècdota de l'Albert. Hi ha una que és reflexió Núria.
3: Que sàpigues, Albert, i Sergi, això també si ho vols incloure en el podcast, si vols. Si,
0: Ja comencem malament, eh? Primer l'Albert, després el Sergi, que tu també estàs escoltant també, eh? Si ho vols incloure-ho, ho passo pel grup aquest d'anècdotes que tenim entre tots, que anem passant i després, si ho vols incloure-ho, tu mateix, eh?
3: Aviam. És que avui jo he tornat de Caldes amb dues noies més de... que havia de portar fins a Canovelles.
0: Tornaves d'on... I on anaves? No ho sabrem mai, no? Però les havia de portar a Canovelles. Conclusió, quelcom que es pugui fer palau el dimarts al dematí. És un apunyalament, si és Canovelles, una cosa així. Aviam.
3: Llavors, no sé què estàvem parlant, que dic... Ai, això, podria anar al podcast. I em diuen, què, Núria? I jo, bueno, sí, és que tinc així una mica de bif amb l'Albert per al podcast del Sergi. Clar, és que no sabeu qui és el Sergi.
0: Aquí, una revelació. Abans et apareixien els àngels, ara tens revelacions de que això podria anar a un programa de ràdio, no? En fi.
3: Podcast, no sé què. O sigui, jo estava parlant amb gent i m'ha vingut en... No, això podria anar cap a... en el podcast. Pues ha sigut així com m'he recordat.
0: em sembla meravellós que com des d'una revelació s'acaba parlant de mi. És ja el tope. Soc el més semblant a Déu que hi ha ara mateix.
3: Concretament, era en la sortida de la rotonda del Mercadona, la sortida de direcció Granollers, just a començar la pujada. Perquè he posat cinquena i dic, i m'he il·luminat.
0: Per tant, si poses cinquena al sortir d'una rotonda on hi ha un Mercadona i agafes la sortida cap a Granollers, et venen aquestes revelacions.
3: Ha sigut en aquell moment. Si vols incloure-ho, això, Sergi, en el podcast, és el teu podcast. Fes el que vulguis.
0: Doncs sí, ho hem inclòs, Núria, ho hem inclòs. Per tant, ja sabeu, si voleu tenir un brot d'inspiració divina, agafeu rotonda cap a un Mercadona i direcció Granollers, important. Però és que, Sergi, és que estem a Lleida. M'és igual, hi ha un Mercadona i en aquesta direcció està Granollers. Pum! Inspiració per quelcom que estaves buscant. Clar que ho incluirem, i més reflexions d'aquest tipus, Núria. Menys faltaria, per favor, gràcies. I, sense deixar de banda l'altre MVP que tenim amb nosaltres, tenim l'Albert, que ens envia aquesta anècdota.
2: Hola, Sergi, què tal? Bona tarda. Que sempre passa que m'escolto el programa i me'n dono compte de que no saludo, així que ho faig ara. Bona tarda.
0: Un moment aquí. Pocs són els objectius que té aquest programa, però mai hauria pensat que aconseguiríem fer una persona més educada del que ja és. Així que, Albert, amb una gran satisfacció i una honradesa profunda, se't fa entrega d'un gentil entusiasme eufòric benaurat, amb certa exultació, un gran goig, il·lusió, plextèria, amb un immens acontentament, amb certa jocunditat, des del bon grat, sense deixar-nos endur per la jubilitat, però amb tota la rauxa del món, mantenint una complaença orgullosa i una gaubança digna de la teva persona, esperant estar a la categoria esperada del millor encuny de cap de peça, d'antologia o, dit d'altra manera, de traca i mocador, sense més dilació t'ofereixo amb el cor a la mà, en l'hora baixa a caure la vesprada, unes franques bones tardes.
2: Vull explicar-te una petita anècdota que em va passar fa un parell de cap de setmanes.
0: Parell de cap de setmanes és una anècdota d'aquelles que es diu de cuinat a foc lent, eh? Aviam.
2: A un esdeveniment, concretament a un casament.
0: Un casament. Això ja m'agrada per on va la cosa.
2: Uns amics meus. Tot va anar molt bé, vale? O sigui, el casament va anar superbé. La cerimònia va ser molt maca. Les activitats que ens van proposar els planificadors de casaments també.
0: Fixa't com devia de ser de gran el casament, que no hi havia un planificador de casaments, que hi havia varis. Això és un casament a l'alçada del paradís de les senyores, com a mínim.
2: Un cap de setmana rodó, d'acord? A més, estàvem a la zona... no el ben bé, però estàvem...
0: Estic d'acord amb tu, un cap de setmana rodó, un cap de setmana perfecte, sembles l'Alèxia Putellas despedint-se, perfecte. Però què va passar, aviam?
2: Al centre de Catalunya, no? A la zona del Solsona.
0: El patriota envaeix l'Albert, no? El centre, el cor, el melic, el rovell de l'ou, l'essència, el cuit, el moll de l'os de Catalunya, Solsona. És molt patriòtic, això, I a més, si dius, Solsona! Mare de Déu, com s'enteri l'Oriols, que això queda bé, li ho posaràs en els seus mítics. Bueno, va, seguim amb l'anècdota, que se'ns en va aquí.
2: Una mica més i et surt la pàtria del cos i et... Bueno, és igual. No ens posarem en aquests temes. Total. L'anècdota no va ni per aquí, vull dir, l'anècdota va d'una cosa que va passar durant la cerimònia del casament.
0: Ah, d'acord, per tant, deixem el nacionalisme de banda, centrem-nos, doncs, en l'anècdota, per favor, que és que ens despistem.
2: I és lo següent. S'estava celebrant la cerimònia amb la persona que estava realitzant la cerimònia, que era un company nostre.
0: S'estava celebrant la cerimònia per un company nostre... No sé, jo no sé de què m'estàs parlant, aviam.
2: Tu també el coneixes, perquè tu...
0: Bueno, para, sí, és cert, jo estava allà, però, bueno, no ho vaig veure tan bé com l'Albert, perquè ell estava més endavant que jo.
2: Tu estaves allà, de fet estaves al meu costat, vale? Anem a deixar-ho. És una anècdota...
0: no sé per què m'esquerra s'ho mentir, si estava amb un al costat de l'altre, eh? I, per descomptat, l'anècdota no té pèrdua. És meravellosa.
2: Va, és una anècdota compartida entre tu, Sergi, i jo, Albert. El tema va ser que darrere nostre teníem una companya nostra que ja sap que és molt bona noia.
0: La tosa aquesta que ha fet l'Albert és perquè està buscant una paraula correcta per dir per la ràdio.
2: I al mig de la cerimònia, alguna persona del seu... Bueno, algun amic seu, suposo, hauria de trucar-la al telèfon, no? I el típic, no?, de dir, clar, quan estàs al...
0: Jo aquí matiso l'Albert. Algú va trucar-la pel telèfon i el telèfon estava amb soroll. No amb vibració, no amb silenci, amb soroll.
2: Sí, o quan estàs al teatre o en un lloc així, que tothom està en silenci, que hi ha una persona parlant i tothom està concentrat en el que està dient i sona el mòbil, no? És com que de cop i volta talles això, no? I tothom et mira i és com un moment estressant, no?
0: Una tallada de rotllo, bàsicament una tallada de rotllo, un coitus interruptus.
2: Lo típic que fas, normalment, és silenciar el mòbil o això, o apagar-lo, o penjar la trucada, o el que sigui.
0: Fàcil, silenciar el mòbil, pares el mòbil, pengem la trucada, el posem en silenci. Què més podríem fer més que l'acte d'aturar el so?
2: Vale. Doncs aquesta persona va decidir que hi havia una millor opció.
0: Parem un moment aquí perquè l'Albert recuperi, recordant la millor opció que va triar la noia.
2: Perdó, és que m'estic imaginant, estic tenint el déjà vu i que no em fa gràcia. O sigui, va tenir la magnífica idea que era millor tirar-lo a la piscina, perquè sí, teníem una piscina al nostre costat.
0: El mòbil a la piscina, perquè aturar-lo, penjar-lo o posar-lo en silenci era l'opció simple. Recordem que en aquella boda hi havia diverses persones organitzadores de la boda. Això implica que s'havia de buscar quelcom grandiós per un moment com aquell per tal de no interrompre l'alt nivell de cerimònia que estàvem vivint. Per tant, l'opció per venir a la talla de l'esdeveniment va ser llançar el mòbil a la piscina.
2: I clar, la sensació de... T'has escoltat la cerimònica de cop i volta, sents el mòbil d'un segon i que a continuació sentis xof! I vegis la cara dels nuvis de dir...
0: Aquí, la cara dels nuvis, per més inri, estava en el moment dels vots nupcials, que és el més sensible de tot el casament, i que allà comença a caure alguna llagrimeta, i entremig de la tensió dramàtica sostinguda per l'estima i amor, un mòbil passa per davant d'ells per fer un clavat perfecte a la piscina.
2: No pot ser. Acaba de tirar el mòbil a la piscina. Sí, acaba de tirar el mòbil a la piscina. Ens vam quedar tots com en plan... No sabíem què dir. Era com molt, molt estrany. O sigui, és el típic que veus en una pel·lícula de comèdia o algú, però és que va passar la realitat, vull dir...
0: Aquí faig un incís i corroboro l'Albert al 100%. Jo sóc un fan indiscutible de les pel·lícules de comèdia, especialment les absurdes, i heu escoltat avui la intro de Atrapa'm si pots. Allò per mi va ser un moment de catarsis total... còmica, imprevisible, absurd, en un context on l'última cosa que esperes veure és un mòbil creuant, perquè ella no estava al costat de la piscina, estava una miqueta allunyada, per tant, creuant tota la línia de cadires i tirant-se a la piscina, a més a la part fonda de la piscina, no la fonda, i després, que això no ho diu l'Albert, va provar de rescatar el mòbil. Bé, això va ser molt bo perquè va aturar la cerimònia, va anar a la piscina, va dir, espera que em tiro, la gent, no! La van treure d'allà, va dir, després l'agafem. Que com molt bé apuntava el senyor Jordi Graví, feia uns moments que li explicava l'anècdota, l'arròs que els retirava als nuvis, aprofiteu-lo per posar-li en el mòbil.
2: No m'ho imaginava mai a la vida. Així que, bueno, va ser un moment molt divertit. Gràcies, amiga meva. Vaig riure molt. Ho sento pel teu mòbil perquè realment va morir ofegat.
0: Gràcies, amiga de tots. Sí, això sí, el gran espectacle va cobrar una víctima mortal, malauradament, que va ser el mòbil. Es va rescatar, finalment, amb l'ajut d'un recollidor de fulles de piscina, es va rescatar, però jo ja era massa tard. Seguim.
2: Suposo que la persona que hi hauria d'haver a l'altra banda de la trucada va sentir el típic pip, i després va sentir el gluc-gluc-gluc, perquè és...
0: Bravo, Albert, no tinc res més a dir.
2: Ofega. Però bueno, va ser èpic, la veritat. I ja està. No tireu els mòbils a la piscina, poseu-los en modo avió o alguna cosa així, vale? Que si no són molt cars els mòbils. Apa!
0: Pues aquí tenim la moralina de l'anècdota, i és que no tireu mòbils a la piscina sense abans posar-los en modo avió. Per què? Perquè així volaran més i esquivaran la piscina. No us ofegaran. Potser s'estavellaran contra un mur o qualsevol cosa, però tirarem endavant.
1: I... Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Vinga, Núria, vinga, que vagi bé per Biela do Castelo. L'anirem tenint aquí. Tenim música anècdota? Pensava que trigaríem més a explicar això. Vinga, doncs, sense sortir del casament, comencem amb l'anècdota del cementiri. Una petita destacació de dues persones, destacamento. Vam sortir dos tard per anar cap a la zona del casament, que era a prop de Solsona. Vam arribar tard, fosc, de nit, en un lloc on no hi havia faroles. Per tant, molt centre de Catalunya, però la inversió tecnològica allà no ha arribat. Seguint el Maps, fins que en un moment donat el Maps va dir: perdoneu, aquí no m'arriba cobertura, els mapes aquí no estan encara cartografiats, per tant, bona sort. L'única cosa que teníem com a referència en un lloc, recordem, camí de muntanya, sense faroles, era que estàvem proper d'un cementiri modernista. Molts dels radioients us estareu preguntant: què punyetes és un cementiri modernista? Doncs un cementiri modernista és un cementiri modern. Què vull dir amb modern? Que tenen allà el fèretre obert perquè el puguis anar veient? No. És com la Sagrada Família, distribucions que ni el propi arquitecte entén. Hi havia fins i tot el que vam denominar un bloc de pisos de gent enterrada. El matí següent, quan vam poder anar a visitar els... Perquè de nit fa llullo visitar cementiris, les coses com són. Doncs el matí següent, quan vam poder anar a visitar el cementiri, vam veure una part del cementiri ballada amb balles, que no... ballada amb balles. Aleshores, a la pròpia balla hi havia com bústies amb noms. Que més que bústies amb noms semblava a l'índex que posen als hospitals, perquè tots eren doctors i doctores. I vam veure que allà s'hi va posant la família, però ens vam adonar que hi havia un petit problema. I és que només queden 4 espais disponibles, per tant, els 4 següents seran els últims, bienaventurados los primeros porque serán los últimos, els altres no sabem si existeix una comissió de desahucios de cementiris, però en fi, hi ha aquest perill del cementiri modernista, que sabem el preu que va costar la construcció. Si no esteu asseguts, seieu, perquè us caureu de cul al saber la xifra. No ho recordo perquè eren pessetes, però amb euros són... ...12. 1.000, no, 12,00 euros. D'entre altres coses que hi havia en aquell cementiri, hi havien escales, que tu dius, no és el millor lloc per posar escales en un cementiri si has de portar tot el que és la caixa i això. A més, són escales amb cargol, que dius, no sé que posis el senyor vertical, complicat de passar una cosa així. En fi, i després ens vam trobar uns senyors que havien anat a visitar el cementiri. Per què? Perquè tenien familiars? No, per l'interès cultural i històric. Que ens van dir, quan marxeu, sobretot, tanqueu la porta. I la senyora per darrere va dir, sí, que no s'escapi ningú. En aquell moment, clarament, fas el riure nerviós de ah, sí, no s'escaparà ningú. En fi. I sense sortir d'aquesta anècdota, anem a quan ens van enviar, l'Albert ha esmentat que les persones organitzadores del casament ens van fer unes activitats perquè havien de preparar tota la casa i tal, i ens van enviar a Solsona amb una sèrie de reptes. El primer repte era trobar un carrer estret i fer-nos una foto en el carrer estret. Solsona no té carrers estrets. Però la vida ens ho va voler posar fàcil. Així que vam buscar i sense voler-ho trobar, vam trobar el carrer estret. Un carrer que es diu el carrer estret, però és com el Pi Margall de Caldes d'ample. Imagineu-vos com deuen ser els carrers o les avingudes de Solsona. Un altre dels reptes era explicar qui era o qui havia estat el bisbe de la catedral de Solsona. I no se'ns va ocórrer una altra cosa que anar a la catedral de Solsona, començar a gravar amb els nostres dispositius mòbils, anar davant del Cristo gros i preguntar: perdoni, què va passar amb l'antic inquilí de la catedral? Llavors vam posar una darrera, amb una veu molt potent i greu, i va explicar la història. I, resumint, un dia se li va aparèixer una feligresa i va deixar els hàbits i se'n va anar a viure la vida i em sembla que és ara que fa coses... No ho sabem, però bueno, està molt feliç, està molt feliç, i el celibat a celibar. I ja quasi per anar acabant, encara en la recta final del programa, una última cosa que ens va passar va ser que després de totes les anècdotes, anècdotes que també vam tenir d'anècdotes d'allà, va ser que ens van donar de dinar. Entrepà de truita, boníssima, i botifarra. Tot junt. Truita i botifarra. És molt de festa major, eh? Però sí, truita i botifarra. Aleshores, per fer-ho baixar, doncs allò que vas a fer un vermut, que després vas a fer una copa, després vas a fer una cervesa... El que no vam tenir en compte és que després de tot això hi havia el casament. En fi, vam acabar dintre un Mercadona comprant laca, Colacao, important per evitar ressaques futures, i encaminant-nos altre cop per la casa, saludant a gent que entrava al cementiri per anar-nos a guarnir, anar ben guapos per aquella tarda celebrar la cerimònia. Doncs res, fins aquí el programa d'avui. Encarem
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Sí, un petó.
0: Mira, és que us explico. No, no, espera un moment, espera un moment. Corta, corta. Us explicaré què ha passat. Al Monter li he dit, fem ja, encarem el final. I em fa, sí, sí, sí, tu tranquil. I dic, vinga, doncs encarem el final. I ja, jo, per la cara que feia, jo ja sabia que alguna cosa...
1: Sí, si recorda't anar a la feina divendres, un petó...
0: Això, això ja és per sempre, oi? Perfecte. Doncs fins aquí el programa d'avui, el divendres, dia 29 de maig, l'últim de maig. Això vol dir que estem ja entrant a la recta final de la temporada de Ràdio Caldes. Sap greu, perquè tinc encara moltes anècdotes, no sé si ens donarà temps. Però, en fi, tot i que hi ha rosarios, hi ha finals de temporada, aquí estarem cada divendres i, si no, tindrem la Núria per recordar-ho.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Gràcies, Núria. La tindrem aquí cada divendres amb nosaltres, així que sense més dilació, Núria, vols fer els honors?
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.
0: Gràcies. Doncs amb això ens veiem, ens escoltem divendres que ve, que ja estarem a juny, així que calderins, calderines, setmanatencs, setmanatenques, fins al divendres que ve.
1: Sergi, recorda't anar a la feina divendres. Un petó.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
4: La ràdio que parla de tu.
5: Els dissabtes al matí... Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
6: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
7: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
6: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
7: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
8: Aquest cap de setmana tindrà lloc la 30a edició de les catifes de flors a Caldes. Després de recuperar la tradició el 1996, el Caldes Flor fa 30 anys d'història. Celebra la tradició i el Corpus Christi omplint els carrers de Caldes. Concretament, 24 catifes ompliran el casc antic i el carrer Font i Boet amb uns dissenys florals inspirats amb l'obra d'Antoni Gaudí. L'entitat organitzadora ha convidat per avui divendres a la diputada i consellera d'Interior de la Seguretat Ciutadana, la senyora Núria Parlon. Diumenge hi haurà la passada i deliberació del jurat de concurs de catifes i assistirà la senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat. Amb motiu del Caldes Flor, també hi haurà diverses afectacions al trànsit pel centre del municipi. De 7 del matí a 9 de la nit, l'accés en vehicle quedarà totalment restringit en els següents espais: la plaça de l'Església, el carrer de Font i Boet fins al carrer de Setmanat, el carrer Forn i a la plaça de la Font del Lleó. Des de l'Ajuntament recomanen evitar l'utilització del vehicle en aquest entorn de 7 del matí a 9 de la nit del diumenge. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral de les persones joves de Caldes de més de 16 anys per incorporar-les a les empreses del municipi. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 quilòmetres en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got d'aigua quan t'implora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou habitualment i una butlleta pel sorteig de l'Or, valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'habitualment. L'últim, i aquest cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i el predomini del sol. Dissabte s'espera una jornada tranquil·la amb alguns intervals de núvols baixos a les primeres hores del matí, però amb clarianes cada cop més àmplies a partir de mig matí. El cel es mantindrà poc ennuvolat durant la resta del dia i no es preveuen precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 15 i els 27 graus, amb una jornada d'ambient agradable al matí i càlid durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, el temps serà encara més estable. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i només apareixeran alguns núvols poc importants a la nit. Tampoc s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, on les temperatures es mantindran molt similars a les de dissabte, amb mínimes d'uns 15 graus i màximes que tornaran als 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa fet a Caldes per gent de Caldes. Que no sona bé aquest micro, què li passa?
1: Sí,
0: és jo o és el micro?
1: Has tocat algú?
0: No has tocat res, sonava raro, no? Has fet com... Torna com a fer música, ho entens? Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Patada al Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres. Jordi Graví, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavier Serra, bona tarda.
0: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim, Mercès, a l'aigua calenta, però...
1: Tenim forats.
0: A on?
1: Als carrers de Caldes. L'altre dia, sense anar més lluny, hi havia un foradot descomunal a la cantonada del carrer Montserrat amb Pi Margall, que sort que aquell dia Pi Margall era peatonal, que si no, algun cotxe s'hagués deixat mitja llanta, eh? I era un forat molt gros, eh?
0: Sí.
1: I fondo,
0: sí.
1: És que no es veia al fons, eh? Semblava el Museu de l'Espanyol.
0: Sí, efectivament. Per sort, el mateix diumenge el van arreglar... el van arreglar dilluns.
1: Ah.
0: Perquè com que era festiu, semblava diumenge, però era dilluns. Clar. I el van arreglar dilluns, que també era peatonal al carrer. I després en parlarem, però l'Ajuntament ha posat fil a l'agulla a mirar d'arreglar tots els desperfectes que hi ha actualment a la via pública, tu.
1: Tu diràs, queda una mica menys d'un any per les eleccions municipals.
0: I tant. Ahir va haver-hi ple municipal... No, sé, que estic fatal avui.
1: Sí, sí,
0: aleshores, estaven llegint el full 3 ja.
1: Sí, és que està... No. Ves per davant i per darrere.
0: He començat molt malament, eh? Jo crec que tinc marge de millora.
1: Molt, i tant.
0: Molt, eh?
1: Sí.
0: Què dèiem? Que... Ah, sí, que queda un any per les eleccions municipals.
1: Sí.
0: Però aleshores... D'aquí un any els carrers ja tornaran a estar estropellats.
1: Bueno, això sol passar sempre.
0: Sí. Qui no està nerviós perquè arribin les eleccions municipals, perquè ara ell ja és funcionari i quan ets funcionari tot es veu d'un altre color, és el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana.
1: El ZP, el Zorro, que ha tornat a primera línia de l'actualitat bàsicament perquè és un màfies. És un màfies. I des de que no és president del govern, doncs s'ha dedicat a fer tràfic d'influències.
3: Presumptament. Quina xusma, eh? Colla de corruptes, presumptament.
1: Presumptament. Ai, senyor. El programa d'avui el dediquem, posem-nos seriosos, al Jaume Guarch, amic del programa, amant del teatre i de les coses bones de la vida, que ens ha deixat aquesta setmana.
3: Sí, una pena.
0: Això és Patada al Ventre i volem posar llum a la foscor. Això ja ho hem dit també la setmana
1: passada. Sí, això ho hem dit. Això... és un copiar-pegar de la setmana.
0: Totalment. Com dirien Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable de... Poques altes!

0: tros minúscul del ballet.
1: Ja està. Ja m'he posat a to, eh? És que...
2: Molt bé.
1: He arribat que faltaven 2 minuts per començar el programa, esbufegant.
2: Jo he patit.
1: I no... Ja, perquè estaves aquí sol.
2: Estava aquí sol. Perquè, en realitat, avui havíem de ser els tres.
1: Sí.
2: T'has enviat un missatge dient... No arribaré derrapant. I el Sam diu... Jo tinc una reunió a les 6 de la tarda i no sé quan arribaré.
1: Bueno, ja arribarà.
2: I
1: ja,
2: al moment pensava... A veure si em quedaré sol.
1: Sí, no de tres estem bastant a punt de passar un, eh? Sort que al final ha arribat, s'ha buidat. Hi havia un embús a la C-59.
2: C-59, però no s'ha enganxat res de manifestacions aquestes coses.
1: No hi havia res. Efecte badoc.
2: Molt bé.
1: Algú es deu haver parat a mirar les obres i això ha provocat un efecte acordeón.
2: Com sempre.
1: Sí. No, doncs ja sé, Monter, ja sé què em passava, que tenia el volum dels auriculars baixat al màxim i no sentia. I llavors per això em pensava que era el micro que no anava. No, però era jo que no anava. Efectivament tenies raó tu. Però com que has fet una cara rara...
2: Gaes!
1: Sí. Bueno, gaes, no? Si està baixat el volum, ni gaes. No, m'enredis.
2: A mi m'arriben missatges per Instagram i diu, si tens entre tal edat i tal edat, ja hauries d'anar al gaes. Audífons...
1: Perdem audició a mesura que ens fem grans. Jo, per sort, vaig fer una revisió mèdica fa poc i em va dir que estava com un toro, però
2: sí?
1: De l'audició també.
2: Sí. Es van fotre banyes i estàs com un toro.
1: Exacte. Devia dir per això, sí.
2: Bueno, no sé, això d'anar als metges, tu. Ara em vull mirar a veure si troben alguna discapacitat i m'estalvio d'anar a treballar o alguna cosa d'aquestes.
1: Si busquen bé, els metges troben.
2: Troben, oi?
1: Sí. Si tu pots entrar al metge sa i sortir amb tots els mals. Bueno, perquè, home, perfecte mai estàs.

0: coixejant molt i que cada, és més, cada dia pitjor i a treballar cada dia, eh?
1: Clar, i se li va accentuant treballant clar. Així, clar.
0: Sí. No sé, bueno, estan amb aquest plan que la gent, vostè, què té? No, és que miri, que tinc un càncer terminal, que m'han donat una setmana de vida. Bueno, no, però vagi a treballar, vagi.
1: S'ha de distreure.
0: Sí, exacte.
1: S'ha de distreure.
0: Li anirà bé. Sí. En fi, res a destacar més?
1: No.
0: Bueno, escolta'm, si vols, comencem a parlar de les coses del poble.
1: Sí. Perquè si hem d'anar fent temps que arribi el Sant, perquè ara haurem de canviar el guió sobre la marxa, eh?
0: Ui, bueno, és que també l'altra cosa que ha passat és que el guió estava previst per 3 persones, i clar, en 2 hem hagut de dir-nos frases que no eren, ara ho dius tu, ara dic jo. Aquí, si haguéssim tingut una càmera, la gent li hagués passat bé, perquè era allò, ara parla tu, bueno, no ho dèiem, però ens ho dèiem amb la mirada, el Jordi, ja hem arribat.
1: Aquesta frase, tu.
0: Jo ja veia que tu allargaves com perquè digués jo l'altra, aquestes coses que no hauríem d'explicar, que són intimitats del programa, però que... Bah.
1: He juntat 2 paràgrafs, perquè veia que si no coordinava l'altre...
0: Correcte. Clar, perquè ara és això, tu fa més el paper de que explica la notícia i ara quedarà desquadrat, això.
1: Sí.
0: Ara que serà una merda. Però provem-ho, a veure com funciona, va.

0: Doncs va, som-hi. Ahir va haver-hi ple municipal perquè era quart dijous de mes. Què en sabem?
1: Doncs jo puc aportar una estadística d'aquest ple, a veure, visualitzacions al YouTube, n'hi va haver-hi 69.
0: Oh, què dius? 69 persones?
1: Sí, més coses. Habitants a Caldes, 18.500 persones. Sí. Per tant, un 0,3% d'interès a la política local. Sí, sí, amb això està tot dit.
0: Tenim un problema i aquest problema es diu 0,3%, l'única quantitat de gent que mira el ple, que t'haig de dir que em sembla que és bastanta gent.
1: Sí, 69 persones?
0: Una mica sí, eh? No?
1: Mira.
0: Vull dir que ple municipal per YouTube,
1: el miraries? El Montel l'escolta però no el mira per YouTube.
0: Ah, doncs hauries de mirar per YouTube, que haguessin sigut 70.
1: A Ràdio Caldes tenim... podem saber quantes... Ho pots mirar ara o et costaria molt, Monter? Mirar quanta gent ho va escoltar ahir.
0: A veure, qui va guanyar, YouTube o Ràdio Caldes? Tu què creus? Perquè el YouTube entenc que és el YouTube de l'Ajuntament, no?
1: Sí. Va, sí, sí.
0: No tenim YouTube a Ràdio Caldes. Encara.
1: Jo normalment quan m'ho miro per el YouTube, eh?
0: Bueno, perquè clar, veus les cares, veus les cara, reaccions.
1: 16 persones a Ràdio Caldes.
0: Bueno, guanya YouTube de bastant, eh?
1: Sí. Bueno, total, que de 18.554 habitants, 69 més 10, mira, 79 persones van escoltar ple. Sí. Més els que hi van anar en directe, que poca gent.
0: I nosaltres som del 99,7% que no vam seguir el ple. Vaja, com bona part de la resta de la població. Tu, Jordi, de quin percentatge és?
1: Jo abans era del 0,3%, però ara ja formo part del 99,7%, perquè ara els dijous se m'ha complicat la cosa. Tot i així, ahir vaig fer una ullada ràpida.
0: Doncs mira, ets una rara avis.
1: Ah, sí? Per què?
0: Sí, perquè rara per estrany i avis perquè ja tens una certa edat, Jordi.
1: Ah, doncs mira, doncs serà això. Cae.
0: Exacte. El ple va durar unes 2 hores. Quina part vas escoltar?
1: Doncs mira,
0: quanta estona?
1: Devia escoltar 5 minuts.
0: Va, així ets un del 0,3%, eh? Nosaltres no ens enganyes, eh? Ets dels nostres, Jordi, un odinoi. Eh? I sí. Vas tenir temps de treure alguna conclusió, alguna cosa important?
1: A veure, important el que es diu important no, però alguna coseta he tret. Per exemple, l'edifici de Can Rius ja té l'estructura feta.
0: Home, però segueix.
1: Mira, es van reformar i reforçar els forjats que es podien aprofitar.
0: O sigui, ara ja no caurà, diguem.
1: No. I després se'n van fer de nous, dels que no podien aprofitar de forjats, se'n van fer de nous. Per tant, la fase 1, perfecta. Vale. Per això ja ho tenim.
0: Estupendo.
1: Fonaments, estructura i coberta.
0: Molt bé.
1: Ara
0: molt bé.
1: Diuen que anem a una segona fase, que ara el que s'ha de rebre és el treball de fusteria. Escoltem el Jordi Martín perquè ho deixa molt clar.
2: Estan ja a punt per rebre les fusteries, que justament en aquest cas seran fusteries de fusta.
1: Molt bé, fusteria molt bé, de fusta.
0: Sí.
1: Que quedi clar, fusteria, fusta. Peixateria, peixos. Sandvitxeria, sandvitxos.
0: Sí, menys mal que hi ha algú que hi toca.
1: Sí, és mal.
0: Sí, sí. És increïble, Els plens t'anomenen números de lleis, sigles de coses rares, coses que la gent no hi entén una merda, però no especifiquen res, en canvi. Diuen que faran els treballs de fusteria i han d'explicitar que aquests treballs de fusteria són de fusta, eh? No sigui que la gent sigui tonta i no ho entengui, increïble.
1: Sí, sí, això ho especifiquen, l'altre no.
0: Sí. Política per dummies, eh? Algunes vegades algunes vegades fan política per dummies i quan no interessa que la gent sàpiga de què va, del que parlen, política per experts intel·lectuals de la matèria.
1: Sí, perquè després et foten... Això que deies, expedients i números, ara parlem de la llei del número tal. Molt bé, i parlen entre ells i tu et quedes
0: no
1: igual.
0: I no saps de què va, perquè tu no t'ho has llegit, ells sí.
1: Ells sí,
0: que
1: clar.
0: S'han llegit l'informe prèviament.
1: I en canvi ara diuen, parlen de fusteria i diuen, de fusta.
0: De fusteria, de fusta. Sí, sí. Escolta'm, de Can Rius van dir alguna cosa de si... Perquè no havien d'acabar les obres al juny.
1: Bueno, la primera fase.
0: Però és aquesta?
1: Aquesta s'ha acabat.
0: Sí, és això, ja està.
1: Ara començarà la segona fase.
0: Ah, només és l'estructura, la primera fase?
1: Sí.
0: Ah, sí? Clar. O sigui, la subvenció de...
1: Que es van redarir una miqueta perquè van trobar coses anecdòtiques com una piscina.
0: Correcte, una piscina romana que nunca más se supo. No, però, en sèrio, no havia d'estar acabat l'edifici per cobrar la subvenció, només s'havia de fer l'estructura. És raro, això, eh? Algú em miente aquí, eh?
1: O potser va per fases, és que no ho sé.
0: No ho sé. La fase 2, fins on jo sé, era la d'adequar mobiliari, no sé què, van explicar, no?
1: Ah, perquè ara la fase 2 és això, mobiliari. Ja hi ha els premarcs a les portes i a les finestres i ara toca fer els
0: marcs. La fusteria de fusta, sí, sí. Bueno, vale, m'ho crec perquè m'ho expliques tu.
1: Bueno, els 5 minuts que vaig veure del ple.
0: Ja, també tens raó, sí. Alguna cosa més que et vagi a sorprendre dels pocs minuts que vas seguir el ple?
1: Sí, mira, va, parlem de Sant Joan.
0: No trobo que va donar per molt, no?
1: Bueno, perquè vaig fer vaig fer 3 segons, vaig
0: vas
1: parar...
0: Vas fer scroll així ràpid.
1: Vaig fer scroll ràpid.
0: A veure si trobaves alguna cosa,
1: Parlem de Sant Joan perquè ja s'ha aprovat on aniran instal·lades les paradetes de petards. bàsicament com cada any, al mateix lloc. O sigui, no canvia res. S'ha parlat de la normativa dels petards, perquè aquest any no hi són a temps a canviar-la, però entre Sant Joan, Festa Major i Escaldarium buscaran fer una normativa adequada. Ja sabem que a Caldes no es pot tirar petards a dintre la població, ni
0: no
1: per als descans dels veïns i per certes coses.
3: Sí, doncs el dia de Sant Joan
1: passa que, clar, per Sant Joan és una excepció, per l'Escaldarium és una excepció, i Festa Major, i ara buscaran una normativa per adequar-ho tot. Ja. I hem destapat, parlant de Sant Joan, una novetat per aquest any, que escoltem la Laia Gusco.
4: La novetat que apliquem aquest any a Caldes de Montbui, que recuperem la tradició de les fogueres.
1: Tornen les fogueres!
0: Olé, vamos allá, no? Superbé, superbé.
1: Clar que sí, ja podem tornar a cremar bruixes. Jo tinc unes quantes apuntades d'aquí a Caldes que es poden cremar.
0: A veure, però això no ho ha de fer la gent del carrer? Per què s'hi fot l'Ajuntament amb això? Abans les fogueres les feien els veïns, una per barri, més o menys. Ara com anirà? La foguera de l'alcalde, la foguera de la Laia, la foguera del Través? Que la del Través és la que cremarà més, perquè té moltes factures i papers per fer una bona pila.
1: Sí.
0: I quan has de posar-les a les màquines trituradores...
1: Aprofiten, clar. I la foguera de la Roser l'encendrà el Marc Calvo. Ara que la Roser ja fa polítiques LGTBI, es porten bé, no?
0: Ah, potser sí. Jo aniré a la foguera de la regidora Millán, la Carla. Segur que aprofita les brases per fer carn a la brasa i quatre salsitxes, home.
1: Sí, tant, sí, tant. També hi haurà la foguera del Suárez, no? Que potser la fa la xurreria, que sempre està allà fent el cafè. Amb una mica de sort, el Biosca ens convida a xurros.
0: Sí.
1: No ho sé.
0: Alguna coseta més dels 5 minuts que vas escoltar?
1: Doncs, a veure, en el tros que vaig veure els partits de l'oposició, doncs estaven molt contents.
0: Ah.
1: Perquè diuen que s'ha comptat amb ells per reunions i hòsties per entendre bé les coses com han d'anar, de, per exemple, la concessió de la zona esportiva de les Cremades o del Pla de Salut.
0: Home, important.
1: Fins i tot l'alcalde, ojo, es va estranyar que el Terrades... Home, el felicités.
0: Però si és una bellíssima persona.
1: Sí, sí, va felicitar el consistori. Escoltem la reacció de l'alcalde.
5: De la mateixa manera que algunes vegades ens hem fumut canya, doncs li dono les gràcies, senyor Terrades. Li agraeixo el seu comentari.
0: Molt bé.
1: Algunes vegades ens hem fotut canya i he vingut de nou que felicités la gestió. Però això no va ser flor d'un dia.
0: Ah.
1: Va ser flor d'uns pocs minuts. Perquè després va sortir el tema econòmic i ja sabem que el Terrades, això dels números, el torna boig. Tot i que el Través va dir que tenim el deute molt bé, el 37%, i no en xifres com els 60 o fins i tot 70, que és el límit, el Joan va fer una petita intervenció crítica. I allò que semblava una nova amistat, alcalde Terrades, doncs va tornar al de sempre.
5: Ai. Moltes gràcies. Ja trobava a faltar una mica de mambo. Perquè haig de fer una puntualització, ara de seguida passaré la paraula també al regidor Través. En tot cas, trobo a faltar una mica de debat. Jo no crec que l'Ajuntament estigui, ha dit, més estabilitzat. L'Ajuntament està sanejat. L'Ajuntament està sanejat, objectivament està sanejat. I el concepte és important. Ha dit estabilitzat. Més estabilitzat, jo dic, l'Ajuntament està sanejat. La ràtio legal d'endeutament, quan passes en fase d'intervenció per part de la Generalitat, és el 75%. Per tant, estem més de la meitat.
0: Està una mica de corda, no, l'alcalde?
1: Mm.
0: No, trata d'arrencar-lo, Isidre. Una mica, no?
1: Sí.
0: I allò que deies tu, de cara ja no entès res. Fusteria de fusta, però la que s'ha fotut de parlar de que si està sanejat un 33, un 26, la ràtio... Què estàs dient?
1: La ràtio, què és? El col·le, és coses de col·le, no?
0: Sí.
1: La ràtio.
0: Bueno, no sé si ha dit ràtio, una paraula
1: sí,
0: que he dit de sobte.
1: Sí,
0: sí, la ràtio, no sé. No sé.
1: Però bueno, que estem endeutats un 37%.
0: Bueno, no sé si és molt o poc. Jo, clar, jo no ho sé, no ho sé valorar.
1: El límit d'endeutament és el 70 no sé quan.
0: Ahà.
1: I havíem arribat a estar-ho al 70, sí. 70 i algo.
0: I més i tot, diria.
1: Sí, 70 bastant llargs. I ara que hem baixat el 37%, doncs ens hem de felicitar.
0: Sí.
1: Molt bé. Però, ojo, l'alcalde diu que estem sanejats.
0: Bueno.
1: Sanejat seria el 0%, no?
0: No, no, perquè sempre has d'estar una mica endeutat, en realitat.
1: Sempre, sempre. Això també ho explica al través. Que sempre s'ha d'estar endeutat, si
0: sí,
1: no malament.
0: Perquè tu has d'anar tornant els crèdits, això és el deute, no? Llavors tu demanes crèdits per poder pagar coses, perquè fins que no t'arriben els impostos de la gent, no? Has de fer girar la roda, per dir això, t'ho explicaré molt bé el Sam, llàstima que no sigui. Sí. Però, clar, una cosa d'una empresa, i l'Ajuntament al final és una empresa pagada per tots, clar, per anar fent rodar la màquina, diguéssim.
1: De fet, al través va dir, si estàs endeutat a l'1%, el més baix de tot, i el màxim, el 70 no sé quan, diu, és el mateix.
0: Bueno, home, tampoc...
1: Diu, et serveix pel mateix. Dius, home, clar, però molt millor està el 37 sí. I no patint amb l'aigua al coll.
0: El seu és això, anar tenint diners per anar fent i tenir alguna alegria de tant en tant, fer alguna inversió.
1: Sí, sí. Però bueno, que ja està, tema diners i tot el que semblava que anava bé Terrades, l'alcalde, ja torna a saltar. Bueno. Ja em va bé, una mica de morbo, de mambo, no sé què ha dit l'alcalde.
0: Sí, sí, bueno, perquè... Però se'l veia això, que li faltava corda, eh?
1: Sí.
0: Està arriba a final de temporada cansat, l'alcalde, eh? Una mica com nosaltres, també.
1: Sí, sí, també falta corda.
0: Una mica castigats, ja.
1: Sí, sí.
0: Alguna cosa més? No sé, Jordi, així com l'alcalde trobava a faltar una mica de mambo, jo trobo a faltar alguna cosa de la Cel.
1: Doncs si en van parlar, no ho vaig escoltar.
0: Millor, perquè sempre en algun moment o altre hem de parlar del cony de la Cel, eh? No tenen més temes? La prefectura de policia... Què en sabem de la prefectura de policia?
1: Doncs mira, sí que van parlar de la prefectura dels Maderos.
0: Ja han trobat algú que l'acabi? La Sagrada Família de Calde? Sí. Recordem que van fer dos concursos que van quedar deserts per intentar acabar l'obra.
1: Doncs sí, doncs la Calde va donar la gran notícia que ja havien trobat algú per acabar-la d'una vegada per totes.
0: Home, ja seria hora.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Els policies pobres, no poden detenir ningú, no. Ni poden posar multes.
1: No. Però jo em vaig quedar amb un altre tema de la prefectura, que és el mobiliari.
0: Ah?
1: Escoltem això.
5: Moltes gràcies. En aquest cas, aprofitem també un sobrant de la piscina i el dediquem al mobiliari de la prefectura de policia.
1: O sigui, que amb el sobrant de la piscina faran la prefectura. O sigui, ompliran els calabossos amb manguitos, xurros i burbujites.
0: Suposo.
1: Ah!
0: Sí, sí. I no està bé perquè no fa mal, això.
1: No, no, no. No,
0: no són armes, diguéssim.
1: I el cap de la policia, el Josep López, el coneixerem perquè serà l'únic que portarà el cavallet negre. I tots els altres amb el cavallet blau.
0: Sí, segurament. Quin ridícul quan tots els agents vagin pel carrer amb un gorro de piscina al cap en comptes de la típica gorra de poli, no?
1: Sí, quedaran fatal, quedaran molt malament.
0: Sí.
1: Però, bueno, mira, això és el que fa, moure coses d'un lloc per posar-les en un altre.
0: Clar, error. Però llavors el sobrant de la piscina, que entenc que deu ser calés, no?
1: Sí, no,
0: vull dir...
1: Tant a sobre la piscina, si estan embarrats com...
0: Però si el jacuzzi no va, coi, arregla el jacuzzi...
1: Bueno, no hi és, el jacuzzi.
0: Bueno, és veritat, no hi és, tens raó. Ja ho vam dir la setmana passada que ja no existia.
1: La sauna aquella.
0: La sauna, que no sé quina de les dues és. Però bueno, en qualsevol cas, si està fet un cromo...
1: Les taquilles per canviar-se també estan totes trencades.
0: Tot fatal.
1: Molt malament.
0: I anem a posar els policies que tinguin uns mobles ben macos. Cony, fotre els immobles de l'IKEA, els policies que no paren de fotre multes a la gent que no en té cap culpa. I a la piscina posa coses bé per les instal·lacions de la gent que paga per anar a nedar una mica.
1: A més, qui passa més gent? Per la prefectura o per la piscina?
0: Depèn del dia. Si és dimarts al matí, ja va justet.
1: Va justet.
0: Bueno. Molt bé, doncs escolta'm, ja...
1: Pues els 5 minuts de ple...
0: Donen per molt.
1: Imagina't si l'hagués escoltat sencer 2 hores, eh?
0: Suposo que hi vas anar, i per això m'atreveixo a preguntar-t'ho, però vas anar al final, aviam si algú va preguntar alguna cosa?
1: Sí, vaig anar cap al final i hi havia un Artigas que va preguntar, no me'n recordo ara què. No recordo què va preguntar... Sí, vale, es va enrotllar sense cap pregunta. Va fer una... això, el pàrquing dels dies de mercat. Sí, va parlar del dia de mercat.
0: Bueno, és que ja, clar, no hi ha pàrquing.
1: Sí, sí.
0: No
1: sí.
0: Hi ha Déu on aparqui.
1: Sí, però no. Després també em vaig quedar amb alguna cosa... amb el suport a... una moció que va presentar Esquerra. De suport als professors. Que tothom va fer, cada partit polític va fer un speech que tothom hi estava d'acord, menys el Suárez, que va dir jo amb això no hi entraré. I apa,
0: no està en l'edat. No. Ni d'ell ni dels seus fills. I
1: després d'uns speeches molt, molt amplis per cada partit polític, quan va tocar el PP, el Suárez va dir jo això no.
0: Per el que hagués dit.
1: Sí.
0: Es valia callar. En fi, va, que tenim més coses.

0: Bueno, ja vam explicar només començar el programa que l'altre dia hi havia un sot descomunal al carrer Montserrat i potser és casualitat o algú del consistori se li ha omplert el potet d'una vegada, però la qüestió és que el govern ha posat fil a l'agulla en el tema.
1: Sí, perquè aquesta setmana s'ha posat en marxa una campanya intensiva de 4 mesos per resoldre i actuar sobre bona part de les incidències que hi ha a la via pública del municipi.
0: Sí, des del consistori han optat per aquest pla de xoc per resoldre el gran volum d'incidències que hi ha registrades al portal d'incidències de la via pública. És un portal que es va iniciar fa 2 anys i que la gent va penjant allà. Hòstia, que he vist una esquerda que hi ha al carrer a Sant Cibega, no sé.
1: He vist un lloc on no hi ha una esquerda, perquè tot el rem hi ha esquerdes. Hauríem de fer al revés.
0: Per cert, ara que dic això, ara que dius això, recordes que fa unes setmanes vam dir que hi havia molts sots a la carretera C-59, però que l'alcalde va dir que s'havien arreglat?
1: Sí, què? Pues com avui, estan?
0: O sigui, hi ha tants sots...
1: Encara n'hi ha més.
0: Però més que abans. O sigui, és brutal. En fi, continuem. Deia que al portal de d'incidències de la via pública hi ha moltes incidències, moltíssimes incidències que va penjant la gent, i per això s'ha dissenyat un pla d'arranjament i millora de voreres que comptarà amb un equip d'operaris externs que durant 4 mesos s'encarregaran d'aquestes obres i reforçaran les tasques de les brigades municipals.
1: És el que té crear un portal d'incidències de la via pública, que la gent l'aprofita per queixar-se de les incidències de la via pública.
0: Clar, correcte. Abans d'incidències també n'hi havia, però com que no devien quedar registrades al portal aquest...
1: Només sortien alcaldes lletja de l'Instagram.
0: Clar, doncs quedaven allà en el pozo de l'olvido. I abans que no hi havia Instagram, imagina't.
1: Bueno, encara pitjor.
0: Clar. Fins al moment, aquesta brigada B, en podríem dir, ja ha actuat en diversos carrers com el carrer Velázquez, Alixa de Verder o l'Avinguda Fontcoberta. Un cop finalitzades aquestes actuacions, també resultaran incidències a altres vies com el carrer Sant Pau o el carrer Montserrat.
1: Els nous operaris també han col·laborat en la reparació de calçades o en la instal·lació de punts d'ombra als parcs.
0: La campanya té un pressupost de 48.000 euros. No cal dir que el Pep Peig respira tranquil perquè ja es veia solucionant ell i el papà passa totes les incidències registrades al ditxós portal aquest que dèiem.
1: Sí, però també la brigada no surt mai a les notícies i a la vegada que surt doncs és perquè han vingut de fora a ajudar-los a fer la feina.
0: De fora vingueren, sí, que ens traieren.
1: Segur que no està del tot content el Pep Peig.
0: El Pep, rai, home. Si és de bona pasta, el Pep.
1: Bueno, és mal. Total, que des del consistori dona molta importància al portal d'incidències de la via pública per tal d'assabentar-se el més ràpidament possible quan n'hi ha alguna. El portal ha recollit gairebé 2.300 incidències dels calderins des que es va posar en marxa, com deies, ara fa poc més de 2 anys.
0: 2.300,
1: Són moltes.
0: Són moltes.
1: Però a vegades... Pensa que deuen ser per tonteries, perquè hi ha gent que a la mínima es queixa d'algú que... Hi ha un paper terra, recollir-lo vostè mateix.
0: Repetides.
1: O repetides, clar.
0: Que deu ser una putada, perquè incidència 347, va a la brigada i la regla. I al cap d'unes setmanes, no? Incidència 423, van allà. Ah, no, sí, aquesta ja la vam arreglar la setmana passada. No?
1: Clar, perquè... És veritat, tu pots veure els que hi ha...
0: No ho sé.
1: No hi ha entrat mai al portal d'incidències.
0: No hi ha entrat mai. Per ser, si hi entres, aquesta incidència ja està registrada.
1: Clar, que t'ho diguin. Clar. Sí. O que les hagis de llegir totes les 3.000 que hi ha per saber si algú ha posat la teva.
0: Exacte. O també, no sé si hi ha un allò... Un cop registrat, per exemple, si tu estàs treballant a la feina i tens una incidència informàtica, jo tinc un programa informàtic que poses, tinc una incidència. I al cap d'una estona t'arriba un bé i deien, incidència solucionada. Llavors, si tu t'arriba incidència solucionada, tu vas allà i dius... No està ben solucionada aquesta incidència. I tornes allà. Aquesta incidència encara... Trobo que encara hauria pogut fer una mica millor.
1: No és la que volia solucionar del tot.
0: Exacte, era una mica 5 centímetres més a la dreta que hi ha una altra a l'esquerda. Això és una altra incidència.
1: Déu-n'hi-do. Però clar, la gent ha de penjar fotos, no?
0: No ho sé. No sé com va.
1: Sí, no? Perquè has de demostrar. Vale, pots o no cal penjar la foto, però clar, si... Perquè quedi bé constància. Quan he fet una foto, això... Sí, sí. Com el que feia que les lletges a Instagram.
0: Exacte.
1: Per tant, no sé si tu pots entrar i veure totes les fotos que hi ha de la gent que ha penjat. No.
0: Només es pot fer la teva, diguéssim.
1: Vale.
0: Molt bé, doncs escolta'm...
1: Un dia entrarem.
0: Exacte. Quina adreça és, això? Quina adreça deu ser? Portal...
1: El web de l'Ajuntament. Ja t'ha buscat, suposo, l'apartat portal d'incidències.
0: Deus haver de fer allò de la signatura electrònica, aquesta punyeta, suposo.
1: I perquè no hi ha una aplicació, només que sigui això?
0: No sé. Home, estaria bé que hi hagués una aplicació de mòbil que et geolocalitzés.
1: per exemple.
0: Sabries exactament és aquí l'incidència. Sí.
1: Estem perduts amb això, ho hem d'investigar.
0: És un fallo, que nosaltres no sapiguem això, tu.
1: Sí.
0: És una cosa que jo no sabia que existia.
1: Mira que la... És entretinguda la web de l'Ajuntament, perquè trobes cosetes i hauríem de passar-hi més estona.
0: Sí.
1: Jo normalment a vegades hi entro per mirar el calendari d'activitats i he vist que aquest cap de setmana, en dissabte, hi ha programades les activitats del centre en el calendari de l'Ajuntament, que hi ha la pel·lícula Ola Frida del cinema familiar i hi ha l'obra de teatre de la companyia La Bretxa. I després vaig a diumenge i miro a veure si hi ha la programació en diumenge del teatre, que també hi ha, del GEC, al casino, i allà no posa.
0: No els hi ha arribat.
1: Jo em pensava que l'Ajuntament estava més de bones amb el casino que no passa amb el centre.
0: No els hi ha arribat. Coses de la vida.
1: Doncs mira, a vegades fallen aquestes cosetes.
0: I també els anuncis estan molt bé. No sé com es diu, tauler d'anuncis. Tauler d'anuncis, sí. Hi ha coses que estan molt bé. Hi ha cotis del poble.
1: Sí, i sobretot quan hi ha alguna... que busquen personal per alguna cosa, algunes oposicions, alguna cosa d'aquestes...
0: I tu et poses les botes.
1: Amb això m'encanta. Sí. L'altre dia em vaig veure un que vaig dir, això ho hauríem de parlar al programa. Ja que vam fer el de policies... Sí. No sé què anava, em sembla que anava de neteja o alguna cosa, però mira, al final no m'hi vaig posar, perquè vaig veure que molta gent ja havia suspès el català.
0: No direm res.
1: No direm res.
0: Va, més coses.

0: Més incidències i de la recurrent. Segalés admet que el servei que actualment està prestant a Caldes amb els busos interurbans té deficiències i mancances.
1: Què dius ara? Quina sorpresa. Deu ser de fa poc, no? Perquè quan jo era jove i agafava busos sense aire condicionat per cada, que cada dos per tres s'espatllaven i la meitat dels passatgers havien d'anar viatjant dempeus, doncs anaven de conya.
0: Això almenys és el que ha afirmat el cap d'àrea del Vallès Oriental del Segalés, el tal Josep Muñoz, que no tinc el gust, no. En una entrevista del programa El Safreig, que ja hem dit moltes vegades en aquest programa que el carrega el diable, el Safreig.
1: I tant, sí, sí.
0: Un programa de Ràdio Caldes, que dic clar.
1: Sí, sí. Resum, un quadro, eh? L'aplicació no funciona com pertocaria, les línies han de ser actualitzades, no hi ha prou busos en hores punta, i els que hi van, doncs, van plens, poca freqüència en determinades hores...
0: Això sí, eh? Sobre l'APP, estan treballant per millorar-la i van dir que aviat es podrà pagar, atenció, això que diré, Jordi...
1: Ai...
0: Es podrà pagar amb targeta de crèdit als busos.
1: Què dius ara, en sèrio? En ple segle XXI es podrà pagar amb targeta als busos? I com ho faran? Amb bruixeria? O...
0: No sé com se'ls hi deu haver acudit. La tècnica miraculosa que hi hagi allà un
1: algú s'ha despertat.
0: Sí, no sé com, no sé, en unes zones rares que en diuen internet,
1: que raro.
0: 4G o 5G,
1: sí, sí,
0: que no sé què deu ser, faran això.
1: Mare de
0: Déu. Està movent els llavis, però no és per nosaltres.
1: No, és per l'Alexis, que està aquí.
0: És molt complicat, aquesta ràdio. En fi, que dèiem... No sé on anava. Això, sí, una mica sí que deu ser bruixeria. El senyor Muñoz va dir que una mica es va expulsar les culpes i va traslladar tota la pressió a la Generalitat, que diu que només posa traves i no dota de prou pressupost al servei.
1: Ah, molt bé. A l'entrevista també es va parlar del servei de bus urbà de Caldes i el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalés va admetre, oh, sorpresa... que no funciona del tot correcte.
0: Àngela Maria.
1: Sí. Suposo perquè es van queixar els altres l'altre dia les urbanitzacions aquelles.
0: No sé. No? Bueno, va dir que veia difícil fer noves línies, eh? Que la setmana passada parlàvem de les línies de Can Regassol i de...
1: Sí, dels Llagoners.
0: Va dir que això ho veia complicat, perquè tal. Bueno, clar, perquè val diners, bàsicament. I no sé, deu ser deficitari, segurament, això. En aquest cas, en el cas que ens ocupa del bus urbà, clar, com que no li podem donar la culpa a la Generalitat, no va tenir més remei i l'home de donar-li la culpa a l'Ajuntament, que és amb qui va pactar el recorregut de les línies. Va dir, bueno, sí, ja, les línies, les queixeu de les línies, però clar, és que les vaig pactar amb l'Ajuntament. I a les obres de la C-59, diu que també han fet que el servei es ralentitzi. Bueno, clar, tot plegat, vulgues que no, les obres, ja m'ha passat avui venint cap aquí, donant pel sac, perquè la gent es para, mira, i això genera un tema.
1: Total, res nou sota el sol i serà un miracle que algun dia funcionin. Total, no funcionen mai, tampoc vindrà d'aquí.
0: Ja,
1: eh?
0: Sí, també...
1: Però aquest senyor va venir aquí només a repartir culpes als altres.
0: No? Una mica, sí, home, va començar admetent, no, clar, sí, ja entenc que la cosa va malament, però és culpa d'aquest. Ja està, es va quedar tan ample.
1: Bueno, què farem? Em sembla que hi havia tertulià el Jaume Pieres i és usuari dels busos.
0: Avui, clar.
1: I és un tema que...
0: Estava ben triat aquest tertulià,
1: sí,
0: aquest dia.
1: Que el sulfura bastant, eh?
0: Ah, ja. Doncs havia sortit calentet el senyor Muñoz.
1: Ahir que hi havia el Safreig? Ah, no, clar, hi havia ple, no?
0: Hi havia ple. Que no ho saps?
1: Hòstia... Mira, el Suárez...
0: La setmana que ve el Suárez,
1: el Safreig.
0: Que van fent de tant en tant polítics, o què?
1: Sí, de
0: no
1: tant en tant.
0: No mai el Safreig, és bo aquest programa.
1: De tant en tant, són polítics, i quan hi ha polítics, els tertulians són periodistes, i quan ve algú altre, no sé, d'autobusos, o la policia, o no sé què, després ja són tertulians.
0: Tertulians, normals
1: i corrents. Bueno, normals i corrents. El
0: Jaume Pieres. Quin dia és i quina hora, això?
1: Això el dijous de 7 a 9.
0: De 7 a 9, 2 hores, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Amb el Suárez serà 5 minuts i hauran de tirar música.
0: Bueno, no passa res. Tots ens ha passat, això.
1: Sí, sí.
0: Tots ens ha passat.
1: Acabar un programa abans i tirar música.
0: Jo vaig començar, una de les primeres coses que vaig fer en aquesta casa va ser una tertúlia que durava mitja hora.
1: Ah.
0: És el tema tertúlia anat a més, trobo, eh?
1: Molt, molt.
0: No, sí, sí. Escolta'm. Bueno, va, què? Més coses tenim
1: més
0: o què?
1: Coses, va.

0: Bueno, ara seria el moment d'anar al Telepinedes Vespre o anar al de la nit als Hidro, que vam inaugurar la setmana passada, o als comercials del Pineda en Casa, que vam fer també fa un temps, però ens trobem amb un problema. Un problema que jo no hagués dit mai.
1: Ai.
0: No m'ho hagués imaginat mai que passaria una cosa així, Jordi.
1: Què ha passat, eh?
0: L'alcalde no ha fet cap reel aquesta setmana.
1: Però és que això no pot ser.
0: Com pot ser?
1: No pot
0: Zero
1: ser.
0: Reels.
1: Però què li ha passat?
0: No, mira que em podria haver fet, eh? L'altre dia va estar al Termàlia a l'exposició Càlida, donant en això que van donar els resultats de la investigació sobre la balneoteràpia i el càncer de mama.
1: I què en sabem?
0: Doncs que els estudis afirmen...
1: No, de l'alcalde. Ah. Si ha perdut el mòbil, l'ha manejat d'Instagram per passat...
0: O... Ah, d'això, mira, no en tinc ni idea.
1: I dels estudis del...
0: El que anava a dir, després de l'anàlisi d'indicadors de nivell de vida i de símptomes de les dones tractades abans i després de la teràpia, els resultats mostren beneficis clars, grans i evidents, però no obstant, també revelen que els efectes positius desapareixen amb el temps si es deixa el tractament.
1: O sigui, has d'anar a fer el tractament de per vida per sentir-te bé, no? Clar.
0: Sí, clar. I paga, que és gata, eh? Això és bé. Com l'Ozempic. L'Ozempic, que és aquella pastilla que prima, que és aquella pastilla que es van inventar per una malaltia i de sobte van descobrir que primava.
1: Que primava,
0: és llavors,
1: veritat.
0: Llavors, era per la malaltia, que em sembla que era la diabetis, diria, venia, clar, 2% de la població, no? I quan es va descobrir que se primava, es van fer d'or, la gent. Però, clar, llavors, quan deixes la pastilla,
1: efecte rebot.
0: T'agafa un atac de gana.
1: L'efecte rebot.
0: Brutal. Brutal, es veu, que clar, doncs tornes a la teva mida anterior. Doncs passa el mateix amb la balneoteràpia,
1: sí,
0: suposo.
1: Sí. Bueno, paga que és gata, no?
0: Sí, clar, està clar. Però si pagues i et funciona, millor que no pagar i està xungo, eh? Estem d'acord o no?
1: Sí.
0: En fi, que aquests són els resultats, tu.
1: I no podia fer un vídeo d'això, l'alcalde?
0: Clar.
1: És que ens ha fotut el programa en l'aire, eh?
0: Sí, és que ara què farem aquests minuts que perdem?
1: No sé.
0: Que sempre ens va bé per descansar una mica, clar. Que sentim l'alcalde. Ara què?
1: No sé.
0: Isidre, grava reels.
1: Per
0: home,
1: favor, ens
0: que...
1: has deixat en calces.
0: Ens vas en contra si no grava reels. Escolta'm, si no tenim reel de l'alcalde de la balneoteràpia, què fem? Fem una cançó?
1: Home, és que una cançó de càncers de mama, com
0: no,
1: que no, eh?
0: No ho veus, eh? Doncs sí, què fem?
1: Mira, era la secció de l'alcalde. Si no ha fet res, doncs fora, tirem endavant.
0: Sí, i aquesta vegada no li paguem per la secció perquè no l'ha feta.
1: Però si no l'he pagat mai, no?
0: Millor.
1: Doncs vinga, pues que no cobri, tu.
0: Ta.
1: Apa.
0: De fet, nosaltres som nosaltres que li robem els vídeos, encara com no ens denuncia.
1: Sí,
0: encara
1: sortim guanyant.
0: Podria fer-ho, eh?
1: Podria fer-ho, no?
0: Home, clar.
1: Però és molt públic. Si ho poses, si ho penges a la xarxa, no pots... Bueno, és veritat, ho hauries d'agafar i hauries de nombrar...
0: En realitat, el que hauríem de fer agafes, és demanar-li permís cada vegada.
1: Bueno.
0: Envies un WhatsApp, Isidre, que aquesta setmana t'agafarem un reel. En realitat, el que podríem fer és dir-li, Isidre, cada reel que facis,
1: sí, sàpigues...
0: el posarem per la ràdio.
1: Ja que ja ho sap.
0: Podria firmar al principi de legislatura.
1: Sí.
0: Saps allò com els nens al principi del curs de col·le que els pares firmem? Autoritzo que el meu fill aparegui en imatges promocionals de l'escola, ta. Podria, el fet de ser alcalde ja podries firmar un paper. Autoritzo que petar el ventre, faci servir els meus reels.
1: Això ja hauria de... Tots els polítics que entren ja haurien de saber.
0: Sí, perquè per exemple...
1: Tota la gent del poble ja hauria...
0: Clar, ara mateix tenim 3 candidats confirmats per l'alcaldia de Caldes, no?
1: Sí.
0: Isidre Pineda, amant d'Instagram, Marc Calvo...
1: Un altre amant...
0: Fins i tot et diré que potser més i tot... I Joan Duran, no tant, però el veus una mica insegur, una mica postís, que no li agrada gaire, però també penja els seus reels.
1: Bueno, i algunes fotos de reunions d'Ara Caldes.
0: Sí.
1: Mira que bé.
0: Sí, es reuneixen sí. Molts d'Ara Caldes. Sí. Està bé. Doncs això.
1: Els agafem els reels, que ho sapigueu.
0: Sí, si ets alcalde de Caldes, t'agafarem els reels.

0: Vinga, va, anem a viatjar pel món amb una notícia calderina, perquè és el moment de la fantasia, la imaginació i, per què no dir-ho, de la nada d'olla del programa Alcaldes Translation.
1: Sí, com sempre posem a prova el traductor del Google, aquesta eina patètica que té internet, que cada cop pens menys patètica, perquè cada cop està a punt de clavar-nos les traduccions exactes.
0: A veure, t'haig de dir que la setmana passada va tirar moltes pilotes fora, eh?
1: Sí,
0: però... va pixar bastant fora de test.
1: Últimament, si fem una mitjana, diguéssim.
0: Quina és la notícia d'avui, va?
1: Els bastoners de Caldes.
0: Què els hi passa, els bastoners de Caldes? S'han tret els picarols davant de tothom? Vull dir, aquells que tenen enganxats els turmells que fan soroll?
1: No pas, el que passa és que van exhibir els picarols fora del país, els dels turmells.
0: Que se sàpiga.
1: Que se sàpiga. Ah, sí.
0: Es veu que aquest cap de setmana hi ha la primera trobada internacional de balls de bastons i de balls de pastorets a Viana do Castelo, a Portugal. La colla dels bastoners de Caldes anirà a participar-hi i els acompanyarà la regidora de Cultura, Laia Cuscó, que així... bueno, viatjarà una mica.
1: Molt bé, doncs agafem aquesta notícia i en fem el titular pel Caldes Translation d'avui. Li he posat, atenció, la gran trobada de colles que piquen bastons i fan soroll amb picarols a Viana do Castelo de Portugal comptarà amb la presència dels bastoners de Caldes i la Laia Cuscó per fer el peripé.
0: Uah. Toma ja. Monter, podem escoltar com sona en català, això?
2: La gran trobada de colles que piquen bastons i fan soroll amb picarols a Viana do Castelo de Portugal comptarà amb la presència dels bastoners de Caldes i la Laia Cuscó per fer el peripé.
1: Molt bé, comença el viatge. Què fem avui?
0: Buf! Doncs vinga, va, suposem que un dia al safareig prenent un bany termal hi ha la Maria Sharapova, la tenista russa, perquè en trobada de swingers es va trobar amb el Joaquim Madurell i ell la va convidar a Caldes a banyar-se en aigua termal. Després de 40 minuts en remull sense dir-se res, va al Madurell i li engalta la notícia dels bastoners. Ella, pensant que és alguna insinuació sexual, agafa el mòbil i li tradueix del català al rus el que li diu el Joaquim.
1: Doncs fliparà al veure que no és cap insinuació, sinó una notícia sobre bastoners. Veurà això en рус.
3: На большом собрании групп, играющих на палочках и шумящих пикаролами в Виана ду Каштелу, Португалии, выступят палочники из группы Калдес и Лая Куска, которые исполнят парипе.
0: Лая Куска.
1: Лая Куска и парипе. Вас respectant.
0: Estem parlant internacional, paripé.
1: I ara què? Com segueix la història?
0: Doncs mira, que la Maria Sharapova, sense dir res, surt del safareig deixant el pobre Joaquim penjat i marxa cap al seu país.
1: Molt bé, ja tenim la notícia a Rússia. I ara
0: no,
1: què?
0: No. La història no segueix amb la Sharapova, segueix amb el Joaquim.
1: Oh.
0: El Joaquim es troba sol al safareig, pobre. La Maria Sharapova ha anat al vestuari a traduir amb el Google del mòbil la notícia dels bastoners i encara no ha tornat. D'això en fa ja 8 hores. I ell dins la piscina i amb l'aigua calenta ja està menys marejat amb la pressió pel terra, però, clar, no vol fer un lleig a la Sharapova.
1: Colló, és que ara em sap greu, pobre Joaquim.
0: Total, que ha de venir l'helicòpter medicalitzat i se l'emporten a l'hospital de Mollet perquè el pobret està mig pajarito.
1: Molt bé, però i la notícia?
0: Ara vaig, és que quines presses també. El Joaquim el posen en una habitació de l'hospital que al llit del costat hi té un coreà que s'ha cremat una natja amb un tobogan dins la fantasia perquè estava sec i anava en tanga. El Joaquim li explica la notícia dels bastoners i, bueno, no sé, és que és el primer que li ve al cap per començar una conversa, saps?
1: No, sí, clar, i ara pobre coreà l'haurà de traduir del català al coreà.
0: No, perquè el Joaquim li ha dit en rus.
1: Collo.
0: Es veu que mentre esperava la Sharapova, ell, que és molt amable, l'havia traduït al rus per si quan ella tornés no li hagués funcionat el Google Translation.
1: Mm-hmm.
0: Doncs durant les 8 hores en remull s'havia pres la notícia de memòria.
1: Mai hem deixat de sorprendre el Joaquim.
0: No, certament. D'acord, doncs el coreà de la natja cremada haurà de traduir del rus al coreà la notícia dels bastoners i li quedarà
4: 포르투갈 비아나 두 카스텔루에서 열린 대규모 스틱 연주자 및 피카롤레 모임에서 칼데스 그룹과 나이아 쿠스코의 스틱 연주자들이 파리페를 공연할 예정입니다.
1: 크렉 바몰베.
0: 그러지 파리페 세게션 아야, 에?
1: 바몰베.
0: 시 쿠스코야, 에?
1: 쿠스코야.
0: 쿠스코야.
1: 아라 게 바, 컨티뉴암 몰 조킴 오 몰 코레아 달 나자 크라마다.
0: 아, 몰 코레아.
1: 아, 발레.
0: 클라리심. 리졸타 케 코레아 스 디우 조킴. La vida... Vale. Té aquestes casualitats, saps? I és natural de Busan i artificial de Jakarta. Ah. No ha viscut mai a Indonèsia, però té previst anar-hi avui mateix. Mm. El Jukim s'escapa de l'hospital deixant el Jukim, el nostre, que es queda mullet. El Jukim coreà se'n va cap a Indonèsia.
1: Vale.
0: El puto coreà aquest s'ha escapat corrent amb la bata aquella que es posa per davant i va ensenyant tot el cul a la parròquia. I els culs dels coreans no és que siguin massa formosos, són més aviat desnerits. Carpeta, saps? Mm. Color carpeta.
1: Color carpeta.
0: Bueno, no ho sé, m'ha dit un amic.
1: Bueno, no cal entrar en detalls.
0: El Jukim, el coreà, que va a Indonèsia, arriba a l'aeroport del Prat, encara amb la bata del cul obert, i puja a l'avió camí de Jakarta. Mm. Al seu costat coincideix amb un indonesi, la Kurmadulli, d'una branca indonèsia dels madurells d'allà. Ah. Se'l coneix perquè tots tenen el mateix somriure. En Jukim li explica la notícia dels bastoners.
1: Ah, per fi. Doncs la Kurmadulli l'haurà de traduir del coreà a l'indonesi i li quedarà així.
3: Grup Caldes dan pemain tongkat dari Laya Cusco dijadwalkan untuk menampilkan paripe dalam sebuah pertemuan besar pemain tongkat dan picarol yang diadakan di Viana do Castelo, Portugal.
0: Picarol?
1: Picarol
0: de traducció, eh?
1: Molt bé, eh?
0: Sí.
1: Jo crec que anem bé, anem bé. Què més?
0: Mira, doncs el vol arriba a Jakarta. Mm. El primer de sortir de l'avió és la Kurmadulli, vale? Mm.
1: Sí.
0: Sí, et situes?
1: Em situo.
0: Que surt quan encara no han posat ni les escales. El recullen del terra entre tres operaris de l'aeroport i el porten a la Terminal 2. Allà, mentre busca la sortida per anar a casa, es troba un noruec que tot badant xoca amb ell. Mm. Típic que passa, no? Sí. El noruec recull la Kurmadulli del terra. Atordit de les dues caigudes, la Kur no se li acudeix res més que dir-li la notícia dels bastoners.
1: Ah.
0: El noruec es pensa que li està donant les gràcies per alçar-lo. Respon amb un somriure i marxa. Tot i així, mira pel mòbil què cony li ha dit realment aquell indonesi.
1: Doncs el noruec tradueix de l'indonesi el que li ha dit i en el seu idioma li quedarà així.
3: Kaldes-gruppen og pinnespillerne fra Laya Cusco skal fremføre PA-ripe på en stor samling av pinne- og picarol-spillere i Viana do Castelo i Portugal.
0: Picarol.
1: Peripe encara se sent un
0: poc aquí, eh? No tant, però sí, sí.
1: Sí. Per on seguim?
0: Doncs pel noruec. Vale. El tio flipa quan descobreix que el que li ha dit és una merda de notícia. En fi, segueix caminant per la Terminal 2 i veu com darrere seu un grup de gent està ajudant a recollir de terra la Kurmadulli, que s'ha fotut de lloros perquè el terra estava fregat. El noruec fa que no amb el cap, però amb tanta mala sort que es disloca el coll.
1: Quina mala pata.
0: Sí, noi. Total, que l'han de portar a l'hospital de Jakarta. El porten a una habitació i al llit del costat es troba en Jukim, el madurell.
1: Ah, sí?
0: Que es veu que mullet necessitaven llits i l'han traslladat a aquest hospital d'Indonèsia.
1: Ah, no, colló.
0: És que la vida està plena...
1: De sorpreses.
0: De curiositats.
1: Sí.
0: Per ser amable, el noruec, que no sap què dir, li diu la notícia dels bastoners en català.
1: Però abans l'haurà traduït del noruec al català. I del primer titular, que era, recordem, la gran trobada de colles que piquen bastons i fan soroll amb picarols a Viana do Castelo de Portugal, comptarà amb la presència dels bastoners de Caldes i la Laia Cuscó per fer el peripé.
0: Ai, estic molt neguitós.
1: N'ha quedat això.
3: El grup Caldes i els tamborines de Laia Cuscó interpretaran peripe en una gran trobada de tamborines i picarolistes a Viana do Castelo, Portugal.
1: No. Atenció, eh? Llegeixo. El grup Caldes i els tamborines de Laia Cuscó...
0: M'agradaria com... saber què són les tamborines de Laia Cuscó.
1: Però és com un grup de
0: molta
1: música,
0: curiositat.
1: No? Monano i Subanda. Sí. No sé, el mateix.
0: Caldes i els tamborines de Laia Cuscó.
1: Sí, o Marxa Laverder i els Aladrocs, no?
0: Correcte.
1: Doncs interpretaran peripe.
0: És una cançó.
1: En una gran trobada de tamborines i picarolistes,
0: sí,
1: a Viana do Castelo, a Portugal.
0: No se n'han atret els picarolistes.
1: Picarolistes, experts en tocar els picarols,
0: no sé.
1: I tamborines.
0: No, és que no, clar, la paraula tamborina ha sortit en alguna banda? No, eh?
1: No.
0: No hi ha...
1: S'acaba d'inventar, perquè... bastons... La paraula bastons, de bastoners, que és la...
0: No surt?
1: No.
0: Tampoc.
1: No surt enlloc aquí, eh? Hem tornat a guanyar.
0: Anem per bon camí, Jordi, sí. Veus, eh? Anem per bon camí.
1: Semblava que havia reaccionat al Google Translation, però l'ha tornat a quedar.
0: Victòria!

0: El petó del ventre. Ha arribat el moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdeta.
1: Merdeta número 1. Ara Caldes denuncia que 37 nens i joves del municipi s'han quedat sense casal d'estiu municipal per manca de places. Insta el govern municipal a canviar el model perquè així no passi. Perquè això no passi. Per la seva banda, l'alcalde assegura que ampliar el nombre de places del casal municipal perjudicaria els casals privats i que els serveis públics estan molt bé, però els de l'Esteig i el del Pasqualet també s'hi han de poder guanyar la vida.
0: Per donar alguns exemples, eh?
1: Sí. No... Ara... No ha dit res d'acollir-los a casa seva.
0: Tampoc, també és veritat. Merdeta número 2. No només de vagues viu la comunitat educativa catalana, i la prova és que aquesta setmana Caldes ha participat en la 18a edició del Congrés de Ciutats Educadores, que s'ha celebrat a Granollers. El pessebre aquest ha servit una mica per intercanviar experiències entre municipis i participar en conferències sobre cohesió social, participació ciutadana, cultura, sostenibilitat, igualtat d'oportunitats... Una festa contínua. Vaja... No m'ho hagués perdut. Si ho hagués sabut abans...
1: Hi hagués anat, eh?
0: Hi hagués anat. No m'ho hagués perdut per res del món.
1: Home, hi van anar uns quants de Caldes.
0: Sí.
1: L'alcalde, la Laia...
0: La regió d'educació...
1: El Balart, suposo.
0: Balart, sí.
1: Bueno... Vale. Una pila, festa regidor, aniràs pels puestos.
0: Quan van entrar a la sala de govern, que deu haver-hi a l'Ajuntament, deu haver-hi la sala de govern, suposo. Qui vol anar? Doncs devien amagar tots darrere. I, ah, t'he vist.
1: Sí, t'he vist.
0: Jaume.
1: Vinga.
0: Laia, t'he vist.
1: T'he vist, campanari.
0: Sí, sí.
1: A la Laia li toca amb tot, perquè quan van fer la foto aquella que estaven arranjant les voreres del carrer Sant Pau, hi havia una foto amb el Jordi Martín, l'alcalde, bueno, urbanisme, l'alcalde, sí. I la Laia.
0: Vale, perquè és barris... Ah, regidora de barris.
1: És entrar a l'Ajuntament i no trobar-te ningú. Tothom està voltant.
0: Tothom està voltant. Tothom està voltant fent-se fotos.
1: Sí, sí.
0: És allò, fan un safari fotogràfic constant.
1: Constant. Avui qui toca sortir la foto? Va, tu, va, anem cap allà. Bueno. Merdeta número 3. Aquest cap de setmana hi ha Teatro Calderí. Els grups locals del centre i del casino estrenen obres.
0: Oh.
1: Pel que fa a la companyia La Bretxa, la del centre, el Vicenç Conejos i companyia fan una obra demà dissabte que es diu Corredors Surs de Baix.
0: Sí, m'hem parlat la setmana passada,
1: sí.
0: Ja.
1: I pel que fa al Jack, el casino, diumenge s'estrena La Doble Vida. Dues obres de riure... Bueno, de riure. De riure si ho fan bé. Si no, pot ser un autèntic drama.
0: Efectivament.

0: Bueno, Sam, aquesta reunió se l'ha allargat, eh?
1: Sí, sí.
0: On era la tasqueta, la reunió?
1: No ho sé. No, m'ha dit el pavelló.
0: Pavelló?
1: Quin bar hi ha, el pavelló?
0: El bar del pavelló. Ah. Bueno, no, el bar de les Cremades. Que, el bar de les Cremades, que és el bar que dona entremig del camp de futbol i la piscina, sí, per dir-ho així,
1: sí,
0: fan uns entrepans...
1: Què? Bons?
0: Gegantins.
1: Ah, sí?
0: Però, o sigui, tu agafes una barra de pa de quart, sí, val? De Cala Espiador, per sí, dir alguna cosa, la parteixes per la meitat així... transversalment,
1: sí, sí, sí, sí,
0: per obrir-lo com per sucar el pa, diguéssim. Suques tot el pa de dalt a baix, vale?
1: Amb 70 tomàquets.
0: Amb 70 tomàquets, si són d'aquells petits, d'aquells
1: dels
0: cirerols, 80.000. Poses allà tot l'embotit que siguis capaç de posar-hi, l'emboliques i el poses allà. És una entrapada del bar aquest de... Però que són gegantins, que és impossible que algú
1: s'acudi. Un bar qualsevol, acabar. Aquest el parteixen en tres i són tres.
0: Correcte.
1: Entrepans.
0: Però allà és un entrepà. Bueno. Una barra de quart.
1: Home, perquè la gent...
0: barra de quart, igual exagero, però no massa.
1: La gent va fer esport, té gana, eh?
0: Clar, això és veritat. Però normalment el que passa és que allà hi van els pares, que van a veure després els nens competir. Clar, tots estem gordos.
1: Clar.
0: Aquells entrepans on vas a parar.
1: Sí, sí, sí.
0: No, és al·lucinant.
1: Els usuaris són els pares, és veritat.
0: Clar, els nens sí, després arriben cansats i tal, però cap a casa sopar ràpid, saps? Sí, sí. O el que sigui, no sé. Sí. Ara hi vaig, perquè haig d'anar a buscar. Ara ja trobaré el Sam.
1: A veure.
0: Trobaré el Sam perquè haig d'anar a buscar el nen a futbol.
1: Molt bé.
0: Sí, sí. En fi, que acabem el Patada del Vent d'avui repassant la informació. Mira, ara que parlàvem d'esports,
1: sí,
0: la informació esportiva, què tal el hockey?
1: Victòria de les noies a les semifinals per pujar a l'Hockey Lliga.
0: Sí, aquesta setmana, aquest demà, diria, hi ha el partit de tornada, perquè és una eliminatòria.
1: Sí, és una eliminatòria.
0: Van guanyar només 1-2, però juguen a casa.
1: Sí.
0: I és la semifinal, després faltarà...
1: Oh, juguen a casa, juguen a casa. Hi ha goteres, aquí a casa.
0: Ja, però en principi no ha de ploure.
1: Ah.
0: I el futbol sala, què?
1: Victòria de les noies en el darrer partit de la temporada.
0: Sí. I la previsió del temps per aquest cap de setmana?
1: Camineu per l'ombra, va.
0: Sí, bona idea, sí, sí. Nosaltres ho deixem aquí, Monter, fins la setmana que ve.
1: Adiós.
0: Jordi Graví, fins la setmana que ve.
1: Adéu-siau, i Xavier Serra, fins la setmana que ve.
0: Apa, adéu. Posa una cançó ara, Monter, no?
1: Perquè hem d'allargar encara, no?
0: Sí, queden tres... Hem acabat d'hora avui.
1: Quant dura Vall de Plaça? Un minut i mig?
0: Un minut? Hòstia, l'hem d'allargar, eh? Posa-la en repeat.
1: Hem de parlar durant un minut i mig. Tenim un minut i mig per dir les nostres merdes.
0: Què podríem dir?
1: Què podríem dir? Vols tornar a parlar de...
0: Mira, no hem parlat d'un tema?
1: El que parlàvem fora micros, del Gordon.
0: No cal, perquè hem parlat d'un tema que m'inquieta una mica, que és que ha sortit aquesta setmana, que l'alcalde, que també podria haver fet un reel d'això, estava molt satisfet amb la presentació de la variant de Sabanat.
1: Vale,
0: que
1: jo,
0: diu...
1: Jo que no l'entenc, la variant.
0: Jo tampoc. Diu, no, anirà molt bé perquè reduirà el trànsit de camions pel centre de Caldes.
1: Sí.
0: No lo veo.
1: Però després jo he mirat el mapa i no veig per on passen la variant de Sabanat.
0: No, passa per Sabanat.
1: Per
0: Sabanat?
1: Per Sabanat i cap a on?
0: Cap a Sabanat, de Sabanat a Sabanat. És a dir, els camions que venen de Sabadell, o de Polinyà,
1: sí,
0: o d'on sigui, no hauran de passar pel centre de Sabanat.
1: Però pel centre... No han de passar... Jo ni he entès que no passaran pel centre de Caldes. Per tant, penso, si no venen de Granollers...
0: Sí, però és que tornem-hi. La variant
1: anirà...
0: està a Sabanat.
1: Clar, per això no
0: va parar la variant B de la carretera de Polinyà, de la carretera que ve de Sabadell, diria, i va patar a la carretera que va cap a Caldes. De manera que els camions no passaran pel centre de Sabanat i encara n'hi haurà més que passin per Caldes, no? Perquè és la variant de Sabanat.
1: No, però l'alcalde es referia que no passarien tants cotxes pel centre de Caldes.
0: Però,
1: de Caldes.
0: Sí, però no entenc per què ho va dir. Perquè la variant és de Sabanat.
1: Que
0: a Caldes no canviarà res.
1: Ah.
0: A no ser que el Monter ara ens expliqui el contrari. Però el mapa que veu publicar a la web clarament és la variant de Sabanat que supera, diguéssim, Sabanat, que és el que tenen les variants.
1: Sí, per això mirava el mapa i deia, no entenc perquè no afecta a Caldes.
0: Correcte, és que no afecta a Caldes. Encara més camions passaran perquè no hauran de passar per Sabanat i diran, calla, anem per allà.
1: Bueno, ho investigarem i en parlarem la setmana que ve.
0: Sí, que al final no centrem el Vall de Plaça.
1: Sí. Sí.
0: Que el lleu de la plaça us guardi.
2: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: Aquest cap de setmana tindrà lloc la 30a edició de les catifes de flors a Caldes. Després de recuperar la tradició el 1996, el Caldes Flor fa 30 anys d'història. Celebra la tradició i el Corpus Christi omplint els carrers de Caldes. Concretament, 24 catifes ompliran el casc antic i el carrer Font i Boet amb uns dissenys florals inspirats amb l'obra d'Antoni Gaudí. L'entitat organitzadora ha convidat per avui divendres a la diputada i consellera d'Interior de la Seguretat Ciutadana, la senyora Núria Parlon. Diumenge hi haurà la passada i deliberació del jurat de concurs de catifes i assistirà la senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat. Amb motiu d'Alcaldes Flor, també hi haurà diverses afectacions al trànsit pel centre del municipi. De 7 del matí a 9 de la nit, l'accés en vehicle quedarà totalment restringit en els següents espais: la plaça de l'Església, el carrer de Font i Boet fins al carrer de Sentmenat, el carrer Forn i a la plaça de la Font del Lleó. Des de l'Ajuntament recomanen evitar l'utilització del vehicle en aquest entorn de 7 del matí a 9 de la nit del diumenge. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral de les persones joves de Caldes de més de 16 anys per incorporar-les a les empreses del municipi. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 quilòmetres en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got d'aigua quan t'implora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou habitualment i una butlleta pel sorteig de l'Or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. L'últim i aquest cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i el predomini del sol. Dissabte s'espera una jornada tranquil·la amb alguns intervals de núvols baixos a les primeres hores del matí, però amb clarianes cada cop més àmplies a partir de mig matí. El cel es mantindrà poc ennuvolat durant la resta del dia i no es preveuen precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 15 i els 27 graus amb una jornada d'ambient agradable al matí i càlid durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, el temps serà encara més estable. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i només apareixeran alguns núvols poc importants a la nit. Tampoc s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, on les temperatures es mantindran molt similars a les de dissabte, amb mínimes d'uns 15 graus i màximes que tornaran als 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: La ràdio que parla de tu.
4: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
5: He vist el debò. De debò.
6: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
7: Germans, germanes.
8: Benvinguts a la comunitat hermètica.
9: A Ràdio Caldes, 107.8 FM. Naveguem per les zones d'altres mons, on intentem connectar amb el nostre origen primordial. El misteri de la vida no és un problema a resoldre, sinó una realitat a experimentar. Frank Herbert. Àrea hermètica. Tot un sender per als coneixements perduts. Presentat per Josep Godard.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 5 de juny i obrirem l'informatiu amb l'incendi que s'ha produït a les 3 de la tarda a la nau logística d'Onda a Santa Perpètua de Mogoda. Actualment hi ha 18 dotacions de bombers amb l'objectiu d'impedir la propagació del foc a altres naus properes. Deixant enrere aquesta alarmant notícia on no hi ha danys personals, posarem color amb el que ens espera aquest cap de setmana, el Caldes Flor i el Corpus 2026. L'associació cívica calderina omplirà els carrers de 24 catifes florides, engalanant un any més al municipi amb l'art efímer. Per últim, les notícies esportives del cap de setmana, on encara queden competicions. En hoquei patins, el nacional català masculí i el femení de Rec amb Láser comencen demà a les finals dels play-offs d'ascens a Hoquei Lliga Plata i a Hoquei Lliga Iberdrola. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Crema la nau logística de Montesa Onda al polígon Torre de Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Bombers de la Generalitat informa que la nau ha començat a cremar a les 3 de la tarda, hora a la qual s'han posat en marxa per treballar en l'extinció de l'incendi que afecta completament a la nau de la marca japonesa. A hores d'ara treballen 18 dotacions de bombers amb l'objectiu d'impedir la propagació del foc a altres naus properes. Des de Protecció Civil han activat el pla Procicat, evacuant les naus properes al polígon industrial i el pla d'Uprosim per a la precaució de municipis propers. Aquest cap de setmana tindrà lloc la 30a edició de les catifes de flors a Caldes. Després de recuperar la tradició del 1996, el Caldes Flors Flor fa 30 anys d'història, celebrant la tradició i el Corpus Christi omplint els carrers de Caldes. Concretament, 24 catifes ompliran el casc antic i el carrer Font i Boet amb uns dissenys florals inspirats en l'obra d'Antoni Gaudí. L'entitat organitzadora ha convidat avui divendres a la diputada i consellera de l'Interior i de Seguretat Ciutadana, la senyora Núria Parlon. Diumenge hi haurà la passada i deliberació del jurat del concurs de catifes i assistirà la senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat. La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes de més de 16 anys per incorporar-les a empreses del municipi. Pel que fa als esports, aquesta temporada 25-26 a Ràdio Caldes s'han seguit regularment tots els partits dels 7 equips principals d'hoquei patins, futbol, futbol sala i bàsquet de Caldes. Per això, el company Aleix Marí farà una repassada de com han quedat els equips calderins mirant enrere les seves trajectòries de la temporada. A banda de repàs, els nacional catalana masculí i femení de Rec amb Láser comencen demà les finals dels play-offs d'ascens a Hoquei Lliga Plata i a Hoquei Lliga Iberdrola. L'últim titular és pel temps. Aquest cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i el predomini del sol. Dissabte s'espera una jornada tranquil·la amb alguns intervals de núvols baixos a les primeres hores del matí, però amb clarianes cada cop més àmplies a partir de mig matí. El cel es mantindrà poc ennuvolat durant la resta del dia i no es preveuen precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 15 i els 27 graus, amb un ambient agradable al matí i càlid durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, el temps encara serà més estable. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i només apareixeran alguns núvols importants a la nit. Tampoc s'esperen precipitacions i el vent bufarà en fluix en general, on les temperatures es mantindran molt similars a les de dissabte, amb mínimes de 15 i màximes de 27 graus.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: crema la nau logística de Montesa Honda al polígon Torre de Rector a Santa Perpètua de Mogoda. Bombers de la Generalitat informa que la nau ha començat a cremar a les 3 de la tarda, hora a la qual s'han posat en marxa per treballar en l'extinció de l'incendi que afecta completament la nau de la marca japonesa. En un principi han enviat 14 dotacions, però dues hores més tard, a les 5 de la tarda, les dotacions han ampliat fins als 18, fins a les 18, amb l'objectiu d'impedir la propagació del foc a altres naus properes. Segons informen fonts oficials, el foc ha començat a la coberta de l'edifici, on hi ha plaques solars arribant a l'interior de l'espai i hi ha hagut diverses explosions. Un incendi que ha afectat completament a l'interior i a la coberta de l'edificació. Tot i això, els treballadors han estat evacuats i no consten danys personals. Des de Protecció Civil han activat el pla Procicat evacuant les naus properes al polígon industrial. També han activat el pla Duprocim, un pla d'actuació que tenen els municipis per a riscos especials. Així doncs, informen i recomanen no apropar-se a la zona de l'incendi, tancar portes i finestres per evitar l'entrada de fum i evitar activitats a l'exterior, sempre seguint les indicacions dels serveis d'emergència.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Aquest cap de setmana tindrà lloc la 30a edició de les catifes de flors a Caldes. Després de recuperar la tradició del 1996, el Caldes Flor fa 30 anys d'història. Celebra la tradició i el Corpus Christi omplint els carrers de Caldes. Concretament, 24 catifes ompliran el casc antic i el carrer Font i Boet, amb uns dissenys florals inspirats en l'obra d'Antoni Gaudí, commemorant el centenari de la mort de l'arquitecte català. Acció Cívica Calderina és l'encarregada de l'organització, juntament amb els voluntaris calderins i l'entitat convidada de Barberà del Vallès, ara i sempre. Aquest any, la confecció de les catifes aplegarà més de 250 catifaires voluntaris, a partir de reunir diferents entitats de Caldes en una mostra de l'interès per col·laborar amb la cultura i la tradició, destacant la capacitat de convivència. La presidenta de l'Associació Cívica Calderina, Vicenta Pallès, és l'encarregada de la gestió en l'art efímera Caldes. A més de sumar el càrrec com a presidenta en la Federació Catalana de Catifaires, Vicenta mencionava que aquest any han tingut dificultats perquè la fita era arribar a fer 30 catifes florals, però per dates no han pogut coincidir amb altres entitats pel Dia del Corpus. Declaracions al Fòrum de Ràdio Caldes.
3: La nostra iniciativa era aconseguir 30 catifes, no les hem aconseguit, estem a 24.
4: Déu-n'hi-do, eh?
3: No, sí, Déu-n'hi-do, sí. Per la feina, moltíssimes, però la fita era aconseguir-ne 34. Per què no n'hem aconseguit més? Doncs perquè la nostra intenció era convidar 3 o 4 entitats que fan el corp, fan la seva festa de les catifes en dates diferents, i de seguida ens anàvem a 37-38. Però resulta que aquest any ha coincidit el mateix dia que feien les altres activitats, les altres entitats, l'activitat, el Dia de Corpus. Diu, feien el primer diumenge de juny i ja s'ha caigut el Dia de Corpus. Llavors no hem pogut demanar més col·laboració. No n'hem pogut demanar més, perquè tothom té la seva feina.
4: Clar.
3: Llavors, esclar, no pots demanar a un altre que vingui a ajudar-te quan ell està ofegat amb el mateix camp.
2: L'entitat organitzadora ha convidat per avui divendres a la diputada i consellera de l'Interior i de Seguretat Ciutadana, la senyora Núria Parlon, qui farà la inauguració de la mostra floral juntament amb les autoritats locals. La presidenta catifaire, Vicenta Pallarés, destaca la funció de la consellera d'Interior en la gestió de l'art efímer, per Ràdio Caldes.
3: Sí, nosaltres hem convidat a la consellera Parlon. La consellera Parlon, jo sempre li dic que sembla l'àngel de la guarda dels catifaires. La consellera Parlon es coneix des de fa 16 anys. Hem fet a Santa Coloma 2 trobades de catifaires. Per tant, ella sap molt bé la trajectòria de la federació. Llavors, jo li vaig comentar, li vaig dir, mira, consellera, farem 30 anys i tal... Convidaré també la consellera de Cultura, perquè és, jo penso que també és bo que conegui la nostra feina, i no tant per la feina, sinó per les catifes, sobretot aquest any, que és important que també volti tot plegat. Bueno, la consellera Parlon ens acompanyarà amb molt de gust i nosaltres la rebrem amb els braços oberts. I el diumenge al matí vam demanar que vingui a la consellera de Cultura, que també no sempre poden venir, s'ha de dir la veritat, però que vindrà poca estona.
2: A més, diumenge, el dia en què se celebra el Corpus Christi, se celebra la passada i deliberació del jurat del concurs de catifes, on també hi haurà una altra consellera catalana, en aquest cas la senyora Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat, a banda de les autoritats locals com l'alcalde Isidre Pineda i la regidora de Cultura, Laia Cuscó, en un acte que tindrà lloc a 1:45 al casc antic. Entre les entitats que participen també es troben el grup de dansa de l'Stage, qui ballaran avui amb motiu de la cloenda de l'acte d'inauguració a la Sala Gran de Can Rius, el balneari Termes Victòria amb els premis del concurs fotogràfic, els comerços municipals que han acollit obres d'art als seus paradors i els botiguers del casc antic i la USIC, la Federació Catalana d'Entitats Catifaires, l'entitat jove El Toc, que acollirà la tallada de flor demà a les 10, i com a cloenda, la colla gegantera, la colla castellera i la colla de bastoners faran la ballada popular a les 8 de la nit de diumenge. Aquest cap de setmana a Caldes tenen cabuda moltes activitats. Dins del programa de Caldes Flors, Vicenta Pallarès, entre totes les activitats, destacava l'inici de les catifes al carrer del Forn i el del Font i Buet, a les 7 del matí de diumenge fins a la desfeta d'aquestes a les 8 de la nit.
3: Demà de matí es prepararà paral·lelament, s'acabarà de preparar els materials, demà de matí també, i a la tarda, a partir de 5:45, estarem tots ja a la mostra floral. La desfeta de les catifes, hem de demanar dues coses, que la gent no les desfaci abans de que passin la cultura popular, això és important. A les 6 de la tarda, la gent que vulgui veure la mostra floral és el moment més maco, perquè s'acaba de fer, és preciós, i ens acompanyarien que tenim a la consellera Parlon, i el diumenge, faci sol o no en faci, hi ha arbres, el Font i Buet, el diumenge, a partir de les 12:15 fins a 2:15, que tothom ja té més o menys el dinar fet, passejar, però molt, pel carrer Font i Buet i pel carrer Fons. Això és bàsic. Si la ciutadania fa això, complementa tot l'esforç que s'està fent.
2: La relació de les catifes acull un gran nombre de grups i entitats que s'encarreguen de donar vida als carrers al llarg d'aquest cap de setmana, entre les que es poden trobar el grup de catequesi parroquial, l'Escola Pia, la Colla Bastonera de Caldes, el grup juvenil participativa i molts altres que podreu trobar al programa de Caldes Flor 2026.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La Piqueta impulsa la campanya Estiu Actiu, una iniciativa per promoure la inserció laboral de les persones joves i donar suport a les empreses que necessiten incorporar personal durant l'estiu. Aquesta campanya es desenvolupa mitjançant dos recursos del Servei d'Ocupació de la Piqueta, la Borsa de Treball i el Club de Feina Més 16. La iniciativa té com a objectiu facilitar la inserció laboral a les persones joves de Caldes, de més de 16 anys, per incorporar-les a les empreses del municipi. Els joves acompanyats al llarg del procés de recerca de feina pel Club de Feina Més 16, una entitat que condueix i fa costat als joves en els processos de recerca de feina, orientació laboral, suport en l'elaboració del currículum i assessorament durant els processos de selecció. A més de proporcionar feina al jovent, aquesta proposta també ajuda a les empreses del municipi que necessiten incorporar personal durant els mesos d'estiu. A través de la Borsa de Treball es dona suport a les empreses que necessiten cobrir suplències, reforços d'estiu o puntes de feina, facilitant la difusió d'ofertes i la cerca de candidatures adequades a les seves necessitats. En definitiva, des de la Piqueta es vol afavorir l'accés dels joves a les seves primeres experiències laborals i facilitar a les empreses la incorporació de personal durant la temporada d'estiu, creant una unió d'entitats amb la simbiosi de proporcionar mà d'obra i feina als joves interessats i interessades. Per més informació, a l'espai de la Piqueta i al web de l'Ajuntament.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Avui comença el cicle dels 4 concerts de cloenda anomenats Tanquem amb ritme, organitzats per la Biblioteca de Caldes. A 8:15, a la Biblioteca Jorge y Elia del Cor Modern donaran el tret de sortida aquests 4 concerts de cloenda que es realitzaran al llarg de tots els divendres de juny. Un primer concert d'accés lliure i sense inscripció prèvia. Demà tindrà lloc la 6a caminada nocturna de l'Or. La sortida serà a la plaça de l'1 d'octubre a les 8 de la nit. Una caminada organitzada pel Centre Excursionista de Caldes i la Creu Roja, amb una distància de 10 quilòmetres en què recorrerà els entorns naturals i històrics de Caldes. És obligatori portar frontal i got d'aigua o cantimplora. El preu de l'entrada anticipada és de 10 euros, de 12 si compres el mateix dia, i per als menors de 12 anys són de 4 euros. La participació dels adults inclou avituallament i una butlleta pel sorteig de l'or valorada en 6 euros, a diferència dels nens que només tenen l'avituallament. A les portes del cap de setmana obrim també pàgina esportiva. En esports, avui fem un espai especial on posem pausa al calendari esportiu que hem fet durant tot l'any per ampliar la mirada i fer un cop d'ull a com han anat les temporades de tots els grans equips calderins. Des del setembre fins al maig, la secció d'esports d'aquesta casa ha estat seguint tots els partits dels sèniors masculí i femení dels esports calderins majoritaris. I ara, amb totes les lligues tancades i els clubs començant encara els projectes de l'any que ve, fem una repassada de com han quedat dels equips calderins mirant enrere les seves trajectòries de temporada. Ens ho explica l'Aleix Marí. Bona tarda, Aleix.
5: Bona tarda, Òscar. Aquesta temporada 25-26 en aquesta casa hem estat atents a molts equips i competicions esportives amb participació calderina, però a banda de casos puntuals, s'han seguit regularment tots els partits dels 7 equips principals d'hoquei patins, futbol, futbol sala i bàsquet de Caldes. Vista en perspectiva, les grans notícies d'aquesta temporada són, sens dubte, 3. El rec al màger d'hoquei patins, que ha caigut al descens després d'11 anys a la màxima categoria, el sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, que ha fet una de les millors temporades de la història del club i s'ha proclamat campió de Catalunya de segona catalana, i per últim la penya Verdaguer, que s'ha reconstruït aquest any i ha entrat per la porta gran, ni més ni menys que proclamant-se campió de tercera catalana i aconseguint un doble ascens. Anem, però, un per un. Comencem amb el rec amb l'àser d'hoquei patins, que objectivament no ha tingut la seva millor temporada a nivell esportiu, però a més ha estat força perjudicat per les decisions de la federació. El conjunt d'Eduard Candami va començar la temporada amb molt mals resultats. De fet, no va aconseguir els 3 primers punts fins al 6è partit i no va tornar a puntuar fins la 14a jornada, amb l'empat contra el Voltregà a casa. Dues setmanes després, els calderins van tornar a empatar i va ser el següent partit contra l'Alcoi, que s'havia de jugar l'11 de febrer, quan hi va haver la gran desgràcia de les goteres que destirotaria la temporada del Rèquem. En el context dels temporals de febrer, els d'Alacant van viatjar fins a Caldes per veure com els àrbitres cancel·laven el duel per culpa de les filtracions a la Torre Roja. I un mes després, la Federació Espanyola de Patinatge va imposar una pena al club de 1.500 euros de multa, la derrota administrativa del partit per 0-10 i una reducció de 3 punts a la classificació per al Rèquem. Això va ser un cop molt dur per l'equip d'Eduard Candami, que va veure com les opcions de la permanència pràcticament s'esfumaven a falta de 4 partits per disputar, i tot i que l'equip ha tingut un final de temporada molt bo, amb 12 punts en els últims 9 partits posteriors a l'Alcoi, no ha pogut sortir del descens. Si fos pels punts, al Rèquem li tocaria baixar a l'Hockey Lliga Plata per primera vegada en 11 anys, però tot i això, els calderins encara tenen possibilitats de tornar a jugar a la màxima categoria si es fa efectiu el pacte amb l'Igualada, que té el primer equip a primera divisió i el segon ha guanyat l'Hockey Lliga Plata Sud pel que té una plaça d'Hockey Lliga que està disponible i no pot ocupar. Així parlava d'aquest tema als micròfons de Ràdio Caldes l'entrenador del Rèquem, Eduard Candami, després del partit del Nacional Catalana Masculí dissabte passat.
6: Bueno, no ho sé. Al final són coses de despatxos, són coses que la gent està entremant la directiva, està treballant la gent que intenta arribar a algun acord. Ojalà. Jo penso que el Caldes, tant com a club, però com a poble, la vila de Caldes necessita, jo penso que es mereix la base que tenim, jo penso que és un honor, doncs, estar tants anys a l'èlit, i penso que si tenim l'oportunitat de continuar estant-hi, doncs ho hem d'aprofitar.
5: Amb aquesta situació i la del segon equip masculí, que demà comença la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata, el Club Hockey Caldes es troba ara immers en una gestió de despatxos força complexa, però que no hauria de trigar massa en resoldre's. Per posar-hi una cullerada de positivitat a tot plegat, a banda del bon paper del Nacional Catalana Masculí, el club també ha de celebrar l'any del sènior femení del Rèquem Làser, que també ha fet la seva millor temporada des que és equip de segona i estarà disputant demà el primer partit de la final d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola. I anem passant a les millors actuacions d'aquesta temporada, on destaca en primer lloc el sènior femení del Sena Caldes de bàsquet, que ha fet una segona volta gairebé impecable i, en general, un any per emmarcar. El conjunt de Javi Ruiz va començar la temporada una mica per sota de les seves possibilitats i li va costar trobar el seu lloc, especialment degut a les lesions de finals de 2025. Tot i això, l'equip va mantenir el cap fred i quan va tenir l'oportunitat d'estabilitzar el seu esquelet i trobar una mica de constància, va començar a despuntar guanyant partits amb molta distància al marcador. Les calderines van acabar lluitant amb el Cellera i l'Olot per la primera posició de la Lliga i la van acabar aconseguint amb la increïble ratxa de 10 victòries en els 10 últims partits de la competició regular. Això les va permetre sortir primeres del grup 1 de segona catalana i amb l'ascens ja a la butxaca, el cap de setmana passat van disputar i guanyar el play-off pel títol de Catalunya amb les campiones dels grups 2, 3 i 4. Recordem com va explicar aquesta casa les sensacions després de proclamar-se campiones de Catalunya de la categoria de l'entrenador d'alcaldes Javi Ruiz.
7: Vam estar molt contents. És increïble, és meravellós. Costa molt d'expressar-ho en paraules el que es va viure perquè va ser molt emocional, molta gent al pavelló, tothom animant. Va ser tot una festa i es va poder culminar de la millor manera, que sent campiones de la segona catalana. És un premi que ens emportarem per tota la vida.
5: Aquesta històrica efemèride de l'equip femení s'ajunta a la salvació del sènior masculí, que, entrenat per Sergi Grisó, que aquest any ha deixat el club, ha aconseguit la permanència primera després d'una temporada en forma de campana de Gauss, podríem dir. Una primera volta força dolenta va anar seguida d'una recuperació de victòries que, a l'hora de la veritat, va acabar eclipsada per un final de Lliga més aviat fosc, on el Caldes ha hagut de dependre de la carambola dels resultats d'altres equips per salvar-se del descens. Tot i això, però, no cal oblidar que l'any que ve el Sena Caldes tindrà tots dos sèniors a Primera Catalana. I anem ara sí a l'altra història a explicar d'aquest any, la de la penya Verdaguer de Futbol Sala, que ha tornat després de molt temps per recuperar el seu nom al poble de la millor manera possible. L'històric club del Bugarai el van recuperar uns quants amics de Caldes que volien tornar a jugar. Alguns amb més passat en l'esport i d'altres, més novells, van decidir tornar a donar vida a la penya Verdaguer i es van federar a Tercera Catalana al setembre. Tot i que durant 2025 encara estaven arrencant i no trobaven la bona dinàmica, el 2026 ja van demostrar del que eren capaços, passant dues eliminatòries de la Copa Catalunya, que es jugava amb equips de totes les categories de Catalunya. El potencial de l'equip s'ha confirmat en aquest final de temporada apoteòsic, on li han guanyat la Lliga al Granollers i s'han endut un ascens doble directament a Primera Catalana. D'aquesta manera, el Bugarai ha passat de no tenir club a veure com un grup d'amics fa renéixer la flama del futbol sala al barri i es planta d'un salt a Primera Divisió Catalana en el seu primer any. Pel que fa a la resta del futbol sala calderí, una bona i una mala notícia en els equips del Sena Caldes. En primer lloc, el sènior femení se li ha fet gran el repte de segona nacional i ha tingut una temporada força complicada. L'equip ha guanyat només 6 partits de 30 i no ha pogut aixecar el cap en tot l'any, fent que acabin penúltimes amb un descens assegurat 3 jornades abans de finalitzar la competició. Per altra banda, però, el sènior del Sena Caldes masculí, el Driver Cars, s'ha acabat salvant pels pèls i tornarà a ser equip de tercera nacional la temporada vinent. Els de Quico Gordeño tenen la increïble estadística de més partits empatats que guanyats, cosa que denota la dificultat que han tingut per endur-se victòries de manera regular durant aquest any. Tot i això, l'equip ha mostrat una mentalitat molt resilient i, tot i que no ha sortit de la zona baixa en tota la temporada, també ha sabut mantenir-se en la lluita sense caure massa avall i així garanteix un any més a tercera. Per acabar, un altre equip que hem seguit molt aquest any és el del Club Futbol Caldes, que ha acabat ni més ni menys que al vell mig de la taula, fet que defineix de manera curiosa la temporada que ha fet l'equip. Tot i que de vuitens no es pot dir ni molt menys que l'any de José Duque hagi estat estable. En els 10 primers partits, l'equip portava 7 punts i havia perdut 5 partits per un gol de diferència. Tot i que les sensacions dins del camp no eren dolentes, al principi el conjunt calderí no era capaç de transformar-les en punts, i això va fer que acabessin la primera volta en la zona de descens. Des de l'últim partit de la primera volta contra el Figueres, però, quan José Duque va recuperar lesions importants i va fer renovacions al cos tècnic, l'equip va començar a despuntar i va arribar a acumular, atenció, 9 partits sense perdre, fent que el Caldes es posés 6è a la taula i fins i tot es plantegés la possibilitat de l'ascens a Lliga Elit. Però la història s'explica sola. Quan tot anava de cara i el descens estava pràcticament oblidat, l'equip va començar a perdre i a caure posicions fins a arribar a haver de preocupar-se per no descendir en les últimes jornades. Finalment, però, el 4-0 contra el Tossa en la penúltima jornada els va donar la permanència i l'equip ja pensa en una següent temporada on el que caldrà, sens dubte, és buscar l'estabilitat. posant punt i final a aquest repàs de temporades, fem un petit salt al calendari esportiu curt d'aquest cap de setmana que, com hem esmentat, ve ple d'hoquei. En aquesta ocasió només tenim partits importants en aquest esport i els juguen els equips del Rec amb l'Àser de Nacional Catalana. El segon equip masculí competirà demà passat a les 12 contra el Noia a la Torre Roja, en el que serà el primer partit de la final a 3 per l'ascens a Hockey Lliga Plata. Mentrestant, les jugadores del sènior femení visitaran demà el camp de les campiones de Lliga, el Mataró, per donar el tret de sortida també a la final a 3 per l'ascens a la màxima categoria estatal femenina d'hoquei patins.
2: Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Aquest diumenge, amb motiu del Caldesflors Corpus 2026, hi haurà diverses afectacions al trànsit pel centre del municipi. De 7 a 9 de la nit, l'accés amb vehicle quedarà totalment restringit. De 7 del matí a 9 de la nit, l'accés amb vehicle quedarà totalment restringit en els següents espais. La plaça de l'Església, amb el carrer Font i Boet, fins al carrer de Sant Manat, al carrer Forn i a la plaça de la Font del Lleu. Des de l'Ajuntament recomanen evitar la utilització del vehicle en aquest entorn de 7 del matí a 9 de la nit el diumenge. Obert el termini per presentar candidatures a la segona edició de dels Premis Dones d'Esport. Es tracta d'una iniciativa que vol reconèixer i posar en valor el paper de les dones en l'àmbit esportiu a la província de Barcelona. Els guardons acullen 6 categories amb una dotació econòmica total de 46.000 euros. Entre les especialitats es reconeixen el Premi a l'Esportista de l'Any, el Premi a l'Equip de l'Any, el Premi a Rendiment Esportiu Jove, el Premi a la Trajectòria Esportiva, el Premi a l'Entitat Esportiva, el Premi al Projecte Municipal i un reconeixement honorífic sense dotació econòmica. Aquests premis pretenen esdevenir un referent anual per a la promoció de la igualtat de gènere en l'esport, contribuint a visibilitzar l'aportació de les dones en totes les disciplines esportives. El termini de presentació de finalització finalitza el 30 de setembre i ha de fer-se electrònicament a través del web de la Diputació de Barcelona. Pel que fa al temps del cap de setmana, aquest cap de setmana vindrà marcat per l'estabilitat i el predomini del sol. Dissabte s'espera una jornada tranquil·la, amb alguns intervals de núvols baixos a les primeres hores del matí, però amb clarianes cada cop més àmplies a partir de mig matí. El cel es mantindrà poc ennuvolat durant la resta del dia i no es preveuen precipitacions. Les temperatures oscil·laran entre els 15 i els 27 graus, amb una jornada ambient, amb un matí agradable i càlid durant les hores centrals de la jornada. De cara a diumenge, el temps encara serà més estable. El sol serà el gran protagonista des de primera hora del matí i només apareixeran alguns núvols poc importants a la nit. Tampoc s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general. Les temperatures es mantindran molt similars a les del dissabte, amb mínimes d'uns 15 graus i màximes que tornaran a arribar als 27 graus. En definitiva, un cap de setmana idoni per gaudir dels carrers engalanats i florits del Caldesflor 2026. I fins aquí aquest Infocaldes de divendres 5 de juny. Com sempre, ho ha fet possible la tasca tècnica de Ferran Monterde, Aleix Maria als esports i edició, i a la redacció qui us parla, Òscar Ijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat. I recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins dilluns.
0: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, 107.8.
5: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom. Nova sessió d'Escaldents. Sintonitzeu Ràdio Caldes a través d'internet a www.radiocaldes.cat i també a través de la freqüència del 107.8 de la FM. Nova sessió d'Escaldents, el vostre programa de música electrònica. Salutacions d'un servidor, DJ Peris, al comandament. I com és habitual, doncs, amb les sessions, amb les novetats, amb el viatge al passat i amb música fresqueta. Avui toca això, Ja hem entrat en el mes de juny, ja es nota... Bueno, es nota no, és que estem patint calor, directament. I ara el que dona de gust, doncs, això, sessions fresquetes. Vespreig, bueno, tardeos d'aquests. Música al costat de la piscina. Doncs aquesta serà la tònica d'avui en el programa d'avui divendres, com sempre en directe aquí a Ràdio Caldes. La primera hora de 10 a 11, So Afro House i Latin Afro House. Epa! I després cap a la segona hora, cap a les 11, fins a la matinada. So també fresquet, però les novetats del Tech House i el Latin Tech House. I com bé deia, avui en toca a mi, en DJ Peris, que com sempre us dona la benvinguda a totes i a tots. Com bé sabeu, podeu recuperar tots els programes d'Escaldents a través de les meves xarxes socials, de les meves pàgines web, Herdis, sobretot, i DJ Peris In Session. I el més important, a través del podcast de www.radiocaldes.cat, busqueu a la secció de programes Escaldents i allà teniu tots i cadascun dels programes, com el que està sonant ara mateix. Doncs fetes les presentacions, les benvingudes, m'hi poso al comandament, als plats. I com bé deia, primer Afro House, Latin Afro House i després so també fresquet del Tech House i el Latin Tech House. Com sempre, comencem amb el compte enrere. Vinga, tots junts. 3, 2, 1... Nova sessió d'Escaldents.

Avui no surts? Nosaltres t'hi posem la festa a casa. Queda't a Ràdio Caldes, escaldents, al 107.8 de la FM.

prepara't per sortir de festa amb nosaltres, Escaldents, aquí a Ràdio Caldes 107.8 de la F.

Estàs escoltant Escaldents a Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Fins a les 12 de la matinada, continua Escaldents, no ens deixis, aquí estem, a Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

Avui no has quedat amb ningú? Doncs queda't amb nosaltres. Ràdio Caldes, aquí, al 107.8 de la FM. Escaldents!

Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldents.

0: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dilluns a Ràdio Caldes.
1: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
2: Avui és dilluns 1 de juny. Comencem la setmana i ho fem amb aquella sensació que el món no deixa mai d'explicar-nos històries. Algunes ens fan somriure, d'altres ens indignen i d'altres senzillament ens toquen l'ànima. I n'hi ha una que aquests dies m'ha quedat clavada, una història que no necessita grans titulars per commoure, només necessita ser explicada en la veritat que durant anys li ha estat negada. A Xile, una mare i un fill s'han retrobat després de 35 anys. 35 anys de silenci imposats, de mentides oficials, de vides desviades. Ella convençuda que el seu nadó havia mort. Ell adoptat a Chicago sense saber que la seva història començava amb una desaparició. I quan finalment es troba, ell li diu: "No sóc el fill que vas perdre, sóc el fill que has trobat." Una frase que conté tot el dolor i tota la reparació possible. Però aquesta història no és només xilena, és argentina, amb les mares i àvies de la Plaça de Maig, que encara avui busquen nets robats. És espanyola, amb milers de casos d'infants sostrets fins ben entrada a la democràcia. És irlandesa, amb nadons arrabassats a mares solteres i jurats a institucions religioses. És una història global de poder, de control, de silencis i de vides trencades. I avui que el món celebra el Dia Mundial de les Mares i els Pares, penso en totes aquestes mares que no van poder criar en tots aquells fills que no van poder preguntar, en totes aquestes famílies que no van poder ser. Perquè ser pare o mare no és un títol ni una efemèride, ni una fotografia institucional, és una responsabilitat profunda: protegir, cuidar, no arrabassar allò que és sagrat. I mentre el món parla de valors familiars, d'aquí a pocs dies es visitarà el Papa León XIV a Barcelona. 3 dies de discursos solemnes sobre la pau, la justícia i la família. I potser, només potser, algú li preguntarà què fem amb totes aquestes històries que encara supuren. Amb totes aquestes mares que encara busquen, amb tots aquests fills que encara no saben d'on venen. Perquè la família no és un lema, no és un decret. No és una visita institucional. La família és això, una mare que busca, un fill que pregunta i un retrobament que arriba tard, massa tard, però que encara arriba. I potser, només potser, el món seria un lloc una mica millor si poséssim més energia a trobar-nos i menys a perdre'ns. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat. I amb aquesta reflexió obrim el Fòrum, un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat, i que vol ser això, la plaça pública de la ràdio, un lloc obert, plural i humà, on cada matí ens trobem per parlar del que importa i del que ens fa créixer com a comunitat. I què trobareu avui en aquesta plaça? A primera hora, després d'aquesta xerrameca, obrirem amb la llibreteria amb Marina Meneses, que sovint ens porta tresors literaris. Avui ens parlarà de Virgil, crec que es diu així, de l'escriptor King Espanyol. Anava a dir que tot seguit tocaria música, llibres i pantalles amb Clàudia García. El que passa que avui, entre que la Clàudia no pot venir i que el temps també és molt just per al tema de telèfon a la Clàudia, doncs ja l'avisarem que per la propera setmana i esperem que pugui estar present, no? I a la segona hora, de 10 a 11, avui dilluns 1 de juny, el plat fort del matí ve acompanyat de festivals, d'impulsol, de llibres i de fabricants d'històries. Aquest cap de setmana s'ha celebrat el de ser Segre de Negra, el Festival de Novel·la Negra i Criminal de Lleida, que, mira, he tingut aquesta dèria d'anar cap allà i he seguit de prop. Un certamen que ja és una cita imprescindible per als amants del gènere. I avui us porto algunes de les veus que hi han participat. Per telèfon i durant uns minuts Doncs, si és possible, parlarem amb Eulàlia Pallés, directora de general de Pallés Editors. Recordem que l'editorial és una de les impulsores del festival. Anna Maria Villalonga, escriptora i veu imprescindible del gènere negre. Joan Carles Ventura, que ens parlarà de la seva experiència i del seu univers literari. Maribel Torres, autora que combina emoció i crim amb una mirada molt personal. Raquel Gámez, una de les veus consolidades del panorama actual, sobretot en el que seria el gènere criminal, i tancarem amb l'escriptora Montse San Juan, que ha viscut al festival des de sempre i que n'és una de les ànimes més vinculades. En fi, una segona hora plena de veus, de llibres i de complicitat literàries que ens permetrà entrar dins del Segre Negre des de dins, des de la mirada dels que hi fan possible. Així doncs, comencem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa. Cada dilluns obrim la porta d'un espai que ens acompanya, que ens inspira i ens fa descobrir mons nous. És el moment d'entrar en la llibreteria de la mà de Marina de Meses per parlar del que ja en sap molt, de llibres, històries i d'aquests tresors que ens fan viatjar sense moure'ns de la cadira. Primer de tot, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Què tal?
3: Molt bé.
2: Doncs a veure, vull dir, una mica, avui parlarem de... Tornarem una mica a parlar de llibres.
3: Sí, ara feia dies que no parlàvem de llibres, però, bueno, sempre parlem de
2: sempre
3: llibres.
2: Sempre parlem de llibres.
3: Però d'un llibre en concret.
2: En aquest cas és Virgil, es diu així Virgil, no?
3: Sí.
2: De l'escriptor
3: sí.
2: Quim Espanyol.
3: Sí.
2: No sé si està relacionat també amb la pel·lícula aquella del del Woody Allen?
3: No.
2: És que, vale...
3: No.
2: És que el Woody Allen té una pel·lícula que justament...
3: Així.
2: Sí.
3: Vale. Bueno, crec que no, perquè és un llibre molt actual.
2: No, i que jo no l'he llegit, i a més és d'aquí, és el Quim Espanyol.
3: Sí, el Quim Espanyol és un autor local. Sí,
2: no,
3: doncs sí.
2: Pues va bé que em presenti. Particularment no conec
3: el
2: llibre. És actual, és molt actual.
3: És un llibre actual, sí, està acabat d'escriure el 2025. De fet, és un dels nominats al Premi Llibreter.
2: Vale.
3: I aleshores, bueno, doncs fent un repàs una mica de tots els nominats, m'he quedat enganxada amb aquest perquè, tal com deies tu a la introducció, hi ha llibres que et fan riure, hi ha
2: llibres que t'emocionen, com totes les coses a la vida, no?
3: Sí.
2: Aquests que seria...
3: I aquest és un d'aquells que et deixa petjada. És aquells
2: que té un contingut que arriba a dins.
3: Té un contingut que arriba molt a dins i que et fa pensar en la fragilitat humana, no? A veure, comencem. Quim Espanyol és un autor d'aquí, de casa, de Barcelona, en aquest cas. És arquitecte. I com a arquitecte ha escrit diversos assajos i com a autor, que fa molts anys que escriu, doncs ha escrit sobretot poesia amb títols que han guanyat diferents premis, com el Premi Carles Riba o el Premi Jocs Florals. I com a novel·lista, aquesta és la seva tercera novel·la i està considerada com la millor de les tres, no? La primera, Francesca, la segona, Un lloc en el temps, i Virgil, doncs, és la tercera novel·la. Virgil està basada en fets reals, vale? I ens ubiquem a la guerra d'Ucrània, que malauradament encara persisteix, i Virgil Novak, Virgil és el nom del protagonista, es diu Virgil Novak, i és un metge que va viure de primera mà tot el conflicte, per dir-ho d'alguna manera. Virgil Novak és un cirurgià que està retirat quan comença la invasió russa de Kiev, que és on viu ell amb la seva família. I ell és una persona molt pacifista que no accepta el fet de que el seu país hagi entrat en guerra, creu que no s'han esgotat prou totes les vies pacifistes i de diàleg que poden intentar evitar un conflicte armat com aquest, que només produirà doncs morts i desgràcia, no?
4: Lo que porta les guerres.
3: I és cridat a incorporar-se, a reincorporar-se al seu lloc de feina del qual ja portava anys retirat, i s'incorpora perquè evidentment vol ajudar. Viu amb la seva dona, que és una era professora de literatura a la universitat, i viu també amb un fill, la jove, i els dos nets. Com en tota guerra, doncs comencen a passar coses horribles, i en aquest cas, doncs, el Virgil, en la seva tasca de metge cirurgià, doncs veu com cada vegada doncs els recursos són més minsos, com es donen d'alta pacients que no tenen enlloc on anar, on, bueno, diverses vicissituds que el fan sentir molt malament. I en un d'aquests pacients, que en aquest cas és un soldat rus, que han hagut d'atendre a l'hospital de Kiev i que, bueno, que després de l'operació doncs volen donar d'alta de seguida i evidentment seria deixar-lo al carrer. Doncs ell decideix portar-lo a casa seva. Mm-hmm. Perquè faci aquesta recuperació. I a partir d'aquí, doncs, diferents fets, o sigui, una tragèdia a sola la família, i bueno, i a partir d'aquí veus com tota... O sigui, el llibre va de la guerra, sí, de la guerra d'Ucrania, però sobretot et fa veure com un fet, no?, et pot transformar la vida d'una persona, i un home de gairebé 70 anys que tota la vida ha tingut una moral molt alta i sempre ha tingut...

0: que tot se'n va, no? A mi una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i que desconeixia era que tot l'ambient que descriu el llibre al voltant de la guerra, a mi m'ha recordat molt la Primera Guerra Mundial. Estem parlant de l'any 2023, que va començar la guerra, i tot l'ambient que descriu, les trinxeres, les ferides dels soldats amb amputacions, l'esclat de bombes... Vull dir, ho veus per la tele, quan veus les notícies per televisió, veus una visió, però en realitat, o sigui, trinxeres. Això és de la Primera Guerra Mundial, no?
1: Ui, tant.
0: I en canvi, doncs, quan parla del front rus, quan parla del front ucraïnès, estan realment això en un camp de batalla on es tiren bombes i on... Bueno, i he pensat, mare meva, com... És una guerra... bueno, suposo que totes són així, no? Però no m'ho havia imaginat que en ple segle XXI encara visquéssim les guerres com això, no? com el segle passat. I és una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, no? El Virgil, a partir d'aquesta tragèdia que passa, doncs la família decideix sortir d'Ucrania, perquè no, la dona, la jove i el net marxen d'Ucrània, però ell decideix quedar-se per continuar exercint de metge. Els fills també tenen cada un assignat una tasca dintre del conflicte, i un com a soldat i l'altre amb una feina més estratègica. I ell, a partir d'aquest moment, doncs, abandona l'hospital on està exercint i se'n va al front rus, no se sap ben bé a què, no? I bueno, i des d'allà, clar, en aquell moment ell està com perdut per la tragèdia que ha suposat a casa seva, i de la qual se sent molt culpable, i que no desvetllarem quina és aquesta tragèdia, perquè és un dels quits de la qüestió, no? I aleshores, en aquesta segona part del llibre, perquè la primera és tota la que he explicat del començament de la guerra i tot això, i en aquesta segona part ell va al front rus i va buscant, no sap ben bé què, acaba ajudant a la resistència ucraïnesa, però al mateix temps està en un hospital que està ocupat pels russos, i aleshores està com al mando de... està sota el comandament dels russos, i bueno, tot això és com un conflicte d'interessos que fa que acabi molt malament, per dir-ho d'alguna manera. I la tercera part del llibre ens explica el punt de vista, o sigui, està explicada en primera persona per el mateix autor, pel Quim Espanyol, com ell va conèixer a la dona i la jove que es van exiliar a Barcelona. Barcelona les va acollir, i com els expliquen una mica tota la història del Virgil, no? I com finalment ell s'ha d'enfrontar a un judici a Kiev, i va cap allà i viu el judici aquest en primera persona, no? I com el Virgil, sent un home de pau, no? Doncs es nega a defensar-se, no? És una de les claus del llibre que impressiona molt, no? Com algú que se sent culpable no vol defensar-se davant d'un judici.
1: Sí, perquè sí. Clar, és el que tu dius, és un llibre, de fet és
0: molta cruesa.
1: No, és cruesa, però també és com aquestes pel·lícules que hem vist, no sé si recordes, Patton, o pel·lícules que en si eren molt bèl·liques, però també ha parlat tot el... O sigui, el que va darrere és tot el contrari.
0: Sí.
1: És aquí, tal com tu me l'has explicat sense llegir-lo, veig que és aquí està parlant de la pau, de lo que representa, representa una guerra, de la destrucció que representa una guerra, no?
0: Sí.
1: I de com les persones dins d'una guerra
0: es transformen.
1: Es transformen i fan... O sigui, el que ells mai a la vida farien.
0: Exacte.
1: I és convertir-se matar a altres persones.
0: Sí, per això
1: que aquesta protagonista doncs no es defensa, perquè en el fons ell veu que no ha fet bé, però és perquè la guerra l'ha transformat.
0: Vull dir, no és culpa d'ell tampoc.
1: No, és culpa de tot el que et porten cap allà. Bueno, són els soldats. Sí, els hem de mirar d'aquesta manera.
0: Sí.
1: Sí que és veritat que a vegades hi ha persones que són dolentes
0: i la crueltat, no? I al llibre es veu, vull dir, hi ha personatges que, ostres, que realment estan convençuts de la guerra i volen matar i no sé què. Hi ha alguns que comencen així i després es transformen i diuen, mare meva, on ens hem ficat? I hi ha d'altres que diuen, no, jo què faig aquí, no? Jo... Vull dir que realment és impressionant, no? com es mou. He trobat una frase del Joan Gomis, que és el president de Justícia i Pau, que diu: el pacifisme és per als temps de pau, per evitar la guerra. Però un cop ha començat una guerra, Déu sap que potser no podrem ser indiferents ni mostrar-nos neutrals.
1: Que, clar...
0: I crec que ho il·lustra molt bé.
1: És que estem, a més, en uns temps que justament aquest tipus de llibres aniria bé que els llegessin als persones, que els pugui ajudar precisament perquè, a veure, les guerres jo crec que no les vol ningú. A veure, tota la gent que vol la violència, al cap i a la fi, és com si fos una guerra, no?
0: Vull dir que... Bueno, els poderosos que no han de...
1: Ah, no, i ells no han d'anar.
0: Exacte,
1: a veure, per exemple, el senyor Putin, ell des de casa seva, doncs, fa que tothom està... I, de fet, el president d'Ucraïna, doncs, de fet, ell... Sí, però ell tampoc està allà.
0: En el moment que allà
1: sempre estan tots els, jo diria que són tots els innocents, perquè són tots els que són obligats, a més que són obligats.
0: Majoritàriament.
1: El que diu que no, doncs, clar, en el cas d'Ucraïna és la invasió del seu país també, no?
0: Sí.
1: I d'alguna manera també se senten obligats a defensar, no?
0: A defensar-lo, sí.
1: Però no pensis que... Bueno, i segur que ho saps, no? Que els russos no estan d'acord tampoc en... Molts dels russos no estan d'acord en anar a la guerra.
0: Clar, sí.
1: Bueno, és que...
0: Hi ha alguna frase que potser m'agradaria llegir, algun tros del llibre que potser estaria...
1: A més, és una editorial, la 1984, que els temes que toca sempre són temes d'aquests que tu dius.
0: Sí.
1: No són temes per...
0: No són fàcils.
1: Fàcils, ni lleugers, ni per passar-t'ho bé, sinó justament d'aquests que te queden, dels que t'arriben a dins, no?
0: I tant.
1: Els que te fan reflexionar de moltes coses.
0: Exacte. Diu... Vaig anar més enllà de la... Parla el Virgili, el protagonista, Vaig anar més enllà de la justa revenja. Sempre havia pensat que la moral exigeix sentit de culpa, si els teus actes són contraris als teus valors. Aquest sentit no el tinc. Em va desaparèixer de sobte, a la impensada. Sóc indiferent al penediment i, en gran manera, fins i tot al patiment dels altres.
1: Mm-hmm.
0: Són frases que criden molt l'atenció, no?
1: Mm-hmm.
0: Un altre que diu... En el judici, quan es parla del judici, diu, quan interroguen a un dels testimonis, diu, senyoreta Denisenko, ha parlat amb molta lleugeresa del fet que l'acusat fos un militar de l'exèrcit enemic. Mentre els nostres soldats moren al front intentant matar soldats russos, l'acusat es fa militar enemic per salvar-los. Per quina raó l'hauríem de respectar? En temps de guerra, per què cal salvar soldats enemics? Diu, potser per humanitat? Suposo que per un metge els ferits són ferits, tant se val d'on vinguin.
1: Mm-hmm. És que n'hi ha moltes parts que del llibre, vull dir, tu evidentment te l'has llegit ja tot sencer.
0: Vull dir,
1: clar, si no el comentaries.
0: Sí.
1: Vull dir que, i això va molt bé. És un llibre que... també aniria molt bé per posar en club de lectures,
0: Sí?
1: perquè, perquè primer que toca el tema, tot i que al millor sempre te trobaries alguna persona dient això, que és dur, però és que, a veure, una guerra és dura.
0: Sí, sí, sí, sí. I tot i ser dur, bueno, a mi...
1: Però jo penso que és emotiu, també.
0: Sí, sí, sí, exacte.
1: Vull dir, més que dur, és que t'arriba dins, sí. És emotiu.
0: Per mi és més dur un llibre que parli d'un boig que es posa a assassinar gent, no?
1: Sí, també, tota la raó.
0: Aquesta, això parla de la cruesa, parla de realitat i no està tractat des del punt de vista sanguinari ni res de tot això, eh? Simplement, bueno, pues mostra la realitat tal i com és i sí, que és molt crua i molt difícil, però hi ha molta humanitat en aquest llibre, sí. Hi ha molta pau, hi ha molt amor, perquè...
1: Hi ha sentiment, o sigui, sí, per la manera... Sí. I els trossets que tu has llegit,
0: sí.
1: O sigui, el fet de... Sense conèixer l'obra ni tal, faig que aquest home, el Virgil, l'aprecis, l'estimis.
0: Sí, sí, clar. Des del primer moment et poses en la seva pell, en el seu pensament, perquè... Bueno, clar, el coneixes just abans de començar la guerra i veus que és un home familiar, que està amb els seus nets, que bueno, és un intel·lectual, que ja es comença a parlar de la guerra, ell no vol ni sentir a parlar en el sentit de... No que no vulgui ni sentir a parlar, sí que vol sentir a parlar perquè és un home informat, és un home amb unes idees molt clares, no? de que no té cap sentit la guerra, no? I que s'ha d'evitar a tota costa, no? Per ell, demanar l'entrada a la OTAN per part d'Ucrània, no? Que des del punt de vista, bueno, des de qualsevol punt de vista és dir, bueno, tenen tot el dret, perquè no ho han de demanar. Ell ho veu com una provocació a Rússia per iniciar la guerra, que és el que finalment acaba passant, no? Que amb aquesta excusa de que Ucrània ha demanat l'entrada a la OTAN és quan Rússia envaeix, saps? I dius, tenien tot el dret, sí, i tant, no? Però... calia fer-ho si no s'hagués fet, potser s'hagués evitat la guerra, no?
1: Però de tota manera sí que és veritat que Ucraïna, tot i que clar, les ajudes li arriben ajudes, però està bastant sola, sí, vull dir que a l'hora de la veritat
0: i tant.
1: És, per mi és el que perden tots dos, eh? T'ho dic perquè en el cas dels russos, a veure, el Putin no li afectarà per res, però totes les persones que moren sí.
0: Sí,
1: el que passa que aquí és on es fiquen és en Ucraïna. I la gran majoria, però que és veritat que a l'hora de la veritat ni OTAN ni res perquè estan ben sols, no? Però és igual, aquí el que s'hauria d'evitar, i és on sempre diem que Europa falla, no? És el fet de no aturar, que no es pugui aturar aquesta guerra.
0: Sí, que a través de la part, no?, de les negociacions, que és una mica el pensament d'ell, no?, que parlant, que s'han d'entendre, que no s'ha d'arribar mai en aquest conflicte, no?
1: Sí, no s'hauria d'arribar. No. I de l'autor, és que no, tampoc conec gaire del King espanyol.
0: Jo no conec no he llegit res més d'ell i no conec res de la seva obra. Ja, al principi he dit que ha escrit molta poesia i que ha guanyat premis de poesia, com el Premi Carles Riba fa anys, el 1994, amb un llibre que es diu Ultralleugers, i el Premi Jocs Florals el 1998 amb l'Arbre de la Innocència.
1: És a dir, aquesta podria ser la seva primera novel·la?
0: No, és la tercera novel·la.
1: La tercera.
0: És la tercera novel·la després de Francesca i Un lloc en el temps.
1: I són del mateix... No sé si són del mateix
0: estil. No les conec. La veritat és que no les conec, no puc dir-te de què...
1: El que sí que explica ell, no?, l'autor, que es basa, diguem, en un personatge.
0: En un cas real, sí, un cas real.
1: Vull dir, tot i que no sigui... El nom és fictici, però que sí que... Bueno, com moltes persones a vegades que tu te bases...
0: No ho sé si el nom és fictici, el nom del personatge, o és real. No, això no ho tinc clar, però sí que és això, no? L'autor coneix aquí, a Barcelona, la família, que s'ha exiliat, i a partir d'aquí, doncs, bueno, li parlen d'ell, que està allà, que la família desconeix què està fent, perquè saben que ha marxat de l'hospital on es va quedar treballant i desconeix què ha passat fins que els arriba la notícia de que l'han
1: detingut, no?
0: Que l'han detingut i que està acusat de traïdor. Vale. I aleshores se'n tornen cap allà i quan comença el judici, diguem-ne que l'autor, que ha conegut a la família i tal, doncs va cap allà per clar, sense conèixer aquest home de res, sí, perquè sí, al final, o sigui, escriu la seva història i al final no el coneix de res. Sí que l'arriba a conèixer personalment en algun moment, que va visitar-lo a la presó, però poc més. I el que passa és que després ell els hi fa arribar a la família el que ha passat realment, no? Vull dir que... Bueno, és que no vull parlar més per no desvetllar més.
1: És que aleshores aquí farien spoiler. Clar, jo és que ja em quedo amb les ganes de saber acaba bé, no acaba bé. Saps això?
0: Ja.
1: No, la millor solució és llegir-lo i ja està clar.
0: Exacte.
1: Vull dir, aquest és un llibre que està recomanat i que a la llibreteria el trobarem, oi que sí?
0: Exacte, sí, vull dir, a la llibreria Joc de Paraules.
1: Doncs mira, encara ens quedarien uns minuts. No sé si podríem fer alguna mica de parlar del que seria aquesta campanya.
0: Podem parlar una miqueta.
1: Alguna miqueta, sí. I la setmana que ve, en tot cas, la podem...
0: A veure, sí.
1: Encentrar més.
0: Sí, des de la... Us parlo una miqueta des del gremi de llibreters, no? A petició de les llibreries, lògicament, perquè el gremi ens la presenta. Doncs s'ha tirat endavant una campanya que fa molt temps que ens fa run-run, no? I la campanya és per conscienciar la gent de que els llibres s'han de comprar a les llibreries.
1: Clar,
0: igual que el
1: exacte.
0: Peix a la peixateria, doncs,
1: sí.
0: I les sabates a la sabateria, no?
1: Clar.
0: Perquè què passa?
1: I la roba, doncs, a les tens a la botiga,
0: exacte,
1: la roba.
0: Exacte, perquè què passa amb els llibres? Doncs que tothom ara potser ho diré una mica així brusco, però que tothom es creu en dret de poder vendre llibres.
1: Sí.
0: Vale? Perquè des de plataformes online, no? On tu busques un llibre i el trobes i li dones clic i el dia següent el tens a casa, fins a altres col·lectius que també doncs venen llibres, no? I què passa? Que això doncs debilita molt el model cultural que defensem des de les llibreries, no?
1: Uh-huh.
0: Després, per exemple, tot el que són les licitacions públiques, no? De compra de llibres per biblioteques, no és el cas... He de dir que no és el cas nostre de Caldes de Montbui, on l'Ajuntament doncs va a la... O sigui, els llibres de les biblioteques de Caldes de Montbui es compren a les llibreries de Caldes de Montbui.
1: Això està
0: bé. I és cosa de la qual me'n sento molt orgullosa. Vale? Però no és així a tot arreu.
1: Clar.
0: No és així a tot el territori. Vale?
1: És a dir, que ha... moltes biblioteques vols dir que no compren els llibres a les llibreries del seu,
0: no,
1: de la seva localitat, diguem.
0: Exacte. Es fan licitacions públiques on les llibreries locals no podem optar. I al final els llibres, a lo millor, a la llibreria, a la biblioteca de... ara m'inventaré, de Castellterçol, arriben de Galícia.
1: Carai.
0: Arriben d'una distribuïdora de Galícia, que és la que ha donat millor preu i, per tant, és la que s'ha escollit perquè...
1: O sigui, aquí el que es busca és el millor preu, també.
0: Sí, sí, sí, sí. Quan el llibre, vull dir, si no ho sabeu, us ho explico, el llibre té un preu fixe i també hi ha uns descomptes fixes que es poden aplicar perquè hi ha una llei que sí ho estableix, però a l'hora de la veritat doncs això moltes vegades doncs se'n van orris. Què més? Què passa si no hi ha llibreries? Doncs que no només desapareix un canal de venda, vale? En les llibreries som una mica més que un canal de venda, no? És un model cultural. Es debilita la pluralitat de la bibliodiversitat, perquè cada llibreria té uns llibres diferents. A veure, hi ha llibres que estan a totes les llibreries, això ho sabem, les novetats i els títols més venuts i tot això, però al final, després, cada llibreria tria els llibres que té, i això fa que la bibliodiversitat amb les llibreries doncs sigui molt, molt estesa, no?
1: Mm-hmm.
0: Què més esperes? Per la prescripció. La prescripció humana, no el logaritme, no?
1: Clar.
0: I bueno, i al final doncs es destrueix una mica el teixit comunitari de vida cultural i de proximitat, no?
1: No, i és que la llibreria, com la llibreteria, no? És algo, és aquell lloc... a veure, una biblioteca és una biblioteca, però una llibreria és un espai que molt sovint és el fet de passejar, de preguntar,
0: de comentar,
1: clar, perquè clar. No només vas a comprar.
0: Exacte.
1: O dius, ostres, mira, vull fer... O, aquest llibre l'has llegit? M'ho recomanes? Uh-huh, o senzillament, quin llibre se'n recomanes perquè he de regalar una cosa, un regal a aquesta persona, li agrada això? També és el moment de tenir una conversa. I fins i tot, també es pot donar el cas de que busques un llibre, que el tens i tal, però has llegit un altre i li comentes.
0: Es crea aquesta conversa
1: de comentar, és que...
0: És un lloc d'intercanvi cultural i de coneixement i de... Bueno, un espai cultural. Les llibreries són espais culturals on molta gent entra, bueno, molta no, però hi ha molta gent que entra a parlar de llibres.
1: No, és que per això...
0: I no compra, perquè en aquell moment no compra, perquè
1: no,
0: hi ha millor
1: però,
0: gent que, vale, que compra la setmana que ve, per dir-ho d'alguna manera, però i quan ve algú a la llibreria i et diu, ostres... el llibre que em va recomanar i tal, que me l'he llegit, com m'ha agradat, o al revés, no? Ostres, aquell llibre que em vaig emportar que tu no havies llegit i tal, el pots recomanar molt perquè m'ha agradat molt, per això... És un lloc tan ric i tan divers.
1: I a vegades també pots donar-se el cas que tens... Ostres, mira, aquell me l'he llegit, però no...
0: No, perquè el veus allà, diu...
1: I tu vas a comprar un, no? I el compres i tal. Però veus aquest altre, diu, aquest me l'he llegit i no me va acabar de...
0: Exacte.
1: Però això és un comentari que fa... I com no donaré títols, perquè, a veure, en el llibre sí, hi ha de tot.
0: Clar,
1: no?
0: sí.
1: Llibres que t'agraden...
0: I cada persona, doncs...
1: No, exacte.
0: Li agraden uns o...
1: El que passa és que hi ha llibres que, com aquest, en el Virgil, és molt difícil que no t'agradi, perquè...
0: Bueno...
1: No, home, penso jo que la història, i a més... el fet de que lo publiquin, per mi han dit, és el que també he dit moltes vegades, hi ha editorials que són honestes i d'altres que no ho són. Aquesta és una editorial petita encara, que jo sàpiga és independent, 1984.
0: Jo diria que sí.
1: Jo diria que també.
0: Jo diria que sí.
1: I és, conserva aquesta independència, penso, jo crec, perquè és que a vegades
0: bueno,
1: pot portar alguna sorpresa, però me fa l'efecte que és independent.
0: Bueno, però moltes vegades també, encara que pertanyin a algun...
1: Però és un estil diferent de fer llibres. Els llibres que publiquen són, com te diria jo, no és l'estil que a lo millor te pots publicar. A veure, les novel·les negres per mi són bones també, ja saps tu que a mi m'agrada molt. I després, però clar, és diferent, te pots trobar també sorpreses de que el que toquis sigui bastant... que no només sigui el que és el negre, el crim, etc., sinó que te trobes també sentiment a dins. Vull dir que la gent que pensa que la novel·la negra és tot, vull dir, en plan de...
0: No, total.
1: Però sí que és veritat que l'estil, per exemple, és totalment diferent. I aquesta del 1984 té això. Vull dir, la gran majoria de llibres que té són llibres molt...
0: Bueno, doncs que si veieu aquesta campanya, que a més és molt xula perquè està en negre, tota la imatge és en negre i vermell i diu combat la distopia, triar la llibreria, doncs que sapigueu que va per aquí.
1: Doncs Marina... Ho deixem aquí. Aquesta setmana i la setmana que ve
0: més.
1: El que tu vulguis.
0: Molt bé, perfecte.
1: Doncs sí, és això. Moltes gràcies per portar-nos històries que ens acompanya i la d'avui, de veritat que ha estat una història molt d'aquelles que entren
0: que arriben.
1: Molt, que arriben a dins, no? Doncs de fet, ara de seguida entrarem a... seran les 10, entrem a la segona hora, però abans... deixarem aquests minutets que és arribar a les notícies de la ràdio, el butlletí informatiu, però no marxeu, que de seguida tornem i tornarem i seguirem parlant de llibres i en aquest cas de festivals. Espai Ja són les 10, passen un minuteig de les 10 i ara sí entrem a la segona hora del fòrum amb el plat fort del matí. Aquest cap de setmana Lleida ha tornat a vestir-se de misteri, de literatura i de crim. Del crim literari, és clar, amb la celebració de la desena edició del Segre de Negre. Una edició que ha estat un èxit rotund, i no és perquè ho digui jo, és que ha estat així, tant de públic com d'organització, i que consolida Lleida com la capital de la novena negra a Ponent. El festival celebra els dies 28, perquè el 28 hi va haver una activitat prèvia, no? Però, de fet, l'acte inaugural era el 29 i el dia 30 tot el dia. De fet, han omplert aforaments fins al punt que algunes activitats van haver de tancar inscripcions abans d'hora. Parlem d'una assistència mitjana d'entre 70 i 80 persones per acte, un registre extraordinari per a un festival literari especialitzat. I els impulsors, Pallers Editors i l'Institut d'Estudis Jardens, ja han deixat clar que la voluntat és continuar creixent i diversificant la cita en properes edicions. Ha estat també una edició d'homenatge, el Premi a la Trajectòria ha estat per l'escriptor Pep Coll, que va rebre el guardó durant la jornada inaugural. I un dels moments bastant celebrats ha estat la ruta literària 10 anys d'espais de crims a Lleida, un recorregut teatralitzat que ha triomfat entre el públic amb actors recreant crims ficticis escrit per autores locals com Marta Alòs o Montse San Juan. El festival també ha estrenat nous espais i amb molt encert el Museu Morera ha acollit la inauguració i una activitat detectivesca que va reunir unes 60 persones, no?, o famílies, i la llibreria La Irreductible i el pati de l'Ell han estat escenaris de taules rodones i debats amb noms tan destacats com Juan Cal, Ana Maria Villalonga, Emili Bayo, Rafa Melero, Maribel Torres, Joan Carles Ventura, Xavier Terós, Raquel Gámez, entre d'altres. Vull dir que són molts els escriptors i escriptores que han passat. En definitiva, una edició que confirma que el Segre de Negre és molt més que un festival. És un punt de trobada, una comunitat, una celebració de la literatura criminal feta des de Ponent i amb vocació de país. I no m'estendré més, perquè és que ara ja tenim aquí una de les veus que tenim preparades, que és, podríem dir que està entre l'organització. És Eulàlia Pallés, directora general de Pallers Editors. Hola, bon dia, Eulàlia.
2: Hola, bon dia.
1: És que jo m'enrotllo massa ja. No sé si ho saps, no? Però crec que el que he dit està bé, no? Vull dir, perquè sí, ha estat així, sí. No he dit cap mentida.
2: No, cap ni una bona radiografia, un resum de lo que ha estat aquest cap de setmana celebrant els 10 anys del Festival de Novel·la Negra i Criminal, El Segre de Negre.
1: De fet, Pallers Editors és una de les ànimes del Segre de Negre. Doncs, com heu viscut aquesta desena edició del Segre de Negre?
2: Aquí, bé, és una... Sí, és una edició Editors. Que... Bueno, clar, sí que nosaltres realment... L'origen, no, del festival va ser fa 10 o 11 anys, no, que una de les escriptores insígnia, no, de les Terres de Ponent, que escriu novel·la negra, la Montse San Juan, sí, amb la saga de l'Anna Grimm, doncs ella ens va dir, ostres, com és que estic anant als festivals, cosa que costa molt que et cridin als festivals si no ets un nom ja de referència, no? I estic veient que hi ha molt bon ambient i com pot ser que les Terres de Ponent no tinguem cap festival literari i per què no ens engresquem a fer un festival de novel·la negra, no? I ens vam apuntar de seguida amb aquesta idea. I llavors doncs, vam proposar també a la Diputació de Lleida, que a través de l'Institut d'Estudis Irlandencs, que és la part que gestiona la part cultural, no? de tot el territori de Ponent, doncs, a veure si ens podien ajudar a participar, i llavors doncs, som coorganitzadors les dues parts. No? I bé, hi han passat 10 anys entremig una pandèmia, Però 10 anys molt ràpid i, bueno, i sempre hem estat amb un objectiu, no? De dir, ostres, el que volem, una és el foment lector, és una de les nostres dèries, no? Com motivar la gent perquè llegeixi. I en aquest cas, i l'altre és, ostres, una de les coses més boniques que hi ha en un festival és poder convidar a diferents noms, tant nacionals com internacionals, i que puguin interactuar amb els seus lectors, no? És a dir, el tracte aquest de proximitat i de facilitar que els autors puguin vindre a la teva ciutat i que tu els puguis conèixer i puguis parlar, crec que és una de les coses més boniques que hi ha, no? Aquesta interacció.
1: La veritat és que sí. A més, a Montse Sant Joan, que després, com tu ben dius, ella ha viscut tot aquests anys al Segre de Negre, i amb ella, doncs, avui en parlarem amb altres, tindrem altres veus, però amb ella tancarem, no? El que seria, perquè era per això començar amb, en aquest cas, amb vosaltres, amb tu, no? Com a Pallès Editors, i tanca també amb ella, que al cap i a la fi també ha viscut tot aquest procés, no? Del Segre de Negre.
2: I sí, sí.
1: Aquest any heu omplert aforaments i heu hagut de, bueno, penso que tancar inscripcions abans d'hora. Què diu això? O què us diu això del públic i del moment que viu el gènere?
2: Bé, jo crec que vol dir que la gent, doncs, s'està fent seu el festival, que costa molt, eh? També s'ha de dir que, clar, no és una activitat que mou multituds, que mou masses, malauradament, però sí que una de la nostra dèria és aquesta, no? D'anar any rere any, anar guanyant-se públic, anar guanyant-nos públic en diferents àmbits de dins de la societat i del territori, no? I llavors, doncs, una activitat com la d'infantil, en què es creava, doncs, sempre cada any intentem, també és veritat, que buscar activitats que no són repetitives, sinó diferents, que sorprenguin, no? Que hi hagi sempre un punt de, ostres, a veure aquest any amb què ens sorprendran, no? I no sigui una cosa molt monòtona, només de taules de novetats, sinó diversificar, no? I diversificar pensant també en diferents públics. I una de les activitats, doncs, que vam haver de tancar, que no ens havia passat mai, és l'activitat infantil que fem sempre els dissabtes als matins, no? I bueno, ja va haver un moment que el dijous, doncs, vam haver de parlar amb la persona que també fa aquesta activitat infantil, que és la Merche París, del Genet Blau, i vam haver de dir que tancàvem inscripcions perquè si no se'ns podia fer una mica gros, i més parlant de que, bueno, de si s'entrava o no s'entrava dins del Museu Morera, dins dels quadres, etc. Bueno, va ser, crec que és molt bonic per l'organització de que hi hagin activitats que digues, ostres, tanquem perquè ja estem a tope, no? Estem plens dins de l'activitat. I és veritat que també el divendres al vespre, a l'activitat d'inauguració dins del Museu Morera.
1: Estava ple.
2: Estava ple, no? I bueno, doncs això, després de tot l'esforç que tu ja estàs, que clar, nosaltres a partir del mes de setembre ja tornem a planificar el festival pel juny de l'any que ve, no? Uh-huh. I llavors, doncs, això implica moltes hores de treball, moltes hores de pensar noves idees, i que això al final, el seu fruit és aquest, doncs realment, doncs, que almenys dius, ostres, val la pena tot aquest esforç i aquest treball que hem fet, no? I que la gent, doncs, de mica en mica, doncs, et van tenint com a referència, i que si venen també és perquè tu els estàs aportant coses que els està agradant i que els motive per vindre.
1: A més, aquesta acta inaugural, que després venia acompanyat, no?, del Premi Trajectòria a continuació, però aquest primer, doncs, que va ser aquesta, no sabria, no, o sigui, va ser un acte totalment teatralitzat, però tenint en compte les persones que ho feien, no?, actors, no?, però en plan humor, i en pel·lícules que posaven ells les veus, vull dir, va ser de veritat que molt divertit, i dius, ostres, és molt original, no? També.
2: Sí, sí, sí. Bueno, aquest any celebrem 10
1: anys. I a més, era
2: passar
1: els 10 anys. Vull dir, és com tenir, sí, la història d'aquests 10 anys.
2: Sí, volíem fer una cosa diferent. Normalment cada any el divendres l'acte del Premi Trajectòria sempre pensem una taula rodona prèvia o un acte més músic literari, això és veritat, sempre intentem pues, buscar coses diferents i els divendres sempre fem una cosa doncs, més teatralitzada o musicalitzada o jugant no? amb poetes, amb autors. Ho fem normalment a la Universitat de Lleida, al rectorat, amb una sala molt bonica dels vitralls, però aquest any dèiem de fer una cosa, sortir, provar diferents espais, altres espais, i que poguéssim després fer una mica també de piscolabis, una petita festa, no? En definitiva. I abans vam pensar en el Museu Morera, i clar, és això el que deia, no? Que cada any estem pensant què podem fer de diferent per l'any següent, no? Per la nova edició. I, bueno, i són tres persones que són també guionistes, un del qual, que no hi era perquè no podia vindre, és el guionista del Foraster. Vull dir que són persones que ja saben jugar molt amb les paraules. Sí. I van fer doncs, tot un joc, al final va ser tot un joc de paraules i de frases fetes, és a dir, a través de les paraules, de les frases fetes, vam fer tot un joc, no?, molt divertit, en què et feies un fart de riure, no?, i dius, una cosa tan senzilla però alhora tan complexa si no tens aquesta idea, aquesta creativitat.
3: I a més que el públic acompanyava, no?, en aquestes paraules també, no?, es feia el seguiment, totalment. Vull dir que va estar molt bé. Doncs, i de cara al futur, cap a on voleu fer créixer el festival?
2: Nosaltres, de cara al futur, el que volem créixer és que encara hi hagi més públic, com atraure, i també ja toca altres elements, altres sectors, diguéssim, per atraure aquest públic, com és els joves, com és, per què no, la Universitat de Lleida, no? Mm-hmm. Que a vegades ens trobem que la Universitat de Lleida té unes fronteres cap a la pròpia ciutat, no? I llavors, doncs, motivar a que hi hagin col·laboracions en diferents àmbits. I continuar, vull dir, creixent, que sigui, bueno, si una de les coses hem pogut aconseguir, crec que ho podem dir en veu alta, és que el Segre Negre sigui un dels festivals referents a Catalunya, no?, de novel·la negra, i per què no, doncs, encara sigui més i que no només coneguem, per exemple, Barcelona Negra, sinó que per què no conèixer el CD Negre de Lleida.
3: Molt bé. Doncs com això es tractava de fer un tastet, no? Perquè així dedico aquesta hora, un minut a cada persona, però que millor que començar amb Pallers i Victors i amb tu, no? Per poder parlar doncs, de fer valoració d'aquest festival, que ja dic jo, totalment un èxit rotund, tal com ho he dit en un principi. Doncs, Eulàlia, moltes gràcies per parlar amb nosaltres, sabent el temps que ho portes bastant, vull dir, que et falta temps, podríem dir, no? Per això que t'he agraït molt el fet de que puguis parlar amb nosaltres, i en una altra ocasió, doncs sempre, vull dir, que es podem dedicar més temps, doncs ho dedicarem, si et va bé.
2: Sí, sí, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres, que ens puguem explicar, no?, amb els mitjans de comunicació, i sí, fins a la propera.
3: Fins a la propera, gràcies.
2: Gràcies.

0: Doncs seguim endinsant-nos en aquesta desena edició del Segre Negre i ho fem amb una veu que coneix molt el gènere negre, com poques persones ho fan. En aquest cas és Anna Maria Villalonga, escriptora i a més coneixedora, molt coneixedora del que és un festival de novel·la criminal negra, perquè ella ja porta molts anys com a comissària del Festival de Tiana Negra, a banda de que coneix molt bé tot el que seria el gènere en si. De fet, també va ser comissària de l'any Pedrolo, el 2018. Vull dir que coneix tot, a banda de ser una gran escriptora, i professora també de literatura, vull dir que tot va unit, no? com a gran. I bé, ara, si és possible, en uns minutets també la podrem tenir per telèfon i parlarem amb ella. Mentrestant, doncs anirem explicant. En el moment que ella estigui al telèfon, doncs ja no hauré de fer la presentació i la faig ara. Tot i que tothom sap qui és Anna Maria Villalonga, doncs diré que és llicenciada en Filologia Catalana i Filologia Hispànica, escriptora, investigadora, crítica literària i de cinema. Va ser professora de literatura catalana a la Universitat de Barcelona. Ha publicat diversos llibres i nombrosos articles d'investigació, assaig i edició de textos vinculat a la seva recerca acadèmica, que se centra en la literatura catalana moderna i contemporània. I pel que fa a la ficció, és autora de novel·les i dos reculls de contes. Un bon nombre dels seus relats han aparegut en revistes i antologies col·lectives. L'any 2018, com he dit abans, va ser designada per la Generalitat de Catalunya comissària de l'any Pedrolo i en l'actualitat, doncs, com he dit també, és la directora del Festival de Tiana Negra i ja la tenim al telèfon. Molt bon dia, Anna Maria.
1: Hola, molt bon dia, Conchi.
0: Com anem?
1: Bé.
0: Et queda ressaca d'aquest cap de setmana?
1: No, ja estic bé, ja estic bé.
0: Bueno, i a més, una persona com tu, tan acostumada a estar aquí o estar allà, però sempre al peu de canyó, no? I si toca, pues, precisament en festivals o en presentacions o en club de lectures, però tot relacionat amb la literatura.
1: Sí,
0: la gran majoria negra o criminal, però també no cal que sigui així, perquè tu
1: no.
0: Ho fas tot, eh? Escrius
1: sí,
0: de tot.
1: Sí, sí. Sí.
0: Pues, com he dit, coneixes molt el gènere negre, com poques escriptores, o sigui, com poques escriptores, podríem dir, o escriptors, i ja dic que ets escriptora, crítica i comissària, no? Anna Maria, primer, com has viscut aquesta desena edició del Segre Negre?
1: Home, ha estat molt bonic, ens ho hem passat molt bé. Jo crec que ha estat una edició molt reeixida, on tot ha funcionat molt bé i on la veritat és que celebrar 10 anys d'un festival a Catalunya no es fa cada dia, eh? Vull dir, 10 anys, mantenir-se 10 anys són molts, significa molta feina i significa que hi ha al darrere tota una organització que té la voluntat de fer-ho, però també tot un públic que el segueix, no? I jo crec que ha estat molt bé i que està molt bé, sí, sí.
0: De fet, a veure, dius 10 anys, tu dirigeixes el Tiana Negra, en el que ja estàs treballant la propera edició, que serà la quinzena, no?
1: Vull dir
0: que
1: quinzena. 15
0: anys també són 15 anys, vull dir que...
1: Sí, bueno, Tiana Negra és el festival, a banda de la BC Negra, és el festival més antic de Catalunya. És el més antic, és el pioner, a més és el pioner de tots els festivals que es dediquen bàsicament o únicament a la literatura en llengua catalana, que va néixer també amb aquest propòsit, no?, de fer visibles tots els autors de casa nostra, no? I sí, 15 anys farem al gener i la veritat és que 15 anys realment sí que són molts i estem molt, molt, molt contents.
0: No, jo igual te faria una pregunta incòmoda, perquè a vegades es fan preguntes incòmodes, però jo penso que no, perquè què diferència creus tu, quina diferència pot haver-hi en un festival com és el Segre de Negra i el Tiana Negra?
1: Bueno, home, cada festival té la seva
0: cosa, oi que sí?
1: Sí, el lloc on es fa, l'època de l'any on es fa... vull dir, són moltes coses, no? Lleida és una ciutat molt especial, Es fa a l'estiu, normalment fa molta calor, però això també fa que hi hagi una alegria, hi ha molta llum, el riu està esplèndid. A Tiana és una cosa més d'hivern, clar, la
0: és de gener, és de gener.
1: Sí, el gener fa un fred que pela a Tiana i aleshores té un ambient com més criminal, no? Perquè és més fosc, més fred, més... Bueno, jo crec que són festivals diferents. A Tiana sí que és veritat que, clar, tenim una experiència de molts anys, al Segre també, perquè 10 anys són molts, i bueno, cada un té una mica la seva idiosincràsia. Nosaltres sí que és cert que ens ocupem única i exclusivament del gènere escrit en català. Al Segre de Negre també han vingut a vegades gent que escriu d'aquí, però gent que escriu en castellà, per exemple. Nosaltres això no ho contemplem, no, a Tiana no ho fem així, però a part d'això jo crec que, bueno, que cada festival s'ha de gaudir en funció de la seva manera de ser pròpia, no?
0: Uh-huh. De fet, en els festivals has tingut un paper important. Vull dir, estan, diguem, parlant... En aquest cas, més que taula rodona, no era taula rodona, era una entrevista que et feien a tu, no? Però sí. Per això jo ara em permet de parlar d'aquest llibre teu, que és, tot i que aquí es va parlar bastant, no? Però aquí també, doncs, com tampoc tenim avui molt, tenim poc temps, no? Perquè, clar, jo avui dedico aquesta hora, doncs, a parlar, a tenir diferents veus de les persones que van estar al festival anteriorment. He pogut parlar amb l'Eulàlia, que com a representant de Pallers Editors, doncs, sí. Era important, no? I aniré així i acabaré amb la Montse San Juan, que també és una ànima, d'aquest festival, no?
1: Sí, clar, sense ella el festival no seria.
0: Doncs per això, però aquí precisament tu has presentat que de fet ja portes, no sé si quan, mira, em refereixo a Paraules al mirall.
1: Sí, bueno, va sortir una mica abans de Sant Jordi, va sortir
0: al març. Sí, però, i de fet sí. Ara portes tot aquest 2 mesos, 3 mesos fent el que toca, recorregut. I en el festival tots també es fa aquest recorregut. De fet, el que dius tu ha estat publicat abans de Sant Jordi i és Edicions Xandri qui ho ha publicat. Què hi trobarem? Que el lector... Què hi trobarem? Jo aquí algun... Clar, no m'he donat temps de llegir-lo gairebé, però sí, algun relat sí que està llegit. És més, algun crec que ja l'havia llegit, perquè aquí és un recull de relats, alguns dels quals tu ja havies publicat en altres llibres.
1: Sí, bueno, són 7 relats, són 7 històries que venen d'antologies col·lectives, d'aquestes antologies que quan surten, doncs, en el primer moment tenen una sortida important i es venen i tal, però que després, la veritat és que no tenen tampoc, de vegades, un recorregut gaire llarg, no? I a mi em feia molta il·lusió tenir-lo junts, perquè és la manera de recopilar tota la teva obra, no? Jo ja tenia dos conjunts, o sigui, dos reculls de relats anteriors, i aquest és el que fa 3.
0: L'anterior era el de la mala pluja?
1: I el primer també va ser Contes per a les nits de lluna plena, després La mala pluja i ara aquest, no? I bueno, a mi em fa molta il·lusió tenir-los junts, i són 7 relats diferents entre ells. En alguns hi ha humor, d'altres són molt durs, però jo crec que tenen en comú una mica la meva manera de veure el món, no? Jo sempre acostumo a parlar de personatges solitaris o de personatges una mica marginats, no? Que viuen al marge d'aquesta societat, antiherois. M'interessa molt tot això, no? I jo crec que segurament el fil conductor de tot el recull és que hi ha molts antiherois, no? Sí. Hi ha una manera, de vegades dura, de veure el món, perquè la veritat és que el món que tenim no és per tirar coets, però també hi ha humor. També hi ha humor perquè penso que des de l'humor es poden dir moltes coses.
0: I tant que sí. De fet, ja dic que, com tu, com ho vengues dir, moltes, no dic totes les teves novel·les, gairebé els protagonistes sempre són antiherois. Vull dir que...
1: Sí.
0: Precisament per això arriben tant a dins, no? Perquè és on trobem també la humanitat i el sentiment i la emoció, que és això el que donen precisament aquests personatges.
1: Sí, perquè sobretot són gent de la qual no s'acostuma a parlar. Clar, vull dir, hi ha tota una sèrie de personatges de la societat que no sempre són protagonistes de res. saps? I a mi m'interessa molt aquesta gent. M'interessa molt explicar les seves històries i veure com, al final, a través de les històries d'aquests personatges i de la societat que els envolta, acabem explicant la història social d'un país, també, saps? Mm-hmm. No és, la història social d'un país no és aquella que surt sempre a les notícies i amb capçaleres ni amb titulars, però que, en canvi, som el gruix de la població que estem lluitant cada dia, vivint cada dia, patint cada dia, etcètera, etcètera.
0: Mm-hmm. No et preguntaré perquè sé que estàs treballant en una altra novel·la i, sí, que sortirà possiblement que per l'any que ve segur que la tenim.
1: Sí, per Sant Jordi de l'any que ve segur.
0: Sí, és segur. I jo crec que abans pot ser que estigui, no?
1: No, perquè crec que l'editorial ja compta que estigui a principis d'any de cara a tenir-la fresca per Sant Jordi.
0: Doncs sí. Aquesta l'experiment de tota manera, mentrestant, doncs anirà caminant. I és més, jo ja te convido perquè a veure si ja, perquè tot i que sigui per telèfon, però que podem dedicar una hora en profunditat, perquè hi ha una altra obra que, tot i que no és d'ara, que ja porta un temps, però és i sobretot és parlar del Pedrolo, no? De Manuel de Pedrolo, Pedrolo Informa, en aquest cas, que és aquest llibre,
1: sí,
0: i que sí. Me va fer molta gràcia trobar-lo, tot i que aquí no és l'única que escriu en aquest llibre, no? Perquè està també no sé si era Anna Maria Moreno
1: Bernat. Sí, amb l'Anna Moreno Bernat i l'Antoni Monés Jordà.
0: Exacte,
1: sí.
0: Antoni i Anna Maria Villalonga.
1: Sí.
0: Però que és un llibre que també fa el fet de parlar-lo, vull dir, perquè això que és el que diem moltes vegades, quan trobes un llibre, si no l'has llegit mai, és novetat, és igual el temps que portis
1: escrit. Clar, és que els llibres no caduquen, els llibres no caduquen.
0: Exacte.
1: No són un medicament ni un iogurt.
0: I és el fet de poder, una persona com tu, que coneixes tant a Manuel de Pedrolo, doncs sí, és el poder de poder parlar d'ell, no? I a través d'un llibre o del que sigui. Però també, doncs, tenint en compte totes les teves obres, entre aquelles, doncs, aquesta de paraules al Mirall, que de fet se llegeix molt bé i els relats són molt macos i també, com tu ben has dit, ple d'antihéroes, però que també trobes, aquí trobes sentiment i també trobes una mica d'humor, que això també
1: sí,
0: va molt bé.
1: Sí, una mica de tot, jo crec que és un llibre que pot agradar a molta gent.
0: A molts.
1: I ara, de cara a l'estiu, és molt recomanable perquè, com que són relats, no cal llegir-lo tot seguit. Vull dir, ara pots llegir un relat avui i te'n pots anar de vacances i quan tornes llegir l'altre. M'entens?
0: És
1: l'avantatge. És l'avantatge.
0: Exacte. Llegeixes un i com acabes ràpid, doncs diu, bueno, ara he de fer això altre i després en un altre moment tornes i sempre estaràs fent, no el deixes com moltes vegades passa amb les novel·les, no? Que les has de deixar i tot i que dius tu, estic en un moment tan això que no puc deixar-lo, però és el que passa. Anna Maria, com he dit en un principi, això era com un tastet, però amb la intenció de que aviat puguem tenir aquesta conversa més profunda.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu. I bé, ja anirem parlant. Fins a la propera.
1: Molt bé. Mentrestant, una abraçada, que guapa.
0: Vagis escrivint mentrestant.
1: Això em toca.
0: Una abraçada.
1: Vale, una abraçada. Adéu.

0: I del món que coneix també l'Anna Maria, saltem ara a una mirada molt personal i molt valenciana del gènere. Ens acompanya ara Joan Carles Ventura, que aquí tenim ara també a l'altra banda del telèfon. Benvingut, Joan Carles. Estem aquí al Fòrum, a Ràdio Caldes. Vull dir, hi ha uns quilòmetres de permís, perquè ara tu ja estàs a Sueca.
1: Bon dia, sí, a Sueca, enmig dels arrossals, la meva oficina mòbil.
0: La teva oficina mòbil està en els arrossals, està molt bé això, eh?
1: Sí, últimament m'ha pegat per vindre a escriure enmig dels arrossals, és una cosa una mica estranya, però com que ambiente moltes de les meves històries per així, la vista m'ha ajudat una mica a inspirar-me.
0: Home, també és un paisatge típic d'allà de València, vull dir que el fet d'estar dins de... al mig dels arrossals és donar justament si el que tu escrius i d'això forma part el contingut, doncs o senzillament t'inspira, ja està.
1: Sí, té totes dues coses, però sol que escriure l'última història del Fletxa, del meu detectiu privat investigant de les discoteques de la ruta, ja la vaig escriure a dins del cotxe, entre els arrossars, perquè és això, m'ajudava a agafar aquest aire rural que tenia la novel·la, i ara estic escrivint una altra cosa també relacionada i també m'he vingut aquí a escriure. De tota manera, també és un paisatge que només tindré ja més sòlid sobre el que tens a l'estudi, ja ajuda a escriure d'una altra manera.
0: Molt bé. Mira, faré una petita presentació perquè et conegui més aquí, no? Ets un escriptor professional que has fet feina de guionista, redactor i director de programes de televisió, per exemple, El Punt, IB3, Televisió Espanyola, Telemadrid, Castilla-La Mancha Televisió, Mundunidó, no? I em deixaria...
1: He voltat molt, però és la feina de guionista, de directiu de programes, en fi, una mica nòmada, sí.
0: Des de que eres només, podríem dir, un projecte, o des de que era només un projecte de persona, aquest, podríem dir, inquiet. És que ho estic mirant des del llibre.
1: Sí, això és la contraportada, sí, i sempre dice la gent molt...
0: Inquiet i inquietant personatge riberenc, no? Que s'ha dedicat a idees, històries, historietes i de ficció. Però mira, jo és que com tinc el llibre aquí endavant, doncs ja és d'això. Però primer de tot, Joan Carles, com ha viscut aquesta edició, decena edició del Segre de Negre?
1: Doncs com un privilegiat, perquè sóc que jo sàpiga l'únic escriptor del País Valencià que hi ha anat, i aquesta celebració dels 10 anys em sent molt afortunat d'haver estat convidat. Ha sigut un retrobament amb alguns companys i companyes, sobretot companyes, l'Anna Maria Villalonga, Charo, Maribel Torres, Raquel Gámez, el Pere Figueras, en fi, m'he trobat molt amb Emili Bayo també, he conegut en persona, perquè ja la coneixia, havia llegit alguna cosa, la Montse Sant Joan. En fi, ha sigut també, sempre és un privilegi poder aprendre de gent que d'una trajectòria molt més ampla que tu. I no sé, també aquella cosa de posar en comú les nostres dèries a l'hora d'escriure, a l'hora de matar també, que és un poquit el que fem als festivals de novel·la negra, matar de manera metafòrica.
0: Matar el que és en el llibre, no? En la ficció.
1: Literàriament.
0: Doncs parlem del teu llibre, Fletxa, Assalt a la Ruta. Ens presentes el primer cas d'un detectiu molt, molt peculiar. Qui és aquest personatge tan flipat i perdut de la moguda valenciana?
1: El Fletxa és això, és un detectiu, és un jove flipat que es presenta ell mateix com a detectiu especialitzat en assumptes nocturns i festius. Aquesta és la seva primera aventura, la seva primera aventura cronològicament, és a dir, Assalta la Ruta conta com es va convertir ell en detectiu privat, però ja té un parell de novel·les més, sí, com a protagonista, que són Em diuen Fletxa i Fletxes, sí, Desviades. Em diuen Fletxa va guanyar el premi Tiana Negra del 2000, ara no, 2019.
0: València Negra, perquè té diversos premis, no? O sigui, Em diuen Fletxa el 2019, Premi Memorial Agustí Vell, no? I Fletxes Desviades al 2022, que és per Premi València Negra. I també obres juvenil Estira el fil, Ariadna al 2000, Premi Ciutat de Torrent, Un món per guanyar al 2021, Cròniques distòpiques i Planeta indultat. Vull dir que d'unidó té unes quantes
1: sí,
0: obres,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo duc unes quantes, però per Fletxa només n'ha protagonitzat aquestes tres, Fletxes desviades, en diuen Fletxa i Fletxa salta la ruta.
0: Sí.
1: I això. Aleshores, en aquesta primera novel·la et trobes com ell es va donar a conèixer al món com a detectiu privat, com es va inventar que ell era detectiu privat i amb la cara dura de fer-ho va aconseguir que després l'anaren contractant per a resoldre assumptes que generalment passen o s'originen al que va ser les discoteques de la Ruta del Bacalao, originàriament simplement la Ruta, o la Ruta d'Estroi als anys 80.
0: De fet, és un llibre que ara, per exemple, arriba a l'estiu i que dius tu, tens com més temps per llegir, però també tens ganes de passar-t'ho bé, no? És un llibre que això t'acompanya bastant.
1: Sí, en aquest sentit és totalment ideal perquè és un llibre que és bàsicament una pel·li de cine kinky sense drames. Més aviat és una bola de neu d'un personatge que va inventant-se-les al vol un poc en una declaració en comissaria explicant un poc com ha succeït una nit ben estrafolària en què ella ha resolt l'assalt a una de les discoteques més importants d'aquella ruta. I és un llibre que es llegeix, per desgràcia, per als lectors en dues assentades. Bàsicament, perquè és molt ràpid. Està tot dialogat. Allò és simplement la declaració del Fletxa en comissaria davant d'un policia, que les següents, un policia secreta, que és el policia secreta més conegut de la moguda valenciana, que després serà el seu company d'aventures als següents llibres, a les següents entregues. I va tan ràpid, tan directe, tan com una fletxa, que molta gent m'ha dit, ostres, me l'ha acabat en dues tardes, ha sigut una cosa molt ràpida, però bé, qui li pique la curiositat de la resta de llibres que ja van una mica més pausats.
0: Home, sí, és un llibre però justament per portar en una maleta, eh? Vull dir que ara quan arriben les vacances no pesa molt i es llegeix bé i de fet pues, pots dedicar-li alguna tarda perfectament, no?
1: Sí, i jo crec una mica el tret distintiu de la saga del Fletxa, un poc de la meva escriptura en general, encara que algunes vegades m'he sortit del solc, però en general és l'humor. Jo faig literatura molt d'humor, la veritat que no soc una persona especialment graciosa, però els meus llibres i els meus personatges són unes històries, diguem-ne que faig uns llibres que són molt comèdia de situació, és a dir, poses el personatge, un personatge que és un inepte o un neòfit, en depèn de quines circumstàncies, en el món de la investigació criminal, etc. El poses unes circumstàncies absolutament complicades i a veure com surt d'allà, no? I aleshores jo crec que això, clar, la majoria de nosaltres, si ens enfrontarem, jo què sé, a la troballa d'un cadàver, a una investigació criminal, a una persecució, a un atracament, no sabríem ni què fer, no? Doncs una mica és això, com un... Ara, ell té molta cara i té molt, és un imant per als problemes i aleshores això acaba donant un poquet, és un

0: va ser nominat als Premis València Negra també enguany, a Salta la Ruta, i va fent camí. La veritat és que hi ha molta gent... jo sempre faig parafraseig a Ximo Bayo, al dir jo que sempre dic que el Fecho és un personatge que si lo conoces te gustarà, perquè és la bomba que va estallar. No? Aleshores va sumant lectores i lectors, i jo crec que va atrapant un poc en aquest món particular de la saga. Els editors estan més que pagats, l'Àlex Martín, que és el director de la col·lecció, Lila Pèrdigo... I sempre m'estan demanant més històries del Fletxa, el que passa és que un va fent el que pot i va escrivint conforme li van venint les idees. Però sí, en principi hi haurà Fletxa per a molta estona, perquè cada vegada que el descobreix la gent va sumant lectores i lectors i clubs de lectura. I en fi, jo estic molt content i m'ha donat moltes alegries, molts festivals també convidat, i allà vas contrastant això, que té bona acollida.
1: Molt bé, Joan Carles. El d'avui era com fer un petit tastet de parlar, perquè ja dic que aquesta hora que tinc, aquesta segona hora del fòrum, que és aquest programa que comencem a les 9 però, i acaba a les 11, però aquesta segona hora la dedicava al Festival del Segre de Negre, no? I és el fet d'atrapar diverses veus, no? I per això que el temps està més reduït, però sí que te convido a un altre dia, tot i que sigui per telèfon, però aprofundir més en la teva obra i tal, i que podem dedicar una hora de parlar. Doncs, vull dir que...
0: Jo encantadíssim, compteu amb mi, i serà un plaer compartir les aventures i desventures del Fletxa amb els vostres oients.
1: Molt bé, doncs esperem, i també ja parlarem del que t'estàs inspirat aquí enmig dels arrossals, no? Vull dir, de nous projectes.
0: Ja us contaré, molt bé.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan Carles, i fins la propera.
0: Una abraçada, adeu.

0: continuem aquest recorregut negre i literari amb una autora que, a més d'escriure, també impulsa festivals. Ara tenim aquí a Maribel Torres. Molt bon dia, Maribel.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Com està? Mira, el mateix que he preguntat abans a la Anna Maria, com portes, si és que és ressaca, ressaca en el bon sentit de la paraula, de tenir bona literatura a les mans, no?, i de tenir molts llibres.
1: Això sí, molt contenta. És una ressaca molt dolça, perquè no et deixa mal cos, al contrari, que et dona possibilitat de llegir molts autors i amics. La veritat és que molts són amics i fa molta il·lusió llegir-los.
0: I sobretot de trobar-se en aquests, com ha estat la decena edició del Segre de Negre, no? I la veritat és que d'amistats us heu trobat, jo diria que moltes, eh? I a més, vull dir, és com teniu aquest, com, jo no sabria si dir, conjunt de negrotes i negrots que feu aquesta pinya, no? I el trobar-vos que us poseu ben contents, no?
1: Sí, la veritat és que jo quan vaig començar a escriure novel·la negra em va sorprendre moltíssim el bon rotllo que hi ha, la bona sintonia, quan vas als festivals de seguida fas amistat i com que és veritat que ens anem trobant en diferents festivals, he fet, la veritat, amics i amigues molt bons i em fa moltíssima il·lusió. És un món en el que jo almenys disfruto moltíssim quan escric, disfruto moltíssim quan parlo lectors i disfruto moltíssim els festivals, tant amb els lectors com amb els companys. És un goig, la veritat.
0: Com t'he dit, t'he posat com cofundadora també d'un altre festival, que és el del Festival d'Olot, no? No sé si es diu Olot Negra o com es diu.
1: No, es diu Basal, que és la pedra volcànica,
0: sí.
1: Basal, a Festival de Novel·la Negra de la Garrotxa.
0: De la Garrotxa.
1: En realitat, no tenim una sola seu, sinó que estem repartits en diferents pobles, perquè la nostra idea és descentralitzar una mica el festival i no fer com es fa sempre tot en un sol lloc, saps què vull dir, sinó repartir-ho.
0: Sí, està molt bé.
1: I llavors per això és dia de la Garrotxa.
0: Vull dir, està molt bé perquè són moltes les poblacions que estan a la zona. Olot és una, però n'hi ha, no sé si també podrien dir, bueno, poblacions de la Garrotxa, Albanya, jo què sé, n'hi ha moltes poblacions.
1: L'any passat la vam tenir a Sant Jaume de Llierca i a Sant Esteve d'en Bas i Olot, i aquest any repetim aquests tres i afegim Sant Feliu de Pallerols. Vull dir que si realment anem ampliant perquè pensem que és important descentralitzar i acostar la literatura i la novel·la negra a la gent.
0: A més, és, jo he dit cofundadora perquè ho treballeu de manera conjunta amb Sebastià Benassà, oi?
1: Sí, a veure, això ho organitzem a través d'una associació que es diu Literae, associació cultural, i els cocomissaris som en Sebastià Benassar i jo, sí. Vam decidir fer-ho a mitges perquè, bueno, així és més fàcil també atrapar-ho tot perquè hi ha moltíssima feina en un festival i entre dos, doncs ho portem millor. I a part que poder gaudir de l'experiència d'en Sebastià és un luxe.
0: D'això, perquè ara parlarem una miqueta de la novel·la, però tampoc gaire perquè jo espero que molt aviat, a més, això me l'has promès, no?, que vindràs aquí a la seu de la ràdio.
1: Que vindré, sí senyor, vindré a Caldes, vindré a la seu de la ràdio, aprofitaré per conèixer Caldes, que no hi he estat mai, i em fa molta il·lusió venir.
0: Pues a mi també, me fa moltíssim, per això que ara no parlarem gaire, però sí que és veritat que la teva darrera novel·la és la tinc aquí endavant, Et veurà tothom, no? Però aquesta novel·la,
1: tothom,
0: sí, és com si és la última de la sèrie, no?, en el que la protagonista d'aquesta sèrie és una detectiu, no? Sí. Ariana Miralles, no? I aquí,
1: sí,
0: doncs, aquella en aquest... No sé si tanques tu aquí o continuarà la sèrie, continuarà. Perquè normalment les sèries són de 4, no?
1: No necessàriament, depèn. Si te mires, per exemple, no sé què dir-te, en Padura, amb en Mario Conde, n'ha fet moltes més, amb molt Albano, la dona Leo,
0: clar,
1: no sé. No vull comparar amb ells ni molt lluny, eh? Simplement no em vull posar límits. Estic molt còmode amb Adrià i en Pau. Hi ha molts temes socials que vull denunciar i que jo els denuncio a través dels casos que porten aquests dos meus detectius i no em vull posar límits. Per ara, aquesta quarta novel·la en la que denuncio les explotacions a través de les xarxes socials, el perill que hi ha a les xarxes, sobretot a nenes joves que no se n'adonen, està funcionant molt bé, ja tenim segona edició, he començat a pensar i a escriure la, un cinquè cas i no em poso límits, Conxi, ja veurem. Ja veurem.
0: Els que arribin.
1: Fins allà on arribin la Daniana i en Pau i també on arribin les ganes dels lectors de saber coses de la Daniana i en Pau. No?
0: Exacte, en Pau és l'informàtic. Però ja dic que no parlarem ara gaire, parlarem una mica més perquè ja saps que d'espoilers no volem fer, però sí que parlarem.
1: No.
0: Però parlarem no només, et veurà tothom, és l'última, però ja dic que és una sèrie i sobretot de com va néixer la Mireia de, bueno, i aquest coneixer com es troba, no?, amb el Pau, l'informàtic, etcètera. Vull dir que de tot això parlarem, perquè avui es tractava de fer un tastet, però amb les ganes de que el més aviat possible doncs aprofundim més i que sigui amb la teva presència.
1: Jo encantada, ja t'ho he dit, encantada de venir, encantada d'estar a Caldes i de donar a conèixer l'Adriana i en Pau, i t'agraeixo molt que tinguis ganes de que la gent de Caldes els coneguin.
0: No, és que tinc ganes que la coneguin perquè, com si a mi m'agrada, pues, li ha d'agradar també a tothom, no? Però conèixer l'autora val la pena, també.
1: Pues moltes gràcies, Conxi, ja saps que jo encantada, de veritat, i t'agraeixo moltíssim la difusió.
0: Moltes gràcies, Maribel, i ja dic que espero que ben aviat doncs, ens trobem aquí i mentrestant, doncs, bueno, jo aniré llegint també.
1: Molt bé, perfecte.
0: I tu escrivint i fent presentacions.
1: Escrivint, fent presentacions i llegint, perquè també
0: llegint
1: s'aprèn molt. I tant.
0: I a més, en festivals com aquest, sempre a vosaltres també enganxeu moltes lectures. Vull dir que
1: hi ha de tot. Moltes, sí.
0: Moltes gràcies,
1: tot,
0: Maribel.
1: Sí, va molt bé, som molt macos. Moltes gràcies, Conxi.
0: Fins a la propera.
1: Fins a la propera, que vagi
0: gràcies. Bé. Gràcies. Adéu.
1: Adéu. Adéu.

0: ara ja tenim aquí una altra convidada que estarà en poques minuts, perquè és que ja ens queda poques i aquests 10 minuts que queden o una mica menys els he de compartir amb la Raquel Gámez, que ja la tenim aquí al telèfon, i després amb la Montse Sant Joan, que també vull tenir unes paraules. Raquel, hola, què tal?
1: Hola, bon dia, Conxi, què tal? Com esteu?
0: Aquí bé. I tu? Vas estàs nerviosa? O vas estressada?
1: Ho dius pel creixer crims?
0: Sí, ho dic per això. Però, bueno, perquè, a veure, tu ja estàs... home, imagina't un bagatge. 5 anys en aquest cas. Que és, o sigui, en el Segre de Negre han estat 10 anys, però 5 anys també són 5 anys. Són anys per celebrar, no? I, de fet...
1: Són molts anys, sí.
0: Has estat aquí en el Segre de Negre justament per parlar d'aquest llibre que ja està caminant molt, no? Alguns callen i altres maten, ja hem parlat diverses vegades d'ell, i per això jo més que parlar ara d'alguns callen i altres maten i del seu contingut, que ja n'hem parlat, però sí que és veritat que és un llibre que està caminant molt bé i està, vull dir que no pares, no? I vagis on vagis,
1: no.
0: Doncs vas fent la presentació que toca. Però jo voldria centrar-me una mica més justament en això, en el festival, en aquest festival que serà la primera setmana de juliol, oi?
1: La segona. Els dies són el 10, 11 i 12. Sempre és la segona setmana del juliol perquè és just abans de la festa major de Creixell.
0: I seran 3 dies.
1: 3 dies. El dia 10 és el dia de la inauguració, l'11 és el dia de totes les taules rodones, activitats, i el diumenge, al matí, farem un escape room infantil a la biblioteca. O sigui que l'hem ampliat, ja fa 2 anys que l'hem ampliat el diumenge.
0: De fet, el dia, com tu dius, el dia fort seria el dissabte, oi?
1: Sí, la inauguració també, perquè és el lliurament de 5 premis, el Margarida Nitzet és molt important perquè és la novel·la inèdita, després tenim el Jordi Tinyena i també tenim el de poesia criminal, que s'han presentat moltíssim aquests anys. Jo ara mateix estic llegint les novel·les perquè soc jurat del Margarida Nitzet, i després tenim el Premi Trajectòria, que és molt estimat també. Però el dissabte és tots els dies de taules rodones, i tot i que no hàgim fet roda de premsa, així en primícia, Conxi, et puc dir que farem, intercalarem, no només seran taules rodones, sinó que també intercalarem una lectura dramatitzada, un interrogatori i un judici popular.
0: Oi, això m'encanta.
1: I concert de jazz.
0: Ostres, això del judici, i qui estarà present en el judici?
1: Encara no t'ho puc dir. El 17, jo crec que sobre el 17, encara m'han de confirmar la data.
0: No,
1: la
0: jo ho deia perquè com ho conec alguna jutgessa i alguns advocats...
1: Sí, no serà pas una jutgessa.
0: Val.
1: Aquesta vegada ho enfocarem des del punt de vista psicològic, perquè el tema central és la família i crims. Mm-hmm. I volem tractar molt el tema de la família, ja no sigui la família, la màfia, com vam fer l'altre dia una xerrada. Aquesta setmana dijous ve la Tura Soler i el Jordi Grau a parlar dels crims reals familiars, però també volíem saber una mica què passa quan la gent no té família, no té aquesta xarxa. Delinqueixen més?
0: Clar.
1: O menys? Què diuen les estadístiques? I tindrem un cas real i el públic haurà de decidir què li va passar.
0: I això serà el dijous.
1: Dissabte.
0: Ai, perdona, el dissabte, dins del Plats Forts, que podrien dir del dissabte, que és tot el dia.
1: És la jornada en la que hi ha material. Entrem en matèria ja.
0: No, fem
1: presentacions de novetats, etcètera.
0: Està bé que vagis explicant aquestes coses perquè encara entra més ganes d'anar particularment, eh?
1: Ah, sí, jo t'espero.
0: A més no conec aquesta població, tinc ganes de conèixer-la, i mira, l'excusa és anar... És una molt bona excusa, no? Anar al festival, no? I mentrestant aniré, com tu ja em vas dir, diu, ves buscant perquè s'omple de seguida.
1: És preciós, creixer. Sí, pensa que és un municipi turístic, hi ha cases del segle XVII, hi ha un castell encara, que encara són dels mateixos propietaris, vull dir, no el podem visitar, però el podem veure de fora. L'església de Jujol, que és el que treballava en Gaudí, bé, els aiguamolls, les platges que són verges, que és un lloc molt, molt bonic. Rita, que sí.
0: Tinc moltes
1: per això
0: ganes.
1: Ho fem amb aquestes dates.
0: Tinc moltes ganes. I a més aprofitaré abans de que sigui, tot i que sigui per telèfon, ja sé que és difícil venir cap aquí, però ha d'aprofundir més en aquest tema i dies abans de que sigui el festival. Doncs ja et faré una altra trucada, però per estar més estona parlant. Avui ara ho hem de deixar aquí. Raquel, moltíssimes gràcies i mentrestant doncs, que vagis treballant bé. Bueno, ja, jo crec que ja lo tens tot preparat, però bé, sempre queden cosetes,
1: sempre
0: oi?
1: Sempre queda alguna cosa i tu ho saps molt bé.
0: Sí. Doncs moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Vinga, fins a la propera. Adéu.
1: Adéu.

0: I per tancar aquesta segona hora especial de Segre Negre, qui millor que una autora que ha viscut el festival des del primer dia? És Montse Sant Joan i la tenia ja aquí ara al telèfon. Serà un poquet minut, Montse, perquè el temps passa tan ràpid que a vegades no pots evitar parlar amb les altres persones. Però bé, tot i que siguin tenir unes paraules teves, serà tot un plaer. Sobretot, Montse, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal?
0: Bé, doncs això que ja ha passat aquest desè aniversari del, o el desè anys del Segre de Negre, com l'has viscut?
1: Doncs mira, l'he viscut amb molta emoció, amb molta il·lusió per haver pogut fer 10 anys i a més perquè penso que ha estat una edició perfecta perquè ha agradat molt, hem tingut públic i penso que també els participants han estat a l'alçada, no?, del que nosaltres volíem com a organització.
0: Uh-huh. I què representa, també de la mateixa manera que li preguntava a l'Eulàlia, què representa per a Lleida i per al gènere negre en català, no?, aquest festival?
1: Doncs mira, és una manera de visibilitzar i de dignificar el gènere, no? Un gènere que a vegades ha estat mal vist com si fos subliteratura i en realitat no és així, no? I aleshores els festivals de novel·la negra ens posen en contacte autors entre nosaltres, però també autors i lectors. I el que et dic, no?, que visibilitza, dignifica el gènere i això és molt important.
0: De fet, ja que dic que tu no has presentat aquí novel·la, però sí que has participat activament, no? I de fet és algo que, bueno, és jo diria que en el festival tu participes sempre cada any.
1: Doncs sí, ja des del primer any, perquè els vaig enredar una mica els de Pagès Editors, que havíem de fer un festival de novel·la negra i bé, ja em vaig implicar amb l'organització i en ajudar en tot el que es pugui, no?
0: Uh-huh. I així, molt ràpidament, què fa que aquest festival sigui tan especial per a tu? Penso perquè l'has viscut des d'un principi en part, no? O va ser sí, fins perquè... i tot idea teva?
1: Sí, sí, sí. O sigui, va ser idea meua que els hi vaig plantejar als de Pagès Editors que de seguida, des de luego, la van fer seua, per suposat. I és que l'hem vist créixer, Conxi, l'hem vist créixer des del començament, quan encara no era res, i a poc, doncs, hem anat incorporant el premi, per exemple, a la trajectòria, hem anat incorporant la ruta literària, que ens fa ser també una mica diferents i originals, i sempre amb aquesta voluntat, aquest repte, no?, de ser diferents i de poder aportar alguna cosa original als festivals de novel·la negra.
0: Montse, doncs espero que molt aviat puguem parlar de nou en un festival.
1: Moltíssimes gràcies.
0: O si és possible que puguis, no ho sé, tot i que sigui per telèfon, però parlar més profundament. Moltes gràcies per ser-hi sempre.
1: Un plaer parlar amb tu.
0: Igualment. I sobretot per formar part d'aquesta família literària que és el Segre de Negre i en general, eh? Moltes gràcies.
1: Molt bé. Moltes gràcies a tu, bon dia.
0: Bon dia. I així, doncs, amb la Montse Sant Joan i amb aquesta música que escoltem ja de fons, acabem avui el programa. Gràcies per ser-hi, per escoltar, per compartir aquesta plaça pública que és el fòrum. Demà hi tornem amb més veus, més històries i més ràdio. Que tingueu molt bon dilluns.
2: Tot seguit us oferim la repetició del programa al Fòrum a més dimarts a Ràdio Caldes.
3: Aquí comença el Fòrum amb Conxi Sánchez.
0: Molt bon dia, Caldes. Confia en el temps, que sol donar dolces sortides a moltes dificultats amargues. Ho deia Cervantes, que de temps i d'amargors en sabia un bon tros. I avui, dimarts 2 de juny, potser ens convé recordar-ho, perquè vivim en un temps, en un moment, volia dir, en què tot ho volem immediat, resolt i empaquetat en 24 hores. Però les coses importants, les que transformen, demanen temps, paciència i una mica de coratge. Ho veiem en salut, on sovint busquem solucions ràpides a problemes que fa anys que arrosseguem, Ho veiem en educació, on pretenen que la... on pretenen que l'escola ho arregli tot mentre la societat va a un ritme que ni els mestres ni els alumnes poden seguir. I ho veiem en la política, on cada setmana sembla que s'hagi d'acabar el món, però després resulta que no, que el món continua i que, sorprenentment, encara hi ha gent que treballa per fer-lo una mica millor. Encara podrien dir que hi ha gent. Avui parlarem d'això, de salut i d'educació, de dues columnes que sostenen qualsevol comunitat que vulgui mirar endavant sense perdre's pel camí. Parlarem de l'obesitat, una malaltia que sovint es jutja abans d'entendre-la, perquè és més fàcil opinar que escoltar. I parlarem del projecte educatiu de Caldes, una d'aquelles iniciatives que demanen temps, consens i mirada llarga. Tres coses que, curiosament, no acostumen a sortir als titulars. Però aquí, al Fòrum, ens agrada fer-ho. Parar, escoltar i pensar i donar espai a allò que importa. Perquè si alguna cosa ens ensenya el temps, aquest temps que tot ho posa al seu lloc, és que les transformacions, de veritat, no fan soroll, però fan camí. Així que, benvingudes i benvinguts en aquesta plaça pública de la ràdio. I amb aquesta reflexió iniciem el Fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que vol ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum és això, com he dit abans, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé dues hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui, dimarts 2 de juny, què hi trobarem, què trobareu en aquesta plaça? A la primera hora començarem, en tal dia com avui, un recorregut per les efemèrides i commemoracions d'aquesta data. Avui és el Dia Internacional contra la Mistènia Gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta a milers de persones arreu del món. Tot seguit entrarem a la sanitat a debat. Avui, amb la infermera Mariluz Talavera, que ens portarà un tema de pes, l'obesitat i el seu impacte en la salut. Parlarem d'aquesta malaltia crònica i complexa, caracteritzada per una acumulació anormal o excessiva de greix corporal que representa un risc real per a la salut. I a la segona hora dedicarem tot l'espai al projecte educatiu de Caldes, una eina de planificació i treball comunitari que vol definir una mirada compartida sobre l'educació al municipi, entenent-la com una responsabilitat col·lectiva que va molt més enllà de l'àmbit escolar. Per parlar-ne ens acompanyaran Carol Chaparro, o Carolina Chaparro, del grup impulsor del PEC, i Aurora Vela, tècnica de suport del projecte. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública, oberta i participativa.

0: I així arribem, comencem d'alguna manera el dia fent recordant el calendari, no? Avui és dimarts 2 de juny, han passat 153 dies d'aquest 2026 i en què resten 212 per continuar-lo escrivint. El santoral ens recorda les celebracions de Santes Alcibiades i Blandina i dels sants Germà, Just i Joan Batista. Si us diu així, moltes felicitats. Pel que fa a dies temàtics, avui és el Dia Internacional contra la miastènia gravis, una jornada dedicada a sensibilitzar i conscienciar sobre aquesta malaltia neuromuscular rara i autoimmune que afecta milers de persones arreu del món. La miastènia gravis és una malaltia crònica que es produeix quan el sistema immunològic genera anticossos que interfereixen en la comunicació entre els nervis i els músculs. Això provoca debilitat muscular i un funcionament anòmal de diferents parts del cos. Pot afectar persones de qualsevol edat, tot i que és més freqüent en dones joves i homes d'edat avançada. La seva incidència és d'uns 20 casos per cada 100.000 habitants. Entre els símptomes més característics hi trobem visió doble, dificultat per mastegar o empassar, debilitat al coll, parpella caiguda, paràlisi facial, dificultat per parlar, debilitat als braços i cames i problemes per respirar. Actualment no hi ha una cura definitiva, però els tractaments especialitzats poden ajudar a controlar i alleujar els símptomes. I per què fa a efemèrides, de tal dia com avui, recordant anys passats, no? Fets que van succeir doncs, el 2024, és a dir, que ara farà dos anys, a Mèxic, Claudia Sheinbaum va guanyar les eleccions federals amb un 60,7% dels vots i es va convertir en la primera dona presidenta del país. El 2014, sempre parlant d'un dia com avui, un 2 de juny, el rei d'Espanya, Joan Carles I, va anunciar la seva abdicació a favor del dia del seu fill, que resulta que és Felip VI. Bé, més o menys igual. 2004, a l'Afganistan, 5 membres de Metges Sense Fronteres van ser assassinats. El 1989, un grup de científics italians descobreix un mètode per crear animals transgènics introduint gens estranys en ratolins a través de l'esperma. El 1963, a l'Aràbia Saudita, el que era príncep Faisal va decretar l'abolició de l'esclavatge. El 1953, Isabel II d'Anglaterra és coronada reina d'Anglaterra a l'abadia de Westminster. I el 1922 es va estrenar a París l'òpera Reina von Mayra del Richard Strauss. El 1909 es va realitzar el primer vol amb aeroplà amb passatgers. El 1896 l'enginyer italià Guglielmo Marconi va patentar la ràdio al Regne Unit, o sigui que des de llavors ja tenim la ràdio. El 1875 Alexander Graham Bell va inventar el micròfon de membrana per incorporar-lo al telèfon. I ja és més junt i acabarem aquí, 1537 el Papa Paulo III va publicar la Bulla Sublimis Deus, on va decretar que els indígenes americans són éssers humans amb ànima. Vull dir, fins a llavors no eren considerats persones. I fins aquí aquest ràpid 2 del juny, un dia que ens han recordat que la història avança, que la ciència transforma el món i que la salut continua sent un repte compartit. Tanquem, doncs, aquesta finestra al passat i al present i obrim la mirada al que ens ocupa avui. Per continuar parlant de salut, entrem ara en la Sanitat a Debat, l'espai on cada setmana posem el focus en temes que ens afecten directament. Avui ho fem amb Marilú Talavera, que ja està aquí. Benvinguda, Marilú.
1: Bon dia a tothom.
0: Doncs tu, Marilú, ens ajudaràs a entendre millor un tema que preocupa i que sovint genera dubtes. Bé, dubtes no ho sé, però preocupa molt, l'obesitat i el seu impacte en la salut. I d'això, durant molts anys has estat, ho has seguit des del CAP, eh?
1: Sí, sí. Jo, primer de tot, volia dir que encara hi ha molta gent que continua pensant que l'obesitat és gairebé una elecció personal, que la gent que és obesa ho és perquè volen o perquè no es cuiden. I això és una fake news, no? Que no és així.
0: És un tabú d'aquests que...
1: És un tabú, sí. Totalment. L'obesitat és una malaltia crònica i molt complexa i està influïda per factors genètics, per factors biològics, psicològics i socioeconòmics, que són els determinants socials. És a dir, ens està influint tant més que la genètica, a vegades, moltes vegades, el districte postal on vivim. Mm. I aquests factors no es poden neutralitzar només en la voluntat individual, sinó que cal modificar-lo en polítiques socials. Evidentment, si una persona està molt preocupada per com arriba a final de mes, com ha de pagar el lloguer del seu pis, el que menys li importarà és el menjar bé i el fer exercici. Passarà en el que pugui, eh? O sigui que l'obesitat no és un tema únicament de voluntat personal, això ha de quedar claríssim, sinó que hi ha molts factors que estan intervenint, no? En l'actualitat hi ha abundància de menjar, eh? Jo quan era petita recordo allà al poble que el pollastre era per el diumenge, que era la proteïna animal.
0: Era el plat de diumenge.
1: De diumenge.
0: Durant la setmana menjaves, però cuina mediterrània, perquè
1: sí,
0: era, diguem...
1: Llegums.
0: No, suposo que en aquest cas tu eres a Extremadura, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però Andalusia està molt a prop, més o menys.
1: Sí, sí,
0: però jo diria que a tot arreu, no?
1: Sí.
0: El menjar durant la setmana era de cullera.
1: Era de
0: normalment,
1: cullera.
0: Vull dir que
1: era
0: sí,
1: de cullera.
0: Uns, no sé com és... o sigui, uns cigrons,
1: sí,
0: però...
1: Sí, verdures, cigrons, i anaven a tot arreu a peu, caminant, no?
0: Sí.
1: Anaven en cotxe, no?
0: I la veritat és que... I la gent, havia persones que estaven... Però obès com
1: no,
0: te trobes, no.
1: Com veien avui en dia i com no. Es veu, sobretot a Estats Units, no n'hi havia.
0: Que
1: no?
0: Va, que va, que va.
1: Pues en aquesta abundància de menjar que tenim avui i que estem replets d'estímuls, el problema no és el greix en si. El problema és que alguna cosa està alterant el nostre sistema de sacietat, que ho tenim a nivell cerebral. Nosaltres està ja descrit de fa molt de temps que al cap de mitja hora més o menys, 20 minuts, 30 minuts, tenim, de que comencem a menjar, tenim aquesta sensació ja de sacietat. Per això es recomana menjar mastegant molt, a poc,
0: beure aigua, no sé.
1: Des dels anys 70, empreses com la Pepsi-Cola, la Campbell's, van contractar matemàtics i psicòlegs per fer una cosa molt concreta, que era trobar la combinació exacta de sucre, sal i greix que maximitzi el plaer de continuar menjar sense produir sacietat. Això és un tema molt de molt treball de laboratori, eh?
0: Oh, i tant. Vull dir, és una manera de que, com sempre,
1: podem menjar més,
0: les indústries que hi han darrere, no?
1: I
0: el poder, no? De que, o sigui, és
1: de poder manipular la ment de les persones.
0: Exacte.
1: Aleshores, el punt de més plaer no era el punt de que tinguéssim més sacietat, sinó que el punt de més plaer era quan el plaer és alt però la sacietat és baixa, i això el van anomenar el bliss point, el punt de felicitat. I què buscaven a aquest bliss point? Que quan mengem un paquet de patates fregides, una galeta, una Coca-Cola, mai en donem per saciats i que sempre vulguem una mica més, no? I, en definitiva, és el mateix mecanisme de les addiccions. Les addiccions de el tabac, l'alcohol, les altres drogues, són estímuls a nivell cerebral, que hi ha unes neurones que capten la nicotina, unes neurones que capten l'alcohol o que capten les altres drogues i que necessiten més per tenir el mateix plaer. Doncs el mateix passa en el menjar. Això és una estratègia d'aquestes empreses, no?
0: Uh-huh.
1: I què passa? Pues, la societat en la que vivim avui en dia facilita aliments molt calòrics, eh? I una altra cosa que afavoreix, que és el sedentarisme, estem...
0: Bueno, les pantalles, les pantalles és algo que fa que tu
1: això
0: estiguis
1: mateix,
0: allà, bé, abans li deien la caixa tonta, no? Però sí, les
1: això
0: pantalles
1: mateix,
0: en general.
1: Això s'ha vist sobretot en
0: perquè ara, abans era la tele, però ara no és només la tele, són les pantalles.
1: Són les pantalles
0: de mòbil, les pantalles de la tablet, les pantalles totes.
1: I si anem al supermercat i mirem les cistelles de la compra, aquests carros tan carregats que van, veient que hi ha molt aliment,
0: basura, d'alguna manera, jo li diria basura, no?
1: Manera, sí.
0: O de, és sí, que ara sí, no sabria, sí, perquè en català li diria, però sempre ho diem d'aquesta manera, i en català digo menjar, deixar, ja no queda bé, no?
1: No queda bé. Ultraprocessats.
0: Però, ultraprocessats, la
1: gran
0: majoria.
1: Que només has de fer que arribar a casa o ficar al microones o posar-los a la fregidora i
0: o posar-los aigua, perquè a vegades són aquests pots que són tipus menjar xinès, no? I a les hores tu li col·loques l'aigua calenta i de seguida... Bueno, no ho he fet servir mai, ho he vist.
1: Per tant, això que estem dient, recomanar la dieta i l'exercici per si sol, és molt difícil que la gent s'aprimi, perquè necessiten una voluntat de ferro i hi ha molts inputs que estan de l'exterior que ens estan manipulant d'alguna manera. Estan manipulant el nostre cervell i a nosaltres mateixos, no? Hi ha moltes malalties associades a l'obesitat, com són, i malalties importants, com són la diabetes tipus 2, el colesterol elevat, el fetge gras, l'apnea de la son, els problemes de fertilitat, tenen molt a veure, les malalties cardiovasculars, i segurament que si hi ha una pèrdua de pes en les persones, aquesta situació de malalties es podria millorar moltíssim, no?
0: Això t'ho puc assegurar.
1: Cada vegada més especialistes defensen que el tractament de l'obesitat no només s'ha de canviar en canvis d'estil de vida, sinó també en estratègies mèdiques. I ara entrem en la caixa de Pandora, que són els fàrmacs.
0: Sí.
1: Els fàrmacs que s'estan utilitzant avui en dia per tractar l'obesitat són sobretot els anàlegs de...
0: Hi ha un, o sigui, Mariluz, sí, que en aquest sentit, de fet, és un fàrmac que molta gent pensa que és per l'obesitat. En realitat és un fàrmac i que té molt èxit perquè a les persones que justament s'afecta, perquè tu has comentat abans, un dels efectes que té l'obesitat és la diabetis, no?
1: Sí.
0: I aquest fàrmac, que és com una punxada, no?
1: Són els anàlegs de GLP-1. Sí.
0: I aleshores, de fet, és per la diabetis.
1: Per gent obesa i diabètica.
0: Exacte.
1: Sí.
0: I clar, i les persones que el prenen, doncs sí que s'aprimen molt, perquè a més, i les va bé també per el tema.
1: Aquest és el cas d'aquests fàrmacs.
0: Però va molt bé. Perquè s'aprima, però s'aprimen d'una manera molt especial. I és...
1: Ara parlem, Conchi. Aquests fàrmacs serien la semaglutida o la tirzepatida, que són els noms genèrics, però estan comercialitzats, que això sí que et sonarà molt, com Ozempic,
0: sí,
1: la Wegovy...
0: Me sonava més aquí,
1: Mounjaro. El més conegut és l'Ozempic, perquè és el primer que es va començar a comercialitzar. Mm-hmm. Vale. Aquests fàrmacs imiten una hormona natural que tenim en el cos, que està a nivell intestinal, i que estan implicades aquestes hormones en la regulació de la gana, la sacietat i el control de la glucosa. Per això es va començar a donar a persones diabètiques. I en aquests casos entren per la seguretat social. És un medicament que s'han de tenir unes condicions perquè t'ho pugui receptar i que t'entri per la seguretat social. Però per tractar només tema obesitat, que hi ha molta gent que ho està fent servir, no entra per la seguretat social. I què passa? Són realment caríssims. El preu d'aquests medicaments a la farmàcia són entre 180 i 300 euros al mes.
0: Una capsa? No sé com
1: el tractament del mensual. Uh-huh. El tractament mensual. Ara són injectables,
0: sí,
1: però ara han tret de l'Ozempic, diguéssim, en comprimits, també. Bueno, l'Ozempic costa 128 euros, el Wegovy 180-292 euros, depenent de la dosis, i el Mounjaro 271 euros. Vale? Tu no pots anar a la farmàcia i dir vull que m'endoneu aquest medicament. Necessites
0: una recepta.
1: Recepta mèdica sense que sigui una recepta abonable. Només amb una recepta en el segell d'un metge pots anar, no? Què fan aquests medicaments? Pues que disminueixen la fam, tenen aquesta sensació de plenitud que deien que és important i que apareix als 20-30 minuts de menjar, i millora molt, sobretot, el metabolisme glucèmic. Una mesura que tenim per controlar com tenim la diabetes és l'hemoglobina glicada. És un paràmetre que ens dona com està el sucre de l'últim mes, i aquests milloren molt l'hemoglobina glucada, per això es dona, no? Però aquests fàrmacs no estan exemptes d'efectes secundaris, com tu ben deies fa una estona, eh?
0: Sí, perquè, a veure, no sé l'efecte secundari, el que sí que te deia que treuen la gana, sí, però d'una manera molt, molt, perquè ho sé per persones que ho han tastat, és que, o sigui, te posen, tu veus el plat i tal, i és que ja no és que te tregui la gana, és que te fa fàstic.
1: Sí,
0: produeix fàstic.
1: Perquè són
0: seria un efecte secundari.
1: Els més freqüents són de tipus gastrointestinal, que són les nàusees, vòmits, diarrees, la sensació de plenitud o de digestió, sí, lenta, la disminució de la gana, que és una part de l'efecte terapèutic, el mal de cap, la fatiga. Hi ha altres efectes que són una mica més importants, com són la deshidratació, problemes de vesícula biliar i pancreatitis. Aquesta, la pancreatitis, bueno, hi ha persones que no ho toleren i que han fet ingressos per pancreatitis, i això,
0: o sigui,
1: la pancreatitis és un tema ja més important, més seriós.
0: Una persona que ha patit, per exemple, una pancreatitis, li pot provocar aquest medicament també,
1: sí,
0: un altre, tornar-la a tenir, la pancreatitis?
1: El medicament en si ja pot produir pancreatitis. Si tu tens aquest òrgan una mica més dèbil, evidentment sí que pot, sí.
0: Clar.
1: Però també en persones amb diabetes que prenen altres medicaments per la diabetes poden tenir risc d'hipoglicèmies, també, important.
0: La hipo és que tinc...
1: És que tens
0: baixades
1: fortes de sucre. Un altre aspecte molt important que últimament està sortint en molts diaris, però que realment és així, i està sortint perquè moltes d'aquestes actrius americanes que ho estan prenent ho estan posant en les redes socials, no? És que es perd molta massa muscular, la massa magra, Fins al 35-45% del pes que es perd és massa magra, és musculatura, no? Si no es combina el tractament amb exercici i una alimentació adequada, encara es perd molt més massa magra. Per tant, sí que la combinació de l'exercici amb el GLP-1 no només va millorar els resultats de la pèrdua de pes, sinó que també és l'única estratègia que hi ha avui en dia per evitar aquesta pèrdua tan important de massa muscular durant el tractament. Aquesta pèrdua de musculatura també ho notem en aquelles cares que diu, té cara d'Ozempic. I és així, perquè tu has vist aquesta persona abans i hi ha una pèrdua molt ràpida de greix facial.
0: És a dir, que baixa, aquesta, baixa.
1: Baixa tot. Hi ha una flacidez, és com si de cop haguessin passat els anys per ella, no? O per ell. Pèrdua de cabell també pot ser, canvis hormonals i menstruals, pèrdua de visió. I bueno, per tot això, aquests fàrmacs han de ser sempre prescrits i fer seguiment per un professional sanitari. En aquest cas, metges, no? Amb un control regular per anar ajustant dosis i minimitzar els riscos.
0: Clar.
1: Això necessites control analític, veure com està anant, a veure si les transaminases estan alterades, a veure com està reaccionant el teu cos. I què passa quan aturem? Perquè diuen, són fàrmacs que s'han de tenir tota la vida, però tota la vida la gent està també descrit que el primer any ho acaben deixant. Què passa quan aturen aquest fàrmac? Doncs els estudis mostren que una part important del pes es recupera i a vegades fins i tot agafa més pes de l'inicial. És a dir, si es perden 20 quilos, a l'aturar el fàrmac es poden fins i tot arribar a guanyar 40.
0: És a dir, que l'efecte jo-jo,
1: l'efecte rebot,
0: en aquest cas és...
1: És molt important. Ahir vaig llegir, com que tenien aquest tema entre mans, venia en La Vanguardia que una persona que després de, no sé si dos o tres embarassos, una persona relativament jove, pesava uns 63-64 quilos i va estar fent durant, no sé si un mes o dos, i en un mes o dos va perdre 10 quilos. Però clar, aquests 10 quilos el que han fet és que hi hagi tanta flacidesa a nivell abdominal, tanta pèrdua de massa muscular, que aquesta dona es plantejava passar per el quiròfan per fer una estètica.
0: Clar.
1: I això també és un risc, jo crec que important, no? Si perds pes però després el teu cos continua sense agradar-te, no sé, jo crec que és un tema que ens hem de plantejar molt seriosament les persones, no?
0: Clar. O sigui, lo ideal és...
1: L'ideal seria combinar exercici i si hi ha una obesitat molt important, jo crec que es pot provar de fer el GLP-1, però no substituirà mai l'exercici ni l'alimentació.
0: Però sempre en mans d'un professional, vull dir, que és el que ha de dir el que necessita aquesta persona, no? Uh-huh. Perquè moltes vegades sí que és veritat que l'estat d'obesitat, o sigui, quan és mòrbida, i això tu ho saps, vull dir, la salut també està en molt de risc.
1: Sí,
0: i si
1: sí,
0: tens
1: sí.
0: la probabilitat de treure't d'una altra manera, doncs a través d'operació o el que sigui, i ho faig, però vull dir, amb la idea bé molt, molt
1: però
0: clara...
1: Però has de mantenir...
0: Exacte, després, els hàbits clar, per cuidar-te, perquè si no és un problema, perquè quan hi ha una operació de per mig, això ja no té, ja no hi ha res a fer, perquè hi ha
1: no
0: molts fracassos.
1: No pots anar enrere, no
0: hi ha molts fracassos,
1: no?
0: Sí, i aquest fracàs, doncs, per aquest fracàs, moltes a vegades diuen que aquesta
1: medicació
0: pot
1: evitar,
0: anar bé.
1: Sí. I pot anar bé, però jo crec que...
0: Però sempre
1: la persona...
0: i quan va sota la vigilància del facultatiu.
1: I la persona ha d'estar en equilibri en si mateixa i ha d'estar en pau a si mateixa quan es planteja fer alguna cosa d'aquestes. Moltes vegades hi ha tant d'estrès, hi ha tanta ansietat que vols aprimar-te, que vols estar bé, però a vegades no és per tu, sinó és per els altres. El que
0: sí, no, és per l'estètica a vegades.
1: Per l'estètica. I jo crec que hem d'assegurar-nos que estic en el moment ideal per poder fer aquest tractament que m'ajudi, però és que al mateix temps jo faré les altres dues, que són la dieta i l'exercici.
0: Sí, l'exercici, cuidar-te, senzillament cuidar-te i el que diem, que és la millor manera.
1: És la millor manera.
0: El que passa que també trobes altres persones que estan així i és com si dient jo me veig bé i com jo me veig bé i tal. Mentre una persona jove es veurà, tot i que te vegis bé, el problema és quan ja tens problemes de salut, en el sentit que si no fan res per perdre aquest pes o el risc de que te provoquin el que tu has comentat en un principi, el risc de que sempre a través de l'obesitat venen
1: no podem...
0: malalties.
1: Sí, però jo crec que el que hem dit al principi, hi ha un tema socioeconòmic molt important i de factors socials. Jo he vist famílies enteres de que són obesos tot i els nens eren prims i a la que comencen adolescència comencen a ser obesos.
0: Sí.
1: Perquè hi ha un component familiar i això no podem criticar ni podem... perquè és la motxilla que cadascú porta encarregada,
0: clar.
1: No? I l'únic que hem de fer és comprendre i des de la comprensió i de l'empatia intentar ajudar si volen. Perquè, clar, moltes vegades la gent no vol. És com, ja hem dit que és com una addicció. El tema del tabac. Hi ha molta gent que fuma.
0: O que beu.
1: Sí, i tu pots intentar dir-los, home, no està bé, però la decisió l'han de prendre ells.
0: Sí.
1: Continuant en el tema, Conxi, sí. Parlaves del tractament quirúrgic. Sí. El tractament quirúrgic és una altra eina molt potent, però que no sempre és definitiu. No. Hi ha un 30% dels pacients que poden recuperar el pes de nou.
0: No, és el fracàs, el que t'estic dient. Vull dir, és algo que tu has de tenir molt clar, però que després t'has de cuidar de per vida.
1: Clar, és l'alimentació saludable, activitat física i mantenir aquesta motivació a llarg termini, que la motivació és el que també més costa. Bueno, en definitiva, el tractament de l'obesitat no pot reduir-se a una única intervenció, és a dir, donar un fàrmac, fer una intervenció quirúrgica, ni a una responsabilitat estrictament individual.